0: farà una gran manifestació la tardor del 2027 pel desè aniversari de l'1 d'octubre. A Barcelona, un dels actes ha acabat amb aldarulls i 8 detinguts per desordres públics. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya. Els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. Preocupació al sector de la intel·ligència artificial pels perills de les aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. Segons l'agència Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. 3 víctimes mortals per accidents de trànsit en l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la Diada. Les víctimes són la conductora d'un vehicle i 2 motoristes en 3 xocs diferents. Amb aquestes ja són 93 les persones que han perdut la vida aquest any a la carretera. Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes.
1: Esports.
2: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 al Manresa diumenge. A les 12, la final contra el Lleida, jugat també aquest divendres, Joventut 95, Girona 84. Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana atenció a l'equip per mantenir el nivell. A primera divisió, jugat aquest divendres, Sevilla 1, València 0. I en motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per a la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
7: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
9: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem

0: s'ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
1: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
0: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
2: Independència o decadència? Aquesta ha estat la consigna que més s'ha sentit a Girona durant aquesta diada. Ho ha seguit Maria Rovira.
3: La manifestació de Girona, que s'ha fet amb una única columna, ha acabat en una esplanada de la Copa completament plena, amb un mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització que ha avançat des de la plaça Catalunya, darrere una pancarta on es podia llegir pel present i pel futur, i també amb unes grans lletres que formaven la paraula llibertat. Alguns dels manifestants ens destacaven la convicció que avui calia ser-hi, i més en el context com l'actual, i també d'una certa desmobilització.
4: Però amb ànims de ser-hi, ganes de reclamar el mateix de sempre, perquè estem en el mateix punt i les reclamacions són les mateixes, no?, de país.
5: Seguim insistint, seguim empenyent.
6: I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
3: Durant l'acte a la Copa s'ha llegit un manifest amb lemes com independència o decadència, s'ha cantat l'estaca i país petit i s'ha acabat amb un concert reivindicatiu del grup Acoplats.
2: Les reivindicacions del territori han centrat els discursos d'aquest 11 de setembre també a Amposta. Des d'allà ens en informa Jordi Barranca.
7: Educació, sanitat i també la situació socioeconòmica de les Terres de l'Ebre han estat alguns dels temes en què s'han centrat les demandes i reivindicacions en la manifestació completa als carrers de la capital del Montsià.
8: Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellós. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Castor de gas natural, los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre i ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova, lo Pla Plater i la línia elèctrica de molt alta tensió.
7: A banda, l'objectiu que la diada d'enguany també marqui un abans i un després.
9: Se'ns presenta properament un escenari que és molt plausible, que és el retorn de tots els exiliats.
10: I estem tots una miqueta com en punt mort.
11: Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
12: Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som el futur d'aquest país.
7: La d'Amposta, recordem, era l'única convocatòria feta al conjunt de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.
2: I més enllà de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona rebaixa la xifra a 1.100. Roger Santaló.
13: L'esquerra independentista s'ha tornat a concentrar a plaça Urquinaona, punt emblemàtic dels disturbis contra la sentència del procés del 2019, i ho ha fet recordant la manifestació d'aquest dijous contra la presència d'Aliança Catalana al fossat de les Moreres i els detinguts per les protestes. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació al Mercat del Born, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha fet una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
14: Avui, dècades després, continuem en disputa! Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir.
13: Això també s'ha reflectit en els càntics de la manifestació que ha recorregut calmada als carrers de Barcelona. L'acte al Born ha acabat amb l'himne de Catalunya, els Segadors, però també amb la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Moixeranga del País Valencià, i considerat emblema dels Països Catalans.
2: Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos, que han fet servir la porra per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, a tocar de l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la diada. Ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova, les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
15: El nostre país...

0: ningú és més català que ningú. Al nostre país, l'odi no hi té cabuda.
1: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
2: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
3: Insisteixo que avui és la festa dels catalans, els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
2: I ha animat la societat civil a fer pinya.
3: Jo m'apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això als menys esperançats, els enfadats, per fer una gran Catalunya.
2: I la part institucional de la Diada s'ha tancat aquest divendres al vespre amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya a través de l'art i amb una ballarina com a fil conductor. S'ha homenatjat algunes figures clau de la història del país i s'ha recordat un cop més la Diada de Sant Boi del 1976. Agustí Serrat.
4: 50 cantaires onejant senyeres han donat el tret de sortida a l'acte institucional de la Diada que s'ha fet al Teatre Nacional de Catalunya. Amb actuacions musicals, de dansa i recitals de poesia, ha reivindicat grans moments i figures de la cultura i la història de Catalunya, com els 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme, l'any 1976 a Sant Boi. I ho ha fet amb les veus d'alguns dels seus protagonistes, com la fotògrafa Pilar Aymerich i l'advocat i polític Miquel Roca.
5: Ja no hi havia por. Crec que va ser una insurrecció.
6: Penseu que era la primera manifestació en llibertat, vigilada, però en llibertat, i era molt necessari demostrar que hi havia força.
4: També hi ha hagut espai per recordar efemèrides com els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, el 150 aniversari dels naixements tant de Pau Casals com de l'expresident Josep Irla i també la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú. Naïm Smiley, viral a les xarxes per les seves versions de cançons tradicionals catalanes, n'ha recitat un poema.
7: Si no tinguéssim miralls, perdríem moltes menys hores buscant de veure com som en lloc d'esbrinar qui som.
4: L'acte també ha comptat amb actuacions de Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis o Joan Dausà versionant Serrat.
2: I aquest divendres hem sabut que l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan se li apliqui l'amnistia, encara que s'aixequi abans l'ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio, el presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
2: A principis d'octubre s'espera que el Tribunal Constitucional determini què passa amb l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. A partir d'aquí, mourà fitxa el Suprem, que ja avisa que aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont i aplicarà l'amnistia si la decisió del Constitucional és favorable. El lletrat està convençut que el Constitucional ja té tots els arguments a punt.
8: A aquesta altura me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
2: El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix setembre. Obrim àrea de servei.
9: El temps.
2: Gemma Puig.
10: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Thank you. Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època, Rudolph Giuliani, ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
11: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
12: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
11: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolph Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
2: Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
13: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
2: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
14: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
2: Mentrestant, la matinada passada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya d'unes 200 persones, entre les quals famílies amb nens. No hi ha hagut ferits. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
9: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: A casa nostra, l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg deixa un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest migdia, a 1:45, després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional Nacional 260 a la ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. En l'accident s'hi van veure implicats tres vehicles que van xocar per causes que no se saben. Arran de l'accident, quatre persones més van quedar ferides. Amb aquests ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit. Les vies amb més complicacions han estat l'AP7 en diversos trams i la C16 a l'altura de Berga. Trànsit calcula que han sortit de l'àrea metropolitana el 98% dels vehicles previstos, 550.000. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància, que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
15: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
2: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la Garriga, al Vallès Oriental.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
16: Catalina!
17: M'agastaràs el nom?
18: Oi, jo, abuela.
2: Lluís Amar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Amar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Amar ha destacat la manera tan particular en què l'avi i neta fan el dol en el film.
16: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
2: Forastera s'ha estrenat aquest divendres a les sales.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
2: Amb en Joan Fitó.
19: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanes Manresa per 77-90. Diumenge a les 12, l'Hilerna Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat dels màxims anotadors blaugranes. El Manresa Timi Allen n'ha anotat 18. Oleg Balcherovski, jugador del Barça.
20: Hemos venido aquí para competir, pero para estar en la final y poder ganar esa Liga Catalana. Entonces, muy contento por el equipo, porque hemos hecho muy buen trabajo, aparte de estar muy pocos tiempos juntos, y a seguir.
19: A l'altra banda, Pierre Oriola, Llo al Barça.
21: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic que espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
19: També he jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, la Cisse Joventut 95, FIAC Girona 84. Cap dels dos equips tenia ja possibilitats de jugar la final. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye, un alè pivot que arriba del Madrid i signa per una temporada.
9: 3Cat Info.
19: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanovas.
0: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
19: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per a l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, tot per l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna, al Sadar, a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
18: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
19: Podreu seguir aquest Osasuna Espanyol en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre al Rayo Vallecano, al Santiago Bernabéu. José Mourinho, tècnic blanc.
22: Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
19: A segona, també partit corresponent a la cinquena jornada, Girona-Castelló a 7:15 de la tarda. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 de la tarda i Atlètic Club de Bilbao Espanyol a 12:00 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure en directe a Esport 3.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino darrere del pilot local Marco Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià i per això ha provat aquest divendres coses diverses a la moto.
23: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que et treureu d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
19: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran, a falta de només dues etapes. El Balear és líder de la General. Aquest divendres, a la 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic. Per tant, el de Movistar manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslovè quan queden només dues etapes.
24: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
19: I en handbol, aquest divendres ha arrencat la Lliga a Sobal. Dos partits amb presència d'equips catalans, Logroño 32, Barça 48 i Freiking Granollers 38, Cangas 34.
9: Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. A Barcelona, s'han detingut 8 persones per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. I aquest 11 de setembre, els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. I també us hem explicat que ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. I a partir d'ara us explicarem que el Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. També us parlarem de la vaga indefinida que faran els metges. Començarà el 28 d'octubre, ho ha acordat el Sindicat Metges de Catalunya, juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya en la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. I anirem a Fira Tàrrega, on aquest divendres s'hi han preestrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. I en esports, Joan Fitó?
1: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 el Quinzenàs Manresa diumenge a les 12 a la final contra l'Ilerna Lleida. També ha jugat aquest divendres Joventut 95, Girona 84.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i al prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
2: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés moltíssim i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
3: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
4: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
5: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
6: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
7: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
8: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
6: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
9: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
6: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
10: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
6: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: A Girona, la manifestació independentista ha aplegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. A banda de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, a Barcelona s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 1.100. Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, tocada l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots fins que els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada, ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
11: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
12: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
13: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
13: Jo no pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
0: L'Ajuntament de Ripoll es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la Diada, que ha organitzat el mateix consistori. En la seva glossa, dins el monestir, Cotarelo ha cridat a la guerra contra l'islam. En acabar, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la Diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
14: Bona nit, Barcelona! La gossa sorda des de Pego al País Valencià. És un honor i una responsabilitat per a nosaltres estar ací a la Diada fent l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya. Moltíssimes gràcies per estar ahí.
0: Milers de persones han assistit a l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya un mes abans que s'acomiadin definitivament a Pego, a la Marina Alta. Han estat el plat fort de la festa Llibertat que organitza Òmnium per la Diada. Blai Mercè.
15: n'hi havia que assistien fidels a la cita anual.
16: Bueno, és una mica tradició venir sempre a Alemanya i acabar Art de Triomf a veure quina música fan.
15: I d'altres que tornaven després de molts anys.
17: De petita venia molt amb la meva família i jo tenia moltes ganes de viure-ho així més d'adolescent.
15: En una festa per la llibertat on tothom era jove. Alguns ho eren de debò i altres han fet un viatge en el temps, recordant aquelles festes majors de pogos eterns, pluges de petards, calimotxos per alguns, estelades i amb la gossa sorda de fons, un dels grups valencians que van marcar la sonoritat del canvi de segle juntament amb Obrint Pas. El cantant de la gossa sorda, Josep Nadal, es referia així al moment polític que vivim actualment a Catalunya. En declaracions a Catalunya Informació.
18: Sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble, i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nous temps que venen.
15: Un concert generós amb referències a l'1 d'octubre, a Palestina i també als docents en lluita, a qui han dedicat la cançó La nostra sort.
19: Els i les mestres, professors i professores estan posant les seues vides al límit. Algun dia, els llibres d'història parlaran d'aquells homes i dones i van donar la cara pel futur dels nostres fills i filles.
15: 24a edició de la Festa de la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural, que ha començat amb DJ Trapella enganxant, com sempre, cançons impossibles i alternant-ho amb proclames com, per exemple, Fora feixistes dels nostres barris.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra.
21: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels 4 avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
22: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
21: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolf Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
0: Encara en clau internacional us expliquem que els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, anuncien que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Mocha, un dels ports claus que el dijous van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab el-Mandeb és segura per a tothom, excepte per a les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
1: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
2: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: I en clau política, la número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les properes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà aquest dissabte la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. I ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93. En les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular a Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
20: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
20: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3Cat Info el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
23: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
0: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extra a Catalunya a fer-ne més de 18 milions i una tercera part d'atenció no es paguen al treballador, segons ha comptabilitzat ara el sindicat. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica. Òscar Riu, secretari de Política Sindical.
24: Sobretot en alguns sectors, no? Sector serveis, sector hospedaria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
0: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extra i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies. Els Mossos d'Esquadra i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això, els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons. Mor als 78 anys la política italiana i excomissària europea Emma Bonino, especialment significada en la defensa dels drets humans. Bonino, ingressada des de principis d'aquesta setmana per problemes respiratoris, va ser un dels màxims exponents del progressista Partit Radical Italià. Se la recorda per haver abanderat lluites en matèria de drets civils, feminisme i europeisme. Als anys 70 va liderar la defensa per a la legalització de l'avortament a Itàlia, el divorci, l'eutanàsia o la fi de l'energia nuclear mitjançant la desobediència civil. Durant la seva llarga trajectòria en la política, va ser també diputada, senadora, europarlamentària i ministra en dues ocasions.
20: 3CAT Info.
0: Ple rendiment en la segona jornada de Fira Tàrrega. Aquest divendres s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
4: En especial, dues estrenes han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules. Això ho explicava a Catalunya Ràdio una espectadora.
5: De mica en mica anava tenint una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
4: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, es titula Aquí i ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
7: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
4: És una proposta d'Arts al carrer dividida en dues parts, un rodatge, la primera, i el visionat de la pel·lícula, la segona, que reflexiona sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps. Ho explica el director i actor Marc Guillet.
8: Creem una mena de diàleg poètic entre la memòria d'una casa i que, per tant, és com la memòria humana. No, en aquest cas, ens centrem en una petita història de la vida d'una dona que va viure aquí durant el segle XX. Ho posem en diàleg amb la història de la vida, no? I la història del planeta. No?
4: Són dues de les 44 propostes que s'han pogut veure aquest divendres a Fira Tàrrega i que han aconseguit un 75% de l'assistència total. Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.

0: Sigur Rós ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Ho ha seguit Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell d'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona. John C. ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Bloodberg, la primera cançó que van donar a conèixer del seu darrer disc, Ata, el vuitè, com diu el títol. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que avui executa la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk, del disc Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de John C., que et guia, i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bonn treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat amb un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Stralford, del primer disc, aquest és Virgin, de 1999, i que esclata amb el tríptic Celeste, Ars Bathur i, sobretot, amb Hop i Pola, una increïble versió que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar.
0: Esports. Amb en Joan Fitó.
2: El Barça de bàsquet jugarà la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanàs Manresa per 77-90 diumenge a les 12 a l'Ilerna Lleida. I el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors blaugranes. El Manresa, Timmy Allen, n'ha anotat 18. Juan Núñez, jugador blaugrana.
3: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar y llegar a las finales y competir. Entonces, ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia, es la misma para todos los partidos.
2: A l'altra banda, Pierre Oriol explica com ha viscut el partit.
4: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic que espectacular, amb 38 punts la primera part, la feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop, però hi ha hagut un punt de flexió, jo crec que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
2: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, Sisa Joventut 95, FIAC Girona 84. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
6: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
2: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, torn per a l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna. El Sadar a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic blanquiblau.
7: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
2: El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
8: És un partit que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía. Piernas con con mucha gasolina.
2: A segona, també cinquena jornada, a 7:15, el Girona-Castelló a Montilivi. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 PM i Atlètic Club Espanyol a 12:00 PM. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure per Esport 3.
5: 3CAT Info.
2: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez reconeix que està lluny del ritme de l'italià i per això aquest divendres ha provat coses.
9: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
2: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només dues etapes, el Balear és líder de la General. Aquest divendres, 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic, per tant, el del Movistar. Manté el 1:37 d'avantatge respecte a l'eslovè quan només queden dues etapes.
10: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
2: I en ciclisme, David de la Cruz ha anunciat la seva retirada.
11: Esta va a ser mi última vuelta a España, es mi último año como profesional. Han sido 17 años que he tenido la fortuna de poder convertir una pasión en una profesión. Pero como digo, al final llega un momento que lo viejo debe dar paso a lo nuevo y ese momento ha llegado para mí.
5: 3CAT Info. Tresca Info.

0: 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i en posta 1.600. L'Assemblea anuncia que aviat convocarà una cimera de l'independentisme per preparar una gran manifestació la tardor del 2027 pel desè aniversari de l'1 d'octubre. A Barcelona, un dels actes ha acabat amb aldarulls i 8 detinguts per desordres públics. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions del Matí de Catalunya Ràdio, ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya. Els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. Preocupació al sector de la intel·ligència artificial pels perills de les aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. Segons l'agència Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tres víctimes mortals per accidents de trànsit en l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la Diada. Les víctimes són la conductora d'un vehicle i dos motoristes en tres xocs diferents. Amb aquestes ja són 93 les persones que han perdut la vida aquest any a la carretera. Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes.
1: Esports.
2: El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 al Manresa diumenge. A les 12, la final contra el Lleida, jugat també aquest divendres, Joventut 95, Girona 84. Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana atenció a l'equip per mantenir el nivell. A primera divisió, jugat aquest divendres, Sevilla 1, València 0. I en motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per a la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
7: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
9: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
7: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la diada es pugui celebrar sense exiliats.
10: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
7: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que

0: amb un mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització que ha avançat des de la plaça Catalunya darrere una pancarta on es podia llegir pel present i pel futur, i també amb unes grans lletres que formaven la paraula llibertat. Alguns dels manifestants ens destacaven la convicció que avui calia ser-hi, i més en el context com l'actual, i també d'una certa desmobilització.
1: Però amb ànims de ser-hi, ganes de reclamar el mateix de sempre, perquè estem en el mateix punt i les reclamacions són les mateixes, no?, de país.
2: Seguim insistint, seguim empenyent.
3: I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
0: Durant l'acte a la Copa s'ha llegit un manifest amb lemes com independència o decadència, s'ha cantat l'estaca i país petit, i s'ha acabat amb un concert reivindicatiu del grup Acoplats.
4: Les reivindicacions del territori han centrat els discursos d'aquest 11 de setembre també a Amposta. Des d'allà ens en informa Jordi Barranca.
5: Educació, sanitat i també la situació socioeconòmica de les Terres de l'Ebre han estat alguns dels temes en què s'han centrat les demandes i reivindicacions en la manifestació completa als carrers de la capital del Montsià.
6: Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellòs. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Castor de gas natural, los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre, i ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova, lo Pla Plater i la línia elèctrica de molt alta tensió.
5: A banda, l'objectiu que la diada d'enguany també marqui un abans i un després.
7: Se'ns presenta properament un escenari que és molt plausible, que és el retorn de tots els exiliats.
8: I estem tots una miqueta com en punt mort.
9: Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
10: Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som el futur d'aquest país.
5: La d'Amposta, recordem, era l'única convocatòria feta al conjunt de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.
4: I més enllà de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona rebaixa la xifra a 1.100. Roger Santaló.
11: L'esquerra independentista s'ha tornat a concentrar a plaça Urquinaona, punt emblemàtic dels disturbis contra la sentència del procés el 2019, i ho ha fet recordant la manifestació d'aquest dijous contra la presència d'Aliança Catalana al fossar de les Moreres i els detinguts per les protestes. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació al Mercat del Born, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha fet una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
12: Avui, dècades després, continuem en disputa! Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir.
11: Això també s'ha reflectit en els càntics de la manifestació que ha recorregut calmada als carrers de Barcelona. L'acte al Born ha acabat amb l'himne de Catalunya, els Segadors, però també amb la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Moixeranga del País Valencià, i considerat emblema dels Països Catalans.
4: Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos, que han fet servir la porra per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, a tocar de l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la diada. Ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova, les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
13: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
14: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
4: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
15: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
4: I ha animat la societat civil a fer pinya.
15: Jo m'apago, però la major part de vosaltres...

0: جن بيطال أمش فرنسا يوم فطور كنت تجاوز يكون تجاو توت شو أرز منجس فرنسات أرز انفادات برفي ونا غران كاتالونيا.
1: I la part institucional de la Diada s'ha tancat aquest divendres al vespre amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya a través de l'art i amb una ballarina com a fil conductor. S'ha homenatjat algunes figures clau de la història del país i s'ha recordat un cop més la Diada de Sant Boi del 1976. Agustí Serrat.
2: 50 cantaires onejants senyeres han donat el tret de sortida a l'acte institucional de la Diada que s'ha fet al Teatre Nacional de Catalunya. Amb actuacions musicals, de dansa i recitals de poesia, ha reivindicat grans moments i figures de la cultura i la història de Catalunya, com els 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme, l'any 1976, a Sant Boi. I ho ha fet amb les veus d'alguns dels seus protagonistes, com la fotògrafa Pilar Aymerich i l'advocat i polític Miquel Roca.
3: Ja no hi havia por. Crec que va ser una insurrecció.
4: Penseu que era la primera manifestació en llibertat, vigilada, però en llibertat, i era molt necessari demostrar que hi havia força.
2: També hi ha hagut espai per recordar efemèrides com els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, el 150 aniversari dels naixements tant de Pau Casals com de l'expresident Josep Irla i també la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú. Naïm Smiley, viral a les xarxes per les seves versions de cançons tradicionals catalanes, n'ha recitat un poema.
5: Si no tinguéssim miralls, perdríem moltes menys hores buscant de veure com som en lloc d'esbrinar qui som.
2: L'acte també ha comptat amb actuacions de Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis o Joan Dausà versionant Serrat.
1: I aquest divendres hem sabut que l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan s'hi li apliqui l'amnistia, encara que s'aixequi abans l'ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio.
6: En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio, el presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
1: A principis d'octubre s'espera que el Tribunal Constitucional determini què passa amb l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. A partir d'aquí, mourà fitxa el Suprem, que ja avisa que aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont i aplicarà l'amnistia si la decisió del Constitucional és favorable. El lletrat està convençut que el Constitucional ja té tots els arguments a punt.
6: A esta altura me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
1: El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix setembre. Obrim àrea de servei.
7: El temps.
1: Gemma Puig.
8: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta si pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època, Rudolph Giuliani, ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
9: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels 4 avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per justificar la guerra contra l'Iran.
10: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
9: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolf Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
1: Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
11: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
1: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
12: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
1: Mentrestant, la matinada passada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya d'unes 200 persones, entre les quals famílies amb nens. No hi ha hagut ferits. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A casa nostra, l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg deixa un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest migdia a 1:45 després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. En l'accident s'hi van veure implicats 3 vehicles que van xocar per causes que no se saben. Arran de l'accident, 4 persones més van quedar ferides. Amb aquests ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit. Les vies amb més complicacions han estat l'AP7 en diversos trams i la C16 a l'altura de Berga. Trànsit calcula que han sortit de l'àrea metropolitana el 98% dels vehicles previstos, 550.000. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
13: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
1: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la Garriga, al Vallès Oriental.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
14: Catalina!
15: M'agastaràs el nom?
16: Oi jo, abuela.
1: Lluís Amar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Amar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Amar ha destacat la manera tan particular en què l'avi i neta fan el dol en el film.
14: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi algú turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
1: Forastera s'ha estrenat aquest divendres a les sales.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Amb en Joan Fitó.
17: El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanes Manresa per 77-90. Diumenge a les 12, l'Hilerna Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat dels màxims anotadors blaugranes. El Manresa Timi Allen n'ha anotat 18. Oleg Balcherovski, jugador del Barça.
18: Hemos venido aquí para competir, pero para estar en la final y poder ganar esa Liga Catalana. Entonces, muy contento por el equipo, porque hemos hecho muy buen trabajo, aparte de estar muy pocos tiempo juntos, y a seguir.
17: A l'altra banda, Pierre Oriola, Lló al Barça.
19: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
17: També he jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, la Cisse Joventut 95, FIAC Girona 84. Cap dels dos equips tenia ja possibilitats de jugar la final. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye, un alè pivot que arriba del Madrid i signa per una temporada.
7: 3Cat Info.
17: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanovas.
20: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
17: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per a l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, tot per l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna, el Sadar, a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
16: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
17: Podreu seguir aquest Osasuna Espanyol en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
21: Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
17: A segona, també partit corresponent a la cinquena jornada, Girona-Castelló a 6:45 de la tarda. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 de la tarda i Atlètic Club de Bilbao Espanyol a 12:00 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure en directe a Esport 3.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino darrere del pilot local Marco Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià i per això ha provat aquest divendres coses diverses a la moto.
22: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
17: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran, a falta de només dues etapes. El Balear és líder de la General. Aquest divendres, a la 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic. Per tant, el de Movistar manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslovè quan queden només dues etapes.
23: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
17: I en handbol, aquest divendres ha arrencat la Lliga a Sobal. Dos partits amb presència d'equips catalans, Logroño 32, Barça 48 i Freaking Granollers 38, Cangas 34.
7: Són 4:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. A Barcelona, s'han detingut 8 persones per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. I aquest 11 de setembre, els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. I també us hem explicat que ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. I a partir d'ara us explicarem que el Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. També us parlarem de la vaga indefinida que faran els metges. Començarà el 28 d'octubre, ho ha acordat el Sindicat Metges de Catalunya, juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya en la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. I anirem a Fira Tàrrega, on aquest divendres s'hi han preestrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. I en esports, Joan Fitó?
1: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 el Quinzenàs Manresa diumenge a les 12 a la final contra l'Ilerna Lleida. També jugat aquest divendres Joventut 95, Girona 84.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i al prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
2: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
3: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
4: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
5: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
6: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
7: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
8: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
6: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
9: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
6: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
10: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
6: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: A Girona, la manifestació independentista ha aplegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. A banda de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, a Barcelona s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 1.100. Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, tocada l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots fins que els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada, ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
11: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
12: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
13: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
13: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
0: L'Ajuntament de Ripoll es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la Diada, que ha organitzat el mateix consistori. En la seva glossa, dins el monestir, Cotarelo ha cridat a la guerra contra l'islam. En acabar, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la Diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
14: Bona nit, Barcelona! La gossa sorda des de Pego al País Valencià. És un honor i una responsabilitat per a nosaltres estar ací a la Diada fent l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya. Moltíssimes gràcies per estar ahí.
0: Milers de persones han assistit a l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya un mes abans que s'acomiadin definitivament a Pego, a la Marina Alta. Han estat el plat fort de la festa Llibertat que organitza Òmnium per la Diada. Blai Mercè.
15: n'hi havia que assistien fidels a la cita anual.
16: Bueno, és una mica tradició venir sempre a Alemanya i acabar Art de Triomf a veure quina música fan.
15: I d'altres que tornaven després de molts anys.
17: De petita venia molt a molt la meva família i jo tenia moltes ganes de viure-ho així més d'adolescent.
15: En una festa per la llibertat on tothom era jove. Alguns ho eren de debò i altres han fet un viatge en el temps, recordant aquelles festes majors de pogos eterns, pluges de petards, calimotxos per alguns, estelades i amb la gossa sorda de fons, un dels grups valencians que van marcar la sonoritat del canvi de segle juntament amb Obrint Pas. El cantant de la gossa sorda, Josep Nadal, es referia així al moment polític que vivim actualment a Catalunya. En declaracions a Catalunya Informació.
18: Sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble, i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nous temps que venen.
15: Un concert generós amb referències a l'1 d'octubre, a Palestina i també als docents en lluita, a qui han dedicat la cançó La nostra sort.
14: Els i les mestres, professors i professores estan posant les seues vides al límit. Algun dia, els llibres d'història parlaran d'aquells homes i dones que van donar la cara pel futur dels nostres fills i filles.
15: 24a edició de la Festa de la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural, que ha començat amb DJ Trapella enganxant, com sempre, cançons impossibles i alternant-ho amb proclames, com per exemple, Fora feixistes dels nostres barris.
19: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra.
20: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
21: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
20: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolf Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
0: Encara en clau internacional us expliquem que els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, anuncien que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Mocha, un dels ports claus que el dijous van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab el-Mandeb és segura per a tothom, excepte per a les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
1: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
2: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: I en clau política, la número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les properes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà aquest dissabte la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. I ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93. En les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular a Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
19: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
19: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3Cat Info el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
23: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
0: Entre altres mesures, el nou estatut marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extra a Catalunya a fer-ne més de 18 milions i una tercera part d'atenció no es paguen al treballador, segons ha comptabilitzat ara el sindicat. El Ministeri de Treball s'ha compromès a trobar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica. Òscar Riu, secretari de Política Sindical.
24: Sobretot en alguns sectors, no? Sector serveis, sector hospedaria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
0: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extra i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies. Els Mossos d'Esquadra i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això, els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons. Mor als 78 anys la política italiana i excomissària europea Emma Bonino, especialment significada en la defensa dels drets humans. Bonino, ingressada des de principis d'aquesta setmana per problemes respiratoris, va ser un dels màxims exponents del progressista Partit Radical Italià. Se la recorda per haver abanderat lluites en matèria de drets civils, feminisme i europeisme. Als anys 70 va liderar la defensa per a la legalització de l'avortament a Itàlia, el divorci, l'eutanàsia o la fi de l'energia nuclear mitjançant la desobediència civil. Durant la seva llarga trajectòria en la política, va ser també diputada, senadora, europarlamentària i ministra en dues ocasions.
19: 3CAT Info.
0: Ple rendiment en la segona jornada de Fira Tàrrega. Aquest divendres s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: En especial, dues estrenes han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules. Això ho explicava a Catalunya Ràdio, una espectadora.
4: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
3: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, es titula Aquí i ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
5: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
3: És una proposta d'Arts al Carrer dividida en dues parts, un rodatge, la primera, i el visionat de la pel·lícula, la segona, que reflexiona sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps. Ho explica el director i actor Marc Guillet.
7: Creem una mena de diàleg poètic entre la memòria d'una casa i que, per tant, és com la memòria humana. No, en aquest cas, ens centrem en una petita història de la vida d'una dona que va viure aquí durant el segle XX. Ho posem en diàleg amb la història de la vida, no? I la història del planeta. No?
3: Són dues de les 44 propostes que s'han pogut veure aquest divendres a Fira Tàrrega i que han aconseguit un 75% de l'assistència total. Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
19: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.

0: Sigur Rós ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Ho ha seguit Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell d'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona. John C. ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del seu darrer disc, Ata, el vuitè, com diu el títol. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que avui executa la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk, del disc Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de John C., que et guia, i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bonn treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat amb un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Stralfurt, del primer disc, aquest és Virgin, de 1999, i que esclata amb el tríptic Celeste, Ars Bathur i, sobretot, amb Hop i Pola, una increïble versió que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar.
0: Esports. Amb en Joan Fitó.
2: El Barça de bàsquet jugarà la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitzanàs Manresa per 77-90. Diumenge a les 12, l'Ilerna Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors blaugranes. El Manresa, Timmy Allen, n'ha anotat 18. Juan Núñez, jugador blaugrana.
3: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar y llegar a las finales y competir. Entonces, ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia, es la misma para todos los partidos.
2: A l'altra banda, Pierre Oriol explica com ha viscut el partit.
4: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic que espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem dominat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
2: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, Sisa Joventut 95, FIAC Girona 84. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
6: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
2: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, torn per a l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna. El Sadar a 4:15 de la tarda. Manolo González, tècnic blanquiblau.
7: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
2: El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
8: És un partit que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía. Piernas con con mucha gasolina.
2: A segona, també cinquena jornada, a 7:15, el Girona-Castelló a Montilivi. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 PM i Atlètic Club Espanyol a 12:00 PM. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure per Esport 3.
5: 3CAT Info.
2: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez reconeix que està lluny del ritme de l'italià i per això aquest divendres ha provat coses.
9: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure-ho d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè, bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
2: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només dues etapes, el balear és líder de la General. Aquest divendres, 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic, per tant, el del Movistar. Manté el 1:37 d'avantatge respecte a l'eslovè quan només queden dues etapes.
10: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
2: I en ciclisme, David de la Cruz ha anunciat la seva retirada.
11: Esta va a ser mi última vuelta a España, es mi último año como profesional. Han sido 17 años que he tenido la fortuna de poder convertir una pasión en una profesión. Pero como digo, al final llega un momento que lo viejo debe dar paso a lo nuevo y ese momento ha llegado para mí.
5: 3CAT Info. Tresca Info.

0: 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. L'Assemblea anuncia que aviat convocarà una cimera de l'independentisme per preparar una gran manifestació la tardor del 2027, pel desè aniversari de l'1 d'octubre. A Barcelona, un dels actes ha acabat amb aldarulls i 8 detinguts per desordres públics. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya. Els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. Preocupació al sector de la intel·ligència artificial pels perills de les aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. Segons l'agència Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tres víctimes mortals per accidents de trànsit en l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la Diada. Les víctimes són la conductora d'un vehicle i dos motoristes en tres xocs diferents. Amb aquestes ja són 93 les persones que han perdut la vida aquest any a la carretera. Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes.
1: Esports. El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 al Manresa diumenge a les 12. La final contra el Lleida, jugat també aquest divendres. Joventut 95, Girona 84. Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana atenció a l'equip per mantenir el nivell. A primera divisió, jugat aquest divendres, Sevilla 1, València 0. I en motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i prelitoral central i a la resta sol. A la tarda, també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? I jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per a la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
7: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
9: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
7: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
10: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
7: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: Independència o decadència? Aquesta ha estat la consigna que més s'ha sentit a Girona durant aquesta diada. Ho ha seguit Maria Rovira.
12: La manifestació de Girona, que s'ha fet amb una única columna, ha acabat en una esplanada de la Copa completament plena, amb un mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització que ha avançat des de la plaça Catalunya darrere una pancarta on es podia llegir pel present i pel futur, i també amb unes grans lletres que formaven

0: d'aquest 11 de setembre també a Amposta. Des d'allà ens en informa Jordi Barranca.
1: Educació, sanitat i també la situació socioeconòmica de les Terres de l'Ebre han estat alguns dels temes en què s'han centrat les demandes i reivindicacions en la manifestació completa als carrers de la capital del Montsià.
2: Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellòs. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transbassament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Càstor de gas natural. Los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre. I ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova, lo Pla Plàter i la línia elèctrica de molt alta tensió.
1: A banda, l'objectiu que la diada d'enguany també marqui un abans i un després.
3: Se'ns presenta properament un escenari que és molt plausible, que és el retorn de tots els exiliats.
4: I estem tots una miqueta com en punt mort.
5: Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
6: Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som el futur d'aquest país.
1: La d'Amposta, recordem, era l'única convocatòria feta al conjunt de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.
0: I més enllà de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona rebaixa la xifra a 1.100. Roger Santaló.
7: L'esquerra independentista s'ha tornat a concentrar a plaça Urquinaona, punt emblemàtic dels disturbis contra la sentència del procés del 2019, i ho ha fet recordant la manifestació d'aquest dijous contra la presència d'Aliança Catalana al fossat de les Moreres i els detinguts per les protestes. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació al Mercat del Born, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha fet una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
8: Avui, dècades després, continuem en disputa! Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir.
7: Això també s'ha reflectit en els càntics de la manifestació que ha recorregut calmada als carrers de Barcelona. L'acte al Born ha acabat amb l'himne de Catalunya, els Segadors, però també amb la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Moixeranga del País Valencià, i considerat emblema dels Països Catalans.
0: Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos que han fet servir la porra per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, a tocar de l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova, les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
9: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
10: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
11: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
11: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
0: I la part institucional de la Diada s'ha tancat aquest divendres al vespre amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya a través de l'art i amb una ballarina com a fil conductor. S'ha homenatjat algunes figures clau de la història del país i s'ha recordat un cop més la Diada de Sant Boi del 1976. Agustí Serrat.
12: 50 cantaires onejant senyeres han donat el tret de sortida a l'acte institucional de la Diada que s'ha fet al Teatre Nacional de Catalunya.
13: Ah!
12: amb actuacions musicals, de dansa i recitals de poesia, ha reivindicat grans moments i figures de la cultura i la història de Catalunya.

0: Catalunya, com als 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme, l'any 1976, a Sant Boi. I ho ha fet amb les veus d'alguns dels seus protagonistes, com la fotògrafa Pilar Aymerich i l'advocat i polític Miquel Roca.
1: Ja no hi havia por. Crec que va ser una insurrecció.
2: Penseu que era la primera manifestació en llibertat, vigilada, però en llibertat, i era molt necessari demostrar que hi havia força.
0: També hi ha hagut espai per recordar efemèrides com els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, el 150 aniversari dels naixements tant de Pau Casals com de l'expresident Josep Irla i també la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú. Naïm Smiley, viral a les xarxes per les seves versions de cançons tradicionals catalanes, n'ha recitat un poema.
3: Si no tinguéssim miralls, perdríem moltes menys hores buscant de veure com som en lloc d'esbrinar qui som.
0: L'acte també ha comptat amb actuacions de Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis o Joan Dausà versionant Serrat.
4: I aquest divendres hem sabut que l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan s'hi li apliqui l'amnistia, encara que s'aixequi abans l'ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio.
5: En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio, el presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
4: A principis d'octubre s'espera que el Tribunal Constitucional determini què passa amb l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. A partir d'aquí, mourà fitxa el Suprem, que ja avisa que aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont i aplicarà l'amnistia si la decisió del Constitucional és favorable. El lletrat està convençut que el Constitucional ja té tots els arguments a punt.
5: A esta altura me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas, han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
4: El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix setembre. Obrim àrea de servei.
6: El temps.
4: Gemma Puig.
7: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època, Rudolph Giuliani, ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
8: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
9: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
8: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolph Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
4: Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
10: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
4: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
11: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
4: Mentrestant, la matinada passada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya d'unes 200 persones, entre les quals famílies amb nens. No hi ha hagut ferits. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: A casa nostra, l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg deixa un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest migdia a 1:45 després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. En l'accident s'hi van veure implicats 3 vehicles que van xocar per causes que no se saben. Arran de l'accident, 4 persones més van quedar ferides. Amb aquests ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit. Les vies amb més complicacions han estat l'AP7 en diversos trams i la C16 a l'altura de Berga. Trànsit calcula que han sortit de l'àrea metropolitana el 98% dels vehicles previstos, 550.000. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància, que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
12: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
4: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la Garriga, al Vallès Oriental.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
13: Catalina!
14: M'agastaràs el nom?
15: Oi, abuela.
4: Lluís Amar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Amar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Amar ha destacat la manera tan particular en què l'avi i neta fan el dol en el film.
13: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
4: Forastera s'ha estrenat aquest divendres a les sales.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
4: Amb en Joan Fitó.
16: El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanes Manresa per 77-90 diumenge a les 12. L'Hilern Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat dels màxims anotadors blaugranes. El Manresa Timi Allen n'ha anotat 18. Oleg Balcherovski, jugador del Barça.
17: Hemos venido aquí para competir, pero para estar en la final y poder ganar esa Liga Catalana. Entonces, muy contento por el equipo, porque hemos hecho muy buen trabajo, aparte de estar muy pocos tiempo juntos, y a seguir.
16: A l'altra banda, Pierre Oriola, Lló al Barça.
18: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs, et passa factura.
16: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, la Cisse Joventut 95, FIAC Girona 84. Cap dels dos equips tenia ja possibilitats de jugar la final. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye, un alipivot que arriba del Madrid i signa per una temporada.
6: 3Cat Info.
16: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanovas.
19: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
16: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per a l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, tot per l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna, al Sadar, a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
20: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits. Així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
16: Podreu seguir aquest Osasuna Espanyol en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
21: Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía. piernas con mucha gasolina.
16: A segona, també partit corresponent a la cinquena jornada, Girona-Castelló a 6:45 de la tarda. A la Lliga Femenina, 2 partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 de la tarda i Atlètic Club de Bilbao Espanyol a 12:00 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure en directe a Esport 3.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino darrere del pilot local Marco Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià i per això ha provat aquest divendres coses diverses a la moto.
1: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treureu d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè, bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
16: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només 2 etapes, el Balear és líder de la General. Aquest divendres, a la 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic. Per tant, el de Movistar manté el 1:37 d'avantatge respecte a l'eslovè quan queden només 2 etapes.
15: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan 2 y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
16: I en handbol, aquest divendres ha arrencat la Lliga Asobal. 2 partits amb presència d'equips catalans, Logroño 32, Barça 48 i Freaking Granollers 38, Cangas 34.
6: Són 4:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. A Barcelona, s'han detingut 8 persones per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. I aquest 11 de setembre, els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. I també us hem explicat que ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. I a partir d'ara us explicarem que el Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. També us parlarem de la vaga indefinida que faran els metges. Començarà el 28 d'octubre, ho ha acordat el Sindicat Metges de Catalunya, juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya en la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. I anirem a Fira Tàrrega, on aquest divendres s'hi han preestrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. I en esports, Joan Fitó?
1: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 el Quinzenàs Manresa diumenge a les 12 a la final contra l'Ilerna Lleida. També jugat aquest divendres, Joventut 95, Girona 84.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i al prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
2: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? I jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
3: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
4: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
5: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
6: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
7: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
8: Hem dedicat
7: molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
6: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
8: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
6: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
9: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
6: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: A Girona, la manifestació independentista ha aplegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. A banda de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, a Barcelona s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 1.100. Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, tocada l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots fins que els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada, ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
10: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
11: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, amb progrés, amb justícia i amb llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
12: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
12: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
0: L'Ajuntament de Ripoll es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la Diada, que ha organitzat el mateix consistori. En la seva glossa, dins el monestir, Cotarelo ha cridat a la guerra contra l'islam. En acabar, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la Diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
13: Bona nit, Barcelona! La gossa sorda des de Pego al País Valencià. És un honor i una responsabilitat per a nosaltres estar ací a la Diada fent l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya. Moltíssimes gràcies per estar ahí.
0: Milers de persones han assistit a l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya un mes abans que s'acomiadin definitivament a Pego, a la Marina Alta. Han estat el plat fort de la festa Llibertat que organitza Òmnium per la Diada. Blai Mercè.
14: n'hi havia que assistien fidels a la cita anual.
15: Bueno, és una mica tradició venir sempre a la Mani a Art de Triomf a veure quina música fan.
14: I d'altres que tornaven després de molts anys.
16: De petita venia molt amb la meva família i jo tenia moltes ganes de viure-ho així més d'adolescent.
14: En una festa per la llibertat on tothom era jove. Alguns ho eren de debò, i altres han fet un viatge en el temps, recordant aquelles festes majors de pogos eterns, pluges de petards, calimotxos per alguns, estelades, i amb la gossa sorda de fons, un dels grups valencians que van marcar la sonoritat del canvi de segle juntament amb Obrint Pas. El cantant de la gossa sorda, Josep Nadal, es referia així al moment polític que vivim actualment a Catalunya. En declaracions a Catalunya Informació.
17: Sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble, i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nous temps que venen.
14: Un concert generós amb referències a l'1 d'octubre, a Palestina i també als docents en lluita, a qui han dedicat la cançó La nostra sort.
13: Els i les mestres, professors i professores estan posant les seues vides al límit. Algun dia, els llibres d'història parlaran d'aquells homes i dones que van donar la cara el futur dels nostres fills i filles.
14: 24a edició de la Festa de la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural, que ha començat amb DJ Trapella enganxant, com sempre, cançons impossibles i alternant-ho amb proclames com, per exemple, Fora feixistes dels nostres barris.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra.
19: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
20: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
19: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolf Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
0: Encara en clau internacional us expliquem que els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, anuncien que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Mocha, un dels ports claus que el dijous van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab el-Mandeb és segura per a tothom, excepte per a les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
1: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
21: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: I en clau política, la número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les properes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà aquest dissabte la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. I ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93. En les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular a Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
18: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
18: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3Cat Info el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
23: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
0: Entre altres mesures, el nou estatut marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extra a Catalunya a fer-ne més de 18 milions i una tercera part d'atenció no es paguen al treballador, segons ha comptabilitzat ara el sindicat. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica. Òscar Riu, secretari de Política Sindical.
24: Sobretot en alguns sectors, no? Sector serveis, sector hostaleria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
0: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extra i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies. Els Mossos d'Esquadra i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això, els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons. Mor als 78 anys la política italiana i excomissària europea Emma Bonino, especialment significada en la defensa dels drets humans. Bonino, ingressada des de principis d'aquesta setmana per problemes respiratoris, va ser un dels màxims exponents del progressista Partit Radical Italià. Se la recorda per haver abanderat lluites en matèria de drets civils, feminisme i europeisme. Als anys 70 va liderar la defensa per a la legalització de l'avortament a Itàlia, el divorci, l'eutanàsia o la fi de l'energia nuclear mitjançant la desobediència civil. Durant la seva llarga trajectòria en la política, va ser també diputada, senadora, europarlamentària i ministra en dues ocasions.
18: 3CAT Info.
0: Ple rendiment en la segona jornada de Fira Tàrrega. Aquest divendres s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
2: En especial, dues estrenes han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules. Això ho explicava a Catalunya Ràdio, una espectadora.
3: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
2: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, es titula Aquí i ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
4: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
2: És una proposta d'Arts al carrer dividida en dues parts, un rodatge, la primera, i el visionat de la pel·lícula, la segona, que reflexiona sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps. Ho explica el director i actor Marc Guillet.
5: Creem una mena de diàleg poètic entre la memòria d'una casa i que, per tant, és com la memòria humana. No, en aquest cas, ens centrem en una petita història de la vida d'una dona que va viure aquí durant el segle XX. Ho posem en diàleg amb la història de la vida, no? I la història del planeta. No?
2: Són dues de les 44 propostes que s'han pogut veure aquest divendres a Fira Tàrrega i que han aconseguit un 75% de l'assistència total. Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
18: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.

0: Sigur Rós ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Ho ha seguit Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell d'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona. John C. ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del seu darrer disc, Ata, el vuitè, com diu el títol. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que avui executa la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk, del disc Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de John C., que et guia, i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bonn treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat amb un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Stralfurt, del primer disc, aquest és Virgin, de 1999, i que esclata amb el tríptic Celeste, Ars Bathur i, sobretot, amb Hop i Pola, una increïble versió que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar.
0: Esports. Amb en Joan Fitó.
2: El Barça de bàsquet jugarà la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitzanàs Manresa per 77-90. Diumenge a les 12, l'Ilern Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors blaugranes. El Manresa, Timmy Allen, n'ha anotat 18. Juan Núñez, jugador blaugrana.
3: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar y llegar a las finales y competir. Entonces, ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia, es la misma para todos los partidos.
2: A l'altra banda, Pierre Oriol explica com ha viscut el partit.
4: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic que espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem dominat el rebot. I tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent. Al final, doncs, et passa factura.
2: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana. Sisa Joventut, 95, FIAC Girona, 84. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
6: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
2: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, torn per a l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna. El Sadar a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic blanquiblau.
7: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
2: El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
8: És un partit que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía. Piernas con con mucha gasolina.
2: A segona, també cinquena jornada, a 7:15, el Girona-Castelló a Montilivi. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 PM i Atlètic Club Espanyol a 12:00 PM. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure per Esport 3.
5: 3CAT Info.
2: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez reconeix que està lluny del ritme de l'italià i per això aquest divendres ha provat coses.
9: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que et treureu d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
2: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només dues etapes, el balear és líder de la General. Aquest divendres, 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic, per tant, el del Movistar. Manté el 1:37 d'avantatge respecte a l'eslovè quan només queden dues etapes.
10: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
2: I en ciclisme, David de la Cruz ha anunciat la seva retirada.
11: Esta va a ser mi última vuelta a España, es mi último año como profesional. Han sido 17 años que he tenido la fortuna de poder convertir una pasión en una profesión. Pero como digo, al final llega un momento que lo viejo debe dar paso a lo nuevo y ese momento ha llegado para mí.
5: 3CAT Info. Tresca Info.

0: 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i en posta 1.600. L'Assemblea anuncia que aviat convocarà una cimera de l'independentisme per preparar una gran manifestació la tardor del 2027, pel desè aniversari de l'1 d'octubre. A Barcelona, un dels actes ha acabat amb aldarulls i 8 detinguts per desordres públics. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya. Els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. Preocupació al sector de la intel·ligència artificial pels perills de les aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. Segons l'agència Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. 3 víctimes mortals per accidents de trànsit en l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la Diada. Les víctimes són la conductora d'un vehicle i 2 motoristes en 3 xocs diferents. Amb aquestes ja són 93 les persones que han perdut la vida aquest any a la carretera. Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes.
1: Esports. El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 al Manresa diumenge. A les 12, la final contra el Lleida, jugat també aquest divendres, Joventut 95, Girona 84. Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana atenció a l'equip per mantenir el nivell. A primera divisió, jugat aquest divendres, Sevilla 1, València 0. I en motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i prelitoral central i a la resta sol. A la tarda, també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? I jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per a la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
7: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
9: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
7: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
10: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
7: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: Independència o decadència? Aquesta ha estat la consigna que més s'ha sentit a Girona durant aquesta diada. Ho ha seguit Maria Rovira.
12: La manifestació de Girona, que s'ha fet amb una única columna, ha acabat en una esplanada de la Copa completament plena, amb un mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització que ha avançat des de la plaça Catalunya darrere una pancarta on es podia llegir pel present i pel futur, i també amb unes grans lletres que formaven la paraula llibertat. Alguns dels manifestants ens destacaven la convicció que avui calia ser-hi, i més en el context com l'actual, i també d'una certa desmobilització.
13: Però amb ànims de ser-hi, ganes de reclamar el mateix de sempre, perquè estem en el mateix punt i les reclamacions són les mateixes, no?, de país.
14: Seguim insistint, seguim empenyent.
15: I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
12: Durant l'acte a la Copa s'ha llegit un manifest amb lemes com independència o decadència, s'ha cantat l'estaca i país petit i s'ha acabat amb un concert reivindicatiu del grup Acoplats.
0: Les reivindicacions del territori han centrat els discursos d'aquest 11 de setembre també a Amposta. Des d'allà ens en informa Jordi Barranca.
16: Educació, sanitat i també la situació socioeconòmica de les Terres de l'Ebre han estat alguns dels temes en què s'han centrat les demandes i reivindicacions en la manifestació.

0: Aliats.
1: I estem tots una miqueta com en punt mort.
2: Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
3: Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som el futur d'aquest país.
4: La d'Amposta, recordem, era l'única convocatòria feta al conjunt de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.
5: I més enllà de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona rebaixa la xifra a 1.100. Roger Santaló.
6: L'esquerra independentista s'ha tornat a concentrar a plaça Urquinaona, punt emblemàtic dels disturbis contra la sentència del procés del 2019, i ho ha fet recordant la manifestació d'aquest dijous contra la presència d'Aliança Catalana al fossar de les Moreres i els detinguts per les protestes. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació al Mercat del Born, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha fet una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
7: Avui, dècades després, continuem en disputa! Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir.
6: Això també s'ha reflectit en els càntics de la manifestació que ha recorregut calmada als carrers de Barcelona. L'acte al Born ha acabat amb l'himne de Catalunya, els Segadors, però també amb la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Moixeranga del País Valencià, i considerat emblema dels Països Catalans.
5: Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos, que han fet servir la porra per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, a tocar de l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova, les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
8: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
9: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
5: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
10: Insisteixo que avui és la festa dels catalans, els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
5: I ha animat la societat civil a fer pinya.
10: Jo me pau, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
5: I la part institucional de la Diada s'ha tancat aquest divendres al vespre amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya a través de l'art i amb una ballarina com a fil conductor. S'ha homenatjat algunes figures clau de la història del país i s'ha recordat un cop més la Diada de Sant Boi del 1976. Agustí Serrat.
11: 50 cantaires onejant senyeres han donat el tret de sortida a l'acte institucional de la Diada que s'ha fet al Teatre Nacional de Catalunya. Amb actuacions musicals, de dansa i recitals de poesia, ha reivindicat grans moments i figures de la cultura i la història de Catalunya, com els 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme, l'any 1976, a Sant Boi. I ho ha fet amb les veus d'alguns dels seus protagonistes, com la fotògrafa Pilar Aymerich i l'advocat i polític Miquel Roca.
12: Ja no hi havia por. Crec que va ser una insurrecció.
13: Penseu que era la primera manifestació en llibertat, vigilada, però en llibertat, i era molt necessari demostrar que hi havia força.
11: També hi ha hagut espai per recordar efemèrides com els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, el 150 aniversari dels naixements tant de Pau Casals com de l'expresident Josep Irla i també la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú. Naïm Smiley, viral a les xarxes per les seves versions de cançons tradicionals catalanes, n'ha recitat un poema.
14: Si no tinguéssim miralls, perdríem moltes menys hores buscant de veure com som,
0: en lloc d'esbrinar qui som.
11: L'acte també ha comptat amb actuació

0: versions de Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis o Joan Dausà versionant Serrat.
1: I aquest divendres hem sabut que l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan s'hi li apliqui l'amnistia, encara que s'aixequi abans l'ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio.
2: En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio. El presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
1: A principis d'octubre s'espera que el Tribunal Constitucional determini què passa amb l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. A partir d'aquí, mourà fitxa el Suprem, que ja avisa que aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont i aplicarà l'amnistia si la decisió del Constitucional és favorable. El lletrat està convençut que el Constitucional ja té tots els arguments a punt.
2: A aquesta altura me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
1: El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix setembre. Obrim àrea de servei.
3: El temps.
1: Gemma Puig.
4: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època, Rudolph Giuliani, ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
5: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
6: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
5: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolph Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
1: Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
7: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
1: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
8: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
1: Mentrestant, la matinada passada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya d'unes 200 persones, entre les quals famílies amb nens. No hi ha hagut ferits. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A casa nostra, l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg deixa un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest migdia a 1:45 després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. En l'accident s'hi van veure implicats 3 vehicles que van xocar per causes que no se saben. Arran de l'accident, 4 persones més van quedar ferides. Amb aquests ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit. Les vies amb més complicacions han estat l'AP7 en diversos trams i la C16 a l'altura de Berga. Trànsit calcula que han sortit de l'àrea metropolitana el 98% dels vehicles previstos, 550.000. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància, que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
9: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
1: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la Garriga, al Vallès Oriental.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
10: Catalina!
11: M'agastaràs el nom?
12: Oi, jo, abuela.
1: Lluís Amar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Amar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Amar ha destacat la manera tan particular en què l'avi i neta fan el dol en el film.
10: jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga i entra i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
1: Forastera s'ha estrenat aquest divendres a les sales.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. Esports.
1: Amb en Joan Fitó.
12: El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanes Manresa per 77-90. Diumenge a les 12, l'Hilerna Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat dels màxims anotadors blaugranes. El Manresa Timi Allen n'ha anotat 18. Oleg Balcherovski, jugador del Barça.
13: Hemos venido aquí para competir, pero para estar en la final y poder ganar esa Liga Catalana. Entonces, muy contento por el equipo, porque hemos hecho muy buen trabajo, aparte de estar muy pocos tiempo juntos, y a seguir.
12: A l'altra banda, Pierre Oriola, Lló al Barça.
14: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
12: També he jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, la Cisa Joventut 95, FIAC Girona 84. Cap dels dos equips tenia ja possibilitats de jugar la final. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye, un aler pivot que arriba del Madrid i signa per una temporada.
3: 3Cat Info.
12: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanovas.
15: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
12: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per a l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, tot per l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna, al Sadar, a 4:45 de la tarda. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
16: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
12: Podreu seguir aquest Osasuna Espanyol en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
17: Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
12: A segona, també partit corresponent a la cinquena jornada, Girona-Castelló a 7:15 de la tarda. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 de la tarda i Atlètic Club de Bilbao Espanyol a 12:00 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure en directe a Esport 3.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino darrere del pilot local Marco Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià i per això ha provat aquest divendres coses diverses a la moto.
18: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure-ho d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
12: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran, a falta de només dues etapes. El Balear és líder de la General. Aquest divendres, a la 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic. Per tant, el de Movistar manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslovè quan queden només dues etapes.
19: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol, la verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
12: I en handbol, aquest divendres ha arrencat la Lliga a Sobal, dos partits amb presència d'equips catalans, Logroño 32, Barça 48 i Freiking Granollers 38, Cangas 34.
3: Són dos quarts de sis.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. A Barcelona, s'han detingut 8 persones per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. I aquest 11 de setembre, els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. I també us hem explicat que ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. I a partir d'ara us explicarem que el Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. També us parlarem de la vaga indefinida que faran els metges. Començarà el 28 d'octubre, ho ha acordat el Sindicat Metges de Catalunya, juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya en la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. I anirem a Fira Tàrrega, on aquest divendres s'hi han preestrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. I en esports, Joan Fitó?
12: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 el Quinzenàs Manresa diumenge a les 12 a la final contra l'Ilerna Lleida. També jugat aquest divendres, Joventut 95, Girona 84.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i al prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya.
20: Sí, independència!
1: A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
20: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
21: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
22: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
23: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
1: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
24: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
25: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
26: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
24: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la diada es pugui celebrar sense exiliats.
27: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui hi ha el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
24: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
28: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
24: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
1: A Girona, la manifestació independentista ha plegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. A banda de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, a Barcelona s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 1.100. Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, tocada l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots fins que els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la diada, ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
29: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
30: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
1: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
31: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
1: I ha animat la societat civil a fer pinya.
31: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
1: L'Ajuntament de Ripoll es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la Diada, que ha organitzat el mateix consistori. En la seva glossa, dins el monestir, Cotarelo ha cridat a la guerra contra l'Islam. En acabar, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la Diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
0: Bona nit, Barcelona! La gossa sorda des de Pego al País Valencià. És un honor i una responsabilitat per a nosaltres estar ací a la Diada fent l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya. Moltíssimes gràcies per estar ahí.
1: Milers de persones han assistit a l'últim concert de la gossa sorda a Catalunya un mes abans que s'acomiadin definitivament a Pego, a la Marina Alta. Han estat el plat fort de la festa Llibertat que organitza Òmnium per la Diada. Blai Mercè.
2: N'hi havia que assistien fidels a la cita anual.
4: Bueno, és una mica tradició venir sempre a la Mani a Art de Triomf a veure quina música fan.
2: I d'altres que tornaven després de molts anys.
4: De petita venia molt la meva família i jo tenia moltes ganes de viure-ho així més d'adolescent.
2: En una festa per la llibertat on tothom era jove. Alguns ho eren de debò i altres han fet un viatge en el temps, recordant aquelles festes majors de pogos eterns, pluges de petards, calimotxos per alguns, estelades i amb la gossa sorda de fons, un dels grups valencians que van marcar la sonoritat del canvi de segle juntament amb Obrim Pas. El cantant de la gossa sorda, Josep Nadal, es referia així al moment polític que vivim actualment a Catalunya, en declaracions a Catalunya Informació.
5: Sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble, i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nous temps que venen.
2: Un concert generós amb referències a l'1 d'octubre, a Palestina i també als docents en lluita, a qui han dedicat la cançó La nostra sort.
0: Els i les mestres, professors i professores estan posant les seues vides al límit. Algun dia, els llibres d'història parlaran d'aquells homes i dones i van donar la cara pel futur dels nostres fills i filles.
2: 24a edició de la Festa de la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural, que ha començat amb DJ Trapella enganxant, com sempre, cançons impossibles i alternant-ho amb proclames, com per exemple, Fora feixistes dels nostres barris.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra.
6: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels 4 avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
7: Saludem els membres de les forces armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
6: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolf Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
1: Encara en clau internacional, us expliquem que els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, anuncien que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Mocha, un dels ports claus que el dijous van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab el-Mandeb és segura per a tothom, excepte per a les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
8: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
1: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
9: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
1: I en clau política, la número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les properes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà aquest dissabte la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. I ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93. En les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular a Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
3: El temps.
1: Gemma Puig.
10: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3Cat Info el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
11: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
1: Entre altres mesures, el nou Estatut Marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extra a Catalunya a fer-ne més de 18 milions i una tercera part d'atenció no es paguen al treballador, segons ha comptabilitzat ara el sindicat. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica. Òscar Riu, secretari de Política Sindical.
12: Sobretot en alguns sectors, no? Sector serveis, sector hostaleria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
1: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extra i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies. Els Mossos d'Esquadra i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons. Mor als 78 anys la política italiana i excomissària europea Emma Bonino, especialment significada en la defensa dels drets humans. Bonino, ingressada des de principis d'aquesta setmana per problemes respiratoris, va ser un dels màxims exponents del progressista Partit Radical Italià. Se la recorda per haver abanderat lluites en matèria de drets civils, feminisme i europeisme. Als anys 70 va liderar la defensa per a la legalització de l'avortament a Itàlia, el divorci, l'eutanàsia o la fi de l'energia nuclear mitjançant la desobediència civil. Durant la seva llarga trajectòria en la política, va ser també diputada, senadora, europarlamentària i ministra en dues ocasions.
3: 3CAT Info.
1: Ple rendiment en la segona jornada de Fira Tàrrega. Aquest divendres s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
13: En especial, dues estrenes han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules. Això ho explicava a Catalunya Ràdio una espectadora.
14: De mica en mica anava traient una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins... La llibertat, com representes la llibertat també, no?
13: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, es titula Aquí i ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
15: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
13: És una proposta d'Arts al carrer dividida en dues parts, un rodatge, la primera, i el visionat de la pel·lícula, la segona, que reflexiona sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps. Ho explica el director i actor Marc Guillet.
16: Creem una mena de diàleg poètic entre la memòria d'una casa i que, per tant, és com la memòria humana. No, en aquest cas, ens centrem en una petita història de la vida d'una dona que va viure aquí durant el segle XX. Ho posem en diàleg amb la història de la vida, no? I la història del planeta. No?
13: Són dues de les 44 propostes que s'han pogut veure aquest divendres a Fira Tàrrega i que han aconseguit un 75% de l'assistència total. Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.

0: Sigur Rós ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Ho ha seguit Marc Ruiz.
1: Engolits pel fum il·luminat de vermell d'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona. John C. ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del seu darrer disc, Ata, el vuitè, com diu el títol. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que avui executa la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk, del disc Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de John C. que et guia i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bonn treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat amb un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Stralfurt, del primer disc, aquest és Virgin, de 1999, i que esclata amb el tríptic Celeste, Ars Bathur i, sobretot, amb Hop i Pola, una increïble versió que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar.
0: Esports. Amb en Joan Fitó.
2: El Barça de bàsquet jugarà a la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitzanàs Manresa per 77-90. Diumenge a les 12, l'Ilerna Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors blaugranes. El Manresa, Timmy Allen, n'ha anotat 18. Juan Núñez, jugador blaugrana.
3: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar y llegar a las finales y competir. Entonces, ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia, es la misma para todos los partidos.
2: A l'altra banda, Pierre Oriol explica com ha viscut el partit.
4: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic que espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec, que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs, et passa factura.
2: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, Sisa Joventut 95, FIAC Girona 84. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió d'Elijon Ndiaye.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
6: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
2: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, torn per a l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna. El Sadar a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic blanquiblau.
7: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
2: El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
8: És un partit que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía. Piernas con con mucha gasolina.
2: A segona, també cinquena jornada, a 7:15, el Girona-Castelló a Montilivi. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 PM i Atlètic Club Espanyol a 12:00 PM. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure per Esport 3.
5: 3CAT Info.
2: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez reconeix que està lluny del ritme de l'italià i per això aquest divendres ha provat coses.
9: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè, bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
2: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només dues etapes, el balear és líder de la General. Aquest divendres, 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic, per tant, el del Movistar. Manté el 1:37 d'avantatge respecte a l'eslovè quan només queden dues etapes.
10: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
2: I en ciclisme, David de la Cruz ha anunciat la seva retirada.
11: Esta va a ser mi última vuelta a España, es mi último año como profesional. Han sido 17 años que he tenido la fortuna de poder convertir una pasión en una profesión. Pero como digo, al final llega un momento que lo viejo debe dar paso a lo nuevo y ese momento ha llegado para mí.
5: 3CAT Info. Tresca Info.

0: 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. L'Assemblea anuncia que aviat convocarà una cimera de l'independentisme per preparar una gran manifestació la tardor del 2027, pel desè aniversari de l'1 d'octubre. A Barcelona, un dels actes ha acabat amb aldarulls i 8 detinguts per desordres públics. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, també s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya. Els Estats Units commemoren els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. Preocupació al sector de la intel·ligència artificial pels perills de les aplicacions pel que fa a la seguretat de les persones. Segons l'agència Bloomberg, OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic diu que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. 3 víctimes mortals per accidents de trànsit en l'operació sortida pel cap de setmana llarg de la Diada. Les víctimes són la conductora d'un vehicle i 2 motoristes en 3 xocs diferents. Amb aquestes ja són 93 les persones que han perdut la vida aquest any a la carretera. Lluís Omar torna a la gran pantalla amb la pel·lícula Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes.
1: Esports. El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 al Manresa diumenge. A les 12, la final contra el Lleida, jugat també aquest divendres, Joventut 95, Girona 84. Joan Laporta assegura que l'objectiu del Barça és guanyar els 4 títols, però demana atenció a l'equip per mantenir el nivell. A primera divisió, jugat aquest divendres, Sevilla 1, València 0. I en motos, Marc Márquez acaba segon a la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i prelitoral central i a la resta sol. A la tarda, també alguna gota al Prepirineu Oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
3: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? I jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
4: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
5: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
6: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per a la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
7: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
8: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
9: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
7: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
10: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
7: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
11: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
7: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: Independència o decadència? Aquesta ha estat la consigna que més s'ha sentit a Girona durant aquesta diada. Ho ha seguit Maria Rovira.
12: La manifestació de Girona, que s'ha fet amb una única columna, ha acabat en una esplanada de la Copa completament plena, amb un mar de samarretes grogues i estelades i crits d'independència. Una mobilització que ha avançat des de la plaça Catalunya darrere una pancarta on es podia llegir pel present i pel futur, i també amb unes grans lletres que formaven la paraula llibertat. Alguns dels manifestants ens destacaven la convicció que avui calia ser-hi, i més en el context com l'actual, i també d'una certa desmobilització.
13: Però amb ànims de ser-hi, ganes de reclamar el mateix de sempre, perquè estem en el mateix punt i les reclamacions són les mateixes, no?, de país.
14: Seguim insistint, seguim empenyent.
15: I aconseguir el que és ja la independència d'una punyetera vegada.
12: Durant l'acte a la Copa s'ha llegit un manifest amb lemes com independència o decadència, s'ha cantat l'estaca i país petit i s'ha acabat amb un concert reivindicatiu del grup Acoplats.
0: Les reivindicacions del territori han centrat els discursos d'aquest 11 de setembre també a Amposta. Des d'allà ens en informa Jordi Barranca.
16: Educació, sanitat i també la situació socioeconòmica de les Terres de l'Ebre han estat alguns dels temes en què s'han centrat les demandes i reivindicacions en la manifestació completa als carrers de la capital del Montsià.
17: Les ferides obertes per la central nuclear d'Ascó i la proximitat de la de Vandellòs. La indústria contaminant d'Ercros a Flix. Lo transvasament de l'Ebre al Camp de Tarragona. Lo fallit magatzem Castor de gas natural, los abocadors de Tivissa i Ribarroja d'Ebre i ara la gigafactoria d'intel·ligència artificial projectada a Móra la Nova, lo Pla Plater i la línia elèctrica de molt alta tensió.
16: A banda, l'objectiu que la diada d'enguany també marqui un abans i un després.
18: Se'ns presenta properament un escenari que és molt plausible, que és el retorn de tots els exiliats.
19: I estem tots una miqueta com en punt mort.
20: Espero que, com diuen alguns, que podria ser un punt d'inflexió.
21: Des d'aquí volem reivindicar que els joves surtin als carrers, perquè ara més que mai Catalunya ha de créixer i els joves som

0: Recordant la manifestació d'aquest dijous contra la presència d'Aliança Catalana al Fossat de les Moreres i els detinguts per les protestes. Precisament en el seu discurs per acabar la manifestació al Mercat del Born, el secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha fet una crida a recuperar els carrers contra l'extrema dreta.
1: Avui, dècades després, continuem en disputa. Disputa de la catalanitat, del que és ser poble català, i disputa del projecte de país que volem construir.
0: Això també s'ha reflectit en els càntics de la manifestació que ha recorregut calmada als carrers de Barcelona. L'acte al Born ha acabat amb l'himne de Catalunya, els Segadors, però també amb la Balanguera, himne oficial de Mallorca, i la Moixeranga del País Valencià i considerat emblema dels Països Catalans.
2: Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos que han fet servir la porra per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, a tocar de l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots, fins que aquests els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova, les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
3: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
4: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
2: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
5: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
2: I ha animat la societat civil a fer pinya.
5: Jo me pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagieu-vos i contagieu tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
2: I la part institucional de la Diada s'ha tancat aquest divendres al vespre amb un acte al Teatre Nacional de Catalunya a través de l'art i amb una ballarina com a fil conductor. S'ha homenatjat algunes figures clau de la història del país i s'ha recordat un cop més la Diada de Sant Boi del 1976. Agustí Serrat.
6: 50 cantaires onejant senyeres han donat el tret de sortida a l'acte institucional de la Diada que s'ha fet al Teatre Nacional de Catalunya. Amb actuacions musicals, de dansa i recitals de poesia, ha reivindicat grans moments i figures de la cultura i la història de Catalunya, com els 50 anys de la primera celebració de la Diada després del franquisme, l'any 1976, a Sant Boi. I ho ha fet amb les veus d'alguns dels seus protagonistes, com la fotògrafa Pilar Aymerich i l'advocat i polític Miquel Roca.
7: Ja no hi havia por. Crec que va ser una insurrecció.
8: Penseu que era la primera manifestació en llibertat, vigilada, però en llibertat, i era molt necessari demostrar que hi havia força.
6: També hi ha hagut espai per recordar efemèrides com els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu, el 150 aniversari dels naixements tant de Pau Casals com de l'expresident Josep Irla i també la mort recent de l'escriptor Josep Vallverdú. Naïm Smiley, viral a les xarxes per les seves versions de cançons tradicionals catalanes, n'ha recitat un poema.
9: Si no tinguéssim miralls, perdríem moltes menys hores buscant de veure com som en lloc d'esbrinar qui som.
6: L'acte també ha comptat amb actuacions de Sopa de Cabra, Alosa, Andrea Motis o Joan Dausà versionant Serrat.
2: I aquest divendres hem sabut que l'expresident Carles Puigdemont tornarà a Catalunya quan s'hi li apliqui l'amnistia, encara que s'aixequi abans l'ordre de detenció contra ell que va emetre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena. Això és el que ha avançat el seu advocat, Gonzalo Boye, al matí de Catalunya Ràdio.
10: En el momento en que la ley de amnistía se aplique, eso es punto y final del exilio, el presidente será un hombre libre finalmente para poder regresar con la institucionalidad que corresponda, ¿no?
2: A principis d'octubre s'espera que el Tribunal Constitucional determini què passa amb l'aplicació de l'amnistia, Carles Puigdemont, a partir

0: partir d'aquí mourà fitxa el Suprem, que ja avisa que aixecarà l'ordre de detenció de Puigdemont i aplicarà l'amnistia si la decisió del Constitucional és favorable. El lletrat està convençut que el Constitucional ja té tots els arguments a punt.
1: A aquesta altura me cuesta creer que el Tribunal Constitucional no tenga redactado uno o dos borradores de sentencia, porque entre otras cosas han estado un mes y medio de vacaciones, ¿no?
0: El Constitucional començarà a tractar els recursos de l'exconseller i els expresidents aquest mateix setembre. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
3: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època, Rudolph Giuliani, ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
4: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
5: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
4: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolph Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
0: Primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI a Ceuta. Ho ha fet la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol, ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
6: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
7: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: Mentrestant, la matinada passada hi ha hagut un incendi en un assentament informal de migrants al polígon industrial del Tarajal. S'han cremat almenys 40 tendes de campanya d'unes 200 persones, entre les quals famílies amb nens. No hi ha hagut ferits. Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial preocupat pels perills potencials de les seves aplicacions també en seguretat. OpenAI es planteja alentir el desenvolupament de la tecnologia i Anthropic assegura que ha frenat possibles intents de crear armes biològiques. Tot això la mateixa setmana que un investigador ha deixat Anthropic, recordem-ho, tot advertint que hi ha un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial acabi amb la humanitat. Doncs bé, ara la preocupació arriba fins als directius d'OpenAI, que obren la porta a alentir els avenços dels seus sistemes. De fet, segons ha informat en exclusiva l'agència de notícies Bloomberg, ho ha dit el mateix conseller delegat Sam Altman en una reunió d'empresa a porta tancada. Tot plegat se suma a la inquietud que en aquestes últimes hores ha generat un informe de la competència. Anthropic assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques. Això sí, la companyia diu que no pot saber quina és la motivació real darrere d'aquestes proves.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A casa nostra, l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg deixa un balanç negre a les carreteres. 3 persones han mort en accidents de trànsit diferents. Les víctimes són 2 motoristes i la conductora d'un vehicle. Els 2 accidents mortals dels motoristes han estat aquest migdia a 1:45 després que tots 2 xoquessin frontalment amb un vehicle. Un dels accidents ha estat a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i el motorista tenia 28 anys. L'altre ha estat a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. I dijous a la nit, una dona de 27 anys va morir en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. En l'accident s'hi van veure implicats 3 vehicles que van xocar per causes que no se saben. Arran de l'accident, 4 persones més van quedar ferides. Amb aquests ja són 93 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit. Les vies amb més complicacions han estat la P7 en diversos trams i la C16 a l'altura de Berga. Trànsit calcula que han sortit de l'àrea metropolitana el 98% dels vehicles previstos, 550.000. El Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. En aquest punt hi han hagut 4 en menys d'una setmana. L'últim aquest divendres al matí, que ha provocat retards a l'R2 Sud i a les línies regionals del Garraf. També hi ha hagut un altre robatori de coure entre Lleida i l'estació de Puigverd Artesa, a més de la videovigilància, que es farà amb càmeres d'alta tecnologia. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha anunciat més col·laboració amb els Mossos.
8: Para identificar aquellos puntos que son talones de Aquiles que tenemos y para poder intervenir y sobre todo identificar a las personas que roban y a las personas que son la clave para que ese robo pueda prosperar, que en definitiva son los que luego comercian con ese cable.
0: El Ministeri ha aprovat un contracte d'emergència per 17 milions d'euros per substituir 70 quilòmetres de cable de l'R3, una de les línies que pateixen més robatoris a causa de les obres de desdoblament que s'estan fent entre Parets i la Garriga, al Vallès Oriental.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
9: Catalina!
10: M'agastaràs el nom?
11: Oi, jo, abuela.
0: Lluís Amar torna a la gran pantalla amb Forastera, un relat sensible sobre el dol i les relacions familiars de Lucía Aleñar, rodada a Mallorca. La cinta està basada en el curtmetratge que la va portar al Festival de Canes. L'actor Lluís Amar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a Catalunya Ràdio, Lluís Amar ha destacat la manera tan particular en què l'avi i neta fan el dol en el film.
9: Jugant, decideix com a assumir el rol de l'àvia i l'avi hi juga, i entra, i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
0: Forastera s'ha estrenat aquest divendres a les sales.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
11: El Barça jugarà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanàs Manresa per 77-90 diumenge a les 12. L'Hilern Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat dels màxims anotadors blaugranes. El Manresa, Timi Allen, n'ha anotat 18. Oleg Balcherovski, jugador del Barça.
12: Hemos venido aquí para competir, pero para estar en la final y poder ganar esa Liga Catalana. Entonces, muy contento por el equipo, porque hemos hecho muy buen trabajo, aparte de estar muy pocos tiempo juntos, y a seguir.
11: A l'altra banda, Pierre Oriola, Llo al Barça.
13: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic espectacular, amb 38 punts la primera part. La feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop. Hi ha hagut un punt de flexió, jo crec que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs et passa factura.
11: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, la Cisse Joventut 95, FIAC Girona 84. Cap dels dos equips tenia ja possibilitats de jugar la final. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye, un alipivot que arriba del Madrid i signa per una temporada.
2: 3CAT Info.
11: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanovas.
14: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivo el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
11: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per a l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més fins al 2030. A primera, aquest divendres ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, tot per l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna, el Sadar, a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
15: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits. Així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
11: Podreu seguir aquest Osasuna Espanyol en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre al Rayo Vallecano, al Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
16: Es un partido que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía, piernas con mucha gasolina.
11: A segona, també partit corresponent a la cinquena jornada, Girona-Castelló a 6:45 de la tarda. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a les 7 de la tarda i Atlètic Club de Bilbao Espanyol a les 12 del matí. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure en directe a Esport 3.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino darrere del pilot local Marco Bezzecchi. El campió reconeix obertament que està lluny del ritme de l'italià i per això ha provat aquest divendres coses diverses a la moto.
17: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treureu d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè, bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
11: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran, a falta de només dues etapes. El Balear és líder de la General. Aquest divendres, a la 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic. Per tant, el de Movistar manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a l'eslovè quan queden només dues etapes.
18: I sí, bueno, és un dia menos, nos quedan dos i poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
11: I en handbol, aquest divendres ha arrencat la Lliga a Sobal. Dos partits amb presència d'equips catalans, Logroño 32, Barça 48 i Freaking Granollers 38, Cangas 34.
2: Són dos quarts de set.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'11 de setembre de l'ANC i Òmnium a Barcelona. A Girona, la marxa ha plegat 11.000 persones i a Amposta, 1.600. A Barcelona, s'han detingut 8 persones per aldarulls a tocar de l'Arc de Triomf. El clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. I aquest 11 de setembre, els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S sense unitat a la classe política. Donald Trump no assisteix per primera vegada als actes de Nova York i fa un discurs al Pentàgon reivindicant la guerra de l'Iran per continuar la lluita contra el terrorisme. L'alcalde novaiorquès, el 2001, qüestiona l'actual mandatari per la seva condició de musulmà. I també us hem explicat que ha dimitit la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Assegura que va traslladar l'avís al seu superior, però aquest ho nega. I a partir d'ara us explicarem que el Ministeri de Transports instal·larà càmeres de seguretat als punts on hi ha més robatoris de cable, com l'estació de França de Barcelona. També us parlarem de la vaga indefinida que faran els metges. Començarà el 28 d'octubre, ho ha acordat el Sindicat Metges de Catalunya, juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat, que faran pinya en la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. I anirem a Fira Tàrrega, on aquest divendres s'hi han preestrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. I en esports, Joan Fitó?
11: El Barça jugarà a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet. Els blaugranes han guanyat per 77-90 el Quinzenàs Manresa diumenge a les 12 a la final contra l'Ilerna Lleida. També ha jugat aquest divendres Joventut 95, Girona 84.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps estable i calor agradable. Aquest dissabte tindrem algun ruixat fins al migdia al litoral i al prelitoral central i a la resta sol. A la tarda també alguna gota al Prepirineu oriental. Les temperatures màximes entre els 27 i 32 graus. Diumenge més sol i una mica més de calor. Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat en la manifestació de l'ANC i Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
19: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés moltíssim i va haver-hi una decepció molt gran, no? I jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
20: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
21: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
22: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar terreny i a multiplicar forces per la Diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació ha acabat amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Alba Barbosa.
1: Les entitats han fet una crida a enfortir el moviment independentista i a obrir una nova etapa. El primer pas, segons ha detallat l'Assemblea Nacional Catalana, serà d'aquí un mes amb la convocatòria d'una cimera de les entitats civils independentistes. És el missatge que els presidents de l'ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, han adreçat des de la plaça Catalunya en els parlaments finals de l'acte.
3: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència. Cal que des de l'independentisme civil protagonitzem un punt d'inflexió.
5: Hem dedicat molts esforços a defensar-nos, però també a enfortir el moviment independentista per quan torni a ser el moment. Estem més preparats que el 2017.
1: Les dues columnes de la manifestació a Barcelona han confluït a la plaça de Catalunya, encapçalades pels portaveus de les entitats i d'altres col·lectius. També hi han participat representants polítics, però des d'una segona línia. El secretari general de Junts, Jordi Turull, confia que l'any que ve la Diada es pugui celebrar sense exiliats.
23: Hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades, que avui el president Puigdemont, que no hi pot ser, el conseller Comín i el conseller Puig.
1: Oriol Junqueras ha assistit a la manifestació per primera vegada des del 2021 i el líder dels republicans ha reivindicat la catalanitat com a eina de cohesió.
24: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
1: Tant Esquerra com Junts han fet una crida a combatre els discursos d'odi, fent al·lusió a Aliança Catalana, que també hi ha assistit. Al finalitzar l'acte, després dels parlaments de les entitats, dues persones han irromput a l'escenari, han desplegat una bandera espanyola i li han calat foc.
0: A Girona, la manifestació independentista ha aplegat 11.000 persones, segons la policia, i en posta 1.600. A banda de les manifestacions independentistes de l'ANC i Òmnium, l'esquerra independentista s'ha manifestat a banda. Diversos representants de la CUP han demanat protestes socials per tirar endavant el país. Segons els organitzadors, a Barcelona s'hi han aplegat 8.000 persones, mentre que la Guàrdia Urbana rebaixa la xifra a 1.100. Una diada en què també hi ha hagut càrregues dels Mossos per respondre al llançament de pedres i objectes i per evitar que els manifestants antifeixistes accedissin a la plaça Mossèn Jacint Verdaguer, on es manifestaven membres de l'organització Ultra Núcleo Nacional. En un altre punt de Barcelona, tocada l'Arc de Triomf, uns 200 joves han cremat 3 contenidors i han fet diversos llançaments d'objectes contra els antiavalots fins que els han dispersat. Els Mossos han detingut 8 persones acusades de desordres públics. Més enllà de les manifestacions, el clam a favor de la convivència ha centrat els actes oficials de la Diada, ja des de primera hora del matí, amb les ofrenes al monument de Rafael Casanova. Les principals institucions del país han fet pinya davant el creixement dels discursos d'odi. Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
25: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
26: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
0: I l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha afegit a aquesta aposta per la convivència. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha reivindicat que és català qui viu i treballa a Catalunya.
27: Insisteixo que avui és la festa dels tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
0: I ha animat la societat civil a fer pinya.
27: Jo no pago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur. Contagiau-vos i contagiau tot això als menys esperançats, als enfadats, per fer una gran Catalunya.
0: L'Ajuntament de Ripoll es desmarca del discurs que ha fet el politòleg Ramon Cotarelo en l'acte de la Diada, que ha organitzat el mateix consistori. En la seva glossa, dins el monestir, Cotarelo ha cridat a la guerra contra l'islam. En acabar, l'Ajuntament de Ripoll ha emès un comunicat en què lamenta el discurs i assegura que en desconeixia el contingut. Des de l'oposició, Junts i Esquerra han denunciat un ús partidista de l'acte institucional de la Diada i han titllat la glossa de Cotarelo de totalitària i xenòfoba.
28: Bona nit, Barcelona! La gossa sorda des de Pego al País Valencià. És un honor i una responsabilitat per a nosaltres estar ací a la Diada fent l'últim concert de la Gossa Sorda a Catalunya. Moltíssimes gràcies per estar ahí.
0: Milers de persones han assistit a l'últim concert de la Gossa Sorda a Catalunya un mes abans que s'acomiadin definitivament a Pego, a la Marina Alta. Han estat el plat fort de la festa Llibertat que organitza Òmnium per la Diada. Blai Mercè.
4: N'hi havia que assistien fidels a la cita anual.
6: Bueno, és una mica tradició venir sempre a Alemanya i acabar Art de Triomf a veure quina música fan.
4: I d'altres que tornaven després de molts anys.
6: De petita venia molt la meva família i jo tenia moltes ganes de viure-ho així més d'adolescent.
4: En una festa per la llibertat on tothom era jove. Alguns ho eren de debò i altres han fet un viatge en el temps, recordant aquelles festes majors de pogos eterns, pluges de petards, calimotxos per alguns, estelades i amb la Gossa Sorda de fons, un dels grups valencians que van marcar la sonoritat del canvi de segle juntament amb Obrint Pas. El cantant de la Gossa Sorda, Josep Nadal, es referia així al moment polític que vivim actualment a Catalunya. En declaracions a Catalunya Informació.
7: Sembla que el pèndol ha canviat de sentit i cal estar preparats per a defensar el nostre poble, i per a defensar el nostre país i estar preparats també des de la unitat antifeixista per afrontar els nous temps que venen.
4: Un concert generós amb referències a l'1 d'octubre, a Palestina i també als docents en lluita, a qui han dedicat la cançó La nostra sort.
28: Els i les mestres, professors i professores estan posant les seues vides al límit. Algun dia, els llibres d'història parlaran d'aquells homes i dones i van donar la cara pel futur dels nostres fills i filles.
4: 24a edició de la Festa de la Llibertat, organitzada per Òmnium Cultural, que ha començat amb DJ Trapella enganxant, com sempre, cançons impossibles i alternant-ho amb proclames com, per exemple, Fora feixistes dels nostres barris.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Estats Units han commemorat els 25 anys dels atemptats de l'11S per primera vegada amb el president del país fora de Nova York. Donald Trump ha defensat des del Pentàgon la guerra de l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme el 2001. L'alcalde de la ciutat a l'època ha expressat el seu disgust per la presència als actes del seu successor actual de confessió musulmana. Corresponsal dels Estats Units, Oriol Serra.
8: Els actes commemoratius en memòria de les prop de 3.000 víctimes dels atemptats de l'11S de fa 25 anys a Nova York no compten amb discursos polítics. És a dir, que el protagonisme de les autoritats queda en un segon pla. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha decidit no assistir-hi, convertint-se en el primer president que s'absenta als actes de l'11S a Nova York. Trump ha trobat el seu aparador al Pentàgon, on es va estavellar un dels 4 avions segrestats. Des d'allà ha aprofitat l'11S per a justificar la guerra contra l'Iran.
9: Saludem els membres de les forces armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
8: La commemoració de l'11S s'ha anat enverinant els darrers anys i enguany, amb un alcalde musulmà a Nova York, hi ha persones que han mostrat la seva pitjor cara. És el cas del republicà i exalcalde de la ciutat, Rudolf Giuliani. De fet, alcalde durant els atemptats. Des de feia dies estava pressionant perquè l'alcalde Mamdani s'abstingués d'assistir als actes commemoratius. Evidentment, hi ha assistit i Mamdani i Giuliani s'han saludat, però s'ha viscut tensió a l'ambient.
0: Encara en clau internacional us expliquem que els rebels hutis del Iemen, que són enemics de l'Aràbia Saudita i partidaris de l'Iran, anuncien que han conquerit els dos últims illots de l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, per on passa tot el trànsit de vaixells del Mar Roig. Els rebels hi han arribat des de la ciutat portuària de Mocha, un dels ports claus que el dijous van aconseguir controlar. D'aquesta manera, els hutis redoblen l'amenaça sobre el subministrament mundial de petroli i de gas en plena escalada de preus pel bloqueig de l'estret d'Hormuz pel conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Els rebels hutis han dit que la navegació per l'estret de Bab el-Mandeb és segura per a tothom, excepte per a les naus de l'Aràbia Saudita, país que dona suport al govern oficial del Iemen. Dimiteix la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta per la crisi dels avisos del CNI a la ciutat autònoma. És la primera conseqüència després de la desclassificació dels informes. El cap del gabinet és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior. Però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
10: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: I el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, del PP, assegura que amb la dimissió no n'hi ha prou.
11: Las responsabilidades no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno porque tampoco tenía capacidades para poder actuar con la contundencia que el caso requería.
0: I en clau política, la número 2 de Podem, Irene Montero, es postula per una candidatura àmplia de les esquerres de cara a les properes eleccions al Congrés. Montero oficialitzarà aquest dissabte la seva decisió en un acte a Madrid i presentarà un projecte que tindrà les polítiques d'habitatge com un dels seus eixos centrals. Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, i va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. I ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista i polític amb 81 anys. Militant antifranquista, va fer carrera política primer a Convergència Democràtica de Catalunya entre els anys 80 i 93. En les eleccions generals del 96 va fer el pas al Partit Popular a Catalunya i després, progressivament, es va anar allunyant de la política.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
12: Aquest cap de setmana mantindrem la dinàmica de temps tranquil, estable, amb aquesta calor força suportable. La novetat és que durant les primeres hores d'aquest dissabte, ben bé fins al migdia, no es descarta que es pugui deixar escapar alguna gota a la costa, entre el sud de la Costa Brava, Costa Central o fins i tot Camp de Tarragona. Fenòmens molt, molt puntuals. Les temperatures no han quedat tan baixes, ambient fresc encara a primera hora i després al migdia la temperatura es tornarà a enfilar. Repetirem aquests valors més alts, tocant els 30-33 graus. Diumenge tindrem més estones de sol i puja una mica més la temperatura.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La vaga indefinida dels metges començarà el 28 d'octubre. Ho han acordat el Sindicat Metges de Catalunya juntament amb la resta dels sindicats de l'Estat que faran pinya a la mateixa aturada. Els metges asseguren que no aixecaran la vaga fins que el Departament de Salut s'assegui a negociar les condicions laborals. Tot plegat després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres un estatut marc per a tots els professionals sanitaris. Els sindicats insisteixen que se n'ha de crear un de propi per als metges. N'ha parlat a 3Cat Info el secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.
13: Els metges hem dit prou i no volem continuar oferint una trista qualitat assistencial com la que ens obliguen a fer. I la vaga és exactament per revertir aquesta situació.
0: Entre altres mesures, el nou estatut marc posa fi a les guàrdies de 24 hores, que seran com a molt de 17 hores, i estableix que els metges passin de treballar 48 hores setmanals a 45 hores com a màxim. La jornada laboral es va reduint de mica en mica a Catalunya, segons dades a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Malgrat que el Congrés frustrés l'any passat la proposta per reduir la jornada laboral a les 37 hores i mitja, els sindicats diuen que el debat va calar. Aquest segon trimestre s'ha situat en les 37 hores setmanals de mitjana en els convenis pactats. Ara bé, la UGT denuncia l'escletxa que han trobat molts empresaris per augmentar les jornades oficials, fer més hores extra. En 3 anys han passat de fer-se 15 milions d'hores extra a Catalunya a fer-ne més de 18 milions i una tercera part d'atenció no es paguen al treballador, segons ha comptabilitzat ara el sindicat. El Ministeri de Treball s'ha compromès a aprovar aquest mes el registre horari que hauria d'acabar amb aquesta pràctica. Òscar Riu, secretari de Política Sindical.
14: Sobretot en alguns sectors, no? Sectors serveis, sector hospedaria, sector turisme, no? Sectors com la indústria i aquestes coses, això està molt més controlat. Però sectors d'atenció a les persones, tots aquests àmbits, això està molt... El turisme, això està molt descontrolat.
0: La patronal empresarial, de la seva banda, nega que no es paguin les hores extra i creu que aprovar un règim horari és sinònim de desconfiança i equival a imposar un estat policial dins les companyies. Els Mossos d'Esquadra i els bombers ja han localitzat sana i estàlvia la nena d'uns 13 anys que s'havia escapat d'un centre d'acollida de menors de Sant Quirze Safaja, al Moianès. La nena havia fugit sense el permís dels responsables de l'equipament i no havia tornat. Per això, els serveis d'emergència havien activat un dispositiu de recerca juntament amb personal de l'equipament per localitzar-la. En l'operatiu hi han treballat la unitat canina i també drons. Mor als 78 anys la política italiana i excomissària europea Emma Bonino, especialment significada en la defensa dels drets humans. Bonino, ingressada des de principis d'aquesta setmana per problemes respiratoris, va ser un dels màxims exponents del progressista Partit Radical Italià. Se la recorda per haver abanderat lluites en matèria de drets civils, feminisme i europeisme. Als anys 70 va liderar la defensa per a la legalització de l'avortament a Itàlia, el divorci, l'eutanàsia o la fi de l'energia nuclear mitjançant la desobediència civil. Durant la seva llarga trajectòria en la política, va ser també diputada, senadora, europarlamentària i ministra en dues ocasions.
2: 3CAT Info.
0: Ple rendiment en la segona jornada de Fira Tàrrega. Aquest divendres s'hi han estrenat 10 espectacles i s'han pogut veure algunes joies de la programació d'aquest any. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
3: En especial, dues estrenes han aixecat l'expectació de públic i programadors. D'una banda, la proposta de l'irlandès Darragh McLoughlin, que ens ha proposat als assistents obrir-nos a través d'objectes i paraules. Això ho explicava a Catalunya Ràdio una espectadora.
15: De mica en mica anava tenint una sabata, una gota de sang, amb un dolor de dins, la llibertat, com representes la llibertat també, no?
3: I de l'altra, la dels catalans Llum de Fideu, es titula Aquí i ha exhaurit entrades de totes les funcions i ha fet aixecar el públic en els aplaudiments. La directora Anna Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
16: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i teníem moltes ganes d'estar-hi, però alhora també molta por i ho hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
3: És una proposta d'Arts al carrer dividida en dues parts, un rodatge, la primera, i el visionat de la pel·lícula, la segona, que reflexiona sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps. Ho explica el director i actor Marc Guillet.
17: Creem una mena de diàleg poètic entre la memòria d'una casa i que, per tant, és com la memòria humana. No, en aquest cas, ens centrem en una petita història de la vida d'una dona que va viure aquí durant el segle XX. Ho posem en diàleg amb la història de la vida, no? I la història del planeta. No?
3: Són dues de les 44 propostes que s'han pogut veure aquest divendres a Fira Tàrrega i que han aconseguit un 75% de l'assistència total. Aquest cap de setmana es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.

0: Sigur Rós ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. La banda islandesa ha fet créixer les seves cançons amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor Francesc Valls. Ho ha seguit Marc Ruiz.
1: Engolit pel fum il·luminat de vermell d'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona. John C. ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del seu darrer disc, Ata, el vuitè, com diu el títol. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que avui executa la secció de corda. La posada en escena és minimalista, només uns llums lleus que assenyalen cada músic. Tremolen quan sona Ekimuk, del disc Valtteri. És com endinsar-se de mica en mica en un somni amb la veu suau de John C., que et guia, i l'orquestra que t'agafa la mà. A Bonn treuen l'artilleria i on s'hi toca la guitarra elèctrica amb l'arquet, creant una distorsió que gairebé és un paisatge tallat amb un ganivet amb la fulla rovellada. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Stralfurt, del primer disc, aquest és Virgin, de 1999, i que esclata amb el tríptic Celeste, Ars Bathur i, sobretot, amb Hop i Pola, una increïble versió que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar.
0: Esports. Amb en Joan Fitó.
2: El Barça de bàsquet jugarà la final de la Lliga Catalana. Els d'Alexander Sekulić han superat el Kitsanàs Manresa per 77-90 diumenge a les 12. L'Ilerna Lleida i el Barça jugaran la final d'aquesta Lliga Catalana. Justin Robinson amb 17 punts i Joel Parra amb 15 han estat els màxims anotadors blaugranes. El Manresa, Timmy Allen, n'ha anotat 18. Juan Núñez, jugador blaugrana.
3: Yo llevo aquí unos años y sé que no han sido del todo exitosos, pero todos tenemos claro que en el Barça cualquier torneo que juguemos es para ganar y llegar a las finales y competir. Entonces, ahora nos estamos conociendo, son los primeros partidos, pero creo que esa identidad y esa mentalidad no cambia, es la misma para todos los partidos.
2: A l'altra banda, Pierre Oriol explica com ha viscut el partit.
4: I hem deixat un equip amb un talent i amb un físic que espectacular, amb 38 punts la primera part, la feina ha sigut molt bona. Hem començat molt bé la segona part un altre cop, però hi ha hagut un punt de flexió, jo crec que nosaltres hem baixat, hem deixat de pressionar també, no hem donat el rebot, i tot això ho van aprofitar amb un equip amb tant talent, al final doncs, et passa factura.
2: També ha jugat aquest divendres a la Lliga Catalana, Sisa Joventut 95, FIAC Girona 84. Per cert, la penya ha fet oficial la incorporació en forma de sessió de Lijon Ndiaye.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El president del Barça, Joan Laporta, ha assegurat que l'equip s'ha marcat com a objectiu de la temporada aconseguir el ple de títols. Ho ha fet Laporta en l'ofrena al monument de Rafael Casanova.
6: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
2: El Barça, per cert, ha anunciat l'acord per l'ampliació del contracte del davanter egipci Hamza Abdelkarim per un any més, fins al 2030. A primera, aquest divendres, ha arrencat la cinquena jornada amb un partit, Sevilla 1, València 0. El València ha sumat un punt de 15 possibles fins ara a la Lliga. Aquest dissabte, torn per a l'Espanyol, els blanquiblaus juguen contra l'Osasuna. El Sadar a un quart de 5 de la tarda. Manolo González, tècnic blanquiblau.
7: Mirem els tres de demà, que són els primers, sabent que tenim dues sortides complicades, però nosaltres sempre volem guanyar i l'única cosa que ens val és guanyar els tres partits, així que sortirem amb aquesta mentalitat a competir al màxim nivell i després nosaltres sortim amb mentalitat de guanyar els 9 punts que tenim.
2: El Madrid, per la seva banda, rebrà també aquest dissabte a les 9 del vespre el Rayo Vallecano, el Santiago Bernabéu, José Mourinho, tècnic blanc.
8: És un partit que queremos ganar, que tenemos que ganar, que tenemos que ir fuertes. A lo mejor la rotación no es la palabra que me gusta mucho, pero habrá un espacio para nueva energía. Piernas con con mucha gasolina.
2: A segona, també cinquena jornada, a 7:15, el Girona-Castelló a Montilivi. A la Lliga Femenina, dos partits de la tercera jornada aquest dissabte, Barça-Atlètic de Madrid a 7:00 PM i Atlètic Club Espanyol a 12:00 PM. Aquest Atlètic Club Espanyol es podrà veure per Esport 3.
5: 3CAT Info.
2: En motos, Marc Márquez acaba segon en la primera jornada del Gran Premi de San Marino, darrere del pilot local Marco Bezzecchi. Márquez reconeix que està lluny del ritme de l'italià i per això aquest divendres ha provat coses.
9: Hem provat una cosa que és per anar més encaixat a nivell de cames, el que falta per un lloc que treure d'un altre, però requereix temps. I ara mateix no estem per perdre temps amb això, sinó que he de continuar treballant amb la moto i després els frens perquè, bueno, estic intentant adoptar un estil de pilotatge una mica diferent aquí, que crec que em pot ajudar a ritme de cursa.
2: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran. A falta de només dues etapes, el balear és líder de la General. Aquest divendres, 19a etapa, Mas ha entrat amb Roglic, per tant, el del Movistar. Manté el 1:37 d'avantatge respecte a l'eslovè quan només queden dues etapes.
10: Y sí, bueno, es un día menos, nos quedan dos y poco a poco ya llevamos muchos días con el Mayol. La verdad que lo estamos disfrutando y vamos a por mañana.
2: I en ciclisme, David de la Cruz ha anunciat la seva retirada.
11: Esta va a ser mi última vuelta a España, es mi último año como profesional. Han sido 17 años que he tenido la fortuna de poder convertir una pasión en una profesión. Pero como digo, al final llega un momento que lo viejo debe dar paso a lo nuevo y ese momento ha llegado para mí.
5: 3CAT Info.
2: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 12 de setembre del 2026, aquests últims 14 anys hi ha hagut diades de tot tipus, festives, reivindicatives, imaginatives, farcides d'expectatives, però també algunes d'agres marcades pels retrets i per la frustració. Era la tendència dels últims anys, inevitable si es té en compte el desenllaç del procés i la difícil convivència entre tots els protagonistes de la tardor del 2017. La diada d'aquest divendres, si atenem els discursos des del faristol i des dels carrers, fa cara de transició. No només perquè l'ANC ja va situar l'horitzó en una gran mobilització de cara al 2027, quan es complirà una dècada de l'1 d'octubre, sinó perquè s'imposa un repensament del moviment en un món salvatge i imprevisible. L'expressió catalana d'aquest faréstec porta el nom d'Aliança, protagonista des de dijous amb l'acte al Fossar de les Moreres i present per acció o per omissió en tots els discursos i les declaracions públiques. Té un punt naïf pensar que l'independentisme, o Catalunya en general, sabrà resoldre millor que ningú el dilema de com gestionar l'ascens de l'extrema dreta, tenint en compte que ni tan sols ho saben fer a Alemanya, el país que millor pot explicar els horrors de fa un segle. Òmnium, per exemple, va demanar un front cívic per aturar els extremistes. La cruïlla històrica hi és, queda saber com abordar-la. De moment, això sí, la presència de joves al carrer durant la diada hauria de servir a l'independentisme per prendre seriosament com seduir-los si vol recuperar el pols social. Com acostar-se als joves que van viure de petits els fets d'Urquinaona o que potser anaven en cotxet durant la Via Catalana? Com dirigir-se a una generació que pateix per la llengua, per l'habitatge i per com s'integrarà al mercat laboral? L'ANC, Òmnium i els partits hauran de trobar la via adient si volen triomfar abans que arribi el desaniversari de l'1 d'octubre. I potser abans que el PP i que Vox aterrin a la Moncloa. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: A la manifestació independentista d'ahir a la tarda a Barcelona hi van participar 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.
2: A Girona la marxa va plegar 11.000 persones i en posta 1.600. A la capital catalana, un dels actes de la diada va acabar amb aldarulls i els Mossos van detenir 8 persones com a mínim, acusades de desordres públics.
0: Nova York recorda les víctimes de l'11S en el 25è aniversari dels atemptats en un acte on no ha assistit per primera vegada el president nord-americà.
2: Sí, Donald Trump ha commemorat l'11S des del Pentàgon i des d'allà ha aprofitat per justificar la guerra contra l'Iran com a hereva de la lluita contra el terrorisme islamista.
0: Amenaçades les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per exportar petroli del Golf Pèrsic.
2: L'Aràbia Saudita ha hagut de tancar el principal oleoducte del país davant d'atacs des de l'Iraq, mentre els hutis del Iemen s'han apoderat de dues illes clau per controlar la via del Mar Roig.
0: El preu mundial dels principals aliments ha pujat al nivell més alt des de l'any 2022.
2: Només en l'últim mes aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'encareix és el sucre i els cereals i això s'acabarà notant, diuen, el cistell dels consumidors.
0: Els esports, Roger Nau, el Barça ja només pensa en el Llevant.
3: Els blaugrana fan aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà a la tarda a la ciutat de València. L'objectiu, mantenir la bona línia de joc i resultats per sumar la cinquena victòria en 5 partits i mantenir-se en solitari al capdavant de la Lliga.
0: Tot això mentre Joan Laporta assegura que l'equip vol el ple de títols.
3: Reconeix que és l'objectiu guanyar-ho tot. Lliga, Champions, Copa i Supercopa. El president blaugrana, això sí, demana seguir la línia de Hansi Flick i tocar de peus a terra.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
0: Quin temps farà avui, Jofre?
4: Doncs mira, sobretot el que destacarem més és la presència d'algunes petites nuvolades que fins a primera de la tarda, migdia, primera de la tarda, poden afectar alguns sectors de la costa. En general, com a molt, una mica de cel variable, però no es pot descartar algun petit ruixat, alguna gotellada que espatlli una mica, que també en assolellat que ha de dominar arreu del país. També al llarg de la tarda, vespre, podrien sorgir-ne cap a l'interior, sobretot Catalunya Central, Prepirineu, entre Osona i el Berguedà, doncs no es descarta també, ja acabant la jornada, algun petit ruixat i alguna gotellada. Són nuvolades que creixen amb força, però que no acaben anant a més i bastant localitzades. Insistim, en general, molt de sol i temperatures que avui es mantindran bastant similars a les d'ahir. Hem pujat les d'aquesta matinada, tot i així encara molt agradable, i les màximes avui, doncs, com ahir, en general entre els 25 a 30 graus, potser algunes xifres lleugerament per sobre dels 30, sobretot a la Vall de l'Ebre, cap a la Ribera d'Ebre.
1: Avui, el Suplement.
0: Avui el Suplement tertúlia amb Eduard Voltes, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. A Washington ens hi espera una temporada més líder Edia amb les seves contracròniques. Avui també una mica de bàsquet al Suplement. Conversa amb un dels noms propis de l'estiu, Xavi Pasqual.
5: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc, és mai tornaré a ser tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això...
0: Xavi Pascual va posar punt final a la seva segona etapa al Barça abans del previst. Va arribar al club el mes de novembre de l'any passat amb l'equip en caiguda lliure i abans que s'acabés la temporada, el mes de maig va comunicar que abonava la seva clàusula de rescisió i que marxava a entrenar a Dubai.
5: A la meva sortida jo mai he apuntat al club com a culpable. Aquí som, simplement som persones que vam estar juntes. El club i Xavi Pascual van estar juntes 10 anys, van parar d'estar juntes durant gairebé 10 anys més i les dues persones han evolucionat en una direcció diferent.
0: Avui al suplement, Xavi Pascual parla per primera vegada des de la seva sortida de Can Barça.
5: Que si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no hagués fitxat on t'he fitxat perquè tenia...
0: A dos quarts d'onze, la conversa sencera amb Xavi Pascual, que actualment està entrenant al Dubai Bàsquet, una conversa que hem enregistrat aquests dies des de Turquia, perquè és on el Xavi Pascual està fent la pretemporada amb el Dubai Bàsquet. A dos quarts d'onze sentirem aquesta conversa sencera, més enllà també de la seva sortida del Barça, el Xavi Pascual, que porta una pila d'anys vinculat al bàsquet, va guanyar l'Eurolliga en la primera etapa amb el Barça i que era enginyer industrial i que gràcies també a la seva participació amb Dusko Ivanovic doncs, es va poder construir una carrera platòrica a les banquetes blaugrana i de més enllà, perquè ha entrenat el Panathinaikos, també el Zenit de Sant Petersburg, una pila d'anys. Tot això en un suplement on a partir de les 11, atenció, perquè avui obrim debat sobre com s'ensenyen les matemàtiques a les aules. La setmana de l'inici de curs, la setmana de l'informe PISA, fixarem la mirada en una de les assignatures més importants, sempre al punt de mira per les dificultats que suposa i en la manera com els nens d'avui dia aprenen a sumar, a restar, a multiplicar i a dividir. En parlarem amb docents i acadèmics. Ara passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Les crides contra els discursos d'odi de l'extrema dreta i el múscul de l'independentisme marquen la Diada Nacional de Catalunya. A Barcelona, 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van participar en la manifestació de l'ANC i d'Òmnium, que se sumen a les més de 20.000 que eren a Girona i Amposta.
6: Jo crec que la gent es va engrescar molt durant l'època del procés, moltíssim, i va haver-hi una decepció molt gran, no? Jo crec que la gent s'ha enfadat molt amb el sistema polític.
7: Això no hauria d'anar de partits, sinó d'una ideologia de sí a una Catalunya lliure.
8: Que encara hi som i encara hi volem ser. Nosaltres hem vingut cada any.
9: Per defensar tots els drets dels catalans, ja sigui la llengua, cultura...
0: Les entitats independentistes animen a recuperar el terreny i a multiplicar forces per la diada de l'any que ve, que coincidirà amb els 10 anys de l'1 d'octubre. A Barcelona, la manifestació va acabar amb una imatge insòlita, la crema d'una bandera espanyola dalt de l'escenari. Àlex Giral Robert, bon dia.
10: Bon dia. Molt lluny de les xifres d'anys enrere, però amb gairebé el doble d'assistents que l'any passat, l'Assemblea i Òmnium van tornar a convocar milers de manifestants. Els líders de les principals entitats van donar per acabat el dol pel procés i van avançar que es preparen per reimpulsar el moviment als carrers. Josep Vila i Xavier Antich.
11: Assolir un compromís de país que ens porti a un nou embat per la independència.
12: Estem més preparats que el 2017.
10: Crides també a recosir l'espai polític independentista, que es va tornar a presentar per separat a la mobilització, mentre Jordi Turull, de Junts, va reclamar que la d'ahir sigui l'última diada sense Puigdemont.
13: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades.
10: Oriol Junqueras, que no participava a una manifestació de la diada des de 2021, va reivindicar la catalanitat com a eina de cohesió.
14: La identitat no és allò que ens separa dels altres, sinó que és allò que ens fa igual als altres.
10: Els dos partits van alertar del perill dels discursos d'odi en referència a Aliança, que també va formar part d'una protesta sense incidents.
2: La manifestació antifeixista al centre de Barcelona va acabar amb almenys 18 persones detingudes, de les quals una desena menors d'edat per desordres públics en els aldarulls posteriors a la marxa. 9 Mossos van patir ferides lleus, també. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup va llançar objectes als agents policials que van intervenir per dispersar els activistes.
0: A tot això, més enllà d'aquestes manifestacions, el clam a favor de la convivència va centrar els actes oficials de la diada.
2: Sí, davant el creixement dels discursos d'odi, les principals institucions del país van reclamar fer pinya. Sentim Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Josep Rull, president del Parlament.
15: Al nostre país ningú és més català que ningú. Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
16: Catalunya és una nació que no pregunta a la seva gent d'on ve, sinó on volem arribar plegats, en progrés, en justícia i en llibertat.
2: En aquesta mateixa

0: Fa 25 anys, a l'acte de Nova York hi han assistit els quatre expresidents vius, Joe Biden, Barack Obama, George Bush fill i Bill Clinton, però qui no hi ha anat ha estat Donald Trump perquè no hi podia fer el seu discurs polític, Oriol.
1: S'ha convertit en el primer president dels Estats Units absent en uns actes on des de fa anys no s'hi fan discursos polítics. Per aquest motiu, Trump ha decidit comparèixer des del Pentàgon, on es va estavellar un dels quatre avions segrestats i des d'allà ha aprofitat per associar l'11S i l'actual guerra contra l'Iran.
2: Saludem els membres de les Forces Armades que treballen ara mateix per garantir que el principal patrocinador del terrorisme al món, la República Islàmica de l'Iran, no tingui mai sota cap circumstància una arma nuclear.
0: I amb una guerra a l'Iran que Trump no aconsegueix acabar, ara entren en joc també els aliats de la República Islàmica que amenacen les rutes alternatives a l'estret d'Hormuz per subministrar petroli arreu del món. Aquesta matinada, l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar l'oleoducte que creua el país i connecta les seves refineries al Golf Pèrsic amb el Mar Roig. Segons Riad, el tancament d'aquesta infraestructura s'ha fet per precaució davant d'atacs amb drons provinents de les milícies proiranianes a l'Iraq. D'aquesta manera, el règim saudita principal exportador de cru del món es queda temporalment sense una via alternativa clau a Hormuz per subministrar petroli. Es calcula que fins ara hi passaven cada dia 5 milions de barrils, el 5% del trànsit mundial. Tot això mentre els rebels hutis del Iemen s'han apoderat de dues illes clau a l'entrada d'aquesta via marítima. Tot i això, els rebels asseguren que el trànsit continua obert per tots els vaixells que no siguin saudites. El control d'aquesta ruta marítima suposaria un avantatge estratègic per l'Iran en la seva guerra contra els Estats Units, que s'ha intensificat aquestes últimes setmanes amb nous atacs a l'estret d'Hormuz que han fet tornar a pujar el preu del barril del petroli per sobre dels 100 dòlars. Nou gir de Donald Trump, en aquest cas en el front econòmic, ara assegura que li semblaria bé que la Xina fabriqués cotxes als Estats Units. L'anunci suposa un gir en la retòrica proteccionista del president nord-americà, que fins ara havia adoptat mesures agressives per defensar el sector amb aranzels i una retòrica beligerant contra el que qualificava d'invasió de cotxes xinesos barats. En una entrevista a la cadena Fox News, Trump ha assegurat que si una companyia xinesa volgués instal·lar una fàbrica als Estats Units, no s'hi oposaria. If China
3: wanted to come in... Si la Xina vol venir i obrir una fàbrica i construir aquí els seus cotxes, em semblarà bé. El Japó ho fa, però contracten la nostra gent. El que és important és que contractin la nostra gent. El que no vull és que els construeixin a Mèxic de manera barata i els enviïn a través de la frontera. Això no passarà.
0: L'anunci arriba malgrat la pressió de la indústria automobilística dels Estats Units, que li havia demanat protegir el sector i impedir l'entrada de fabricants xinesos al mercat estadounidenc. Pràcticament un quart de nou del matí continua l'estira i arronsa entre el president de la ciutat autònoma de Ceuta i el govern espanyol sobre qui tenia la informació prèvia sobre l'assalt del 30 de juliol. Juan Jesús Vives, del PP, diu ara que la Moncloa va restar importància a les seves advertències.
4: El mismo día 27 llamamos a Moncloa. El presidente del gobierno no tuvo a bien atenderme. Me pasó al jefe de gabinete. Con el jefe de gabinete hablé. Me dijo que estaba en contacto con los distintos ministerios y que estuviera tranquilo. Como persistíamos también en el ámbito de Moncloa, ya nos llegó a decir que no llamáramos más, que nos estábamos poniendo muy pesados.
0: Segons Vives, la Moncloa va dir que tenia tota la informació, que qui tenia tota aquesta informació era el delegat del govern espanyol a Ceuta, i justament és on hi ha hagut la primera dimissió després de la desclassificació dels informes sobre els avisos del CNI. Ha plegat la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma, és la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada, en què s'indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. El cap de gabinet assegura que deixa el càrrec per motius personals, però també perquè no està d'acord amb la versió que s'està explicant sobre aquesta crisi. De fet, ell defensa que després de parlar amb el CNI per WhatsApp i per telèfon, el 29 de juliol ho va traslladar al seu superior, però la delegació del govern a Ceuta manté que no en sabia res. La ministra Mònica García insisteix que el WhatsApp del CNI no els va arribar.
5: Porque si tú tienes una alerta de estas características, no mandas un WhatsApp. La poca previsión por parte de todo el mundo está implícito en el canal de comunicación con el cual se hace ese aviso.
0: Pel president de Ceuta, la dimissió de la mà dreta del delegat del govern espanyol a Ceuta és insuficient perquè la delegació del govern espanyol no tenia capacitats per abordar la situació. La número 2 de Podem, Irene Montero, oficialitzarà avui la seva candidatura per les properes eleccions generals. Serà en un acte a Madrid a les 12 del migdia en què la formació morada engegarà la maquinària electoral sota el lema Pau, Casa, Feina. El nom de Montero ja es donava per fet des de l'any passat.
6: Para mí, el problema de la izquierda

0: I el que fragmenta a la izquierda...
1: Avui l'eurodiputada i secretària de Podem desgranarà els eixos de la seva candidatura amb les polítiques d'habitatge com un dels eixos centrals. L'objectiu, segons fonts de Podem, és articular una llista nítidament d'esquerres i el més àmplia possible. De fet, Montero és una de les principals aliades del líder d'Esquerra Republicana a Madrid, Gabriel Rufián, i ja va participar amb ell en una conferència a Barcelona sobre la unitat de les esquerres sobiranistes. Tot i això, des de Podem encara no han anunciat si uniran forces amb altres formacions de l'anomenada Esquerra Alternativa. Atenció, perquè a França un tren regional ha descarrilat i ha provocat 44 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cleon, a Normandia. Segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via. El tren on viatjaven 180 persones feia el trajecte entre Rouen i Cannes. Les autoritats i l'operador ferroviari francès han anunciat una investigació per aclarir les causes de l'accident. Els trens també són notícia a Badalona, i és que la direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que dilluns li va demanar per carta que intervingués després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi amb proves a prop de l'antiga fàbrica MOVA. Badalona, David Àngela, bon dia.
2: Bon dia. Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
3: Farem una medició de sonometria, doncs també per tenir la certificació, doncs que realment, encara que és evident, doncs que sortirà positiva, doncs per tenir ja també la documentació preparada per si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
2: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 9, el preu dels principals aliments s'enfila al nivell més alt dels últims 4 anys a tot el món. L'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura alerta que els productes que més s'encareixen són el sucre i els cereals. I això, d'aquí una setmana, s'acabarà notant a la butxaca dels consumidors. Núria Jarque, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia. La FAO culpa la calor i la inestabilitat geopolítica mundial de la pujada de preus, però el cistell encara tardarà unes setmanes a encarir-se. Ho calcula el professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, per al suplement de Catalunya Ràdio.
5: Esperem que el preu es vegi afectat per aquestes situacions en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
4: El que més preocupa és el preu dels cereals, perquè també en depenen els productes derivats o el bestiar. La collita mundial serà de rècord, però cada cop hi ha més demanda per cobrir tota la població. L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
1: Per combatre aquestes pujades del preu dels aliments bàsics, cada vegada s'està estenent més la idea d'una xarxa de supermercats públics, com la que es planteja obrir l'any que ve a Nova York l'alcalde Zohran Mamdani. Aquesta iniciativa podria arribar al Congrés de la mà de l'ONG Justícia Alimentària. Es tracta d'una xarxa de supermercats de gestió pública on es podria limitar el preu dels aliments perquè es prioritza el benefici social a la rendibilitat del negoci. La iniciativa de l'ONG ja té el suport de més de 60 organitzacions. Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, ho ha explicat al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
6: Sabem que hem entrat en una era i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat prop d'un 38% el seu marge de benefici en contra de la població, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als pagesos.
1: Sobretot plegat, el programa Solidaris amb la Mercè Folch, que s'emet aquest vespre a les 10, analitzarà per què ha pujat tant el preu dels aliments i el paper de les cadenes de subministrament alimentari. La Generalitat obrirà 3 oficines noves d'atenció integral al ciutadà a Sabadell, a Santa Coloma de Gramenet i a Esplugues de Llobregat. La de la Copa Capital del Vallès Occidental es posarà en marxa a principis de l'any que ve i les altres dues operaran a partir de mitjans de l'any 2028. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
7: I ara volem donar un pas més per aproximar justament aquests serveis fàcils en el conjunt dels ciutadans de Catalunya, per tenir un únic espai on poder tramitar l'ajut de la dependència o qualsevol tràmit amb l'administració de la Generalitat, i fem un pas més per obrir oficines metropolitanes en un espai de més de 400.000 persones.
1: El govern ja treballa per obrir 5 oficines més abans que s'acabi la legislatura a Vilafranca del Penedès, Puigcerdà, Lleida, Tremp i Barcelona. Ara anem fins a Cassà de la Selva, al Gironès, on avui comença una consulta popular per escollir la bandera municipal. No és la primera vegada que l'elecció de la bandera es posa damunt la taula i els veïns esperen, ara sí, que aquesta sigui la bona. Els cassanencs poden triar entre quatre propostes diferents en què destaquen els colors verd i taronja, que casen molt bé amb els boscos de les Gavarres i el Suro. Caçà, Fèlix Martín, bon dia.
8: Hola, bon dia. És la tercera vegada que s'intentarà que Caçà tingui bandera pròpia. Ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs amb el suport de l'Ajuntament, amb l'objectiu que els veïns triïn i es facin seu el nou disseny. Destaca el president de l'entitat, Eduard Mestres.
9: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos.
8: Els quatre dissenys de bandera votació defugen de l'escut més clàssic del 1997. Els veïns poden votar fins al dia 19.
1: Un quart i mig de 9 del matí ha mort Josep Maria Trias de Bes, jurista polític amb 81 anys, militant antifranquista, va començar la seva carrera política al SUC, va ser militant de Convergència Democràtica de Catalunya des del 76. Les desavinences amb Jordi Pujol van fer que el 95 Trias de Bes s'incorporés al PP d'Aznar per liderar les llistes a Barcelona de cara a les generals del 96. Va dimitir com a diputat del PP al Congrés pocs mesos després d'assumir l'escó i progressivament es va anar allunyant de la política. Tot i que 10 anys després, també ja fora de la política activa, es va fer militant d'UPyD, la formació impulsada per l'exdirigent socialista Rosa Díaz.

0: I això que sona és el particular so de Sigur Rós. La banda islandesa ha emocionat el públic amb un intens concert simfònic a l'auditori del Fòrum de Barcelona. Aquesta popular banda islandesa ha fet créixer aquestes cançons acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès i el cor francès Valls, Marc Ruiz.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès i Sigur Rós han fet somiar despert al públic de l'Auditori del Fòrum de Barcelona, i on s'hi ha començat a cantar amb lentitud, gairebé recitant els versos de Blotberg, la primera cançó que van donar a conèixer del disc Ata. De mica en mica arriben els falsets tan característics de Sigur Rós i el contrast entre la veu aguda i etèria i el coixí de greus que aquesta nit executava a la secció de corda. La música creix amb l'orquestra i la distorsió s'acaba transformant en l'udol d'un vent catabàtic que s'escola entre les esquerdes, i el públic reacciona amb entusiasme. Una emoció que es fa evident amb Star Alfur del primer disc, Aquest és Virion, un entusiasme que creix amb el fragment dedicat al disc del parèntesi. El fervor del públic arriba al màxim nivell amb un trio format per Celeste, Arabatur o Hopi Pola, una de les preferides pels fans, amb una versió vibrant que el cor Francesc Valls ha aconseguit fer volar. Sigur Rós ha tornat a demostrar que té l'ànima dels espectadors a les seves mans i que són capaços de fer-nos visitar llocs tenebrosos o elevar-nos al setè cel amb notes, textures i molta emoció.
0: Gràcies, Marc Ruiz. Després de l'udol d'aquest vent catabàtic, anem fins a Tàrrega. Perquè aquest cap de setmana tenim en marxa una nova edició del Fira Tàrrega. Reuneix milers de persones en una mostra més internacional que mai i en què els espectacles parlen de la memòria, de la poètica i de la comunitat. A Tàrrega hi tenim la Marta Vives.
2: Muntatges de tots els formats i per a tots els públics, des de veterans de la fira com Los Informals, que després d'uns quants espectacles a sala enguany han tornat al carrer.
3: És això, per nosaltres és tornar una mica a l'inici i després és com ganes d'engatussar la gent a entrar al nostre univers i que jugui amb nosaltres.
2: Fins a companyies que s'estrenen a la fira, com els catalans Llum de Fideu, que amb el seu muntatge aquí, sobre la memòria i el lloc que ocupem en la línia del temps, han exhaurit entrades a totes les funcions i han fet aixecar el públic en els aplaudiments en la seva estrena. La directora Ana Clemente es mostrava a Catalunya Ràdio així d'emocionada.
4: Estem molt contents, molt contents. Mai havíem estat a Fira Tàrrega i llavors hi havia molta pressió i hem compartit la peça, una estrena, que per tant és una cosa fràgil, però estem molt contents de la rebuda i de que tants ulls ens miren amb tant d'amor, la veritat.
2: Aquest cap de setmana se seguiran desplegant els 57 espectacles programats al llarg d'aquesta edició i es preveu que milers de persones omplin els carrers i places de la ciutat.
0: I encara Fira Tàrrega.
5: Re, xiqueta, que avui tampoc me mor.
0: Un espectacle que es va estrenar fa 2 anys a la Fira Arriba Corea del Sud. La companyia de teatre familiar Can Piqui Pugui porta fins allà la seva obra més personal i guardonada, Matres, que aborda la pèrdua de la mare durant la infància. És la primera parada de la gira internacional de l'espectacle. Des de Lleida, Estela Busoms.
6: És la narració en coreà que acompanya l'adaptació de l'obra que la companyia lleidatana presentarà aquest diumenge al Puppet Festival de la ciutat de Chuncheon. El codirector de Can Piqui Pugui, Jordi Pedrós, va perdre la mare de petit i la seva història inspira un espectacle que és fàcil d'exportar perquè tracta un tema universal. En parla la també codirectora de la companyia, Cristina García.
7: Tot i que el tema es tracta i s'aborda des de la perspectiva d'un poble molt concret, que és el poble de Castellserà, on va néixer i créixer el Jordi, i des d'aquesta perspectiva tan íntima i personal de la seva història, en primera persona, connecta amb tothom perquè toca una cosa molt universal.
6: Tot i això, portar Matres davant del públic coreà ha comportat alguns ajustaments.
7: És aquesta disminució del text i com hem reinventat algunes escenes per intentar dir el mateix sense l'ús de paraules.
6: L'agenda internacional de Can Piqui Pugui ja té una altra cita al novembre a Jordània.
0: I al cine.
8: Catalina!
9: M'agastaràs el nom?
10: Oi, jo, abuela.
0: Lluís Omar torna a la gran pantalla amb Forastera. És una pel·lícula sensible sobre el dol i les relacions familiars dirigida per Lucía Aleñar. Omar interpreta un avi que afronta la pèrdua sobtada de la seva dona a Mallorca amb l'ajuda de la seva neta, encarnada per Zoe Stein, que es fa passar per la difunta. En declaracions a aquesta casa, Omar ha destacat la manera tan particular com tots dos passen el dol a la pel·lícula.
11: Jugant, decideix com a assumir el rol
8: de l'àvia i l'avi hi juga i entra i de cop i volta és com que l'àvia continua estant allà present a través de la neta. Clar, això vist des de fora, dius, què passa aquí, no? Això ha d'haver-hi alguna cosa turbulent, no? No pot ser. Que... Dius, no, això és poètic, això és una manera, de vegades, dintre de les situacions més difícils, s'obren portes insospitades que ens fan bé.
0: Forastera, amb Lluís Omar, ja es pot veure als cines. 2:02, de seguida els esports. El Barça demà a la tarda visita el camp del Llevant. Joan Laporta és ambiciós. Abans, però, aquesta tarda se la juga l'Espanyol i el Madrid.
10: El suplement, amb Roger Escapa.
11: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro a Lidl i estalvia't més de 20 euros. I ara amb Lidl Plus, 650 grams de llom molt tendre a 4,09 i estalvia't un 15%. I un quilo de plàtans de Canàries a 1,49 i estalvia't un 33%. Lidl, val la pena.
12: 45.712.
13: Em toca?
14: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
15: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroën.es.
16: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
17: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
18: Que l'any serien... 1, 2, 3...
17: Més de 2.400 euros.
18: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
17: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
19: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
20: Al final pot haver ahí pues, 3.000 i pico, 4.000 persones, xilla, grita, música... És insoportable.
19: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
21: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida. Amenaça per la seguretat espanyola o europea.
19: Ceuta, ciutat hostatge. 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
23: Ben. Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Passa un minut de 2:15 del matí, torna a la Lliga, 9 punts en joc en pocs dies. El Barça ja només pensa en el Llevant, Roger Nau.
4: Sí, els Balona fan aquest matí l'últim entrenament abans del partit de demà, 4:15 de la tarda, al Ciutat de València. L'objectiu, sumar la 5a victòria en 5 partits, si comptem la Champions, per mantenir-se en solitari al capdavant del campionat.
3: Tot això mentre Joan Laporta vol guanyar-ho tot.
4: Assegura que és l'objectiu d'aquesta temporada.
5: Somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos dejado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions. Y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión.
4: Paraules del president Blaugrana durant la diada en l'ofrena al monument Rafael Casanovas. Laporta, això sí, demana seguir la línia de Hansi Flick i tocar de peus a terra.
3: El Barça, per cert, blinda el jove Hamza Abdelkarim.
4: Sí, acord per ampliar el contracte del davanter egipci per un any més, fins al 2030. Aquest acord suposa un augment de la fitxa del jugador i també un augment de la clàusula de rescisió del futbolista que té 18 anys.
3: El Barça jugarà demà 4:15, sabent què ha fet el Real Madrid, que juga aquesta nit.
4: A les 9, el Bernabéu contra el Rayo amb l'obligació de guanyar per mantenir aquesta pressió al Barça.
3: Mourinho, de moment, que torna a pressionar els àrbitres.
4: Ara carrega contra el comitè tècnic per haver validat la feina del VAR en el Betis-Madrid de la setmana passada.
6: És una cosa que verdaderamente admiro muchísimo en la classe arbitral. En tots els països on he estat, és muy, muy, muy raro, és muy, muy, muy difícil que salgan en crítica a una situació arbitral. Muy unidos. Y la unió hace la fuerza.
3: A poc a poc el vas intuint, però va sortint aquest Mourinho que coneixem tots. No ha trigat gaire, però fins ara estava molt, molt, molt relaxadet. Veurem si es va traient la careta. Aquestes últimes hores, Mourinho també ha defensat Vinícius de les crítiques.
4: Ho ha fet amb un proverbi portuguès per assegurar que el brasiler recuperarà la seva millor versió.
6: Tú solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Tú no vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. ¿Y qué ha hecho Vini aquí en los últimos años? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? Es un árbol que tiene mucho fruto y la gente tira piedras porque quiere frutos.
4: En aquest sentit, Mourinho assegura que les crítiques no canviaran l'estat d'ànim del seu equip.
3: Disfressat de Jorge Bucay, aquí, Mourinho. Avui també juga l'Espanyol.
4: Contra l'Osasuna, al Sadar, a 4:15 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Manolo González, tècnic blanquiblau.
7: És un partit sempre complicat. Quan vas al Sadar, ja saps que toca treballar molt bé, que fer les coses bé per poder guanyar allà. Nosaltres intentarem, amb les nostres armes, competir al màxim nivell i si podem portar tot el pes del partit, doncs millor.
4: Avui també es disputen el Racing Alavés, l'Atlètic Club Elx, mentre que ahir es va jugar el Sevilla 1, València 0, el València és cué i només ha sumat un punt de 15 possibles.
3: Bé, ja ho va dir Rodri, no? Tot i que després va haver de demanar disculpes. Segona, aquesta tarda el Girona rep el líder.
4: El Castelló, 6:45, a Montilivi, el tècnic Quique Álvarez vol aprofitar el bon moment de joc per sumar la tercera victòria consecutiva.
8: Nosaltres el que ens dona moral és pues, bueno, veure que hem competit bé els últims dos partits i això és el que necessitem per intentar competir bé a un Castelló que és un gran equip.
4: El Sabadell, que continua invicte, jugarà demà a la tarda al camp del Mallorca.
3: I avui també dos partits amb presència catalana a la Lliga F.
4: A les 12 l'Espanyol visita l'Atlètic Club de Bilbao en directe a Esports 3 i a les 7 de la tarda el Barça rep l'Atlètic de Madrid, el Johan Cruyff. El Badalona Women visitarà demà el camp de l'Eibar.
3: A la crònica poliesportiva, el Barça i el Lleida jugaran demà la final de la Lliga Catalana de Bàsquet.
4: Els Blaugrana van superar el Manresa 77-90, també ahir a la Lliga Catalana. El Joventut va guanyar el Girona 95-84. Cap dels dos equips tenia possibilitats de jugar aquesta final.
3: I parlant de bàsquet, atenció perquè avui al suplement, cap a 11:15, una conversa amb un dels noms propis de l'estiu. Xavi Pasqual, aquí alguns avançaments.
9: El Palau és el meu santuari, és el meu lloc, és... Mai tornaré tan feliç com el que he viscut en el Palau. Això és molt difícil de canviar. És el club de la meva vida, són els colors de la meva vida.
3: Mira-la de vegades que a Pep Guardiola li han demanat que torni a entrenar al Barça, no? Molta part de l'afició ho aplaudiria amb les orelles. I ell mai ha volgut repetir aquells 4 anys perquè segurament eren irrepetibles. En el teu cas, potser s'ha fet bona la màxima que les segones parts no tenen per què ser bones, no? Creus que el bon record que vas deixar al Barça en la primera etapa t'ha jugat en contra en aquesta segona, Xavi?
9: No, jo crec que no. Jo crec que no m'ha jugat en contra res. Simplement, l'equip era com era, no el vam poder canviar i el vam portar al més llarg. Al final, vam arribar a la final de la Lliga, que era una situació molt complicada, tal com anava la temporada. Per tant, sense cap reforç i amb molts problemes de lesions, no, jo crec que no m'ha afectat el passat. El que deies del Pep, el Pep és molt intel·ligent. De fet, n'havíem parlat, de que les segones parts són molt complicades, ja que en Barça també, però... Mira,
3: final... Xavi Pasqual, que va posar punt final a la seva segona etapa al Barça abans del que estava previst, va arribar al club el mes de novembre de l'any passat amb l'equip en caiguda lliure i abans que s'acabés la temporada, el mes de maig, va comunicar que abonava la seva clàusula de rescisió i que marxava a entrenar al Dubai Bàsquet.
9: A la meva sortida, jo mai he apuntat al club com a culpable. Aquí simplement som persones que vam estar juntes, el club i Xavi Pasqual van estar juntes 10 anys, vam parar d'estar juntes durant gairebé 10 anys més i les dues persones han evolucionat en una direcció diferent. Jo no sóc la mateixa persona, el club no és el mateix i ja està, i simplement això...
3: Avui al suplement Xavi Pasqual parla per primera vegada des de la seva sortida de Can Barça. La conversa sencera a partir de 11:15, un últim avançament.
9: Si hagués estat per diners ja no hagués vingut aquí perquè tenia altres coses amb molts més diners. I segurament tampoc no hagués fitxat on t'he fitxat perquè tenia coses amb molts més diners. Per tant...
3: Doncs no... la conversa, com dèiem, a 11:15, on més enllà d'aquesta sortida del Barça, parlem d'altres aspectes, perquè és un dels millors entrenadors d'Europa, sens dubte, amb tota aquesta vessant psicològica, un malalt dels Excels també en la seva primera etapa, en la seva formació, al costat de Dusko Ivanovic, va formar també part de les categories inferiors del Barça un munt de temps, enginyer industrial, en fi, doncs aquesta nova vida, des de Dubai, Xavi Pasqual, amb aquesta conversa que hem enregistrat abans d'ahir, per Zoom, en aquest cas el Xavi Pasqual, que era a Turquia de pretemporada amb el Dubai Bàsquet. Un parell de punts encara, Roger. Ha començat la Lliga Sobal d'handbol.
4: Els dos equips catalans van jugar ahir, Logroño 32, Barça 48 i Granollers 38, Cangas 34.
3: I en motociclisme, Marc Márquez buscarà aquest matí la pole al Gran Premi de San Marino.
4: Ahir va acabar segon a la primera jornada d'entrenaments, darrere Marco Bezzecchi. La cursa sprint serà a les 3 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT.
3: Això mentre Madrid s'estrena a la Fórmula 1.
4: A les 4 entrenaments oficials i classificació, i el líder Kimi Antonelli de Mercedes va ser el més ràpid al circuit de Mattring.
3: A la Vuelta, Enric Mas té a tocar la seva primera victòria en una volta gran.
4: El mallorquí manté el minut i 37 segons d'avantatge respecte a Roglic, quan només queden dues etapes. Avui l'última de muntanya, la més dura, amb tres ports de primera categoria i final al Collado d'Alguacil, de categoria especial.
3: I en tenis ja tenim finalistes a l'obert dels Estats Units.
4: La final la disputaran el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev, que aquesta nit s'han desfet de Francis Tifó i de Karen Khachanov en 4 i 3 sets respectivament. La final femenina serà l'esperada i la disputaran aquesta nit Arina Zabalenka i Elena Rybakina.
3: Joan Anton Català, bon dia.
1: Bon dia.
3: Què passarà al cel aquesta setmana?
1: Planetes, planeta. Continuem amb el lluminós Venus a ponent, quan s'amaga el Sol, perdent altura cada dia que passa, això sí, i per contra, guanyant altura cada dia que passa, durant la segona part de la nit, tenim Saturn, Mart i Júpiter.
3: A quina hora ha sortit el sol avui a Súria, al Bages?
1: A les 7:29.
3: A quina hora es pondrà?
1: A les 20:08.
3: Gràcies, Joan Anton.
1: A tu.
3: Temperatura a Súria a aquesta hora. Jofre Genuer, bon dia.
10: Bon dia, doncs ara mateix tenen gairebé 4 graus més que ahir. Tenen 13 graus i van arribar gairebé als 9. Fresca, però una mica menys. I aquesta és una mica la tendència pels propers dies. Avui les màximes potser no tant, que quedaran similars a les d'ahir, però sí que de matinada hem notat doncs, un petit augment dels núvols que no ha impedit que l'ambient encara sigui molt agradable. De fet, entre els 6, 7, 8 graus al Pirineu, els 15, 16, 17, en molts sectors de l'interior, hi han tornat més valors tropicals a la façana litoral més elevat al barri del Raval de Barcelona amb aquests 23 graus. Pendents avui potser d'algunes nuvolades, a diferència d'ahir una mica més actives, entre el tarragonès i barcelonès, de moment són dins del mar, però es van acostant, i fins a primera de la tarda poden afectar amb certa variabilitat al cel alguns sectors d'aquestes comarques que diem de la costa prelitoral molt estirar. De fet, migdia, primera de la tarda, que serà el màxim d'aquests núvols que creixin amb una mica de força, doncs no es descarta alguna gota. No esperem gran cosa, però hi ha aquest risc en aquesta àrea. No seria doncs pluja gaire important i molt localitzada. I, de fet, a partir de primera de la tarda fins al vespre aniran de baixa per creixen cap a l'interior. Comarques com el Berguedà, Lluçanès, Osona, Guilleries, Montseny... En aquesta àrea també, de cara a la segona meitat de la tarda al vespre, també podria haver-hi alguna nubulada que doni alguna gota. Són fenòmens molt locals d'un context en general de bonança de sol, amb temperatures entre els 25 a 30 graus, els vols més elevats cap a la Vall de l'Ebre, que es pot arribar a tocar els 33 o 34. Bé, a partir de demà tot això desapareix, l'ambient s'estabilitza més i les temperatures tendeixen a pujar. La calor s'intensifica pels propers dies, fins dimarts. No serà una calor desbocada, però torna a l'ambient d'estiu, amb calor intensa, i durarà poc, perquè a partir de dimecres, ara com ara, sembla que arribarà un nou front atlàntic que farà baixar de nou el termòmetre amb alguns ruixats.
3: Fantàstic, Jofre. Doncs aquest és el panorama, ja ho dèiem al principi, del setembre a la tardor torna la calor. L'estiu calent, ni carro bo, ni ruc dolent. La sabies, aquesta, Jofre?
10: No. Sé poques. No. Anirà bé aquesta temporada.
3: Aquesta temporada és que ja saps que cada any intentem incorporar alguna cosa nova. Paraules d'estiu segons qui les diu.
10: Ah? Molt bé.
3: Jofre, bona temporada.
10: Bona temporada, que vagi molt bé.
3: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement passaran coses com aquesta.
11: Tenir unes ganes de tornar i unes ganes de ràdio?
3: Sí, perquè, bueno, és que jo, si no, em falta alguna cosa sempre. I aquesta cita dels dissabtes a les 10, doncs, a més, els oients també la celebren. I...
11: No, Juan, jo crec que és la relació més estable que he tingut mai.
3: Jo?
11: Sí.
3: Sí que t'han durat poc, els nòvios.
11: Bueno, perdona, poquíssim.
12: Jo he de dir que m'he fixat en el look de dalt a baix de Shakira, que fa 1,57 m, i se va posar unes plataformes i uns talons èpics, perquè ell ho he buscat, i ell fa 1,90 m.
3: Escolta, més que els que som alts, a vegades agafem mal d'esquena, segons com.
13: És que a vegades als alts us agraden les que són més petites, Això també ho teniu,
3: Ara no faré declaració.
14: He agafat una furgoneta elèctrica i no tenia... Clar, ara com es diu això? Clar, no puc dir haig d'anar a fer benzina, no?
3: No.
14: Haig d'anar a fer llum.
3: Has d'anar a fer llum.
14: I clar, la primera vegada que em connecto aquí amb una cosa d'aquestes que va lenta i diu una hora i mitja, i bueno, doncs haurem de fer la ràdio des d'una benzinera a posar llum.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 12 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ramon Cotarelo.
1: El politòleg ha fet la glossa de la Diada a Ripoll convidant a fer la guerra contra l'islam. El propi Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Orriols, s'ha hagut de desmarcar del discurs que ells mateixos havien encarregat en una diada marcada justament contra els discursos d'odi i contra l'extrema dreta.
0: Donald Trump.
1: El primer president dels Estats Units, que no ha participat als actes commemoratius dels atemptats de l'11 de setembre a Nova York, on sí que hi han assistit tots els expresidents vius. Trump ha preferit comparèixer al Pentàgon per fer el seu discurs polític i ha aprofitat per associar l'11S i la guerra actual a l'Iran.
0: Carles Solà.
2: L'ajust perfecte. Segurament és
1: una notícia que acabem de conèixer. L'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'universitats en el primer tripartit ha mort aquesta matinada. Nascut a Xàtiva el 45, va ser un destacat químic, acadèmic i polític i actualment vivia a Sant Cugat del Vallès i tenia 80 anys.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 44.
1: Els ferits arran del descarrilament d'un tren regional a França i un d'ells està en estat crític. L'accident va passar ahir al vespre a prop de la localitat de Cleon, a Normandia, i segons les primeres informacions, el descarrilament va tenir lloc després que el comboi xoqués contra un objecte no identificat a la via.
0: El número 5.
1: Milions de barrils els que es calcula que passaven fins ara cada dia per l'oleoducte que creua l'Aràbia Saudita i que connecta amb el Golf Pèrsic i el Mar Roig. Aquesta matinada ha hagut de tancar aquesta ruta alternativa a l'estret d'Hormuz perquè, segons Riad, temen per atacs de drons provinents de les milícies proiranianes de l'Iraq.
0: El 15.
1: Dies, d'aquí a dues setmanes, és quan podem començar a notar una pujada de preus al cistell de la compra, que seguirà a l'alça. Els preus dels aliments, de fet, ja estan en el punt més alt dels últims 4 anys a tot el món, i la FAO, l'Agència de l'ONU per l'Alimentació, en culpa la calor i l'inestabilitat geopolítica.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb Olga Ruiz, Jaume Clotet i Eduard Voltes. Un mateix 12 de setembre, però en aquest cas de l'any 2004, Ruth Vilà va sotmetre el capità del Barça, Carles Puyol, a les seves 4 preguntes impertinents. Una secció dins del programa Teva Meva, presentat pel Jordi Turria i la Coia Ballester.
3: Veig la Ruth Vilà, això vol dir que anem per les 4 preguntes impertinents. A qui has atacat avui?
4: No l'he atacat, eh? No, perquè avui si l'ataco igual surto perdent jo.
3: Crec que intueixo...
0: Preguntes impertinents de Ruth Vilà com aquesta.
4: Tu creus que amb aquests cabells pots recollir una Copa d'Europa?
5: Una Copa d'Europa, una Lliga i una Copa del Rei.
0: Amb aquests cabells, Carles Puyol va acabar aixecant, vestit de blaugrana, 3 Copes d'Europa, 6 Lligues i 2 Copes del Rei, entre altres títols. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la D1 al 614, però ens podeu escoltar des de Wembley, des de la Pobla de Segur o des de l'eix de la defensa d'un partit de calbs contra granyuts.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Obrim els diaris. Marina Laminos, diari Ara, el Xavier Bosch considera el discurs de la diada del president Illa de perfil baix i posa el focus en els incompliments del Pacte Nacional per la Llengua.
7: Sí, la diada d'ahir diu no passarà la història i el discurs de Salvador Illa tampoc. 6 minuts de top presidencial, bones intencions, dosis lògiques de sentit comú, una buidor entrenada i para de comptar. I destaca també una frase de totes les que va pronunciar el president, la següent: ningú és més català que ningú. Doncs bé, sobre aquesta frase, segur, es pregunta Xavier Bosch, potser per ser d'un lloc, més enllà que t'atenguin en qualsevol hospital públic, potser te n'has de sentir. I mentrestant hem sabut que Plataforma per la Llengua ha dit que només s'han executat un 38% de les mesures previstes al Pacte Nacional per la Llengua. Es lamenta en aquest article Xavier Bosch. Resulta que quan només depèn de nosaltres, tampoc posem en marxa tot el que s'havia previst per un tema tan nuclear com aquest. Van passant els mesos i el català va retrocedint i remata l'article. Tots aquells catalans que són tan catalans com el que més, ni l'usen, ni en tenen cap ganes, ni cap necessitat. I qui dia passa, pronom perd.
0: El diari Ara també, la ressaca de la diada l'afirma el Joan Bordeus, en aquest cas una mica més optimista, diu: veure més joves que gent gran canvia el color emocional de la diada.
7: I va anar, confessa, amb un cert pessimisme, perquè era divendres festiu i la política catalana acumula anys d'apatia. Un pessimisme que no va millorar quan a la plaça Universitat va trobar les parades de l'ANC plenes de cavalleres blanques, però a mesura que avançava la tarda, es va adonar que hi havia més jovent que mai i, de fet, assegura que no s'ha perdut cap manifestació des del 2012 i encara que ja no siguin com les dels anys èpics, mai havia vist tan joves. I això es fa palès en els càntics i el to de la manifestació, diu, llegeixo. Quan sonava l'himne de l'Elèctrica d'Armes, cantàvem un lo-lo-lo inconfusiblement discotequer i van guanyar en pes càntics que farien enrojolar qui fos que es va inventar la revolució dels somriures. Els puta Espanya estan perfectament acceptats i el voti, voti, voti espanyol qui no voti ha pujat posicions en el rànquing de preferits.
0: A La Vanguardia, Isabel García Pagán fa la seva lectura de la dimissió del major Trapero com a director dels Mossos i de les conseqüències polítiques de tots aquests relleus en el sotogoverno.
7: Les causes, aquests motius personals que s'al·leguen en les dimissions van des del desgast per l'exigència del president a la imperícia del càrrec. I en el cas de Trapero va acceptar treure's l'uniforme, però no va preveure que el tàndem en Parlon no era entre iguals. I va quedar atrapat entre la servitud política i les competències limitades del càrrec. Una superestrella diu que es va eclipsar al despatx. Bé, doncs, sobretot plegat, en fa la següent reflexió. El govern està tranquil, afirmen, i es dona per feta la continuïtat una legislatura més per la incompareixença d'una alternativa viable. Però no és consol. Les enquestes evidencien que aquest no passa res, no és real, i el PSC està en tendència descendent, mentre que Aliança Catalana creix, i no només a costa de Junts, encomanada a l'enèsim efecte Puigdemont. Acaba. Els cordons sanitaris poden apuntalar un altre govern d'Illa, però Sílvia Orriols ja fa cara de cap de l'oposició.
0: A la premsa internacional, Albert Postils, l'escoltisme, el moviment scout, s'ha convertit en la gran recepta perquè els adolescents es desintoxiquin de les pantalles. Ho llegim a Le Monde.
8: L'escoltisme és un model pedagògic que té més de 200 anys d'història, però ara ha trobat un context ideal per tornar a guanyar protagonisme. El context té a veure amb l'herència de la pandèmia del coronavirus, amb l'omnipresència de les pantalles, amb el fet que els nens passen cada vegada menys temps a l'era lliure i amb el fet que les activitats d'oci s'han traslladat cada vegada més a espais interiors. En aquest marc, els pares busquen que els seus fills reconnectin amb la naturalesa i les coses senzilles de la vida, com per exemple observar les granotes en un estany, però també que els fills, estant de campaments, assegureixin uns dies la independència que desitgen, s'adaptin a diferents situacions i aprenguin a viure en comunitat amb altres nens d'orígens diversos.
0: Fem un cop d'ull també als diaris esportius. Les portades van de renovacions avui a Can Barça.
8: Una que s'està cuinant és la de Rafinha, renovació en marxa, titula l'Esport, que assegura que club i jugador ja han mantingut els primers contactes per una futura ampliació del contracte. A Mundo Deportivo és portada una renovació consumada, Operació Futur, titulen, per il·lustrar l'ampliació de contracte de Hamza Abdelkarim, el jove davanter egipci de 18 anys que seguirà vinculat al Barça fins al 2030. I a Madrid el futbol està relegat als marges i el bàsquet acapara tots els focus. Somni mundial, llegim a l'AS, en la prèvia de les semifinals del Mundial de Bàsquet aquest vespre entre la selecció espanyola i els Estats Units. I el marca, no tenim por de ningú, és el titular de l'entrevista que el diari fa a la jugadora Agua Fam, la referència del joc interior de la selecció espanyola de bàsquet.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
9: Això és molt curiós, eh? Perquè, clar, tu vas ser alumne d'una escola...
10: Jo soc fill del mestre.
9: No, no, i amo.
10: Bueno,
9: de la,
10: sí.
9: De l'escola.
10: Sí, sí.
9: És el fill de l'amo de l'escola.
10: Sí, sí. Bueno, jo vaig tenir de mestre, no ens oblidem, la Roser Capdevila.
9: La de les Tres Bessones.
10: La de les Tres Bessones, sí, sí, som molt amics. I sí, ella és la meva mestra, la senyora Roser.
11: Hay un detalle muy importante que condiciona muy mucho la postura de Marruecos, el enfado de Marruecos, y es la aprobación de la disposición por la cual los saharauis anteriores al año 77 pueden obtener la nacionalidad española. Porque Marruecos teme la creación de un foco permanente del independentismo saharaui desde España.
12: Before you both came in today, I was told to do another button-up because she was offended by my chest hair.
13: Hilarious. Well, what is your chest? What does your chest hair look like?
12: Not much.
6: El suplement amb Roger Escapa.
14: Avui el suplement.
0: De seguida, el suplement, obrim tertúlia amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. A Washington ens hi espera avui una temporada més la Lídia Heredia amb les seves contracròniques, l'endemà de l'11S. També conversa el suplement a partir de 11:15 amb un dels noms propis de l'estiu, Xavi Pasqual, parla per primera vegada des de la seva sortida del Barça de bàsquet. El sentirem a partir de 11:15 del matí. Tot això en un suplement on també obrirem debat sobre com s'ensenyen les matemàtiques a casa nostra. La setmana de l'inici de curs, la setmana de l'informe PISA, fixarem la mirada en una de les assignatures més importants, sempre al punt de mira per les dificultats que suposa, i en la manera com els nens d'avui dia aprenen a sumar, a restar, a multiplicar i a dividir. En parlarem en una taula que us hem preparat amb docents i acadèmics a partir de les 11 del matí. A les 12, Joan Callarissa i Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor, i acabarem el programa amb el Pep Noguer parlant de figues i de raïm. I la...

0: Abans de l'enigma criminal, algunes propostes musicals i culturals per aquest cap de setmana. Roger Mas avui actua a Estamariu en el marc del Festamariu. El de Solsona portarà la seva música en un escenari privilegiat davant de les pintures murals de l'absis de l'església romànica de Sant Vicenç, en un certamen que reforça la seva aposta per combinar música, literatura i arts plàstiques. Tocarà a les 9 del vespre, encara queden entrades per 15 euros. L'Ax en Busto celebra 40 anys sobre els escenaris a Talarn. El grup ha engegat fa uns mesos aquesta gira de celebració de 4 dècades sobre l'escenari que s'allarga fins al 19 de desembre. Avui seran a Talarn Music Experience a 2:15 de la nit i encara queden entrades per 47 euros. Teatre, La Villarroel, primera llei de Newton. El text de Eu Manzanares, dirigit per Nelson Valente, planteja un dilema educatiu a través de la història d'un institut d'alta complexitat que es veu sacsejat per un conflicte. A pocs dies del final de curs descobreixen que un alumne a punt de graduar-se ha copiat sistemàticament els exàmens d'una assignatura. Avui també hi ha doble funció a 6:15 de la tarda i a 8:00 del vespre. Es poden comprar entrades a partir de 25 euros. I al Foliorama s'hi pot veure La Truita, amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas i Sara Espígol. L'obra, dirigida pel Ferran Utzet, retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet l'actor pesco-vegetariana. Avui a funció a 5:00 de la tarda i a 8:00 del vespre, les entrades a partir de 13 euros. 4 minuts per arribar a 9:00 del matí. Just abans de 9:00, cada dissabte i diumenge aquesta temporada, arriben els enigmes criminals narrats amb la portentosa veu de l'actor Lluís Soler. Les respostes dels enigmes criminals les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat, suplement@catradio.cat, i entre les respostes més originals, la més originals de totes, sortejarem una cantimplora tèrmica de 3CAT. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. Un reputat pilot de Fórmula 1, vigent campió del món, va perdre la vida al volant. I això que estava sol i que el seu cotxe anava a 5 km per hora. Què ha passat?
2: El suplement amb Roger Escapa.
0: Lluís Soler. Un reputat pilot de Fórmula 1, vigent campió del món, va perdre la vida al volant i això que estava sol i que el seu cotxe anava a 5 km per hora. Què ha passat? Les respostes a suplement@catradio.cat, la més original, cantimplora tèrmica de 3CAT.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
5: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
6: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
7: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
5: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
7: Entrades a teatrepoliorama.com.
8: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days. Amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
10: La IA és bona?
11: A quina edat puc tenir mòbil? Com sé si una notícia és veritat?
12: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
13: I això per què passa?
14: I a qui m'he de creure?
15: I què puc fer jo?
12: Per això fem l'Infocar.
16: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen
12: ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
17: Infocar, de dilluns a dijous al Super3 i a la plataforma 3CAT.
13: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
14: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
15: 94.543, 94543, de la sèrie 103.
14: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
17: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
18: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
19: Arrenquem temporada del Cuplejant amb un tema apassionant, les festes majors i el seu encaix amb la sardana i la cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant i la 11a temporada d'aquest programa per repassar, ja ho sabeu, l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Aquesta setmana la temàtica és la festa major. Parlem de l'encesa d'anglès a la selva o com es balla una sardana en un correbars organitzat per la trama anglesenca. Aquest és el programa 504 i tenim els titulars. Un regidor del partit d'extrema dreta Vox esclata contra la sardana satànica a Sarrià-Sant Gervasi. I la cobla Vents de Riella ha estat la pregonera de la festa major d'Agramunt. I la cobla Reu Jove ha estat part essencial del pregó, però de la festa major de les Borges del Camp. I podem escoltar una de les obres d'estrena per a cobla i guitarra elèctrica que la juvenil ciutat de Solsona i Arnau Tordena han interpretat al concert de cobla de la festa major de la capital del Solsonès. I ull perquè s'avança la convocatòria de la línia de subvencions per activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional amb l'associacionisme per l'any que ve. I el Festival Perifèria Cultural programa la cobla Sant Jordi a Sant Jaume dels Domenys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant. Déu-n'hi-do quanta festa.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per, començant, per anglès. I així us ho expliquem.
1: Coplejant, notícies.
2: En les darreres setmanes s'han concentrat la majoria de festes majors a Catalunya. En pràcticament tots els programes hi veiem ballades de sardanes que han de donar feina a la cinquantena de cobles que hi ha actiu al país. Però com són aquestes ballades de festa major? A quines hores es fan i a qui estan dirigides? Massa sovint ens trobem repassant a consciència aquests programes que les sardanes hi són de manera testimonial. En la gran majoria de poblacions les audicions no són senceres. Habitualment les interpreta la cobla orquestra que fa el concert i ball de tarda i a causa del pressupost ajustat acaben fent 4 o 5 sardanes al matí. Quan els joves dormen després de la seva gran nit, quan les famílies porten els més petits al concert familiar, quan el sol es patega imponent les pedres. Qui queda? La gent gran, un col·lectiu acèrrim que espera amb delit aquestes sardanes que se'ls ofereix amb comptagotes. Fa uns dies tancàvem l'estiu amb els amics justament ballant sardanes i a taula del bar, on sopàvem esperant la copla, davant d'aquest panorama tan negre, debatíem a quins llocs les sardanes o la copla prenen un paper central. A la festa, tot esperant aquest cap de setmana a anglès. Aquest dissabte a la nit, la trama anglesenca va celebrar la seva segona edició de l'encesa, el seu correbars o correcabres, com n'hi diuen ells, que recorda l'arribada de la llum elèctrica anglesa el 1887. Els més joves del poble i alguns forans vam recórrer el casc antic aconseguint els elements necessaris en diferents proves per encendre el fanal a la plaça de la Vila, tal com va passar ara fa 140 anys. Allà tots van ballar la sardana Gales d'anglès del local Pere Masats fins que la bombeta es va apagar, tal com va passar el 1887, quan l'arribada de la llum es va celebrar amb una copla en directe. Al cap d'uns segons va tornar la llum i la música i la plaça va esclatar en eufòria. Tot plegat, aquesta entitat ha volgut fer aquest nou format de correbars per reformular-lo i per fer-lo més atractiu i més arrelat a les tradicions populars del poble. És una manera de fer únic un acte que se sol trobar en moltes festes majors de Catalunya i que aplega la major part del jovent del poble. Però a taula ens van sortir altres exemples. La setmana passada, la colla dels Blaus a Granollers intentava guanyar la seva competició contra els Blancs durant la festa major de la capital del Vallès Oriental, oferint una ballada de sardanes a plaça de la Porxada amb la copla La Principal Blava. En parlàvem, de fet, la setmana passada. Tenim molts més exemples recents, però ara en parlarem durant el programa. Anem a escoltar ara Gales d'anglès, de Pere Masats, que ballaven tots els anglesencs i anglesenques aquest dissabte a la nit al seu correbars. L'escoltem a càrrec de La Principal de la Bisbal i data de 1953.

0: coplejant.cat.
1: I parlant de festes majors...
0: Notícies. Societat.
1: La Copla Vents de Riella d'Agramunt ha estat la pregonera de la Festa Major d'Agramunt 2026. La Copla va donar el tret de sortida d'inici de Festa Major aquest cap de setmana, un pregó que s'ha dut a terme al balcó de l'Ajuntament d'Agramunt i també des de la pròpia plaça, on la Copla va mostrar diferents sonoritats i estils de música, però sempre amb la Copla explorant doncs, totes les possibilitats coplístiques de la Copla. Així se'n feia ressò l'Ajuntament a les seves xarxes socials. La Copla Vents de Riella va ser com l'encarregada de donar el tret de sortir d'aquesta Festa Major i van desitjar molt bona Festa Major a tots els agramuntins i agramuntines. Una de les sardanes que podem escoltar d'ells, interpretant-la ells mateixos, és Un vell somni, com el de fer el pregó. És de Carles Santiago, una sardana del 1975, i l'escoltem a càrrec de la Copla Vents de Riella.

Això era un vell somni de Carla Santiago interpretada per la Menys de Riella. I la Cobla Reu Jove ha estat la protagonista del pregó de la Festa Major de les Borges del Camp. I és que la Cobla va ser part essencial d'aquest pregó celebrat el 30 d'agost, la setmana passada, la seva participació s'emmarca en una relació amb el municipi que es manté des de l'any 2000, ara farà 26 anys. La vinculació de la formació amb les Borges del Camp va més enllà de les sardanes. La Reu Jove participa en diversos actes dels més destacats de la Festa Major, com l'arribada, la processó de la Cap 8

0: Tractada o l'aplec de la sardana, la salve, la missa pontificalis i les ballades de sardanes de la població. Aquest any, a més, la Cobla va haver de reorganitzar el seu calendari perquè tenia altres actuacions previstes per poder ser en aquest pregó de les Borges del Camp. El seu representant, Eduard Cendra, doncs explicava que la relació amb les Borges del Camp es basa en una fidelitat i confiança mútua durant els dies de festa major. Diu que se sent un borgenc més. La Reu Jove també destaca que la seva versatilitat amb els seus 11 músics que formen la cobla se sap adaptar a tot tipus de música, per exemple, per fer processons, actes solemnes, mentre que també mantenen les sardanes, òbviament. Després de 26 anys, la cobla Reu Jove ha format part d'aquest pregó de festa major de les Borges del Camp i nosaltres que els felicitem des d'aquí.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I anem amb les estrenes, però no marxem de les festes majors.
1: Coplejant, les estrenes.
0: I és que divendres passat al vespre Solsona va celebrar el tradicional concert de vigília de festa major a la sala Polivalent i Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona hi van estrenar dues obres per a cobla i guitarra elèctrica dirigits pel solsoní Albert Fontelles. A la primera part del concert hi va haver l'estrena de l'obra Suite Solsonina, una peça per a guitarra elèctrica i cobla. I a la segona part, la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, sota la direcció d'Albert Fontelles, va oferir un recorregut pel repertori musical de la festa major de la capital del Solsonès. D'aquesta manera, la tradició i la novetat van convergir en el mateix espai per fer gaudir el públic amb aquesta música que va completar-se amb l'estrena de l'obra El drac de Solsona, també per a guitarra elèctrica i cobla. Podem escoltar-la, aquesta darrera, aquest ball del drac de Solsona, arranjat per a cobla i guitarra elèctrica, Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, en la gravació d'aquesta estrena a Solsona divendres passat. L'escoltem.

0: Això era una obra sobre el ball del Drac de Solsona, a càrrec d'Arnau Tordera i la Copla Juvenil Ciutat de Solsona.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Connexions al territori.
0: I més enllà de totes aquestes festes majors, aquest cap de setmana també ens hem de fer ressò, que acabava dilluns amb la celebració de la Festa Major de Santa Coloma de Gramenet, amb una ballada de sardanes amb la Copla Bisbal Jove als Jardins de Can Cisterer. La ballada la va organitzar els Amics de la Sardana de Santa Coloma de Gramenet. I aquest diumenge a la tarda i al vespre, l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós va celebrar la 57a edició de l'Aplec de Palamós amb les coples Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, a la plaça de la Nau dels 50 metres. Escoltem Joia de Palamós, de Francesc Marrós, a càrrec de la Copla Montgrins, i la podem trobar en el disc Ballant Sardanes a Palamós, volum 4, és de l'any 1960 i està dedicada a l'11è Aplec de Palamós. L'escoltem.

0: cuplejant.cat.
1: I després de tantes bones notícies, anem a explicar-ne una que no ho és tant. Obrim la política.
2: Notícies. Política.
1: I és que les sardanes satàniques no agraden a l'extrema dreta. Un regidor de Vox esclata contra la sardana satànica del districte de Sarrià-Sant Gervasi, a Barcelona. Es tracta de Carlos Oliva Lucio, que es va queixar en sessió plenària sobre un taller que van fer al centre cívic de Sarrià els joves de la grupa de Molins de Rei. Així s'hi referia el regidor del partit d'extrema dreta de Vox, criticant la política del Partit Socialista de Barcelona i més concretament el barri, i qualifica l'aprenentatge de sardanes satàniques com una memez, i és que es dirigeix en castellà al Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi del 19 de maig del 2026. L'escoltem.
3: También se dedican ustedes muy efusivamente a organizar insensateces en los centros cívicos. Vemos jornadas de todo tipo de pelaje, transfeminismos. El otro día vimos unas sardanas satánicas, sí, sí, satánicas, y además ponía 666. Bueno, debe tener mucha gracia. Pero a mí lo que me parece es una irresponsabilidad utilizar fondos públicos para este tipo de memeces. Sí, sí.
1: Aquest tall s'ha fet viral ara, després de tants mesos, perquè la grupa de Molins de Rei, els encarregats de fer aquest taller de sardanes la primavera passada, el van compartir a les seves xarxes socials. La publicació s'ha omplert de comentaris atònits sobre l'opinió del regidor d'extrema dreta i hi ha un reguitzell de persones que expressen que volen ara aprendre a ballar aquestes sardanes satàniques o fent la persiana. Carlos Oliva Lucio, del partit d'extrema dreta Vox, té una dedicació del 75% i cobra 36.660 euros anuals, tal com recull la web de l'Ajuntament de Barcelona. En fi, una sardana que va molt bé per ballar sardanes satàniques és aquesta, Tour de Mir, de Jordi Paulí, perquè té molt de sal i molt d'aire. L'escoltem a càrrec de la Copla Tres Vents. És de l'any 2017 i és de Jordi Paulí.

0: poblejant.cat.
1: I anem amb l'agenda.
2: L'agenda.
1: Amb un recull d'agenda que contempla concursos, concerts i aplecs, les ballades les trobareu a Som Sardana. Comencem a divendres 18 de setembre perquè a les 7 hi ha concert de cobla amb la ciutat de Terrassa a la Fàbrica Vella de Sallent. Aquest concert anual de Sallent. I divendres 18 de setembre, 7:45 del vespre, a Breda, la principal de la Bisbal hi farà el concert de sardanes i música per a cobla. Diumenge 20 de setembre arriba la 60a edició de l'Aplec del Baix Camp a Reus amb les cobles Juvenible de Sabadell, la Reu Jove i la Contemporània a partir de 2:11 i a les 5 de la tarda al Santuari de la Misericòrdia. I diumenge que ve també hi ha el 53è Aplec de la Sardana de Terrassa amb les cobles Milenaria i Sant Jordi a les 11 i a 4:45 de la tarda a la plaça Vella. Diumenge que ve també a 11:45, 13è, Aplec de la Sardana de Collblanc, a la Torrassa, al Parc de la Marquesa, a l'Hospitalet de Llobregat, amb la Cobla Mediterrània. I diumenge que ve, 51è Aplec de Tardor de Tona, a partir de les 4 de la tarda, amb les Cobles Bisbal Jove i Mediterrània. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 62è Aplec de la Sardana de Torroella de Montgrí, que arriba diumenge 20 de setembre, diumenge que ve, a partir de les 11 i a 4:45 de la tarda, amb les cobles La Principal de Llobregat, La Maricel i La Principal de Cassà. Anem a escoltar Per Torroella, una sardana de Martí Diafont, que escoltem a càrrec de la cobla Ciutat de Girona. És de l'any 1993 i la podem trobar, entre d'altres, al disc 25 anys junts, 25è aniversari de l'agrupació Aplec Sardanistes de les Comarques Gironines 1968-1993, compacte, Déu-n'hi-do, amb aquesta sardana dedicada a l'agrupació sardanista Continuïtat de Torroelles per Torroella, de Martirià Font.

0: Això era per Torroella, de Martí Riafon.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I tenim més notícies destacades. El Festival Perifèria Cultural programa la Copla Sant Jordi i Sant Jaume dels Domenys. Serà el 18 d'octubre amb l'espectacle amb Roger Mas. El 18 d'octubre, Sant Jaume dels Domenys acollirà Roger Mas i la Copla Sant Jordi en un concert on el cantautor solsoní repassarà el seu repertori acompanyat d'una de les coples més consolidades del país. La jornada també comptarà amb els glosadors mallorquins Mateu Xurí i Maribel Cervera, dos referents del cant improvisat a Mallorca. Serà a partir de la 1 a l'Ermita de la Mare de Déu dels Arquets. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I ull perquè s'avança la convocatòria de la línia de subvencions per activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme per l'any que ve. És la CLT 027. Pels més interessats, el Departament de Cultura de la Generalitat explica que l'objectiu d'aquest avançament és que es pugui resoldre durant el mes de gener del 2027. Aquesta mesura ha de permetre a les entitats beneficiàries a planificar-se les seves activitats amb més antelació. El termini de presentació de sol·licituds d'atenció romandrà obert del 4 de setembre al 6 d'octubre.

0: El Rogall, amb Eudald Font.
1: S'ha fet molta literatura sobre la cobla i la sardana, i un dels elements més característics i encisadors és el cant de tenora. La mestra Concepció Ramió, en el seu estudi Els Lamote Grignon i la creació per a la cobla, explica d'on prové aquest tret tan únic. Les ballades populars integrades únicament per sardanes llargues anaren substituint progressivament les balles tradicionals en tota aquella àrea geogràfica, permetent, en consonància amb els interessos artístics populars de l'època, de transportar un repertori multivariat a plaça i d'oferir al poble la possibilitat de dansar les músiques de moda a través d'una coreografia fi. S'explica així la similitud del contingut temàtic a les primeres sardanes llargues amb els repertoris de concert de les bandes militars del segle XIX, integrats, a més d'himnes patriòtics i música militar, per músiques d'origen divers, àries d'òpera, fragments de sarsuela, arranjaments de melodies populars i danses en voga com la polca, el rigodon o la vanera. I fins aquí la cita. I és que el cant de tenora ha tingut, des de les beceroles de la cobla i la sardana tal i com la coneixem avui en dia, una funció característica, molt nostrada i entranyable. El moment del cant de tenora és el moment de la sardana en què el ballador ja no centra l'atenció en el ball, ans en la melodia. La repetida imatge del dansaire mirant en l'aire, quasi ballant d'esma, mentre vagament xiuxueja la melodia que no recorda on ja va sentir, és tal vegada l'ànima de la sardana. Potser la continuïtat d'aquesta funció en els anys, o en el seu moment amb les melodies de les àries de moda, i avui amb les enginyoses melodies encomanadisses, ha estat el petit conducte pel qual hem establert un vincle entre els nostres avantpassats i nosaltres. O potser ho és la rauxa del tuti i els aires. Joan Vinyoli va dir: "Ara tot d'una la tenora, ressona pals i contemplem les illes. I sempre dic, mirant la torre de les hores, davant aquestes coses, cal plorar." Fins la propera.

0: Cublejant.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Amb Queralt Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició amb un tema de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. És Si el mar tingués baranes. Un tema preciós. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals, o a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escoltar a través de la xarxa Més, i ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla, ara ja per 11a temporada. Mentrestant, coplegeu força.

figues posant gàbia, el plomatge del foc. Si el vent tingués andanes, brides i estrep el cor. Si pugues alçar tanques, el jardí de l'amor,

mares sense baranes, pel cel sense mullons, pel mar sense baranes.

0: Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. Hollywood. She's Hollywood. Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: Això, Laia, això de la Diada és una cosa molt curiosa, perquè ara surten tot de gent i de partits polítics que de vegades sent cada any el mateix cuento, eh? No, és que la Diada no és la Diada de tothom. I jo penso, home, clar que no. La Diada Nacional de Catalunya és dels catalans que volem un país just i lliure.
2: Clar.
1: O no?
2: I tant, i tant. Sí, sí.
1: Mira, saps què? Amb aquest discurs, aquesta... comencem el programa d'avui, que s'acaba d'encendre la llum vermella.
2: Som-hi.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola, Madeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat un divendres molt especial. Som dia 11 de setembre de 2026. Diada de Sant Protos i Sant Jacint i, per descomptat, la Diada Nacional de Catalunya. I atenció, perquè ens trobem en el programa número 862 de la nostra etapa digital i el 2651 de tota la nostra trajectòria radiofònica, compartint les tradicions del país des de l'any 1989.
1: Com sempre, recordeu que tota la informació i els àudios els teniu tots a un sol clic al nostre web, festafesta.cat. Laia, avui és 11 de setembre i el país bull d'actes institucionals, de trobades festives, de trobades i accions reivindicatives, però també de germanor, de tot arreu, des de nord a sud, de llevant a ponent. Una jornada magnífica per viure-la i, sobretot, per celebrar-la al carrer.
2: I tant. I precisament per parlar de la força de l'associacionisme local en dies com avui, el nostre tema central ens portarà cap al Maresme. Tindrem el plaer de xerrar amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, una entitat que és un autèntic motor cultural.
1: Tenim preparats 55 minuts de ràdio i cultura popular de la bona, de bona, bona de veritat. Ens acompanyeu?
2: Som-hi. Comença el Festa Festa.
3: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir a les xarxes socials, Facebook, Instagram, X i el nostre canal de Telegram, del qual us podeu fer subscriptors i cada divendres rebreu el Festa Festa al vostre mòbil. I per descomptat podeu accedir a tots els nostres continguts a través del Tornaveu i de la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: També ens teniu a la vostra disposició a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I enviem també una salutació ben càlida a tots els que ens escolteu des dels vostres receptors tradicionals de ràdio, gràcies a les emissores col·laboradores que ens fan costat cada setmana.
1: Avui, en aquest programa de la Diada, comptarem amb les notícies de l'actualitat associativa amb l'Emma Robres, la crònica castellera des de la mirada especial i singular del baròmetre casteller de la mà de la Sara Suriol i la nostra conversa central amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, que vàrem enregistrar a Manresa a la Fira Mediterrània, 100 fa de dies.
3: Festa, festa!
4: Amb Laia Camproví
3: i Amadeu Carbó. Festa Festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
2: Però per començar a sintonitzar amb l'esperit d'aquest 11 de setembre, ho fem amb un cant emotiu i profund. El grup Tornaveus ens interpreta aquests goigs de Nostra Senyora de la Llibertat. Escoltem-los. Sí,

0: un inici musical ple de solemnitat amb la formació Tornaveus. I ara connectem de seguida amb el pols de la informació del nostre teixit associatiu. L'Emma Robres ens acosta a l'actualitat del Tornaveu. Som-hi!
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: L'escola de campaners Llorenç Llongarriu de la Vall d'en Bas es prepara pel nou curs, el quart. S'ofereixen 12 places i està pensat per tothom qui vulgui endinsar-se en el món dels tocs de campana. Les classes de setembre a juny es duen a terme un dissabte al mes, en què es combina una part pràctica en grups de 6 alumnes al campanar de Sant Romà de Joanetes i una teòrica impartida de forma conjunta al Centre de Cultura i Natura Can Trona. Justament és aquesta part teòrica el distintiu de l'escola, tal com viu Xavier Pallàs, el coordinador.
4: Intentem que tinguin una visió del que significa tocar les campanes més enllà de la part pràctica, eh? I la funció més simbòlica, més patrimonial, més de identitària, com de la nostra identitat cultural. No?
3: Les places per aquest quart curs van exaurir-se el mateix dia d'inici d'inscripcions. Aquesta rapidesa, habitual en altres edicions, sumada al fet d'encetar un nou curs, demostra com de consolidada està l'escola i confirma el gran interès que desperta any rere any. Una de les novetats d'aquest curs és la divisió de grups per nivell. Un primer dirigit a persones que s'inicien en aquest tipus d'estudis, siguin campaners o no, i un segon adreçat a alumnes que vulguin perfeccionar o ampliar la seva tècnica. Tots, però, amb la voluntat de mantenir viu aquest patrimoni tan nostre. Per cinquè any consecutiu, la cultura popular catalana es farà lloc al Parlament de Catalunya durant la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. Organitzat per Edifolc, el programa arrencarà a les 11, just quan s'iniciarà la cercavila i les actuacions de lluïment a la porta principal. L'any passat, la pluja va impedir fer la quarta mostra tal com s'havia organitzat, amb la participació de 250 actuants d'arreu de Catalunya. Tot i que es va poder gaudir d'algun tastet als porxos del Parlament, la Mesa i Edifolc van convidar les agrupacions culturals que havien d'actuar a fer-ho enguany. És per aquest motiu que tots els 16 grups participants d'aquesta cinquena edició eren també els escollits de l'anterior. Es pot esperar veure, doncs, representats els gegants, el cubillatge, danses tradicionals de tota mena o grallers, tots provenients de molts punts del territori. A 14:45, un cop finalitzada aquesta mostra, l'esdeveniment clourà amb els parlaments de Josep Rull, el president del Parlament, i Ivan Besora, president d'Edifolc.
5: Moltes gràcies, Emma Robres, per portar-nos el resum de les millors notícies que ha generat el nostre sector. I un dels pilars de la nostra cultura en els dies de gran celebració són, sense cap mena de dubte, els castells. És el baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
6: Onze estrenes d'inici de setembre.
7: Hola, companys, ja tornem a ser aquí per compartir amb vosaltres les novetats del baròmetre estrella dels darrers dies. Aquesta setmana tenim 11 estrenes. Els Nois de la Torre han revalidat el 4 de 8, el seu millor castell, i de pas han reeditat la seva millor diada. Per la seva banda, els Xiquets de Cambrils se segueixen superant i aquest cop han fet el primer 5 de 7 de la seva història. És el nou sostre de la colla i de retruc també han assolit la seva millor diada. Per la seva banda, els Marjaners de Guissona han recuperat el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'Agulla, que feia 11 anys que no ho feien. Els Torraires de Montblanc també han recuperat castells, els 7 pisos. Han completat el 3 de 7, cosa que no passava des del 2018, i han coronat el 4 de 7. El darrer era de l'any 2000. Per la seva banda, els castellers de Sant Feliu han recuperat el 3 de 7 que no feien des de l'any 2017. Finalment, els Laietans de Gramenet han fet per primer cop el 7 de 6 i han revalidat el 5 de 6, mentre que els castellers de Mallorca han recuperat el 5 de 6 que no feien des del 2017 i també el 4 de 6 amb l'Agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podem consultar el llistat sencer amb 97 colles a través del baròmetre casteller .cat.
0: Moltes gràcies, Carles Esteve. Estarem molt pendents de tot el que s'alci a les places castelleres.
1: Festa, festa!
0: I ara anem a buscar una versió d'allò més sorprenent. Escoltem la particular relectura que fa la formació Santa Mandra del conegut tema Benvolgut de Manel.

foto deixo aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment d'acomiadar-se, esperant. No haver-te emprenyat massa, no haver semblat un boig. Que la força us acompanyi, adeu, fins sempre sort. Però si un dia ens creuem, i em disculpo que em conec, faré d'home seriós, esperaré darrere dret, mentre tu li fas brometa, veig que ara els meus casals

0: Una versió ben curiosa, aquesta, i amb molta personalitat, la que ens proposen i la que ens ofereixen el Santa Mandra. I entrem de ple en el nostre tema central d'avui, posant rumb cap a Premià de Dalt.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Les societats culturals i els ateneus han estat històricament i són els salvaguardes de la nostra llengua, la nostra identitat i la nostra vida comunitària. Per saber com es viu tot plegat, vàrem mantenir una conversa amb l'Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt i també vicepresidenta de la FAC.
0: Aquí continuem a la fira, a la plaça Sant Domènec, i en aquest espai que tenim aquí, que és un espai privilegiat perquè per aquest estand del Festa Festa doncs van passant molta gent. I molta gent que ens estima, molta gent que ens descobreix i molta gent que té discurs i que té coses a dir molt interessants i que porten valor afegit a tota aquesta activitat de la fira i també de la cultura popular del país. I ara és un dels casos, perquè tinc al meu davant a la Emma Escolano, Joanola. Et faré una presentació molt ràpida, però després tu mateixa et aniràs presentant, Emma, si et sembla bé.
3: D'acord? Em sembla molt bé.
0: Doncs mira, d'entrada direm que ets vicepresidenta de la FAC, de la Federació d'Ateneus de Catalunya, sí, patrocinador d'aquest programa. Tot s'ha de dir. Veus? Mira, ho fem bé,
3: Ho fem bé,
0: Ho fem bé, això, perquè a més patrocineu el programa. Ets presidenta d'Ateneu, concretament de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt.
3: Molt bé.
0: Sí, ho he dit bé? Perquè...
3: Ho has dit perfecte.
0: Ja que sí.
3: És que tenim uns noms llargs.
0: Llargs, però sí. A més ets moltes altres coses, perquè no ets nova, per dir-ho d'alguna manera, no ets de la primera volada, com
3: no,
0: jo tampoc.
3: No, fa estona i aquí sóc.
0: Fas molts anys que estàs doncs movent coses i revisant una miqueta, preparant aquesta entrevista, d'alguna manera, vaig descobrir que ets fundadora de l'Avalot Teatre.
3: Sí.
0: Explica'ns això una mica, perquè la majoria de gent que ens escolta, que tenen una edat, diguéssim, que ens fa ràbia, que són molt joves,
3: yeah,
0: probablement no saben què és l'Avalot, o sí, però no saben el que va significar l'Avalot.
3: Home,

0: Et va arribar en un moment que tot es podia fer, no? Allò que parlàvem abans. No?
1: Dit i fet.
0: Dit i fet. I nosaltres veníem del món, bueno, associatiu, no? I teníem aquestes ganes de carrer, de sortir, havíem sortit amb els gegants, havíem fet espectacles en plan amateur a Santa Coloma de Gramenet.
1: Ciutat meravellosa, però no gens fàcil en aquest aspecte.
0: No gens, no gens. Però teníem un grup molt gran que vam generar i vam crear els Diables de Santa Coloma de Gramenet. No? Els vam engrescar i els vam engegar. A partir d'aquí, el Cuquet va ser ja irreprimible i vam decidir que fundàvem l'Avalot Teatre, que era la companyia de teatre de carrer. I aquí vam ser uns quants que vam decidir ja dedicar-nos al món professional. I ens vam tirar a la piscina, perquè en aquell moment, doncs, tu diràs, no? Era com, bueno, què menjarem? Doncs no ho sabem. Però treballarem molt i ens ho passarem molt bé.
1: I us ho vau passar molt bé.
0: I ens ho vam passar molt
1: perquè
0: bé.
1: Perquè vau fer...
0: I vam voltar per tot Catalunya, hem voltat per tot el país, per Espanya, hem sortit fins i tot al món exterior i ha sigut un aprenentatge d'aprendre-ho tot.
1: Estem parlant de principis o mitjans dels anys 80?
0: 85, amb els Diables, 86, sí. Hem fet 40 anys, enguany hem fet 40 anys.
1: O sigui, per contextualitzar-ho, és l'època de... amb altres grups, per posar-los en context, sí. L'època de Gresca Fresca, sí. L'època del Gall del Fanalet, sí. L'època... Clar, és que aquí era una època que volia això.
0: La Fura dels Baus eren els que també feien cercaviles i a partir d'aquí també van començar a fer espectacles. En fi... Som tot una colla que vam néixer d'aquesta, diguem-li, transició que jo crec que ja anàvem bullint mentre encara vivia aquell senyor que ens manava molt i ens anava matant pels llocs i vam decidir que la cultura havia de sortir al carrer, que ja hi era, i l'únic que havíem de fer era fer-la explotar. I això vam fer.
1: I vosaltres vau explotar Santa Coloma.
0: Exacte, i fèiem espectacles de foc, però fèiem també espectacles familiars, de, tant de carrer com es podien fer dintre l'interior, vam fer èlitres, vam fer moltes coses meravelloses.
1: Però al llarg del teu periple, diguéssim, professional, ara parlem sí. Del periple professional, de vegades costa distingir el que és professional i el que és amateur, perquè de vegades la diferència és cobrar una nòmina o no.
0: Exacte.
1: Bàsicament
0: és això. De tota manera, n'hem cobrat poques de nòmines i, en canvi, hem treballat a nivell professional molt. Molt. No? I bé, doncs, ja vam decidir que ens dedicàvem a això i ja va ser imparable. No? Ja.
1: I, a part d'aquesta experiència doncs, amb l'Avalot Teatre, tu has tingut moltes experiències en el món, diguéssim, de l'escena, per dir-ho d'una manera, de tots tipus.
0: Sí. M'he quedat més al darrere, he fet alguna cosa de teatre, he dirigit teatre amateur, i fins i tot n'he fet, i als 50 anys vaig sortir, vaig fer una Mare Coratge de 4 hores, que encara no m'ho crec, però em vaig anar quedant més a darrere i fent més ambientació de cinema, figurinisme i vestuari de teatre, cinema i circ, i em vaig quedar com una mica més als darreres. Generalment dissenyava, però em quedava també moltes vegades a portar les sastreries, o, en el cas del Circ Creek, per exemple, doncs, anava i venia, feia estones, anava, feia vestuari, feia de semi-ajudant de direcció del Tortell. Bueno, hem sigut família una mica, no? I seguim sent, com amb l'Avalot. Amb l'Avalot seguim treballant junts, seguim creant projectes nous i amb el Circuit, doncs, també hi ha un anar i venir, que hi som sempre.
1: I a part d'això també tens molta experiència en festivals?
0: En festivals una miqueta, també.
1: Una miqueta, una darrerament, l'últim que aquí has
0: entre,
1: dirigit.
0: Aquí entremig, abans d'entrar en els festivals, si m'ho permets, hi ha una etapa de la meva vida que considero molt important i d'un aprenentatge meravellós, que és la meva estada a Can Boter, al taller de figures.
1: Home, clar,
0: Can Boter.
1: A Tiana, clar.
0: Clar, a Tiana. Home. I amb el meu germanet Joan Armengol, el Miquel Gelabert, la Núria Fàbregas, la Montse Xuclà, la Cristina Fortuny... Això va ser un altre bullidor, no? d'experiència. Aquí vaig començar a fer més vestuaris i més ambientació i a treballar una mica aquest pallasso interior que diu el Jaume que es veu que tinc. I jo em faig com la xula perquè penso que si algú et diu això és tan bonic i tan meravellós. Que...
1: Era més normal en aquella època la creació col·lectiva que ara?
0: Jo crec que ara es torna a portar una mica més. Tot i que no tant, però neixen grups que fan creació col·lectiva, després busquen professionals que els hi facin aquesta mirada externa. Hi ha una paraula ara que es diu molt, que és una mirada externa, no? Que l'altre dia amb el Víctor Borràs dèiem, a mi m'agrada més que em diguin qui ha fet una abraçada, i em va agradar molt i per això ho dic, perquè dic, a mi m'agrada més, en lloc de fer una mirada externa, fer una abraçada. Però sí, fèiem creació col·lectiva, perquè sumàvem, tots veníem de ser autodidactes, per tant, tothom aportava el que sabia, no? I clar, si tothom aporta el que sap, doncs anem posant els granets de sorra i acaba sortint un castell meravellós.
1: Perquè abans has citat, per exemple, ara has citat l'elenc, per dir-ho d'alguna manera, la nòmina, per dir-ho d'alguna manera, o els crèdits, si vols, de Can Boter. Sí. Però, per exemple, la gent que ens hem dedicat a la imatgeria popular durant molts anys, a Can Boter, per nosaltres, era Can Boter.
0: Can Boter.
1: I per allò volia dir tot un seguit de gent que creava, feia bullir l'olla i abocava, sí. I ens regalava a la gent, doncs, figures,
0: sí,
1: imatges,
0: gegants, sí. Vestuaris de gegants, construïm el gegant o les gegantes i els capgrossos i fèiem vestuaris per companyies de teatre i també la Cristina, per exemple, treballava al Liceu. En fi, érem com una teranyina i tothom que venia es quedava enganxada perquè era meravellós.
1: Clar, perquè és molt xulo la creació, sí, col·lectiva, és, sí, molt potent, és molt, sí, potent. Dirigeixes festivals, darrerament t'hem pogut veure en el festival de jazz de Platja d'Aro,
0: sí, bé? Sí, ens vam estrenar aquest any.
1: I què tal l'experiència?
0: Doncs, sincerament, molt bé. És un festival que es va inventar l'Ajuntament de Platja d'Aro, el Departament de Cultura, un festival absolutament inclusiu, obert i meravellós, perquè el lloc no pot ser més fantàstic, que és a la Platja Gran de Platja d'Aro. És gratuït i obert a tothom, sense portes ni finestres. A la sorra es posen 1.000 cadires, però a més tenim tota la sorra que qui vol s'hi estira i gaudeix de l'espectacle i qui vol es queda en el passeig. Per tant, un mínim de 1.500, 2.000 persones cada dia amb grups i bandes de primera categoria i grups emergents. Per tant, tenim la possibilitat de que aquest any ho van licitar i l'empresa Simulat, el Cesc Mojica, va apostar i va guanyar la licitació i em va contractar a mi com a director del projecte i el Quique Colmenar com a director artístic. I hem fet un equip absolutament cohesionat, meravellós, i ha sortit un festival, jo crec que preciós.
1: I després dirigeixes un altre festival, que és, per dir-ho d'alguna manera, de butxaca, encara.
0: Encara.
1: Ja creixerà.
0: Encara.
1: Ja creixerà. Que jo el vaig descobrir, ara quan estem parlant, el vaig descobrir farà 15 dies,
0: sí,
1: 3 setmanes,
0: sí,
1: i allò que em passa, ja està, ja m'he enamorat.
0: Clar.
1: Ja m'he enamorat d'un festival que es diu Festival Franquesa, que passa a la tardor, a Premià de Dalt, al voltant d'un edifici que té el nom de Franquesa, de Can Franquesa.
0: Can Franquesa.
1: I que, si no m'equivoco, és la societat, és la seu de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt.
0: Sí, senyor.
1: Va, aquest, parlem una miqueta... Abans de parlar del Festival Franquesa, això ho deixarem pel final. Va.
0: Molt bé, m'agrada aquest anar i venir,
1: sí, sí,
0: que em desterota i em posa nerviosa.
1: Jo sóc un tio desendreçat en tot, però hi poso ganes, eh?
0: M'encanta.
1: Hi poso ganes. Escolta'm, tu ets la presidenta d'un Ateneu, que és aquesta societat cultural de Premià de Dalt, que es diu Sant Jaume.
0: Sí.
1: Ubiquem Premià de Dalt. Descrivim una mica Premià de Dalt, perquè no és el mateix un Ateneu a la plaça del Nord, per exemple, de Barcelona, com podria ser,
0: no,
1: Lluïsos,
0: sí,
1: a un Ateneu en un poble del Maresme.
0: Exacte.
1: Va, primer, Premià de Dalt. Què és Premià de Dalt?
0: Premià de Dalt és un racó de món que és un privilegi, sincerament. És un mar i muntanya, que dic jo, perquè estem a la zona de dalt, no de mar, però en canvi tenim el mar a 20 minuts i en canvi tenim la serralada litoral que ens fa companyia. Per tant, estem molt a prop de Barcelona, però no suficientment lluny com perquè estiguem al mig de la muntanya. Per tant, és una meravella i un privilegi poder viure allà i tenir la seu de la nostra entitat en allà, que a més està al cor de Premià de Dalt. Premià de Dalt és molt desendreçat, també, com tu deies, jo també, una mica. Llavors, per tant, ens van bé aquests pobles perquè hi ha la zona de muntanya, el barri del Remei, el barri Cotet, el barri de la Floresta i el nucli antic. Llavors, som desendreçats, però el que és el cor del nucli antic, allà al mig està la Societat Cultural Sant Jaume, Can Franquesa, amb els seus patis, les seves pistes poliesportives, el seu teatre, el seu bar-restaurant i les seves sales, i amb unes seccions que fan una feinada tremenda.
1: Va, doncs som-hi. Ningú s'ha d'imaginar que Can Franquesa és un equipament construït al segle XXI amb flaire centre cívic.
0: Construït al segle XXI? No.
1: No, per això, que ningú s'ho ha d'imaginar.
0: Ah, vale,
1: i que
0: perdó.
1: No fa flaire de centre cívic. Gens.
0: Gens.
1: Gens, és una altra cosa.
0: És una altra cosa.
1: Quan vas allà, ja d'entrada veus que és una masia fortificada.
0: Sí.
1: que això ja li dona caràcter.
0: Sí.
1: Per tant, estem parlant d'un equipament que està en un edifici singular. Sí. De... I allà dintre s'hi viu, allà dintre hi ha vida, vida cultural, allà s'hi viu.
0: S'hi viu.
1: Va, anem a explicar la vida de Can Franquesa, d'aquest
0: doncs
1: centre cultural Sant Jaume.
0: Doncs tenim 120 i prop de... L'any que ve farem els 120 anys, perquè es va fundar com a societat, el 1906. Tenim un torreó del segle XVI amb uns frescos pintats que els ha vingut a l'Arxiu Naval de Catalunya, els ha vingut a documentar. I, a banda d'això, clar, al ser una masia, les sales són estranyes. No tenim espais. I que dius, home, aquí és fàcil fer-ho tot, no? És difícil, és complicat, però això també té la seva gràcia, perquè pots fer diferents exposicions, tens diferents sales per poder fer diverses activitats. Què vol dir això? Que tenim una pila de seccions que fan moltes activitats, des d'arts i lletres, que fa els concerts de tardor, de primavera, a més, presentacions de llibres, i a més, uns premis que estem al 49, a la 49 edició del Premi Marià Manent de Poesia i el del Valerià Pujol de Narrativa, a la memòria de Valerià Pujol. Per tant, són els premis més consolidats de Catalunya. I això neix allà a l'Ateneu, s'ajunten i fan aquestes coses, i llavors els que hi som i ja ens anem apuntant, incorporant, doncs ho tirem endavant. Tenim la secció de sardanes, tenim la secció... El grup de muntanya ara el tenim una mica aturat perquè ens anem ben grans i ara necessitem relleu. Per tant, des d'aquí crido que tenim per fer camins de Taneus i moltes coses. Què més? Tenim el grup de Fòrum i Societat, que és la secció doncs, que fa debats com més actuals, més sociopolítics o humanitaris de l'actualitat. Tenim l'Espai Cinema, és una secció que ja també té més de 20 anys, que cada mes fa una pel·lícula amb Cinefòrum inclòs. I el mes de novembre fa un cicle d'autor o de tema. I de cara a l'any que ve volem fer pel·lícules cada 15 dies. Per què? Perquè a més tenim un equipament que és el teatre, perquè també hi ha un teatre, que això la gent es sorprèn.
1: Clar, a mi això em va sorprendre molt, que clar, dintre d'aquella masia hi hagués una sala de teatre.
0: Una sala de teatre, que té una acústica meravellosa, meravellosa. I té un espai com polivalent, amb el terra encara d'aquest de rajola en absurd.
1: Com de les terrasses, diguéssim.
0: No, de la rajola d'aquesta de modernista. Ara no em surt. Bé, fi, ja em sortirà. I tenim un escenari petitet, no hidràulica. Tenim ombra, hidràulica, gràcies.
1: Veus? Hidràulica, plum, gràcies, el disc dur ha començat a funcionar.
0: Sí, a vegades se me'n van ja les paraules, exacte. Llavors, això què ens permet? Doncs a vegades treure les butaques i posar l'escenari al mig. I en aquest teatre també tenim aquesta pantalla que baixa i podem projectar cinema i fem presentacions i poesia i no t'ho acabaries. El que
1: I tot això passa entre unes parets que has dit del segle què?
0: Bueno, tenim un torreó del segle XVI. Tot l'altre és una mica més endavant, però vaja, 17-18.
1: Sí, però això imprimeix caràcter, eh?
0: Home, sí, entres i fa respecte. Tenim el fantasma de Can Franquesa,
1: també.
0: Ah, sí?
1: Tenim fantasma?
0: S'ha de dir.
1: S'ha de dir? Home, això explica't.
0: Clar, perquè ell a vegades s'empipa també, si no li fan cas. Però si tu t'estimes Sant Jaume i vens a treballar, et cuida. No és d'aquests que t'apaga el llum. No. Et t'acompanya.
1: Ah,
0: jo quan em quedo a treballar a les nits...
1: Però no sabem qui és.
0: No,
1: primer president.
0: No.
1: Ah, crec... més enrere encara.
0: No ho sé.
1: No ho saps.
0: No ho sé.
1: Bé, el cas és que tenia una presència.
0: Quan però... ho averigui us ho diré, però de moment a mi ja m'està bé.
2: Festa. Estiu 2026.
3: Fem una petita pausa en aquesta interessantíssima conversa amb l'Emma Escolano per gaudir d'una altra col·laboració musical de luxe. Un clàssic atemporal de Joan Manuel Serrat, Paraules d'amor, però revisitat amb la sensibilitat i el talent d'Al·lèrgiques al pol·len i de Venus. Gaudiu-ne.

0: Quina delícia recuperar aquestes paraules d'amor amb aquestes veus i aquesta energia. I ara reprenem el fil de l'entrevista amb l'Emma Escolano.
1: I amb tot aquest context associatiu...
2: Sí.
1: Arriba un moment, farà 3 anys o 4, no?
2: Sí, enguany hem fet la quarta edició.
1: La quarta edició que decidiu liar-vos amb una cosa que no és gens menor, que s'ha d'anar treballant, mimant i regant, com una... s'ha de cultivar,
2: sí.
1: Que és el Festival Franquesa de Dansa i Cultura Popular. Ho he dit bé?
2: Sí, senyor.
1: És diu
2: així. Ho has dit perfecte. És Franquesa, el Franquesa, el Festival de Dansa i Cultura Popular del Maresme.
1: És que, a més, la marca és xula, el Franquesa.
2: Ah,
1: ja, també, dona...
2: Ara ja ens envien mails i ens agradaria molt participar al Franquesa.
1: O sigui, ara ja no els heu d'anar a buscar, quasi bé.
2: Franquesa.
1: Franquesa. Va, expliqueu-me, perquè això és tot una aventura.
2: Home, a Sant Jaume ja programem molt, som una junta molt potent, molt pro... Demanem subvencions, ens acompanyen, tenim els socis, tenim alguns mecenes petitets i ens acompanyen per poder fer una programació estable, molt potent i, a més, de totes les disciplines. Sant Jaume es fa la circa, que són els espectacles de circ, com a mínim a l'hivern i a l'estiu, i entremig, si podem, també en fem més. I fem una programació estable, per tant, de teatre, cinema, circ, en fi... I d'aquí també va néixer la dansa, perquè molts ateneus també tenen doncs, els seus esbarts. A Premià de Dalt hi havia l'esbar, que què passa? No hi ha relleu, no hi ha relleu, i llavors s'ha anat com quedant petit. Però molts ateneus sí que en tenen, i és com la dansa d'arrel. Per tant, com a ateneu, no? Que som com una mica, jo dic, els custodios, aquesta paraula tan estranya i estrambòtica, que de la cultura popular, que ara sembla que no cal... No, sí cal.
1: Sí cal, sí i cal. Tant que cal.
2: Sí cal, eh?
1: I tant.
2: Per tant, com que sí que
1: cal...
2: Que no ens enganyin. Com que sí que cal, sobretot la llengua i tot el patrimoni cultural, que és una barbaritat, aleshores, què fem? Doncs promocionem la dansa d'arrel, la dansa contemporània, i totes les danses que es fan i es desfan, ja t'he dit que teníem el cicle de sardanes, també, per tant... Arran d'això, tenim un ballarí que és català, però que ell està a Hamburg, a Alemanya, va marxar a Alemanya molt jovenet, això que els hi passa a molts de dansa, que malauradament han de marxar.
1: Ves que no sigui de Premià de Dalt?
2: Ves que no sigui de Premià de Dalt? Doncs sí, seus pares viuen a Premià de Dalt i la seva família ja era de Premià de Dalt. I va venir un dia doncs, explicant-me un espectacle que es veu que l'havia de fer allà, va haver-hi un malentès, en fi, que no el va poder fer. I algú li va dir que parlés amb mi... i ens vam conèixer en aquell moment. Jo no sabia que ell era, ballava al ballet d'Hamburg i fins i tot era coreògraf d'una de les seccions i a més tenia la seva companyia de dansa, ha treballat molt amb la Fundació Tàpies. Bueno, és un personatge, a banda de que me l'estimo molt, i és un ballarí extraordinari, és una persona excel·lent. Doncs va venir i em va explicar això, havia de fer aquest espectacle que l'he anat creant, que és una suma de dansa contemporània amb dansa popular... I no l'hem pogut fer, al final no ha sortit i no l'hem pogut fer i ara m'he quedat com... Dic, home, doncs, fem-lo Sant Jaume. Tenim una pista poliesportiva, amb una grada, i fàcilment es pot convertir en un espai escènic perquè ja ho hem fet, per tant. Bé, no ho allargaré perquè és una mica llarguet.
1: Uau, wow, pots fer-ho, però... Tens tot el temps del món, Aquí una cosa que
2: no, perquè
1: es caracteritza...
2: a vegades m'enrotllo.
1: Sí,
2: soc pesadota, també.
1: No és veritat. Sí, tu t'enrotlles, però tens moltes coses a dir.
2: Bé.
1: I festa, només ve gent que té coses a dir.
2: Home,
1: això t'ho puc garantir.
2: T'ho agraeixo. No t'ho dono les gràcies per haver-me convidat. Estic molt contenta.
1: No, nosaltres estem agraït.
2: Amadeu,
1: però pots continuar.
2: Doncs a partir d'aquí, què va passar? Ens vam trobar aquests dos personatges. Ell és més jove que jo. I ens vam entendre després de dins a Bon Dia.
1: Això
2: o sigui,
1: passa.
2: Bon Dia i ens vam com connectar. Vam estar raonant, bueno, em va explicar tota aquesta història, li vaig dir, doncs, fem aquest espectacle a Sant Jaume, ens emplacem un altre dia, doncs, allà a quedar, a buscar una data que puguem fer. Estupendo, ens va entendre molt bé. Què passa? Si jo quan em llevo cada dia ja tinc 30 idees, clar, si sobre me'n regalen una petita, doncs, clar, què faig jo? Vaig anar rumiant... I el dia que ens vam trobar vam quedar a les 9 del matí i eren les 9 del vespre i vam decidir que potser que també sopéssim perquè ja es feia tard. Ens vam començar a enredar i li vaig dir, escolta'm, Aleix, es diu Aleix Martínez, he pensat que està molt bé fer aquest espectacle, però per què no li donem no l'acompanyem, perquè ara mateix això serà com un bolet. Els bolets a la tardor, perquè aquest festival va néixer per ser a l'estiu, al mes de juliol, perquè és quan fan vacances també al Ballet d'Hamburg. Molts dels seus ballarins de la seva companyia també ballaven al Ballet d'Hamburg i anava molt bé fer-ho l'estiu. Dic, clar, això quedarà com un bolet d'estiu, que no va bé. I què vam decidir? Doncs que fèiem un petit festivalet i l'acompanyàvem de tres espectacles més, un de més familiar, que es podia fer al teatre, un altre que fos un esbar d'arrel, així, no?, donàvem aquest suport que necessitem i que volem des dels Ateneus, el seu espectacle. I a partir d'aquí vam fer el primer festivalet i va ser una meravella. I llavors ja, esclar, ja ens vam anar enredant i es van engreixant una mica i cada any ha sigut una miqueta més. Hem anat posant també música d'arrel, hem sumat, no?, les trobades d'imaginari, de bestiari, hem anat sumant una miqueta, una taula rodona sobre les dones de la cultura, hem fet una altra, més una conversa amb un tal Amadeu, em sembla que el coneixes. No?
1: Em veu fer molt feliç, eh?
2: Eres tu, oi?
1: Vaig ser molt feliç en aquella conversa, t'ho he de dir. Ens vam passar molt bé.
2: Doncs ha anat creixent i s'ha anat engreixant. I clar, què passa? Com pot ser que un Ateneu pugui fer això? Doncs això és el que els dic, per exemple, als altres Ateneus, no?, quan en parlem. Per què? Perquè tenim suport de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme. Tenim suport de la Federació, que per això hi és, per ajudar-nos a tots els Ateneus. Per tant, des de la FAC també tenim unes ajudes per programar. Després, que hi ha el programa d'impuls a la dansa, que avui va molt bé dir-ho perquè és de la Fira Mediterrània. Què passa? Doncs que també ens ofereixen aquest obrador d'arrel i aquest impuls per les companyies. Per tant, també és una ajuda per poder-los programar. I a més, que això encara no ho hem parlat, resulta que hi ha la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, és la XTAC, que és aquesta xarxa entre uns quants Ateneus que tenim teatres o sales d'exhibició.
1: Que estaríem parlant de la xarxa de sales d'exhibició més gran del país.
2: Sí,
1: sense
2: senyor.
1: Cap mena de dubte.
2: Sense cap mena de dubte. Per tant, no, les coses com siguin.
1: Clar.
2: Què passa? Que amb aquesta xarxa, què fem? Una programació coordinada. Treball amb xarxa, mai tan ben dit. Llavors, què vol dir? Que t'ajuda a programar. Com més programem, més ens ajudem entre tots i optimitzem recursos.
1: I això acaba revertint en el Franquesa?
2: I això acaba revertint en el Franquesa. Per què? Perquè a banda de fer aquest espectacle de creació pròpia amb l'Aleix, aquí hi sumem això que et deia que anàvem engreixant, aquestes activitats, aquestes converses, no?, aquest bestiari, perquè és un festival de cultura popular. Un dels espectacles, d'on ve? De la programació coordinada. Un altre dels espectacles, d'on ve? Del programa d'impuls a la dansa en Fira Mediterrània i la direcció...
1: Sí, sí.
2: M'explico? Llavors, tot això, i un espectacle familiar, que potser el portem des de la roda, no?, amb qui col·laborem, o des d'un altre punt. Què vol dir això? Que això suma i ajuda a que el Franquesa sigui una realitat. Llavors podem demanar aquesta subvenció a la Generalitat de Catalunya per festivals, i tot això va fent, no?, perquè clar, tots els Ateneus tenim un tresorer o una tresorera que et diu, ni parlar-ne.
1: Anava a dir, normalment el tresorer sempre et diu que no.
2: Això no ho podreu fer, això no ho podràs fer. I llavors tu dius, ens buscarem la vida. I ens la busquem, i per què la Franquesa pot ser una realitat avui, i hem fet aquests 4 anys, per tot això que t'he dit. Aquest petit mecenatge, aquesta col·laboració dels comerços del nostre poble, aquí estem molt agraïts, i la subvenció de la Generalitat, que no és molt gran, perquè som un festival molt novell i petitó, però programa Impuls a la Dansa, programació coordinada...
1: Ara et vaig a fer la pregunta de la bruixa.
2: M'encanta. Jo soc una mica bruixa, eh?
1: Està bé, està bé. No, la gent hem de ser així. Quina és la teva, la teva foto, la teva mirada al Franquesa d'aquí 5 anys? És a dir, què serà el Franquesa d'aquí 5 anys? Perquè el de l'any vinent probablement ja saps com serà.
2: No és fàcil, eh?
1: No, però
2: no és fàcil perquè som no... aquest poblet tan bonic que dèiem al principi, i en aquest lloc tan meravellós i tan idíl·lic i tan proper a tot, què fa? Que al ser tan proper a tot és molt fàcil marxar.
1: Mm-hmm.
2: Anar a veure un espectacle a Barcelona... D'entrada, per això precisament, vam treure el Franquesa de l'estiu, perquè l'estiu o estan de vacances o treballen. Si treballen, quan surten volen a la platja, no volen anar a veure un espectacle, encara que sigui molt divertit i boníssim. Costa. I a més, hi ha molts festivals. Per tant, vam decidir aquest any, el número 4, doncs, treure'l i posar-lo al setembre, a finals de setembre, que ja els que ja han fet vacances tot l'estiu ja no se'n recorden i tenen ganes d'una mica de brugit. I aquesta era la idea. Per tant, què penso que serà l'any que ve? Home, jo penso que vindrà més gent, el coneixerà més gent, arribarem a més gent, perquè un dels problemes que tenim és que tenim tantes ganes de programar i tanta feina programant i organitzant, perquè la nostra estructura és associativa, és de gestió associativa. Clar, no tenim un equip que es dedica...
1: Això ho hem de dir, estem parlant... Hem de recordar a les persones que ens escolten que això és de gestió associativa.
2: Exacte.
1: És a dir, la gent d'aquest Ateneu doncs es pela els dits per fer aquesta programació i tirar-lo endavant.
2: Clar, perquè no només és el Franquès és una goteta més de tot aquest raïm, saps què vull dir? És un gotim. Totes les altres seccions hi ha molta feina i, per tant, llavors a vegades comuniquem tard, ens costa, i costa que arribi tothom. Llavors jo crec que el número 5, que ja serà una data de celebració, serà una mica més gran i estarà una miqueta més consolidat, sense voler quedar com molt agosarada i molt pedant, en absolut. D'aquí 5 anys més, jo espero que realment sigui el que ha vingut a ser el Franquesa, que per això ens el vam inventar. Un espai de trobada, un espai de complicitats, un espai d'intercanvi, intercanvi cultural, intercanvi de totes menes. I aquest espai no només d'exhibició, sinó de formació també, saps? I que sigui una mica això, aquest apropament real de la dansa, la d'arrel, la dansa d'arrel de tradició, la dansa d'arrel d'aquest impuls a la dansa, la dansa contemporània, la cultura popular amb totes les seves versions, que són doncs, la música d'arrel, el bestiari, l'imaginari, tot hi té cabuda. Les arts escèniques, el teatre d'arrel, tradicional també, el circ, que acabi sent aquest bullidor. No volem ser una fira de referència ni una fira de venda. No. És un espai, com t'he dit, de trobada, de formació, d'intercanvi i de gaudi.
1: Jo, si m'ho permets, perquè ara sí que ja estem recta final d'aquesta entrevista.
2: Em dius que m'enrotlli.
1: Ara que ja estàs.
2: Jo, que
1: només he estat una estoneta en el Festival Franquesa, jo vaig sortir d'allà pensant, hosti, quin bon rotllo.
2: Sí.
1: O sigui, vaig sortir d'allà amb les piles carregades i pensant, jo aquí vull ser-hi.
2: Clar.
1: Aquí és casa. I no coneixia ningú.
2: Això saps què t'ho fa sentir? Un Ateneu.
1: Sí, exacte. Sí,
2: un
1: sí,
2: Ateneu,
1: clar.
2: Entres en un Ateneu i dius, ostres, quin bon rotllo.
1: Clar.
2: I a tots els Ateneus fem algunes activitats similars, però no tots fem el mateix. I a tots hi ha un tarannà diferent. I fins i tot els noms són diferents. Tenim casinos, tenim societats... Tenim
1: orígens diferents.
2: I orígens diferents.
1: Sí, sí.
2: Però el que sí que ens uneix a tots és això. I anem perquè volem. Ens ho treballem, ens ho fem nostre i tothom que hi ve... i és benvinguda o benvingut i se sent casa.
1: Emma Escolano, estem ara sí que al final d'aquesta entrevista. És probable que jo, amb tot el que t'he intentat estivar de tot el que ens has explicat, probablement hi ha alguna cosa o alguna pregunta que tu volies que et fes que me l'estaves servint i que no t'he fet, perquè això ens passa molt.
2: La gent
1: Per tant, tens el teu minut de glòria per dir allò. L'autoentrevista. Això és l'autoentrevista.
2: Ah.
1: Pots, exacte, et pots preguntar allò que vulguis i contestar allò que vulguis, que jo no t'he preguntat i dius, hosti, aquest tio, com pot ser que aquest tio no m'hagi preguntat això? Com pot ser?
2: Ostres, ara mateix no sabria què dir-te, perquè hem parlat de tots els ateneus, de la xarxa, dels programes d'impuls, de totes aquestes aliances...
1: Hem parlat dels teus orígens a la Balot...
2: Home, que aquí no ho estàs dient, però jo sí que ho diré, en aquests orígens... A l'Amadeu també hi va ser,
1: Bueno, ho
2: hem descobert ara, No ens en recordàvem fa molta estona. Però fins i tot això ho tenim. Per tant, també s'ha de dir.
1: Anava de bolo jo.
2: Bueno, som també amb aquesta gent de l'Avalot, ja així tanquem el cercle, seguim treballant junts, corre, que ve una xaranga. Seguim treballant junts i vam crear el Festival Passatge Insòlit.
1: Escolta'm, Emma Escolano.
2: I a més som cofundadors de la plataforma d'arts de carrer que ahir vam celebrar els 10 anys de fundació, perquè la Fira Mediterrània també hi és en aquesta
1: moment. Escolta, Emma, és que això...
2: Som
1: estàs
2: els millors.
1: Estàs a tot.
2: Ja està.
1: Emma Escolano, Joanola, moltíssimes gràcies, gràcies per estar aquí. El que volem que sigui casa teva, que és el Festa Festa, a partir d'ara, si és que no ho era ja, perquè és allò de si és que hi ha cases d'algú.
2: Exacte.
1: Moltes gràcies per estar aquí al Festa Festa. És la primera vegada, no serà l'última, ja t'ho puc assegurar. No serà l'última perquè, de debò, molt agraït de que hagis passat per aquí i ens retrobem als carrers, que
2: els
1: és el
2: carrers,
1: nostre espai.
2: Exacte. Moltes gràcies a Maneu per convidar-me, de veritat.
3: Festa Festa, estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa amb Emma Escolano, presidenta de la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt, a qui desitgem tots els encerts del món.
1: I així, gairebé sense adonar-nos-en, aquest Festa Festa número 2651 enfila la recta final del seu recorregut.
4: Festa Festa!

0: Volem agrair sincerament la feina de les nostres col·laboradores que ens han acompanyat en el programa d'avui. L'Emma Robres des del Tornaveu i la Sara Soriol al capdavant del Baròmetre Casteller. Moltes gràcies per ser-hi sempre.
1: I com és de llei, un agraïment immens a tot l'equip que treballa de valent darrere les bambolines per fer girar la roda del Festa Festa. Setmana rere setmana, aquí no hi han festes, ni vacances, ni res. I aquestes persones són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que estem darrere els micròfons, la Laia Camproví
0: i l'Amadeu Carbó. Que passeu una magnífica Diada Nacional de Catalunya, gaudint de la cultura, de la música, de la tradició i de la nostra gent, de la manera que més us agradi. Sortiu al carrer i feu festa.
1: Nosaltres ens acomiadem per avui, però com sempre ho fem amb la nostra música d'arrel i amb el so inconfusible de la cobla. Us deixem amb la sardana La Veu de Catalunya, una composició de Josep Maria Ruera, interpretada magistralment per la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció del nostre estimadíssim Jesús Ventura.
0: La setmana vinent tornarem amb més cultura d'arrel. Fins aleshores, que tingueu una feliç diada i una molt bona setmana.
1: Fins divendres que ve. Adeu!

ends. After the sound is gone, that's where I found you.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Ah, però encara sort que ens queda tota la nostra música. Tot seguit et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 40 anys.
1: 1986.

Sí, aquest va ser el gran èxit del Jefe, aquell 1986. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na. Jenny, don't lose your heart. Bruce Springsteen. Na, na, na, na, na. Aquell any, el món... L'1 de gener es feia efectiu l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea. El 28 de gener, el transbordador espacial Challenger esclata als pocs minuts d'enlairar-se. El 25 de febrer, canvi de govern a Filipines, després de la fugida del dictador Marcos... S'iniciava la transició cap a la democràcia al país. El 28 de febrer va ser assassinat el primer ministre suec Olof Palme. El 18 de març, el president francès François Mitterrand, socialista, anomena primer ministre el dretà Jacques Chirac, donant inici... allò que el mandatari va anomenar cohabitació. El 14 d'abril, avions americans bombardegen objectius a Líbia. El 28 d'abril d'aquell 1986 va tenir lloc aquell desgraciat accident nuclear a la central atòmica de Txernòbil, a la Unió Soviètica. En la música, el 8 d'abril... La ídol i cantant japonesa Yukito Okada es va suïcidar a Tòquio, provocant una onada de més de 20 suïcidis entre els seus fans. I la sorpresa ens arribava des de Mònaco quan va triomfar en el món discogràfic la princesa Estefania.

I Stephanie, la princesa de Mònaco, es presentava amb una única cançó en diferents versions i en un format de maxi-single a 45 revolucions per minut. El compact disc, el CD, ja s'havia inventat, però encara no funcionava ni a nivell professional ni molt menys encara particular. La cançó era, amb la versió francesa que esteu escoltant, Huracán, en anglès, Irresistible.

0: records de tota una història. Perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint, oi? Per cert, Cocodril, tu el 1986 ja hi eres, oi? Aquell any, el 17 de gener, Espanya i Israel establien relacions diplomàtiques. El 31 de gener, un dia després de complir la majoria d'edat oficial, el príncep d'Astúries jurava la Constitució. El 19 de febrer, Xavier Arzalluz va ser escollit president del Partit Nacionalista Basc. 12 de març, s'aprova en referèndum l'ingrés d'Espanya a l'OTAN. 1 d'abril, entra en vigor la primera llei d'estrangeria. 22 de juny, el Partit Socialista Obrer Espanyol torna a guanyar les eleccions per majoria absoluta. El 14 de juliol, primera visita d'un primer ministre xinès a Espanya. El 10 de setembre, l'exetarra Yoyes era assassinada per membres de la banda armada. 10 de novembre, Felipe González era rebut per Fidel Castro a l'aeroport de l'Havana. 1 de desembre, després de diversos fracassos i conflictes interns, Manuel Fraga Iribarne anunciava la seva dimissió al capdavant d'Aliança Popular. En el terreny de les llistes de supervendes espanyoles, la gran sorpresa de l'any la van protagonitzar Víctor Manuel i Ana Belén, curiosament amb un tema que no era propi. Estava escrit per Bernardo Fuster i Luis Mendo, amb Villar Castejón, del grup Suburbano.
1: Ahí está viendo pasar el tiempo.
0: Ajà.
1: La Puerta de Alcalá.
0: La Puerta de Alcalá, des d'un doble àlbum anomenat genèricament Para la Ternura, Siempre hay Tiempo, va batre tots els rècords. Va ser cançó de l'estiu, va ser la cançó espanyola més venuda d'aquell 1986.

La Puerta de Alcalá. Una d'aquelles cançons de Cocodrils. Sense data de caducitat. Som al 1986. El 3 de maig es celebra el Festival d'Eurovisió. El guanya Sandra Kim i la cançó J'aime la vie, representant a Bèlgica.

Bèlgica. I va guanyar el primer premi del Festival d'Eurovisió. Sí, corria 1986. A Espanya va ser representada per el grup Cadillac amb un tema propi, Valentino, i un resultat podríem dir mitjà, perquè va quedar en el desè lloc. En Madrid.

Gemma Lavie. Cantava Sandra Kim. Representant a

Valentino. Posició número 10. Potser no te'n recordes ni d'aquesta ni de la que hem escoltat abans, que va ser la guanyadora, perquè en aquell 1986 ja feia bastant temps que el públic català i espanyol en general no li importava el Festival d'Eurovisió gaire, almenys molt menys que en les dues dècades anteriors, la dels 70 i 60. En canvi, va importar a molta gent que va fer quilòmetres per veure'l de prop la primera i única actuació a Madrid, a l'estadi Santiago Bernabéu, de Frank Sinatra. La segona i última vegada, malauradament, que va poder actuar al país va ser precisament a Barcelona, a principis dels 90, i en el recent inaugurat Palau Sant Jordi.

0: L.A.G.'s My Lady. Era la cançó que sonava en aquells moments per les emissores de ràdio i per als seus programes musicals quan Frank Sinatra va actuar per primera i única vegada a Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu el 25 de setembre d'aquell 1986. Formava part d'un àlbum amb el mateix títol genèric en producció del millor, de Quincy Jones.
1: Yeah, I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
0: Frankie, ulls blaus Sinatra, en el record dels cocodrils de Catalunya.

0: Això és Cocodril Club.
1: Els premis Grammy d'aquell 1986, el disc de l'any va ser per aquest Higher Love de Steve Winwood. Un autèntic nen prodigi que al llarg de la història ens ha regalat grans cançons. El premi Grammy a l'àlbum de l'any va ser per Graceland del vell amic Paul Simon.

Paul Simon en solitari en aquell 1986 i va donar per als ritmes calents, per als ritmes amb to africà, i l'invent va funcionar. El seu àlbum Graceland va ser premi Grammy a l'àlbum de l'any. Aquell 1986 també van rebre premis diversos a la interpretació Tina Turner, Barbara Streisand, el malaurat Roald Palmer, els Eurythmics, però la cançó de l'any va ser un tema benèfic interpretada per Dionne Warwick i alguns amics com Stevie Wonder. That's what friends are for.

0: va ser Premi Grammy 1986 de la cançó de l'any, That's What Friends Are For, interpretada per Jaya Warwick i alguns amics. Aquell any, l'escriptor i dramaturg Antonio Buero Vallejo rebia el Premi Cervantes.
1: Escoltes Cocodril Club.

Anem al cinema? En aquesta fantàstica fàbrica de somnis, aquell 1986 per al que estem passejant avui, els Premis Òscar van ser per la millor pel·lícula Platoon, millor director Oliver Stone, millor actor Daniel Day-Lewis, millor actriu Jessica Tandy, millor pel·lícula de parla no anglesa El Asalto, que era holandesa. Per cert, que aquell any Pedro Almodóvar muntava la seva pròpia productora cinematogràfica, mentre el 20 d'octubre la malaguanyada Pilar Miró era anomenada nova directora general de Radio Televisió Espanyola. Però l'Òscar a la millor cançó va ser per Take My Breath Away, de la banda sonora de la pel·li Top Gun, que també es va dir Ídolos de l'aire, protagonitzada per Tom Cruise i Kay Matt Gillis. Era una cançó del grup Berlín. Va ser d'un gran impacte comercial dins i fora de la pantalla. Berlín eren un trio amb veu femenina, Terry i Nan, que, per cert, va deixar el grup l'any 87, l'any següent.

Take My Breath Away. La cançó de Top Gun. La cançó de l'Oscar 86. La cançó del grup Berlín.

The Way. Te'n recordes d'haver-la ballat potser a prop de la persona desitjada, perquè en aquell any les discoteques encara posaven lents. Balades meravelloses, per ballar de dos en dos. I en el món del cinema, encara que no van tenir premi Òscar, ens agradaria d'aquell any destacar dues pel·lícules per la seva temàtica i especialment per el que més ens interessa sempre als cocodrils, per la seva música. No va tenir Òscar, però la cançó va ser de les més venudes a mig món. També va ser un autèntic omplepistes. Era de Billy Ocean. Tenia un títol original bastant llarguet, When the Going Gets Thought, the Thought Get Going. Aquí, senzillament, a la traducció del títol es va dir Cuando se pone duro. Era la cançó principal d'una divertida pel·lícula d'aventures que ens va agradar tant, i és que érem tan joves, eh? La colla del Nilo. Ah, te s'han recordat, eh? I a la gran pantalla, una guapíssima Catherine Turner, al costat de Michael Douglas i Danny DeVito. Recordes?

coming around again. Carly. Carly Simon. La cansada, se acabó el pastel. Una de les sorpreses musicals i cinematogràfiques d'aquell 1986, per al que seguim donant una volta. Recordo perfectament, aleshores, jo tenia el privilegi de realitzar un programa despertador entre les 6 i les 10 del matí de gran audiència, la preocupació a les grans cadenes de ràdio quan el 13 de gener d'aquell 86, Televisió Espanyola, l'única cadena estatal, i aquí a Catalunya, una de les dues úniques que hi havia, l'altra evidentment era TV3, va decidir començar a emetre també els matins amb el programa Buenos Días. La competència semblava ferotge, però després no va passar gaire res. Els matins van continuar sent de la ràdio. El 18 de maig s'inaugurava el Museu Romà de Mèrida. El 23 de juliol, el príncep Andreu d'Anglaterra es casava amb Sarah Ferguson. Ah, el 86 també va ser l'any de la insurrecció. Manolo García, Quimi Portet i un dels millors grups de la història de la música pop espanyola, El Último de la Fila.

0: El 15 d'octubre d'aquell 1986 es suïcidava Jacqueline Picasso. El 19 de gener moria Enrique Tierno Galván, el viejo profesor.
1: ¡Coqueros! El que no esté colocado, que se coloque y al loro.
2: Queremos que Madrid sea una ciudad viva y la viveza de Madrid depende en gran parte de la viveza de estas plazas que estamos recobrando para el pueblo, para la gente alegre y satisfecha, o para la gente que no está satisfecha pero que no ha perdido la alegría, para el que quiere divertirse y vivir. Y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Hay más deshonestidad en los que miran que en los que hacen. ¡Vota más!
0: El 30 de març ens deixava James Cagney, l'actor nord-americà, geni del cinema negre. El 23 d'abril, Otto Preminger, cineasta nord-americà de gran prestigi. El 13 de juny, Jorge Luis Borges, escriptor argentí. El 25 de juliol d'aquell 86, moria Vincente Minnelli, el popular cineasta nord-americà. El 31 d'agost, Henry Moore, l'escultor abstracte britànic. El 30 de novembre, Cary Grant, l'actor britànic, tot i que afincat des de la seva joventut a Hollywood, que per molts va ser el més gran dels actors cinematogràfics. El 86, el 13 de juny, també ens deixava Benny Goodman, considerat el més cèlebre clarinetista de jazz.

però des de l'estudi Cocodril avui també voldríem tenir un record per Ulises Montero, el conegut músic de la movida madrilenya, que moria el 29 de desembre d'aquell 1986, famós per les seves interpretacions al saxo, especialment amb un dels millors grups de l'època, els Gabinete Caligari.

0: Aquesta peça es deia Toca-la, Uli. Va ser l'homenatge de Gabinete Caligari a un dels seus grans músics, Ulises Montero, que ens deixava el 29 de desembre d'aquell any. L'any en el que Jordi Llopart va ser campió d'Espanya dels 50 quilòmetres marxa. El Barça de bàsquet guanyava la Recopa d'Europa. I el Real Madrid ho guanyava quasi tot aquell any. Es va proclamar campió de Lliga i també va guanyar la Copa de la UEFA. Per la seva banda, el Saragossa va ser el guanyador de la Copa del Rei de Futbol. Álvaro Pino va guanyar la Vuelta Ciclista a Espanya. Argentina es proclamava campiona del món en el Mundial de Mèxic. Espanya va realitzar un partit històric quan va derrotar la potent selecció de Dinamarca per 5-1. 4 d'ells, obra d'Emilio Butragueño.
1: Aquesta és la música incidental d'un dels grans èxits comercials de la temporada a la gran pantalla d'aquell 1986. Tot i que per molts crítics era com un videoclip llarg, va tenir un gran impacte comercial. 9 setmanes i media, dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Kim Basinger i Mickey Rourke, que deia...
2: Te quiero. Vuelve, por favor, antes de que llegue a los 50, porque...
1: Recordem que la frase publicitària de la campanya de llançament de l'estrena de la pel·lícula era «Cuando algo está muy caliente, déjalo que se queme». Però abans de la separació, una nit, Mickey li feia l'amor a Kim Basinger sota la pluja. Després ella es va refredar i ell la cuidava, li donava sopetes calentes al llit, mentre de fons sonava aquesta joia, Brian Ferry, el líder de Roxy Music, esclau del teu amor. Slave to love. Records de tota una història.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Algú va dir que l'alegria és un dels principals components de la fórmula de la salut. Esclar que sí. Com deia el poeta Mario Benedetti, hay que defender l'alegria. A través de 100 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res i alguna vegada has fet tard, t'has despistat o t'has dormit, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos dels últims anys a les plataformes iVox.com o Spotify i també a Google Podcast. Ai, digue-ho als teus amics. Així en serem més. I ja en som molts. En aquesta història que va començar el llunyà octubre de 1993. Últimament, et demano que ens diguis quines són les teves 10 cançons preferides de tota la història, de tota la teva vida. I, evidentment, n'hi ha moltes més. Però el joc està en això, en resumir-ho, en comprimir-ho en 10 temes per compartir amb tots els amics. I esteu participant molts aquí, per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però han sigut bastants els oients que a través de correu electrònic i també el grup del Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup dels seguidors, el grup Cocodril Club, m'han demanat que jo també aporti les meves 10 cançons. Bé, ja sabeu que habitualment en el programa sempre poso alguna d'especial, perquè per sort en tinc moltes. Però avui m'he decidit i a més molt a gust. I començo amb una sintonia per la que sento un amore especial. Era 1984. Vaig utilitzar per la ràdio, però com tantes altres coses, la ràdio està tan vinculada a la vida i als sentiments. Va ser com un conte, va durar 4 dies, però no l'he oblidat mai. El què? Bé, coses que m'estaven passant mentre feia altres plans, com deia John Lennon, mentre m'arribava aquest disc del grup Caso, amb cada quilo. I vaig pensar, això està bé. Però després, al pas dels anys, li he afegit un plus de carinyo. Com dieu vosaltres, podrien ser moltes més, però aquestes són les meves 10 per ordre cronològic, no per ordre d'importància. Així que començaré amb una cosa que em tornava boig quan jo ni havia arribat als 10 anys, però m'encantava el seu ritme. Bring a Little Lovin', amb Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos. Sabeu que és una versió, però que en aquest cas és molt millor que l'original.

Bring a little loving. Dame un poquito de amor. Era el tema central de la segona pel·lícula de Los Bravos, de la seva banda sonora, i a més li donava títol després de Los Chicos con las Chicas. No era gens habitual en aquell temps, i tampoc ara, que un grup espanyol arribés a les llistes de supervendes de Gran Bretanya o d'Estats Units, que sempre han estat els països que han marcat tendències a nivell internacional. Però els Bravos, que ja ho havien aconseguit amb Black is Black, van repetir amb aquest Bring a Little Loving. El 1968 va arribar al Hot 100 dels Estats Units fins al número 51, que no està gens malament, és a dir, a la meitat de la llista. I com us deia, bueno, jo llavors només coneixia aquesta, com m'imagino que la majoria de vosaltres. Anys més tard, em vaig assabentar que era una versió d'un grup australià, els Easy Beats, que van fer coses molt notables, que m'agraden molt, però que en aquest cas, doncs al costat de la versió dels Bravos, la veritat és que ens agrada molt més la versió. Ja hem escoltat l'original en alguna ocasió aquí al programa, però ara estem amb les meves 10 cançons. En segon lloc, com no podia ser d'una altra manera, la genial Creedence Clearwater Revival. I n'hi ha moltes d'ells que m'agraden, però escolliré perquè té una anècdota inclosa, Green River. Resulta que ja feia dies que m'agradava molt aquesta cançó i no em podia comprar el disc perquè no m'arribaven els calés per comprar tots els discos que sentia per la ràdio i que m'agradaven, no? Però un diumenge la van posar per la ràdio al matí. El meu pare em va dir, t'agrada molt aquesta? Dic, sí, però és que em falten tants duros per arribar, crec que valia 90 pessetes el single, no? I el meu pare em va donar el que em faltava, però era diumenge i estava tot tancat. Aleshores, vaig recordar que en el vestíbul de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, que és l'única emissora històrica que continua estant al mateix lloc des de finals dels anys 20, doncs hi havia una màquina de discos. No una màquina d'aquelles que tenien els bars que posaves un duro i sonava el disc que havies escollit. No, una màquina que venia discos, com altres màquines, que venien tabac, no? Però ja n'hi havia uns quants que estaven de moda. Vaig anar corrents i estava la que jo volia, així que no em vaig tenir que esperar el dilluns. El mateix diumenge vaig tenir per matxacar-lo, per posar-lo tantes vegades com vaig voler aquest Green River de la Creedence.

era 1969. Creedence Clearwater Revival. Green River. La segona per ordre cronològic de les meves 10 cançons especials. Tu també pots participar. Envia'm la teva selecció per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. L'altre dia, al grup del Facebook del programa, el grup Cocodril Club, vaig publicar una foto del meu primer tocadiscos i vaig dir 1966. El meu primer tocadiscos, marca Stivert, va costar 5.000 pessetes, una petita fortuna en aquella època. Sempre agrairé el gran esforç que va fer el meu pare fent hores extres per poder-me'l comprar. Records d'aquella sensació tan excitant de poder escoltar les cançons que t'agradaven tantes vegades com volguessis i compartir-les amb els teus amics. Sensacions que no tornaran mai més. Perquè ara és tan fàcil escoltar les cançons que t'agraden. I immediatament va contestar-me la Rosa Maria Galbany, Om, que va dir: "Ben cert, Albert, sensacions que no tornaran mai més. A vegades em pregunto si la joventut actual tindrà records tan especials i intensos com nosaltres." A mi, una amiga em va regalar el primer long play, recordo que era el Hotel California dels Eagles, i ben bé vam tardar un parell d'anys a poder tenir el primer tocadiscos. La mare es va treure els 600 que teníem i amb el que li van pagar ens va comprar un equip Vieta. Aquell disc, aquell primer disc, va arribar a treure fum de tant posar-lo. I és que no en teníem cap més, ens diu la Rosa Maria Galbany. Ah, records de tota una història, perquè la història, cocodril, cocodrila, no sembla mai història quan l'estàs vivint, eh? La tercera simbolitza les festes particulars. Quan a mi ja m'agradava fer del Capone, el Capone los discos, llavors no es deia ni pinxadiscos, ni DJ, ni disjockey, no, era el Capone. I clar, d'aquelles festes, el record que m'ha quedat, com m'imagino que molts de vosaltres, és que els lents sempre arribaven massa tard, perquè les noies havien d'arribar massa d'hora a casa, no? Si no, el càstig podia ser enorme. Bueno, però tot i arribant tard, si encara no havien marxat les noies, era tan difícil que et diguessin que sí, i tu portaves tota la tarda esperant que arribessin els lents,

Marie Jolie. La música penetrant dels fills d'Afrodita, Afrodite Child. Ja no hi són cap dels dos, Dennis Russos i Vangelis. Crec que eren cosins. Quina combinació més guapa, més original. Els dos junts, eh? Vangelis posant la música i Dennis Russos la veu. Segur que deuen estar experimentant allà dalt. No, la que a mi m'agradava quan aquelles festes particulars no es deia Marie, com aquesta Maria bonita d'Afrodite Child, no? Com es deia? Ah, sí, es deia Cèlia. Però re, sempre se n'anava amb el xulo Piscines, amb el tio més xulo allà de la festa, no? El que ja m'enteneu. Estem amb les meves 10 aquí al Cocodril Club. El teu coco. Vosaltres també em feu recordar moltes, moltes coses. Preparant aquesta selecció, he recordat també aquell temps en el que treballava en una oficina per poder-me pagar la ràdio. Sí, a la ràdio no tan sols no cobrava, no. A mi la ràdio i fer pràctiques a la ràdio em costava diners. Jo havia de posar de la meva butxaca els transports, les piles, la gravadora, el micròfon

i després esperar que fossin bona gent i passessin per antena el que jo havia gravat, les meves entrevistes, pel carrer o pels famosos que trobava a vegades signant llibres amb uns grans magatzems, per exemple. D'aquells temps d'oficina vull tenir un record per les meves companyes i companys, per l'Anna Maria, per la Loli Grau, per la Rosa Angeli, però sobretot per l'Andreu. L'Andreu tenia 10 anys més que jo, jo era un adolescent, ell ja era un tio així consolidat i vaig aprendre molt d'ell en aquell temps. En principis dels anys 70 era el meu referent, era el meu heroi i em sap molt de greu que no l'hagi localitzat per enlloc. Fa molts anys que no sé res d'ell i ara amb les xarxes socials no vull pensar per què no hi és, per què no el trobo per internet, perquè sempre estarà en el meu record, per exemple, quan se n'anava el jefe, que era alemany, i ell cantava les cançons de moda. Recordo especialment quan cantava aquesta.

Va ser el primer gran èxit de David Bowie a l'estat espanyol. Aquí es va reeditar uns 3 anys més tard de la seva publicació original, perquè la primera vegada no va passar gaire res. Starman, el malaurat David Bowie, sí. Us doneu compte que ens falten molts referents. Nosaltres encara hi som, però ja ens falten molts referents, alguns dels quals van marxar a una edat molt més jove de la que ara tenim nosaltres, no? Aquelles coses que et fan reflexionar i menjar-te una mica el tarro. Però estic molt a gust compartint amb tu les meves 10 cançons especials que no estan aquí en aquesta selecció perquè siguin bones, que també, sinó bàsicament per motius sentimentals. L'altre dia, en el grup del Facebook dels oients d'aquest programa, en el grup Cocodril Club, en el grup que estàs esperant que tu també t'hi agreguis i diguis la teva, l'amic Joaquín Mateu deia: somos de una generación que mandaba cartas, que bailaba los lentos. Somos una generación que nunca más volverá. Una generación que fue a la escuela y volvió a pie. Una generación que hizo la tarea sola para salir lo antes posible a jugar en la calle. Una generación que pasó todo su tiempo libre en la calle. Una generación que jugaba al escondite cuando oscurecía, que hizo pasteles de barro, que coleccionaba bolitas de canicas, que amaba los chupetines, que hizo juguetes de papel con sus propias manos. Una generación que coleccionó fotos y álbumes de recortes. Una generación que tuvo padres no ancianos. Una generación que se reía bajito antes de dormir, para que los padres no supieran que todavía estábamos despiertos. Una generación que está pasando y que desafortunadamente nunca volverá. Gràcies per el temps que ens has dedicat, amic Joaquín Mateu. Bueno, d'aquella etapa meva a l'oficina, desitjant que a la ràdio em donessin una primera oportunitat cobrant i no que em costés diners, recordo especialment de totes les que m'agradaven, que eren moltes, perquè és que a més era una època d'una intensitat i d'una qualitat musical increïble, no? La majoria de les novetats eren boníssimes, però, en fi, destacaré només una d'aquella època.

0: Long, long time, sí, sí, fa molt de temps, de quasi tot. And I think it's gonna be a long, long time. Però hi ha cançons sense data de caducitat, com aquest, increïble. Rocketman, per sempre, Elton John. Recentment, una versió de Dua Lipa l'ha portat una altra vegada al primer lloc de les pistes de ball i de les emissores de ràdio musicals. I els més joves la ballen amb nous arranjaments.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Quines serien les teves 10 cançons preferides de tots els temps? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub.junt@gmail.com. A petició d'alguns de vosaltres, avui estem compartint les meves. I, és clar, Carly, el meu primer amor musical, Carly Simon, me la va presentar Rafael Túria en els seus fantàstics programes plens d'enginy, de personatges i de bona música que feia als anys 70, especialment els dissabtes a la tarda a Ràdio Barcelona. El Túria i sus afluentes, Sabadeando, en fi, una ràdio innovadora que no ha deixat empremta, perquè pràcticament ara ja no fa ningú aquest tipus de ràdio. Potser nosaltres som els últims romàntics. Bueno, de Carly Simon m'agraden gairebé totes, però no posaré cap de les més conegudes per fer-ho una miqueta diferent, no? A més, em sembla que aquesta, encara que no l'hagis sentit mai, et pot agradar a la primera. It was so easy then.

0: It Was So Easy Then. Carly. Carly Simon. Aquesta cançó diu: era tan fàcil aleshores?
1: Sí.
0: Llavors, en aquella època d'adolescència i primers anys de joventut, tot era molt més fàcil, no? Després ens vam començar a complicar la vida de mala manera. Bé, però segueixo amb les meves 10 especials. El 1974, primer viatge a París, primer dels 14 que he fet, perquè és la meva ciutat preferida. Però aquest és un altre tema. En aquell primer viatge no teníem un duro. El Jaume i jo no podia conduir encara, no tenia carnet. Anàvem amb el seu 850 de segona mà, que s'escalfava moltíssim. Era el mes d'agost, per tant, havíem de dormir de dia i conduir de nit, que feia més fresqueta. I de nit captàvem perfectament Radio Luxembourg, que em va presentar com una novetat d'aquell moment, agost del 74, una cançó que per sempre més m'ha agradat tant com la primera vegada. Del canadenc Gordon Lightfoot. Sundown.

per si t'interessa. La cançó es diu Sound Down i ell és Gordon Lightfoot. Espero que t'hi trobis molt a gust aquí al club i en aquesta part del programa compartint les meves 10 cançons especials. El 1977 ja em podia considerar professional de la ràdio. Estava en plantilla fix d'una emissora històrica de Ràdio Terrassa, que després a la FM va ser Ràdio Club 25. I jo vivia a Barcelona. Un matí, a quarts de vuit aproximadament, anava cap a Terrassa, que jo començava en antena doncs, a 8:45, escoltant Ràdio Barcelona amb un programa despertador que feia Pepe Navarro. Sí, sí, el del Mississippi, molt abans, presentava programes musicals boníssims, amb molta marxa, molt ben quadrats els discos, molt ben escollits. Aquell era un Pepe Navarro ideal per mi, no? Bueno, em despertava en el viatge a Barcelona-Terrassa. I un dia va presentar un grup nou, desconegut, Dire Straits, i va dir que això es deia Sultan Sob Swing. Bueno, gairebé paro el cotxe al mig de l'autopista perquè no podia estar per dues coses a la vegada. No podia estar escoltant aquella cosa que m'estava causant un impacte tremendo i al mateix temps conduir. A l'arribar a Terrassa vaig començar a trucar a totes les discogràfiques a veure de qui era, de quina editora era aquest disc per tenir-lo i posar-lo immediatament al meu programa.

Soltant Sapsoinga. El primer gran èxit de Dire Straits, que en castellà podríem traduir com Terribles Estrecheces, perquè quan van començar no tenien ni un duro. Ah, i aquest regal final, aquesta guitarreta de Mark Knopfler. Fota-li! Són les meves 10 cançons especials. Espero les teves per compartir-les amb molt de gust. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Me'n queden dues. Aquesta no sé per què... Bueno, sí que sé per què. Forma part d'aquestes 10. Ja us he dit que són bones, però no estan perquè siguin bones, que també ho són, sinó per motius sentimentals. És de 1984 i d'un senyor d'un únic èxit, un one-hit wonder, Nick Kershaw, Won't It Be Good.

Vaig tenir l'ocasió d'entrevistar-lo personalment. És anglès. Va venir al meu programa Los Musicales de la cadena catalana. Nick Kershaw. Will It Be Good. 1984. Seria bo. El cas és que jo sempre us demano, entre altres coses, les vostres 10 cançons preferides de tots els temps, i m'ha passat, pues, com a vosaltres, que n'hagués posat moltes més, no? Però com que porto el programa, almenys podria posar la onzena, no? És que, esclar, jo les he escollit per motius sentimentals i us he explicat aquests motius pràcticament a cada cançó. Hi ha una que vaig tardar 40 anys en tenir. I per això jo crec que hauria de formar part, perquè mai he tardat tant en aconseguir una cançó amb una bona còpia, ni tant he tingut tant interès mai durant 40 anys en recordar-me d'una cançó i de voler-la tenir sencera i amb una bona qualitat. Bueno, la història va ser que jo gravava de la ràdio les cançons, però també algunes presentacions, perquè em volia dedicar a això quan era molt jovenet, i també gravava trossos de les locucions dels locutors de l'època, no? I un dissabte a la tarda, a Ràdio Barcelona, Rafael Túria va presentar una novetat que em va encantar, però jo vaig prémer el play rec quan la cançó ja estava començada. A més, era una mitjana, amb la qual cosa durant 40 anys he tingut aquesta cançó amb mala qualitat de so i, a més, només tenia un fragment. I no hi havia aplicacions per identificar una cançó, però quan van començar aquestes aplicacions, el Shazam i tot això, tampoc la trobaven, o sigui, no estava registrada realment. Era un, això encara em va picar més, no? I vaig començar a preguntar, per exemple, a José Ramón Pardo, que és un gran expert en música, i no la va identificar. I a altres amics, a Quique Rodríguez Fina, per fi Quique la va trobar. La va trobar, i llavors ja el saber el títol i l'intèrpret, perquè el títol podria ser Rosalie, perquè ho diu diverses vegades. Però buscant per Rosalie no sortia aquesta versió, sortia altres cançons que es deien Rosalie, o alguna cosa relacionada amb Rosalie. Però el tema estava en trobar l'intèrpret, que resulta que era Sam Neely, i quan jo el vaig localitzar, pobret, ja ens havia deixat. Perquè això hauria de ser el 2008-2009, i ell se'n va anar a l'altra dimensió, el 2006. Bueno, buscant per internet aquestes coses, a vegades coses bones que tenen les noves tecnologies, un senyor de Canadà va ser tan amable d'enviar-me el vinil original.

Quina llàstima, ja arribo a la última, una de Batiato, em posaria 50. Però ell va haver-hi una temporada que sempre acabava els seus concerts amb aquesta i l'auditori era una festa. El Centro de Gravedad Permanente. Encantat, tot un plaer. No perdis la sintonia. Cocodril.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Catalunya Ràdio.
2: Els preus mundials dels principals aliments toquen sostre i se situen al nivell més alt dels últims 4 anys. Els cereals i el sucre són els que més s'encareixen. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
2: La FAO, l'Agència de l'ONU per a l'Alimentació i l'Agricultura, atribueix l'encariment dels aliments bàsics a la calor extrema i a la inestabilitat geopolítica i alerta que la collita rècord de cereals d'aquest any no serà suficient per cobrir la demanda mundial. Carles Méndez és professor d'Economia de la UOC.
3: La gent té millors condicions, té més accés als aliments, per tant, hi ha molta més demanda. En canvi, l'oferta, si bé està pujant, és molt sensible a processos com canvis climàtics, de conflicte geopolític.
2: Avui també destacarem que el magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, s'oposa a amnistiar Jordi Turull perquè considera que el Suprem va interpretar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple que està previst pel pròxim dia 22. Del món, pendents del petroli, els aliats de l'Iran intenten controlar la principal ruta alternativa a l'estret d'Hormuz per exportar cru del Golf Pèrsic. Es tracta de la via marítima del Mar Roig. Els hutis del Iemen han capturat una illa estratègica per controlar aquesta ruta i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons des de l'Iraq. I precisament el tancament fa mig any de l'estret d'Hormuz ha perjudicat l'exportació de farratge català als països de l'Orient Mitjà. En canvi, la sequera a Europa ha ajudat a salvar la campanya de productors del fals de Catalunya perquè els ha obert portes a mercats alternatius, com per exemple el suís, el francès i l'irlandès. I avui, al Catalunya Migdia, dia, també recordarem l'exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Carles Solà, que ha mort als 80 anys.
4: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia.
2: Va ser rector de l'Autònoma durant 8 anys i després va ser conseller d'Universitats i Recerca durant el primer govern tripartit. I a partir de 2:45, els esports que destaquem avui, Sergi Camps, bon dia.
5: Bon dia, doncs destaquem els partits de l'Espanyol a camp de l'Osasuna i també el del Girona a casa, a rep el Castelló, en farem tota la prèvia. També sentirem Hansi Flick, que parla també amb la prèvia del partit del Barça demà al camp del Llevant. I tots protagonistes, Marc Márquez, que començarà segon a la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, la cursa comença a les 3, i també sentirem Xavi Pasqual, l'exentrenador del Barça de bàsquet, que avui ha passat pel suplement del Roger Escapa a Catalunya Ràdio.
2: Ara, trànsit i temps, en primer lloc, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència a aquesta hora? Carmina Malagarriga, bon dia.
6: Bon dia, Eva. Doncs tranquil·litat a la xarxa viària. No obstant això, hem de dir que a la C25 hi ha un carril tallat a l'altura de Santa Maria d'Oló en sentit est cap a Vic per un vehicle avariat. I també que hi ha un carril tallat a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. Afegim que els trens de la línia R1 tenen el servei alterat per robatori de cable. En aquests moments, l'R1 hi ha una freqüència de 2 trens per hora i sentit. Això és tot des de l'equip viari.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Dani Ramírez, què ens espera per les pròximes hores? Bon dia.
8: Bon dia, ens espera, doncs, temps de setembre, el que toca aquesta època de l'any. Recordem que del dia 1 al dia 8 de setembre teníem com una onada de calor permanent a més de 35, 38, 40 graus. Ara no, ara estem parlant de 25 a 30, en aquests moments 31 graus a Tortosa, és el que toca, 27 a Barcelona, 28 a Tarragona, 27 a Lleida, anirà pujant per sobre de 30, o 29 a Girona. Això sí, variabilitat. El setembre també té aquests, podríem dir, efectes col·laterals de creixement de cúmuls i, per tant, a la costa i al prelitoral pot caure algun ruixat aïllat aquesta tarda. Poca cosa, al matí ja han caigut dins del mar, però ara podrien trepitjar terra, especialment l'àrea de Barcelona. I demà, dia de sol, la temperatura torna a pujar i farà molta calor dimarts, màximes de 32 a 37. Torna l'estiu una mica fort, només dimarts.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Catalunya migdia. amb Eva Compte.
2: Les 2:05. I avui comencem parlant del preu dels aliments, perquè el preu mundial dels productes bàsics ha pujat al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes, aquest increment ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, els aliments que més s'encareixen són el sucre i els cereals. I això s'acabarà notant també a la butxaca dels consumidors. Núria Jar, bon dia.
10: Hola, bon dia. La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
10: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
11: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
10: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
2: I el Senegal, a l'Àfrica Occidental, és precisament un botó de mostra de l'encariment mundial dels aliments. Per exemple, en només 10 anys, el preu de la carn s'ha doblat. Milers de persones s'han manifestat sota el lema "La marxa del cabàs buit" per reclamar que s'aturi l'escalada dels preus dels productes bàsics. Crònica des de Burkina Faso, Dèlia Borràs.
12: Milers de manifestants han sortit als carrers de Dakar, la capital senegalesa, per denunciar i pressionar el govern perquè adopti mesures concretes per frenar l'augment dels preus dels productes bàsics com l'arròs, la carn o l'electricitat. Talibou Yambay és un pare de família que explica a 3CAT com és la situació a les llars senegaleses.
13: Per a les famílies és molt dur, és molt dur. N'hi ha que els costa poder alimentar els seus fills.
14: Jo em vaig mal a fer morir.
12: El president del Senegal, Diomaye Faye, va dir en l'últim Consell de Ministres que regularia el preu dels lloguers i ha aixecat la prohibició d'importar cebes estrangeres per fer-ne baixar el preu. En només 10 anys, el preu de la carn s'ha duplicat i ara els mercats senegalesos es ven per uns 10 euros al quilo en un país on el salari mitjà no passa dels 375. L'augment dels preus de l'alimentació, del bestiar i el transport, també el consum a gran escala de carn, han fet que el preu hagi pujat fins a uns màxims impossibles per a la població.
13: Vivim un veritable infern al Senegal. És un infern.
12: Les manifestacions conegudes amb el nom de la marxa del cabàs buit arriben en un context econòmic complicat per al Senegal, que s'enfronta al pagament del deute, l'augment mundial del preu de la gasolina i els plans d'ajustament del Fons Monetari Internacional, amb qui acaba de firmar un nou acord d'un total de 1.895 milions d'euros.
2: I precisament per combatre l'encariment dels aliments, Espanya podria implantar una xarxa pública de supermercats amb productes amb preus més barats. Seria una rèplica de la iniciativa que va impulsar fa uns mesos l'alcalde de Nova York, Maite Cortó.
15: L'ONG Justícia Alimentària ha iniciat una campanya per reclamar una llei que permeti l'obertura d'establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques que asseguri que tothom tingui accés a productes frescos, saludables i a preus assequibles. La proposta compta amb el suport de més de 60 organitzacions. Per Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, això beneficiaria consumidors i també productors. Són declaracions al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
16: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
15: Des del 2020, a Espanya, els preus dels aliments han augmentat un 34%. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més han pujat. Al conjunt de Catalunya, l'alimentació suposa el 16% de la despesa familiar, segons l'IDESCAT. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio analitza avui, a les 10 del vespre, l'encariment dels aliments i el paper que hi tenen les cadenes de subministrament.
2: Les dues i pràcticament 10 minuts, la primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i en un escrit, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, defensa els jutges del Suprem. Nega que actuessin per animadversió o per capritx quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. Marta Sánchez, és un posicionament que, malgrat tot, no tindrà un impacte real en la futura amnistia dels polítics catalans.
17: No, perquè quan el pròxim dia 22 de setembre el ple del Tribunal Constitucional debati el cas, la majoria progressista previsiblement tombarà la proposta. En el seu escrit, Macías avala les tesis del Suprem, que, recordem-ho, considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar els seus responsables d'una o altra manera. Macías rebutja que el Tribunal actués per animadversió ni capritx quan no els aplica l'amnistia i diu que s'ha limitat a aplicar la llei. Però, com dèiem, aquesta no és la posició majoritària del Constitucional. És per això que Macías haurà de modificar la seva proposta perquè s'ajusti al criteri de la majoria, o bé la ponència passarà a un altre magistrat que defensi concedir l'empara a Turull i, per tant, aplicar-li aquesta amnistia. Un cop el Tribunal Constitucional dicti una primera sentència favorable, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs també Carles Puigdemont. Això, per tant, podria permetre que a l'octubre el magistrat del Suprem, Pablo Llarena, aixequi l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat.
2: I avui hem sabut que els aldarulls que hi va haver ahir al centre de Barcelona durant la Diada, després d'una manifestació antifeixista, van acabar amb 18 persones detingudes. 10 d'elles són menors d'edat. I avui la CUP demana explicacions per l'actuació policial, Laia Framis.
18: Un grup neonazi havia convocat una concentració coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya i diverses entitats antifeixistes van convocar una contramarxa per fer-hi front, que va aplegar molta més gent. Els Mossos van separar en tot moment els dos grups, però, segons la policia, hi va haver llançament d'objectes cap als agents i, quan es van dispersar les concentracions, un grup d'activistes independentistes van cremar tres contenidors. La CUP, com deies, ha sortit avui a carregar contra l'actuació dels agents. El seu secretari general, Non Casadevall, creu que la policia custodia l'extrema dreta i reprimeix l'independentisme.
19: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
18: Aquest dissabte, els 10 menors que havien passat a disposició de la Fiscalia de Menors han quedat en llibertat. La resta de detinguts han passat aquest migdia a mans del jutge.
2: I en un altre context, però on també hi va haver actuació policial contundent, va ser durant la Marxa de la Llibertat al seu pas per Montblanc. Avui, 12 de setembre, es compleixen 50 anys de les càrregues policials contra els integrants de la marxa. La iniciativa, de caràcter pacífic, es va plantejar com una mobilització arreu dels Països Catalans, dividida en 6 columnes que van recórrer pobles i ciutats per difondre la reivindicació indicacions del moviment democràtic. Coincidint amb l'efemèrita, s'ha inaugurat avui una exposició a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, Ariadna Escoda.
20: Cartells, fotografies, octavetes i plafons informatius conformen la mostra, on s'explica, entre d'altres qüestions, que la Marxa de la Llibertat volia simbolitzar l'avenç cap a un sistema de llibertats i drets democràtics després de la mort de Franco. Les 6 columnes de participants havien de confluir a Poblet, però la repressió policial va impedir-ne l'arribada. Malgrat tot, mig segle després, integrants com la Pilar Magrinyà reivindiquen la importància d'aquella gesta.
21: I el poble ho va saber veure, ho va saber reconèixer, i vam continuar. Continuem caminant. La situació és molt diferent, ha canviat moltes coses, però encara no hem aconseguit tot el que volíem.
20: Per rememorar els fets i transmetre els valors a les generacions presents i futures, està previst que l'exposició sigui itinerant pels arxius del país. Aquesta tarda es farà una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet, on havia de culminar la Marxa de la Llibertat el 12 de setembre de 1976.
2: I ara, Crònica Internacional. Ofensiva dels aliats de l'Iran per controlar la principal ruta alternativa a l'estret d'Hormuz per exportar petroli del Golf és la via marítima del Mar Roig. Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han marxat, han llançat una ofensiva llampec per controlar tota la costa del Mar Roig i amenacen la circulació per aquest punt clau en el comerç marítim entre Europa i Àsia. Joan Aleix Mata.
22: En pocs dies, els hutis s'han apoderat de les principals ciutats i illes de l'estret de Bab el-Mandeb, un dels colls d'ampolla marítims més importants del món i via d'entrada al Mar Roig. Els hutis asseguren que el trànsit comercial continua obert, però vetaran la circulació als vaixells dels seus enemics, l'Aràbia Saudita, Israel i els Estats Units. Una victòria militar que permet incrementar la influència de l'Iran sobre les vies de subministrament de cru del Golf. I a banda d'aquest front, les milícies xiites de l'Iraq, també aliades de Teheran, han atacat aquesta matinada l'únic oleoducte de l'Aràbia Saudita i han obligat a tancar-lo temporalment. Es tracta d'una infraestructura que connecta les refineries saudites a l'estret d'Hormuz amb el Mar Roig i que permetia transportar diàriament 5 milions de barrils de petroli, l'equivalent al 5% del trànsit mundial. A tot això, l'escalada del conflicte al Iemen amenaçava amb agreujar encara més la crisi humanitària en aquest país. El ràpid avenç dels hutis a la costa del Mar Roig ha provocat desenes de milers de desplaçats i ha deixat centenars de famílies atrapades al front de guerra. Ens ho explicava el director d'Oxfam al Iemen, Ferran Puig, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
0: S'estan explosions de tant en tant. Van haver de sortir de corrents del districte de Magdana, que nosaltres tenim un projecte allà, i estan ja treballant per identificar les persones desplaçades per poder començar a donar assistència.
22: L'Organització Mundial de les Migracions xifra en més de 46.000 les persones que han hagut de marxar per aquesta última ofensiva.
2: I el tancament precisament al març de l'estret d'Hormuz per la guerra ha complicat l'exportació de farratge als països de l'Orient Mitjà. Catalunya exporta gran part del producte als Emirats Àrabs, a l'Aràbia Saudita i a Jordània. Però, en canvi, a l'altra cara de la moneda, la sequera, que ha viscut bona part d'Europa aquest estiu, ha contribuït de manera indirecta a salvar la campanya dels productors d'alfals catalans. Almacelles, Oriol Bosch.
3: Mercats competidors com el francès, el suís, l'alemany i l'irlandès

0: explicat. Fer arribar contenidors a Qatar pot costar fins a 2.000 euros. El sector alerta de la davallada generalitzada del cultiu de farratge, que en 10 anys ha reduït prop d'un 30% la producció.
1: I de l'Orient Mitjan ha parlat aquest migdia Donald Trump quan ha aterrat a Irlanda en un viatge en què barrejarà un torneig de golf i contactes polítics. Segons el president dels Estats Units, els hutis del Iemen li han garantit que no volen un enfrontament amb Washington i ha reiterat que la guerra amb l'Iran acabarà aviat, que el petroli baixarà i que a Gaza no hi passa res, diu. Però a més d'això, Trump ha obert una carpeta de possible fricció amb el Regne Unit. Ha dit que li agradaria veure una Irlanda unificada. Londres, Quim Olivares, bon dia.
2: Hola, bon dia. Convidat Donald Trump, encara que sigui per veure un torneig de golf, té els seus riscos diplomàtics. El president nord-americà ha deixat anar des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
3: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom, si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent? How can it be
2: bad? Cal veure com es rebran aquestes declaracions aquí a Londres. Però fa unes setmanes el primer ministre britànic, Andy Burnham, va dir que ara per ara quedava descartat un referèndum per la reunificació d'Irlanda. Trump ja ha marxat cap a l'oest de l'illa, fins a Donbeck, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys i que va salvar de la fallida, per veure en directe l'Open d'Irlanda. El primer ministre irlandès, Michael Martin, ha elogiat les inversions de Trump allà.
4: Pel que fa a la inversió a Donbeck, és un actiu molt valuós per la zona i n'esperem d'altres. I en molts aspectes penso que reforça la relació econòmica entre els dos països.
2: Empreses nord-americanes com les tecnològiques Apple, Meta i la farmacèutica Pfizer tenen la seu europea a Irlanda, on paguen un impost de societats molt baix. A Dublín hi ha hagut protestes contra la presència de Trump per la seva política al Pròxim Orient. La presidenta irlandesa, Catherine Connolly, coneguda per la seva posició pro-Palestina i que era al carrer a les protestes la darrera vegada que Trump va ser a Irlanda el 2019, avui l'ha rebut a la seva residència on, segons la versió oficial, han parlat d'energia.
1: I Suècia es prepara per a les eleccions de demà que per primer cop en la història podrien portar l'extrema dreta al govern. Paradigma de l'estat del benestar i la socialdemocràcia, en els últims 4 anys el govern conservador, amb el suport extern dels ultres, ha accelerat el procés de privatització dels serveis públics i ha implementat algunes de les polítiques migratòries més dures d'Europa. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas.
5: Som al barri de Serholmen, a l'oest d'Estocolm, on en algunes parts la població d'origen estranger arriba al 90%. Els migrants fugen del micròfon de la periodista, però admeten que tenen por. Només l'Ahmed, de Síria, és optimista.
6: Sweden is safe, you know.
5: Suècia és segura, proclama l'Ahmed, però a Suècia ja no es concedeixen permisos de residència permanent i es deporten adolescents migrants de 18 anys que es van criar a Suècia cap a països d'origen que no han trepitjat mai. Al juny es va aprovar la polèmica i coneguda col·loquialment com la llei del xivato. Primer obligava totes les autoritats a delatar migrants indocumentats, tot i que al final els professionals de salut en van quedar exclosos. Però el mal ja estava fet, ens explica Hanna Lostiola, directora de Metges del Món a Suècia. Ara hi ha migrants embarassades que no volen parir en hospitals.
7: Si comencem a tenir nens nascuts fora dels hospitals, on aniran? Què faran? Patim el risc de crear una societat paral·lela encara més gran que no podrem controlar ni tampoc comptabilitzar. I què passarà si aquestes persones decideixen, per exemple, no vacunar-se?
5: Aquesta arquitectura de l'ofensiva antimigratòria és dels demòcrates suecs que proclamen els seus eslògans que Suècia ha de tornar a ser sueca, però l'han comprat altres partits, fins i tot en alguns punts els socialdemòcrates, que demà aspiren a retornar al poder.
1: A Ceuta, almenys 8 persones han estat detingudes i 2 més han acabat ferides per arma blanca en una nit d'aldarulls a la ciutat autònoma. Una de les persones ferides està hospitalitzada, Maria Guixà.
8: Els fets han passat a la zona de la platja del Chorrillo i a les naus del polígon industrial del Tarajal. Segons fonts policials, els detinguts són 6 persones de Ceuta i 2 migrants, relacionats tots presumptament amb aquesta batussa. Se'ls acusa de robatoris amb violència, lesions i amenaces.
1: I Maria, continua la picabaralla política enmig de la polèmica sobre la situació de l'executiu i la informació prèvia que va rebre per part dels serveis d'intel·ligència davant l'entrada massiva de migrants.
8: La portaveu dels socialistes al Congrés, Montse Mínguez, ha defensat la gestió de l'executiu i ha negat que l'entrada massiva fos previsible. Són declaracions a Ràdio Nacional.
9: Yo entiendo que desde Madrid, desde el asfalto, ¿no? Es muy fácil opinar. Lo difícil es hacerlo cuando uno vive en Ceuta y cuando las situaciones en Ceuta no han sido extraordinarias, es que Ceuta, por ser...

0: por ser ciudad fronteriza, viven situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos. También le pasa a Canarias, pero también le pasa a Italia.
1: Mínguez ha acusat el PP i Vox de convertir Ceuta en arma electoral. Precisament, el vicesecretari de Cultura i Esport dels Populars, Borja Sémper, ha reclamat a l'executiu espanyol que assumeixi responsabilitats sobre la crisi migratòria.
2: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad, haya pedido perdón o hayan hecho algún mínimo gesto de humildad?
3: Més notícies. Ha mort Carles Solà i Ferrando, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats i Recerca.
1: Tenia 80 anys, químic de formació, va ser rector de l'Autònoma durant 8 anys, del 94 al 2002, i també va formar part del primer govern tripartit presidit per Pasqual Maragall.
4: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats, que són la construcció de l'espai europeu d'educació.
1: Així s'expressava el dia que prenia possessió del càrrec. Avui el president Salvador Illa ha expressat el condol per la pèrdua d'una persona, diu, compromès amb Catalunya, la universitat i el servei públic, amb una vida sencera dedicada a millorar el país. L'Autònoma també ha fet una nota de condol.
3: La número 2 de Podem, Irene Montero, dona tret de sortida a la carrera per ser la candidata de la formació morada a les eleccions generals de l'any que ve.
1: I demana, això sí, primàries obertes.
5: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
3: L'epidèmia d'Ebola a la República Democràtica del Congo ja supera els 7.000 casos confirmats.
1: Ara el virus s'estés a una setena província situada, en aquest cas, al nord-oest del país, lluny de l'epicentre del brot, on les últimes hores ha mort un jove de 23 anys després de donar positiu. Les últimes xifres oficials ja parlen de gairebé 3.400 persones mortes.
3: Avui comença una consulta popular a Cassà de la Selva, al Gironès, per triar la bandera municipal.
1: Els veïns poden escollir entre quatre dissenys diferents, on destaquen els colors verd i taronja, relacionats amb els boscos de les Gavarres i amb el suro. És la tercera vegada que s'intenta escollir la bandera de la població. Ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs. Eduard Mestres n'és el president.
6: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos.
1: Els veïns poden votar fins al 19 de setembre.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
9: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
12: Al final pues, habrá ahí pues, 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música, es insoportable.
11: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
13: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
11: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: I ara cultura. I comencem parlant de teatre. Les dones són les protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts aquest matí de dissabte a l'Espai Reguer de Tàrrega. Els muntatges Entre bous i vaques, sobre la bellesa i les cures, i Roast Beef, de la clown Sara Anglada, triomfen entre el públic de Fira Tàrrega. Tenim una enviada especial, Marta Vives.
15: Què en queda de nosaltres quan la memòria ens abandona? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia francesa La Côte Folle, on a través del mà a mà i el moviment, cinc acròbates investiguen l'equilibri dels records d'un cervell en ruïnes. El públic ens ho ha explicat així.
16: Que això que deu tenir el seu medi, com la sostenen una, com se sostenen unes a les altres, com s'ajuden unes a les altres a sostenir. A...
17: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
15: I ben a prop, a l'espai del costat, la Clownsara Anglada ens posa la pell de 5 personatges monocromàtics que surten d'un contenidor de la brossa per parlar sense embuts de la merda.
18: Crec una mica una reflexió sobre la vida, quan al principi de tot ens fa llençar tota la merda. Crec que, a veure, els catalans parlem molt de sobre la merda. I crec que venia a fer una mica una reflexió sobre com estem a la vida o alguna cosa així. No sé.
19: De la brossa. Que la brutícia... Li agradarà molt la brutícia.
15: Són dos exitosos dels 57 espectacles que al llarg d'aquest cap de setmana es despleguen en diverses funcions a Tàrrega, que avui concentra el volum més gran d'espectadors.
3: I la temporada de bolets s'endarrereix aquest any. La calor i la falta de pluja fan que, a dia d'avui, gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu.
20: Allà on les darreres setmanes hi ha hagut algun ruixat perquè els bolets necessiten molta humitat. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, explica que el bosc ha patit molt aquest estiu i que ara necessita recuperar-se. En parlen declaracions de l'Agència Catalana de Notícies.
21: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio. O sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
20: El Berguedà, per la seva diversitat de paisatges, d'altituds i de tipus de bosc, és una de les millors zones de Catalunya per la recol·lecció de bolets.
3: I ara música. La sala Rasmatàs de Barcelona viurà avui una de les nits més esperades i especials. Ronnie Wood, el guitarrista dels Rolling Stones, torna als escenaris en solitari. I ho fa en un format intimista i lluny de les grans distàncies, Quim Codinàs.
22: El guitarrista desplega la seva faceta més pura i més rockera justament quan fa 50 anys de la seva primera actuació a Barcelona. Ronnie Wood va actuar amb The Rolling Stones i avui ho farà a la sala Rasmatàs, que comença en un concert que comença a les 9 del vespre.
3: I també aquest cap de setmana l'estadi olímpic Lluís Companys es convertirà en l'epicentre del K-pop amb el festival Music Bank.
22: Durant més de 3 hores, des de quarts de 8 fins a les 11 de la nit, hi passaran 7 bandes de K-pop, que és el gènere musical originari de Corea del Sud i que actualment és un dels que té més seguidors arreu del món.
3: I avui al festival Talarn Music Experience tenim els Lacs amb Bustó.
22: Doncs sí, el grup de rock català tocarà a 2:15 en una nit que acabarà amb la sessió musical de DJ Amable.

0: Són 2:15, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
1: Bona tarda, Eva. Com deia l'escriptor nord-americà Edgar Allan Poe, els que somien de dia són més conscients de coses que s'escapen els que només somien de nit. El Barça ha començat molt bé la temporada i somia amb la Champions, de dia i també de nit. De seguida sentim el tècnic del Barça, que ha parlat en la prèvia del partit de demà al camp del Llevant. El dia que l'Espanyol juga al camp de l'Osasuna i també el Girona a casa ho fa contra el Castelló. Ara busquem la prèvia dels dos partits. I el dia que Marc Márquez ha estat segon a la classificació del Gran Premi de Sant Marino de MotoGP, i també el dia que Xavi Pascual ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio, ara també sentirem l'entrenador d'acabar. Abans, però, esport en directe a la primera divisió masculina, en joc des de les dues, el Racing de Santander a l'Avés. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Partit a la mitja hora de la primera meitat i està guanyant l'Alavés per 0-1. Ha marcat Koski al minut 18. Atenció, amb aquest resultat, l'Alavés seria líder provisional de primera.
1: A la Lliga F, Ripoll, s'ha acabat el partit de l'Espanyol.
2: Empatat a dos al camp de l'Atlètic Club de Bilbao amb un gol de les basques. El temps de descompte, l'Espanyol suma un punt de 9 possibles.
1: A la Lliga Femenina de Futbol Sala, Francesc, han guanyat les Mamuts.
2: Han perdut les Mamuts, vaja. Contra el Melilla, 0 punts de 6 possibles per l'equip barceloní.
1: Mal començament de l'equip de les Corts en aquesta nova temporada. A la fase final de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo, en joc des d'un quart de 3, l'Atlètic Barceloneta, Club Natació Terrassa, piscina del Club Natació Montjuïc. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, des de 2:15 tenim en joc la primera semifinal entre el vigent campió, l'Atlètic Barceloneta, i el Club Natació Terrassa. Estem ara mateix al final del primer període i, de moment, l'Atlètic Barceloneta guanya per 4-0. A partir d'un quart de 5 iniciarà la segona semifinal, que enfrontarà el Club Natació Barcelona i el Club Natació Sabadell.
1: Doncs l'equip mariner, que sembla que ho té tot a punt per passar aquesta final. I en dansa, la penúltima etapa de la Vuelta, amb Enric Mas amb la mirada posada a la victòria. Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Una etapa a la qual li queden poc menys de 100 quilòmetres, 97. Els ciclistes pujant al segon port de la jornada. És un port de primera. Els en quedarà un altre de primera, de fet, aquest que repeteix. Un altre de primera i al final la collada de l'Aguacil de categoria especial. De moment, els ciclistes importants, els que juguen la victòria amb Enric Mas, Roglic i Félix Gol, estan rodant junts.
1: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
5: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
1: Osasuna Espanyol en quart de 5 de la tarda al Sadar. L'Espanyol 12 amb 4 punts, ve d'empatar amb el Sevilla a una casa. L'Osasuna, de la seva banda, 8 amb 7 punts, ve de perdre per 5-2 contra l'Alavés, que, escolta, és ara mateix el líder de la primera divisió. A Pamplona ja tenim el Sergi Andreu. Sergi, què tal? Bona tarda.
6: Sergi, bona tarda.
1: Per on passa l'última hora, Perica? I ja et pregunto, Sergi, pel possible 11 de l'equip de Manolo González avui a Pamplona.
6: Doncs mira, l'Espanyol, que a aquesta hora està previst que arribi. Nosaltres som dins de l'estadi ja, hem entrat fa 10 minuts i fins aleshores encara no havia arribat l'equip de Manolo González, però vaja, ho faran els propers minuts, amb tres absències destacades, que són les de Gorosabel, l'últim fitxatge que encara no es troba en ritme de competició, i els lesionats Quique García i Puado. Em demanaves per l'11.
1: Sí.
6: Jo crec que serà un 11 molt semblant al que hem vist en aquestes primeres 4 jornades de Lliga. De fet, segurament amb un, com a molt, 2 canvis respecte al dia de l'empat diumenge passat contra el Sevilla. Jo tinc la sensació que Urco tornarà a l'11 en detriment de Moscardo. És només una intuïció, I a partir d'aquí no m'atreviria a dir o avançar-te cap altre canvi, perquè la defensa jo la veig igual, amb Omar i amb Hinojo als laterals, amb Cabrera i Unai Núñez a l'eix de la defensa. Veig Expósito al costat de, en aquest cas, d'Urco. Veig a Javi Hernández per davant. Calatrava, tot i que l'altre dia no va estar gaire bé, crec que pot repetir. Dolan també, i Roberto en punta, indiscutible. Arrufo una mica el nas perquè en condicions normals et diria Brian Zaragoza, que ja fa 15 o 20 dies que és al club, hauria de ser titular. Però sentint Manolo ahir a la sala de premsa, la sensació que ens va quedar als periodistes és que no acaba d'estar del tot a punt, que no acaba d'estar al 100% del que pot oferir. I, per tant, potser ens sorprèn, i potser és titular avui Brian Zaragoza, però a jutjar pel que va dir Manolo, jo tinc la sensació que avui Brian Zaragoza començarà el partit des de la banqueta.
1: Evidentment, tothom vol veure Brian Zaragoza, el que és un dels millors jugadors de l'Espanyol, a la gespa des de l'inici. A veure, Sergi, l'Espanyol va començar molt bé guanyant 3-0 contra el Llevant, si no m'erro, però fa 3 partits que no guanya, evidentment no se'n sent cap alarma, però farien bé de trencar aquesta mala ratxa de resultats.
6: Sí, és molt aviat, no cal encendre alarmes, però és veritat que ja 4 partits sense guanyar, doncs, home, seria una ratxa que comença a no agradar-nos. Tot i que et dic una cosa, un empat aquí al Sadar avui no és un mal resultat.
1: No, home, no.
6: No és un mal resultat. Aquí, fa 4 mesos, l'Espanyol hi va guanyar i va segellar la permanència a primera divisió la temporada passada. És veritat que l'Espanyol, com deia Manolo ahir també a la sala de premsa, li cal millorar ofensivament, però que defensivament no ho està fent tan malament, amb l'excepció del dia de Noeta, els 2 primers partits a casa contra el Llevant va guanyar 3-0, amb el Madrid va donar bona imatge. El dia de Noeta sí que va fer més aigües. I l'altre dia contra el Sevilla pràcticament no va amenaçar gaire a la porteria de Dimitrovic. Per tant, si l'Espanyol avui manté aquesta solvència defensiva i està una mica més afinat de cara a porta, jo crec que pot rascar alguna cosa positiva avui del Sadar.
1: L'Espanyol avui es retroba amb Ramis, un dels entrenadors preferits de la Maria Guixà, que cadascú té les fílies i fòbies que té. Un Ramis, Sergi, que no va deixar massa bon record a l'Espanyol, no? No va marcar un abans i un després,
6: no. No, la veritat és que no, Sergi. Va ser la temporada 23-24, quan l'equip era a segona divisió. Va substituir Luis García el 6 de novembre del 23. Va dirigir 16 partits. La gran majoria, amb perdó, van ser partits bastant dolents, per dir-ho suaument, i el 12 de març, després d'un empat al Corcón, va ser destituït i va ser aleshores quan va arribar Manolo González. Avui es trobaran els dos tècnics que van coincidir, encara que fos perquè un va rellevar l'altre, el mes de març de l'any 24 a l'Espanyol, i efectivament és un tècnic que amb el pas dels anys recordarem una mica sense pena ni glòria amb el seu pas a l'Espanyol.
1: Pel que fa a l'Osasuna, Sergi, un equip que ha començat força bé la temporada, eh?
6: Sí, és un equip que de fet aquí a casa ha jugat 2 partits i no ha encaixat cap gol aquí a casa, eh? Ha sumat 4 punts, no, perdona, els 6 punts que ha sumat aquí a casa, una victòria fora, és veritat que venen d'una derrota dolorosa l'altre dia al camp de l'Alavés, que ara comentaves tu, i hi ha moltes ganes de redimir-se una mica d'aquella derrota a Mendizorroza. Veurem si ho aconsegueix o no l'equip de Ramis, que tampoc, la veritat, no està exhibint un joc gaire brillant, per dir-ho d'alguna manera.
1: Àrbitre del partit.
6: Mira, s'estrena la categoria, és el mallorquí Luis Bestart Cervera, i, per tant, serà el primer partit que xiularà l'Espanyol en tota la seva trajectòria professional.
1: Doncs gràcies, Sergi, amb l'assistència tècnica del Josep Forns, la transmissió de l'Espanyol a 4:15 i a 4:00 amb el Tot Gira en moda Osasuna Espanyol, aquesta cita del conjunt perico al Sadar. Gràcies, Sergi.
6: Fins ara.
1: I després de l'Espanyol jugarà el Girona. En aquest cas, a 6:45 de la tarda, a Montilivi, el Girona 6-7 punts, ve de guanyar l'Sporting per 0-2, i alerta el Castelló, líder imbatut amb 10 punts, ve de guanyar l'Albacete per 2-0. Eduard Solà i Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
7: Hola.
1: Xavi, per on passa l'última hora del conjunt de Quique Álvarez?
7: Passa, i és curiós dir-ho, pel positivisme que desprèn l'equip després de 2 victòries seguides, després de saber que si avui guanya Montilivi, empatarà amb el líder, amb el Castelló. Empatarà a 10 punts, esportivament parlant, amb 3 baixes ja conegudes que no podran estar avui. Són la de Justin, que ja no va estar en l'últim partit i que encara en té per algunes setmanes, segons va dir Quique Álvarez, el tècnic. La de Porto, que s'ha d'anar reintegrant amb el grup després de la seva llarga lesió, però encara no està a punt. I la d'Unai, que després de ser descartat en els últims partits, no sabíem si era un motiu tècnic o més físic. Vam saber que el jugador encara no està en forma, a més té molèsties al maluc. Són les 3 úniques baixes per un Girona que arriba a aquest partit en bona forma.
1: De seguida pregunto per l'11, Xevi, però alerta, Francesc Ripoll està punxant el líder de la primera divisió.
2: Que ara ja no seria líder perquè ha marcat el Racing de Santander, gol de Zaviri, el 38 de la primera, Racing 1 a la Besón.
1: A veure, Xevi, el possible 11 de Quique Álvarez avui a Montilivi.
7: Hem d'anar coneixent què fa Quique Álvarez i quin és el seu pensament, però per les poques jornades que l'hem vist ja veiem que principi ha d'apostar per la continuïtat. En els últims partits només ha fet canvis quan les baixes l'han obligat a fer-ho. Per tant, apostaríem per un 11 pràcticament calcat, si no calcat, el de l'última victòria. Amb Gazzaniga a la porteria, Francesc, Júnior, David López i Àlex Moreno en defensa, Izan i Fran Beltran al doble pivot, Asprilla, Abel i Brian Hill a la línia de 3 per davant, i per mi l'únic dubte que hi hauria seria el de Benat. Ja sabeu que en el passat partit es va haver de retirar el descans per molèsties, no ha entrenat al 100%, si Benat pot jugar serà titular, si no, veuríem de titular per primer cop el gegant Pixo.
1: A veure, Solà, una temporada que ha de ser la de l'ascens a la primera divisió, dues victòries seguides en aquesta lliga, han afavorit, suposo, l'optimisme, Solà?
8: Sí, sobretot les victòries contra les Palmes aquí a Montilivi i contra l'Sporting de Gijón al Molinón. És el tercer partit consecutiu que el Girona s'enfrontarà a un líder. Va estar les Palmes i el Castelló tots dos partits aquí a Montilivi la setmana passada, per bé que l'Sporting era co-líder, també era dels primers classificats, i el Girona se n'ha sortit bé en aquestes dues últimes jornades. Un Girona que és el màxim golejador de la categoria amb 9 gols. Asprilla actualment és el pitxitxi de la categoria de segona divisió, n'ha fet 4. Les coses són com són, i hem de dir que Asprilla doncs està fent un gran començament de temporada, marcat en els 3 últims partits, i la sensació, com diu Sergi, d'haver superat aquell començament de temporada tan i tan feixuc, com deia ara en Xevi, que Quique Álvarez hagi pogut trobar un 11 tipus. Ha començat la jornada dins la zona de play-off, i si avui aconsegueix la victòria, doncs empatarà amb el Castelló i haurà d'estar pendent de què és el que faci l'Eibar, el Sabadell o el Leganés, que estan per davant seu a la classificació, i per tant, fins i tot podria acabar la jornada com a co-líder. Un Girona que, de moment, tot funciona avui a 6:45 de la tarda contra el Castellón a Montilivi.
1: I el rival d'avui, Solà, el que deia, més el líder de la categoria, no ha perdut. Estem a l'inici de la temporada, queda molt, però déu-n'hi-do aquest Castelló, 10 punts imbatut, per tant, avui rival del difícil a Montilivi.
8: Sí, com dius, un Castelló que no ha perdut amb 3 victòries, ha guanyat a fora les dues vegades que ha jugat al camp de dos filials, el camp de la Real Ciutat B i el camp del Celta B. A casa ha guanyat l'Albacete, i l'únic equip que li ha aconseguit esgarrapar punts en el Castelló ha estat el Sabadell. Només ha encaixat un gol, va ser el de casa contra l'Albacete, que no va acabar penalitzant, i juntament amb el Leganés i l'Oviedo, que també han rebut un gol, són els equips menys golejats d'aquesta categoria. Un Castelló que ja la temporada passada va aconseguir fer el play-off d'ascens a la primera divisió, que fa dues temporades té el mateix entrenador, que ha aconseguit una continuïtat important i que, per tant, es presenta aquí a Montilivi com un equip força fet.
1: Àrbitre del partit, Xavi.
7: José Antonio Sánchez Villalobos, el VAR, Guillermo Cuadra.
1: Molt bé, els dos impartiran justícia avui a la gespa de Montilivi i a la sala VAR de Montilivi. A partir de 6:45, aquest Girona-Castelló amb el Solà, el Xavi i companyia. Gràcies, companys, fins ara.
7: Adéu. Adéu.
1: I a banda del partit de l'Espanyol, a banda del partit del Girona, avui passen més coses a Ripo, a l'Univers Futbol, per exemple, aquest partit que tenim en joc entre el Racing i l'Alavés.
2: Sí, el 42 de la primera meitat, Racing 1, Alavés 1, ha marcat Koski, el 18 de la primera.
1: Qui ha marcat,
2: primera.
1: Dius?
2: Koski, un central de l'Alavés. Bona pinta, fa aquest central.
1: Sí.
2: I Zaviri, el 38, ha empatat ara mateix Racing 1, Alavés 1, a banda de l'Osasuna Espanyol, també juga Atlètic Club Elge a 6:45, i a les 9, Real Madrid, Rayo Vallecano.
1: Els blancs, si guanyen, empaten a punts amb el Barça. Falta el partit de demà al Ciutat de València. També tenim en joc un partit a la segona divisió. Lògicament, aquest any hi haurem d'estar a sobre de la segona divisió, perquè és la categoria on hi juguen el Girona i el Sabadell, i està jugant l'Andorra, en aquest cas, Ripo.
2: Que està perdent per 0-3 contra el filial de la Reial Societat. A banda d'aquest Girona-Castelló, també juga un 4:45 Cádiz-Las Palmas, 6:45 Granada-Albacete, i a les 9, Córdoba-Almeria.
1: En futbol internacional, què destaquem?
2: A la Premier League, a les 4, Chelsea-Hull City. L'equip de Xavi Alonso quart rep el Hull tercer amb 7 punts de 9 possibles. També destaca el Liverpool-Fulham. I a les 9, Sunderland-Arsenal. L'Arsenal és co-líder amb el City. A Itàlia, avui poca cosa. Un Lazio-Milan, si l'equip de Roma guanya, el líder en solitari. D'ahir, Sergi, destaco el hat-trick de Mastantuono amb la Fiorentina, en la victòria de l'equip per 2-4 al camp del Venècia. A la Bundesliga juguen l'Augsburg, el Borussia Dortmund i el Friburg, 3 dels 4 equips que han començat amb un 6-6. I a la Lliga Francesa, poca cosa avui també, a 6:15, a Estrasburg-Mònaco. Si el Mònaco guanya, seran líders en solitari.
1: A la Primera Federació avui juguen els dos equips barcelonins.
2: Tots dos a 6:45 de la tarda. Europa-Hércules a Can Dragó, l'Europa que busca la primera victòria de la temporada. I també hi a Sant Andreu. Els andreuencs juguen en un dels camps més complicats de la categoria. Ahir, victòria del Nàstic, 4-2 contra el Jaciras. Ara mateix el Nàstic és líder de la categoria.
1: I a la Lliga F, abans ho dèiem, hi ha jugat l'Espanyol, i aquesta tarda juga el Barça.
2: A les 7 de la tarda, partides Barça-Atlètic de Madrid al Johan. Tercera jornada amb el Barça, que ha fet un 6-6. Les madrilenyes van caure al derbi contra el Madrid, 3-2. Gemma Font rep l'alta mèdica. Van Asten té una lesió al recte anterior dret, per per tant estarà 3 setmanes de baixa. Irene Paredes té una lesió al soli i estarà 2 setmanes de baixa. També un partit més a França. L'Olympique de Lió, París Futbol Club. El París és rival del Barça, la Champions, sí. Jugant contra el Lió de la Salma Parel.
1: Molt bé, doncs a 3 quarts de 3 de la tarda, aquest és el menú futbolístic per avui dissabte, i demà diumenge juga el Barça al Camp de Llevant. Un partit que es juga a un quart de 5 de la tarda. Roger Busà, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Objectiu, mantenir el lideratge en solitari i el ple de victòries.
9: Sí, està sent un inici fulgurant. 4 victòries de 4 a la Lliga, victòria i golejada també en el debut a la Champions, 22 gols a favor en total. Hi ha elogis externs, hi ha il·lusió i hi ha eufòria en l'entorn, i mentrestant Hansi Flick el que demana és mantenir tot allò que l'equip està fent bé.
10: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar a cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
9: Flick està convençut que aquesta plantilla és més equilibrada que la de l'any passat. Està molt content amb la manera com s'entrena l'equip, també amb el to físic dels jugadors, i s'afegeix al president Joan Laporta quan diu que volen la Champions.
10: No canvia res respecte als últims 2 anys quan parlo amb els aficionats o la gent a Barcelona. Volem guanyar la Champions. És un somni que tenim, és l'objectiu. Però el president també va dir que la Lliga és important. Guanyar-la per tercera vegada consecutiva seria increïble, però encara queda molt. I per mi l'important és com ens entrenem cada dia, com ens mantenim en bona forma, com recuperem i com cuidem el cos. Això sí que és important. My body, it's
9: important. El Barça viatja aquesta tarda cap a València amb la novetat d'Eric García, que estava sancionat a la Champions, no va poder jugar, i que si demà juga ho haurà de fer amb màscara després del cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla.
1: Gràcies a Roger. 2 minuts per sobre de 3:45 de la tarda, aquest partit, aquest Llevant-Barça, demà 4:45 de la tarda, des de les 3 ja a la TDT de Catalunya Ràdio. De seguida anem a publicitat, però abans passo per les instal·lacions del Club Natació Montjuïc per saber com està aquesta primera semifinal de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Terrassa. Roger Serrat, com tenim el partit?
11: Ara mateix falta 1 minut per al final del segon període. De moment, 8-1 guanya el Club Atlètic Barceloneta, i un Club Natació Terrassa que sembla que no és rival, doncs, per al Barceloneta.
1: Recordem, a 4:45 de la tarda, Club Natació Sabadell, Club Natació Barcelona, la segona semifinal d'aquesta Copa Catalunya. I arriba el descans a la primera divisió, Ripoll, partit del Racing contra l'Alavés.
2: Sí, i estan empatant a un gol, Racing 1, Alavés 1 ara mateix, l'Alavés és segon a un punt del Barça.
1: Fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem per parlar de Xavi Pascual, que ha passat avui pel micròfon del suplement de Catalunya Ràdio, també de motos, perquè Marc Márquez sortirà segon al Gran Premi de San Marino de MotoGP, i també marxem cap a Madrid perquè s'inaugura, es corre per primera vegada un Gran Premi de la Fórmula 1 a la capital de l'estat.
12: La defensa del Barça ja es disposa a atacar.
13: Tot és possible un dia de partit.
12: Va la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
13: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest diumenge, a partir de les 3, la TDT del Llevant Barça a Catalunya Ràdio.
14: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
15: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: Què us poso?
17: Per mi una estrella.
16: I per tu?
18: Jo també una estrella.
17: Ara estem d'acord.
18: Estem d'acord?
19: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
20: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
21: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
14: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
1: 11 minuts i les 3 de la tarda, Marc Márquez no ha pogut aconseguir la pole position del Gran Premi de San Marino de MotoGP i en veure la velocitat de Marco Bezzecchi signa fer segon avui i demà. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda, Sergi.
1: Va de bo això de Marc Márquez o és allò de llop amb pell de xai?
0: Home, jo crec que sap que no és superior a Marco Bezzecchi, però aquestes paraules són pura tàctica. Mirarà de pressionar-lo per forçar una errada del pilot Aprilia. Així s'expressava Marc Márquez a DAZN després de la Q2.
16: En Aragón tenía un objetivo claro, aquí tengo otro claro, que veremos a ver si lo podemos cumplir, pero ya te digo, el podio aquí sería muy buen resultado. Sí, el objetivo es estar, si se puede, segundo, firmaría ahora mismo.
0: El cas és que el tro de Cervera té la primera fila, surt entremig de Bezzecchi amb nou rècord de pista i de Fermín Aldeguer. Jorge Martín, el líder del campionat, surt des de la segona fila. Àlex Márquez des de la tercera. Pol Espargaró des de la quarta i Àlex Rins des de la setena. La clau de l'esprint la podem tenir a la sortida. El tro de Cervera necessita posar-se davant per frenar Bezzecchi. Recordeu la general. Lidera Jorge Martín. Marc Márquez és a 19 punts i Bezzecchi a 24 punts.
1: La cursa de seguida a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. L'univers MotoGP començarà quan faltin 5 minuts per a les 3 de la tarda amb aquesta cursa esprint amb el Damià des del circuit de Misano Adriàtico. Fem un repàs ràpid, Damià, de dos esdeveniments més de motor que poden acabar amb dos catalans campions del món.
0: Mira, Guillem Farrés es pot proclamar demà a la Xina campió del món de motocross a la segona categoria MX2. El pilot de Balsareny ha guanyat avui la cursa de classificació i el seu rival directe i company d'equip, el sud-africà Camden McLellan, ha acabat tercer. Perquè el pilot oficial Triumph es proclami campió, ha de sortir del circuit de Xangai amb 60 punts sobre McLellan. Es disputen demà dues mànegues. De moment, el català té 52 punts més que el sud-africà. Segon esdeveniment per tancar. Mundial de ral·lis categoria Junior. El Rally de Xile, darrera prova d'aquest Mundial Júnior, el català Gil Membrado ocupa la segona posició de la general després de la primera jornada. Membrado va liderar ahir d'inici amb una victòria de tram dels 6 disputats, però va acabar a 15 segons del finlandès Levi Lassila. Membrado té opcions matemàtiques d'aconseguir el títol, però no depèn d'ell. I a més cal explicar que a Xile hi ha doble puntuació més altres punts per victòries de trams. Encara que tot sembla indicar que les opcions del pilot d'Olost passen per guanyar la prova. Aquest dissabte, tarda, vespre, hora catalana, 6 trams més de la segona i penúltima jornada.
1: Gràcies, Damià.
0: Adeu.
1: I baixem de la moto i agafem la pilota de bàsquet perquè l'extècnic del Barça, Xavi Pascual, ha parlat en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio de la seva sortida del Barça. Roger Arnau, què tal? Bona tarda.
22: Bona tarda.
1: Pascual assegura que va ser una decisió multifactorial.
22: I que en cap cas va marxar per diners, perquè si fos així, assegura, ja no hauria tornat al Barça. El tècnic, ara el Dubai Basketball, insisteix que necessitava sentir que era on havia de ser i que la seva prioritat va ser no perjudicar el Barça.
23: Tenia la sensació de que potser no era el meu lloc ni el meu moment, i un cop va estar dins i com el club funcionava, com jo m'adaptava, com veia el futur, doncs ràpidament vaig identificar que no era el meu lloc, no podia fer bé la meva feina o com jo creia que la podia fer, i per això ho vaig dir quan abans possible, no? Molt d'hora, perquè per no condicionar el futur de l'equip i que el club tingués molt de temps per trobar el seu camí.
22: Pascual, a més, explica que tot i la sortida manté molt bona relació amb Joan Laporta.
23: Sí, totalment. S'ha de separar coses. Jo, a la meva sortida, jo mai he apuntat al club com a culpable. I amb el president Laporta, pues, la relació és intacta i tenim molt, molt bona relació. Jo li vaig explicar què és el que jo sentia i ell em va respectar des del primer moment, com sempre ha fet. Sempre hem tingut molt bona relació i res no ha canviat i res no canviarà.
22: L'extècnic afirma que el Palau Blaugrana és i serà el seu santuari i està convençut que mai tornarà a ser tan feliç com ho va ser durant la seva primera etapa al Barça. Pascual reconeix que les segones parts, com explica que li va dir Pep Guardiola, són molt complicades al Palau i acostumen a no ser tan bones. Mentrestant, encara en bàsquet, avui es disputen les semifinals del Mundial Femení. A 4:45, França-Alemanya, França és la gran favorita, i a 8:00, Estats Units-Espanya, amb la catalana Mariona Ortiz.
1: Gràcies, Roger. 6 minuts i les 3. Aquest cap de setmana Madrid s'estrena a la Fórmula 1 aquesta tarda a les 4, entrenaments oficials i classificació. Ahir el líder Kimi Antonelli de Mercedes va ser el més ràpid al circuit de Matt Rink. Enviat especial a Madrid, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Escolta, comencem pel vessant esportiu a les 4, com dèiem, classificació. Qui apunta a la pole?
3: Home, ara mateix a Kimi Antonelli, perquè és líder de Mundial, perquè està també ràpid als darrers entrenaments lliures que s'han fet fa una estoneta i perquè és qui més pols posicions ha aconseguit aquesta temporada, però s'ha d'anar molt en compte amb els murs d'aquest circuit urbà de Madrid, semiurbà de Madrid, perquè, evidentment, qualsevol petita errada et pot penalitzar, però bé, Antonelli, que ha estat el més ràpid per davant de Leclerc i de Piastri, a priori, surt amb força números per emportar-se la primera pole position aquí a Madrid, tenint en compte que la darrera sessió de lliures ha estat més ràpid, una sessió que ja hem tingut dues banderes vermelles, una per una topada de Lewis Hamilton i una altra d'Oliver Berman, per tant, tot fa per veure que també tindrem alguna bandera vermella durant els entrenaments oficials a partir de les 4 de la tarda. Ja no vull saber demà a partir de les 3 durant la cursa.
1: Mira, ara ho estàs dient, eh? Què hem d'esperar d'aquesta cursa en aquest circuit semiurbà, Oriol? Emoció i també, per què no dir-ho, trompades?
3: Sí, i caos.
1: Es pot dir que es busca això?
3: Bé, no sé si es busca, però que s'ho trobaran segur, perquè, evidentment, és un circuit molt, molt penalitzador pel que fa a qualsevol errada. Aquí no hi ha escapatòries, i tens els murs, tens aquest revolt de la Monumental, que és un revolt a cegues amb un pendent màxim fins i tot del 24%. Per tant, aquest més de mig quilòmetre d'aquesta Monumental, doncs, també pot tenir algun problema per part dels pilots, i demà, evidentment, els entrenaments i el que hem estat veient fins ara, els pilots no van avançar-se els uns als altres. Demà la cursa sí que ho faran i, per tant, d'espectacle segur que en tindrem.
1: I per acabar, Oriol, aquest gran premi ha tingut l'oposició de part del veïnat. Quin ambient t'hi has trobat aquí a Madrid?
3: Bé, espectacle aquí també, però per una altra banda, perquè hi ha veïns, evidentment, que es queixen que ja fa moltes setmanes que això del Matt Rink els fa la vida completament impossible, que no poden moure's amb tranquil·litat pel barri, que hi ha molt de soroll, que, evidentment, aquí diuen que no s'ha gastat ni un cèntim de diners públics, però que hauríem de veure-ho realment a l'hora de la veritat, perquè les instal·lacions són majestuoses, recorden més el circuit d'Abu Dhabi, d'Aràbia, tot és molt gran, tot és molt majestuós, per tant, costa creure que aquí no hi ha hagut ni un cèntim de diners públics en aquesta instal·lació, però bé, això, evidentment, ja veurem què passa a partir de dilluns, quan s'acabi aquest gran premi, i per tant, s'hagin de passar factura tot el que hagi passat aquí.
1: Doncs els entrenaments oficials a partir de les 4 els seguirem amb l'Oriol al Tot Gira. Gràcies, Oriol!
3: Fins ara.
1: I tanquem el programa parlant de ciclisme, perquè a la Vuelta Enric Mas està més a prop de la seva primera victòria en una volta gran. El mallorquí manté 1 minut i 37 segons d'avantatge respecte a Primoz Roglic, quan només queden dues etapes, la penúltima està en dansa, última etapa de muntanya, la més dura, en tres ports de primera i final, el collado de l'Alguacil de categoria especial. Isaac Vilalta, bona tarda de nou. Com
4: tal?
1: Tenim aquesta penúltima etapa de la Vuelta?
4: No, totalment obert, eh? Apassionant, perquè estem vivint ara mateix una situació de cursa que és més pròpia d'un final d'etapa. I ara mateix està el grup capdavanter més de 80 quilòmetres, és a dir, que està tot molt obert, l'etapa amb diferents grups, al davant un grupet d'11 ciclistes, on hi és el Pau Miquel, també hi és Wout van Aert, darrere ve un grupet perseguidor de 56 ciclistes, aquí és el David de la Cruz, i més enrere, gairebé 9 minuts, el grup del líder, que és el que realment ens interessa per veure com es resol aquesta Vuelta pel que fa a la classificació general, i el grup dels favorits, el que et deia, més propi d'un final d'etapa, perquè només hi ha 6 ciclistes, tots els homes del capdavant de la General. Hi ha hagut atacs de Richard Carapaz i de Sepp Kuss que han trencat completament l'estructura de l'equip Movistar. Enric Mas ja no té cap company, Primoz Roglic tampoc, sí que en tenen per davant en aquesta fuga tan nombrosa que us deia, però insisteixo, el grup dels grans favorits amb Enric Mas, Roglic, Gol, Sepp Kuss, Richard Carapaz i Oscar Only, aquests 6 homes que estan completament sols i per davant més de 80 quilòmetres amb diferents ports. Els en queda un de, dos de primera, vaja, i el Collado de l'Alguacil, com deies, de categoria especial, que és l'últim del dia.
1: Doncs al final d'aquesta etapa, la segurament decisiva d'aquesta Vuelta, la viurem també al Tot Gira de Catalunya Ràdio a partir de les 4 amb l'Isaac. Gràcies, Isaac.
4: Adeu.
1: Un minut i rematem, Ripo. Encara tenim temps de dir-ne una de futbol sala.
2: Sí, perquè avui juga el Barça, que debuta a la pista del Valdepeñas a partir de 6:45 de la tarda. És la primera jornada. Ahir ja va jugar el CatGas, l'antic Indústria Santa Coloma, que va perdre per 2-4 a casa contra el Palma.
1: Dues de tenis.
2: Ja tenim els finalistes del quadre masculí de l'Obert dels Estats Units. La final la disputaran el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Zverev, que aquesta nit s'han desfet de Tiafoe i Khachanov en 4 i 3 sets respectivament, i la final femenina serà l'esperada, la disputaran aquesta nit la bielorussa Arina Sabalenka i la kazak Elena Rybakina.
1: I un últim apunt, Ripo, de waterpolo.
2: Perquè el Club Natació Sabadell, en un comunicat, es defensa de les declaracions de l'exjugadora Maika García, que acusa el club de no renovar-la a causa de la seva maternitat. El Sabadell ho nega, insisteix que ha actuat només per criteris esportius.
1: Gràcies, Ripo. Nosaltres, la gent d'esports, anem a fer un cafè i a les 4 ens hi tornem a posar amb el Tot Gira, amb el David Clopés i companyia, amb la transmissió de l'Espanyol, juga a camp de l'Osasuna i després el Girona, que rep a casa el Castelló.
5: Trescat Info.

0: El preu dels aliments bàsics a nivell mundial és el més car dels últims 4 anys i aviat ho començarem a notar a les butxaques. Els conflictes geopolítics i la meteorologia hi contribueixen a aquest encariment, segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. El que més s'ha encarit ha sigut el sucre i els cereals. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, conquereixen diverses illes i ports estratègics de la costa del Mar Roig. Una ofensiva militar que permet augmentar la influència de Teheran sobre el trànsit de petroli al Golf i que de retruc provoca desenes de milers de desplaçats al Iemen. Els líders dels anomenats BRICS, les economies mundials emergents, demanen màxima contenció davant d'aquesta escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà i en un avís implícit als Estats Units pel seu conflicte a l'Iran, aposten per preservar el flux del comerç i l'energia i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional rebutja l'amnistia a Jordi Turull perquè considera que el Tribunal Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit al qual hem tingut accés a 3CAT Info, però que previsiblement serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple del pròxim dia 22. Queden en llibertat els 10 menors d'edat detinguts durant els aldarulls que va haver ahir a la tarda a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. Els altres 8 detinguts han passat a mans del jutge. La CUP carrega contra l'actuació dels Mossos. Els acusen de posar una catifa vermella a la ultradreta i de reprimir l'independentisme. Al president dels Estats Units, Donald Trump, li encantaria veure, diu, una Irlanda unificada. El president nord-americà ho ha afirmat a l'inici del viatge en aquest país i al costat del primer ministre. El Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord, respon que no ha canviat res i que no contemple cap referèndum. Mor als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, conseller d'universitats al primer govern tripartit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el compromís amb el país, la universitat i amb el servei públic. I a Fira Tàrrega, avui les dones són les protagonistes dels espectacles gratuïts al carrer, a l'espai Reguer. Els muntatges entre bous i vaques sobre bellesa i cures i Roast Beef, de la clown Sara Anglada, triomfen entre el públic que assisteix al certamen a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: Acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Aquesta tarda, 4:45, Osasuna espanyol tanca la jornada d'avui al Madrid Rayo a les 9 del vespre. Segon, el Girona rep el Castelló a Montilivi a 6:45 de la tarda. I a la Lliga F s'ha jugat l'Atlètic Club 2 Espanyol 2 a les 7, Barça Atlètic de Madrid.
0: Cel variable a la costa central, risc d'alguna gotellada fins a mitja tarda de cara al vespre, més probables al Prepirineu central o al Montseny. Ambient assolellat a la resta avui amb calor moderada perquè els valors més alts es registraran a la Vall de l'Ebre. Se situaran en general poc per damunt dels 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. El preu mundial dels aliments ha pujat al nivell més alt dels últims 4 anys. Només l'últim mes, aquest increment ha estat del 1,9%, segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura. Els aliments que més s'encareixen són el sucre i els cereals. Informe de Núria Har.
3: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No estem tan malament, tal com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
3: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
4: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
3: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
0: Precisament per combatre aquest encariment dels aliments, l'estat espanyol podria implantar una xarxa pública de supermercats amb productes amb preus més barats. Seria una rèplica de la iniciativa que va impulsar fa uns mesos l'alcalde de Nova York. L'organització no governamental Justícia Alimentària ha començat una campanya per reclamar una llei que permeti l'obertura d'establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques que asseguri que tothom tingui accés a productes frescos, saludables i a preus assequibles. La proposta compta amb el suport de més de 60 organitzacions. Per Javier Guzmán, director de Justícia Alimentària, això beneficiaria consumidors, però també productors. N'ha parlat al programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
5: Em sembla de sentit comú que l'administració es faci càrrec de garantir un dret tan, tan important com l'alimentació, i quan sabem que hem entrat en una era de preus alimentaris molt alts i on veiem que només que hi ha un guanyador, que són les grans empreses alimentàries i distribuïdores, que els últims anys han augmentat a prop d'un 38% el seu marge de benefici, i a més sabem que aquest tipus de benefici tampoc arriba als països.
0: Des de l'any 2020, a Espanya els preus dels aliments han pujat un 34%. L'oli, la llet i els ous són alguns dels productes bàsics que més han pujat. Al conjunt de Catalunya, l'alimentació suposa el 16% de la despesa familiar, segons l'IDESCAT. El programa Solidaris de Catalunya Ràdio, que avui analitza aquesta qüestió de l'encariment dels aliments i del paper que hi tenen les cadenes de subministrament, l'emetrem aquesta nit a partir de les 10. Ofensiva dels aliats de l'Iran per controlar el trànsit marítim al Mar Roig és la principal ruta alternativa a l'estratègic Estret d'Hormuz per exportar el petroli que es produeix al Golf. Els Houthis del Iemen han llançat una ofensiva a llampec i en pocs dies han aconseguit controlar les principals ciutats i illes de l'estret de Bab el-Mandeb. Ferran Puig, responsable d'Oxfam al Iemen, ha explicat des d'aquest país que amb aquesta victòria els Houthis ja controlen un dels colls d'ampolla marítims més importants del món i de via d'entrada a aquest Mar Roig.
6: El que ha sigut significatiu és el gran avanç que s'ha donat en aquest front, que ningú s'ho esperava. De sobte, doncs, de la nit a la matinada, doncs, van aconseguir fer-se tota la zona aquesta costera, no? Amb la qual cosa el control ja és total.
0: La milícia xiita assegura que el trànsit comercial continua obert, però que vetaran la circulació als vaixells dels seus enemics, l'Aràbia Saudita, Israel i els Estats Units. Una victòria militar que permet incrementar la influència de l'Iran sobre les vies de subministrament de cru del Golf i que amenaça de reactivar un nou front de la guerra a l'Orient Mitjà. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat, però, que els Houthis li han garantit que no volen un enfrontament amb Washington i reitera que la guerra amb l'Iran acabarà aviat. Aquesta escalada del conflicte al Iemen amenaça d'agreujar encara més la crisi humanitària en aquell país. L'avanç dels Houthis a la costa del Mar Roig ha provocat més de 46.000 desplaçats els últims dies i ha deixat centenars de famílies atrapades al front de guerra. Els líders dels BRICS, les economies mundials emergents reunides a l'Índia, han acordat demanar màxima contenció davant d'aquesta escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà. Aquest grup ha posat a prova la seva unitat després de dècades d'expansió i ha fet valer el seu pes econòmic creixent, apostant per preservar el flux del comerç i l'energia i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, si bé han eludit esmentar directament l'estret d'Hormuz. El document de 140 pàgines acordat pels BRICS també reclama protegir els civils i les infraestructures i respectar la sobirania i la integritat territorial dels estats, en una al·lusió indirecta a la intervenció dels Estats Units contra l'Iran. El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit ara l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. I el tancament al març de l'estret d'Hormuz per la guerra ha complicat l'exportació de farratge als països de l'Orient Mitjà. Catalunya exporta bona part del producte als Emirats Àrabs Units, a l'Aràbia Saudita i també a Jordània. Però la sequera que ha viscut bona part d'Europa aquest estiu també ha contribuït de manera indirecta a salvar la campanya dels productors d'alfals catalans. Anem fins a Almacelles, al Segrià. Oriol Bosch.
7: Mercats competidors com el francès, el suís, l'alemany i l'irlandès s'han convertit en els principals demandants de farratge aquest estiu per als productors catalans i estatals. La calor i la falta de pluja han assecat les pastures d'aquests països, que han hagut de buscar alternatives per alimentar el bestiar. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
8: I Europa està fent una demanda ara mateix brutal d'alfals i d'altres pastos per poder alimentar les ganaderies. Per tant, el que no se vendrà amb aquests països d'Orient Mitjà, pues, probablement vagi a un mercat molt més proper.
7: Els productors d'alfals han reprès des de fa dos mesos les exportacions a l'Orient Mitjà, però a uns costos que s'han triplicat. Fer arribar contenidors a Qatar pot costar fins a 2.000 euros. El sector alerta de la davallada generalitzada del cultiu de farratge, que en 10 anys ha reduït prop d'un 30% la producció.
0: Poc més de 4 minuts i serà un quart de 4.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i en un escrit al qual hem tingut accés a aquesta emissora defensa els jutges del Tribunal Suprem. Nega que actuessin per animadversió o per capritx quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. És un posicionament, però, que, malgrat tot, no tindrà un impacte real a la futura amnistia dels polítics catalans perquè, quan el pròxim dia 22 el ple del Tribunal Constitucional debati el cas, la majoria progressista previsiblement tombarà la proposta. En el seu escrit, Macías avala les tesis del Suprem que, recordem-ho, considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar els seus responsables d'una manera o altra, diu. Macías rebutja que el tribunal actuï per aquesta animadversió o capritx quan els apliqui l'amnistia perquè, diu, s'han limitat a aplicar la llei, però no és la posició majoritària al TC. Per això Macías haurà de modificar la seva proposta perquè es pugui ajustar el criteri de la majoria, o bé la ponència passarà a un altre magistrat que defensi concedir l'empara a Turull i, per tant, aplicar-li l'amnistia. Un cop el Tribunal Constitucional dicti una primera sentència favorable a l'amnistia de la malversació, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont. I això podria permetre que a l'octubre el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, aixequi l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. I han quedat en llibertat els 10 menors d'edat detinguts ahir a Barcelona pels aldarulls que va haver després d'una manifestació antifeixista. Els altres 8 han passat avui al migdia a mans del jutge. Un grup neonazi va convocar una concentració coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya i diverses entitats antifeixistes van convocar una contramarxa per fer-hi front, que va plegar molta més gent. Els Mossos van separar en tot moment tots dos grups. Segons la policia, hi va haver llançament d'objectes cap als agents i quan es van dispersar les concentracions, un grup d'activistes independentistes haurien cremat 3 contenidors. La CUP ha sortit avui a carregar contra l'actuació dels agents. El seu secretari general, Non Casadevall, creu que la policia custodia l'extrema dreta i reprimeix l'independentisme.
9: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'Assemblea Nacional Catalana també denuncia la detenció irregular amb un ús desmesurat de la força afegeix per part dels Mossos dels 8 menors independentistes. Assegura que alguns són membres de l'Assemblea. En un escrit a les xarxes socials, afirma que són inacceptables les detencions que es van fer ahir amb violència física i les immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposaven cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris que van fer aquests joves, els Mossos haurien etzibat els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. I avui es compleixen 50 anys de les càrregues policials que hi va haver contra els integrants de la Marxa de la Llibertat al seu pas per Montblanc. La iniciativa, de caràcter pacífic, es va plantejar com una mobilització arreu dels Països Catalans, dividida en 6 columnes que van recórrer pobles i ciutats per difondre les reivindicacions del moviment democràtic. Coincidint amb aquesta efemèride, avui s'ha inaugurat una exposició a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. Montblanc, Ariadna Escoda.
10: Cartells, fotografies, octavetes i plafons informatius conformen la mostra on s'explica, entre d'altres qüestions, que la Marxa de la Llibertat volia simbolitzar l'avenç cap a un sistema de llibertats i drets democràtics després de la mort de Franco. Les 6 columnes de participants havien de confluir a Poblet, però la repressió policial va impedir-ne l'arribada. Malgrat tot, mig segle després, integrants com la Pilar Magrinyà reivindiquen la importància d'aquella gesta.
11: I el poble ho va saber veure, ho va saber reconèixer i va continuar. Continuem caminant. La situació és molt diferent, ha canviat moltes coses, però encara no hem aconseguit tot el que volíem.
10: Per rememorar els fets i transmetre els valors a les generacions presents i futures, està previst que l'exposició sigui itinerant pels arxius del país. Aquesta tarda es farà una caminada entre l'Espluga de Francolí i Poblet, on havia de culminar la Marxa de la Llibertat el 12 de setembre de 1976.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de quatre.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
12: Les petites nuvolades que estan creixent al voltant de la costa central seran protagonistes al llarg de les properes hores, mantenint un cel una mica variable, insistint més o menys entre el Baix Penedès, el Penedès, zones del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, és on fins i tot podrien arribar a donar algun petit ruixat o alguna gotellada en les immediates hores. Però és poca cosa, no anirà més al llarg de la tarda i, en tot cas, seran les que es formaran cap a l'interior, des del Berguedà, Lluçanès, Osona, prop del Montseny, que puguin acabar donant també en aquestes àrees algun ruixadet de cara al vespre, sobretot. A la resta del territori, tranquil·litat, amb unes temperatures agradables, una calor molt continguda, amb aquestes xifres, al voltant dels 25 a 30 graus, sempre valors una mica més alts cap a la Vall de l'Ebre. Demà, menys nuvolada, més calor i ascens del termòmetre que tindrà continuïtat fins dimarts a l'espera d'un nou canvi de cara a dimecres.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: A Ceuta, com a mínim, 8 persones han estat detingudes i dues més han acabat ferides per arma blanca en una nit d'aldarulls que hi ha hagut a la ciutat autònoma. Una de les persones ferides està ingressada a l'hospital. Els fets passaven a la zona de la platja del Chorrillo i a

0: Y yo entiendo que desde Madrid, desde el asfalto, ¿no? Es muy fácil opinar. Lo difícil es hacerlo cuando uno vive en Ceuta y cuando las situaciones en Ceuta no han sido extraordinarias. Es que en Ceuta, por ser ciudad fronteriza, viven situaciones de estas casi todos los días, todos los veranos. También le pasa a Canarias, pero también le pasa a Italia.
1: La portaveu socialista ha acusat el Partit Popular i a Vox de convertir Ceuta en arma electoral. De la seva banda, el vicesecretari de Cultura i Esport dels Populars, Borja Sémper, ha reclamat a l'executiu espanyol que assumeixi responsabilitats.
2: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad, haya pedido perdón o hayan hecho algún mínimo gesto de humildad?
1: Donald Trump diu que li agradaria molt veure una Irlanda unificada i assegura que això acabarà passant. Unes declaracions que podrien obrir una carpeta de fricció amb un gran aliat de Washington, el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. El president dels Estats Units ho ha dit just d'aterrar a Dublín en el primer dia d'una visita de cap de setmana en què barrejarà contactes polítics i golf. Londres, corresponsal Quim Olivares.
3: Convidat Donald Trump, encara que sigui per veure un torneig de golf, té els seus riscos diplomàtics. El president nord-americà ha deixat anar des de Dublín que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
4: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom, si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent? How can it be
3: bad? Però fa unes setmanes el primer ministre britànic, Andy Burnham, va dir que ara per ara quedava descartat un referèndum per la reunificació d'Irlanda. Trump ja ha marxat cap a l'oest de l'illa, fins a Dombeck, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys i que va salvar de la fallida, per veure en directe l'Open d'Irlanda. El primer ministre irlandès, Michael Martin, ha elogiat les inversions de Trump allà.
5: Pel que fa a la inversió a Dombeck, és un actiu molt valuós per la zona i n'esperem d'altres. I en molts aspectes penso que reforça la relació econòmica entre els dos països.
3: Empreses nord-americanes com les tecnològiques Apple, Meta i la farmacèutica Pfizer tenen la seu europea a Irlanda, on paguen un impost de societats molt baix. A Dublín hi ha hagut protestes contra la presència de Trump per la seva política al Pròxim Orient. La presidenta irlandesa, Catherine Connolly, coneguda per la seva posició pro-Palestina i que era al carrer a les protestes la darrera vegada que Trump va ser a Irlanda el 2019, avui l'ha rebut a la seva residència on, segons la versió oficial, han parlat d'energia.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i a Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta que ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha robat material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia encara una activitat delictiva alta i amb molta mobilitat geogràfica. A més, comptava encara amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer tot el que robaven. Els detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a grup criminal organitzat. Ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Va néixer a Xàtiva l'any 1945, va estudiar química a la Universitat de València i el 1977 va ser nomenat catedràtic de Química Tècnica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on l'any 1994 es convertia en rector i va exercir aquest càrrec durant 8 anys, fins al 2002.
7: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
1: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les 4 columnes que han esdevingut tot un símbol per l'autònoma.
7: També innovadora i creativa en el camp de la formació.
1: El seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall i el 2003 es convertia en conseller d'Universitats i Recerca.
8: Una qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats, que són la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior i la construcció de l'Àrea Europea d'Investigació.
1: I va estar al capdavant de la Conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència al 2010. Va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels Països Catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans.

0: Mitjans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol per la pèrdua d'una persona, dit textualment, compromesa amb Catalunya, la universitat i el servei públic, amb una vida sencera dedicada a millorar el país. També l'Autònoma ha fet una nota de condol per aquesta pèrdua. I les dones són protagonistes dels espectacles al carrer gratuïts avui a l'Espai Reguer de Tàrrega, Fira Tàrrega. Els muntatges entre bous i vaques sobre la bellesa i les cures. I Rosbif, de la clown Sara Anglada, han triomfat entre el públic que assisteix al certamen que estem seguint amb l'enviada especial de 3Cat Info, Marta Vives.
1: Què en queda de nosaltres quan la memòria ens abandona? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Entre bous i vaques de la companyia francesa La Côte Folle, on a través del mà a mà i el moviment, 5 acròbates investiguen l'equilibri dels records d'un cervell en ruïnes. El públic ens ho ha explicat així.
2: Que això que deu tenir el cervell, com la sostenen una, com se sostenen unes a les altres, com s'ajuden unes a les altres a sostenir.
3: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
1: I ben a prop, a l'espai del costat, la clown Sara Anglada ens posa la pell de 5 personatges monocromàtics que surten d'un contenidor de la brossa per parlar sense embuts de la merda.
4: Crec una mica una reflexió sobre la vida, quan al principi de tot ens fa llençar tota la merda. Crec que, a veure, els catalans parlem molt de sobre la merda. I crec que venia a fer una mica una reflexió sobre com estem a la vida o alguna cosa així. No?
5: De la brossa. Que la brutícia... Li agradava molt la brutícia.
1: Són dos exitosos dels 57 espectacles que al llarg d'aquest cap de setmana es despleguen en diverses funcions a Tàrrega, que avui concentra el volum més gran d'espectadors.
6: 3Cat Info.
0: 5 minuts i mig i seran 3:45.
6: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
7: Bona tarda. Ha acabat tot just ara la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP amb victòria per Marc Márquez. Marc Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, seguit de Marco Bezzecchi i Jorge Martín. Àlex Márquez ha acabat en cinquena posició. Abans, al matí, el pilot italià Marco Bezzecchi ha aconseguit la pole d'aquest gran premi al davant de Marc Márquez, que ha aconseguit el segon millor temps. Demà, la cursa llarga d'aquest gran premi de San Marino.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Això és el que ha acabat tot just ara. I d'aquí a poc més de 3 quarts d'hora ha de començar un altre esdeveniment esportiu, en aquest cas és el partit que jugarà l'Espanyol al camp de l'Osasuna a 16:45 de la tarda, i amb 11 ja confirmat de Manolo González. Hola, Sonia Oleart, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda, Francesc. L'Espanyol jugarà amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Riedel, Cabrera i Hinojo, banda dreta per Dolan, banda esquerra per Javi Hernández, doble pivot i seran Urco i Edu Expósito, i per davant en punta Marcos i Roberto. Això són 3 novetats respecte a l'11 que va jugar davant el Sevilla la setmana passada. Entra Riedel per Unai, Urco per Moscardo i Marcos per Calatrava. Recordem que l'Espanyol té les baixes de Quique Puado i també de Goro Sabel. Ha sumat 4 punts fins ara, és 12 a la classificació i avui intentarà sumar la primera victòria fora de casa.
7: Gràcies, Sònia. Seguirem aquest partit, la transmissió en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I canviem el futbol per les bicis, pel ciclisme, perquè tenim encara més esport en directe. En marxa la 20a etapa de la Vuelta, l'última d'alta muntanya, amb un fotimer de metres de desnivell, pràcticament 6.000, i amb Enric Mas acariciant ja la ronda espanyola. Isaac Vidalta, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. En efecte, els ciclistes que han superat ja un port de tercera i un de primera, els queda, estan pujant, de fet, ara el Porsche de primera categoria, un port que pugen en dues ocasions, una ja l'han passat, ara l'estan pujant per segona ocasió, els quedarà el Duque de primera i al final la Collada de l'Aguacil de categoria especial. La situació de cursa ara mateix molt interessant, al capdavant un grup de 10 homes, entre els quals hi és el català Pau Miquel, també hi és Wout van Aert, darrere seu un grupet per seguida amb tres ciclistes més que formaven part d'aquesta fuga. Més enrere, un grup amb 43 corredors, aquí és el català David de la Cruz, i més enrere, a 8 minuts i mig, i aquest és el que ens interessa, el grupet del líder d'Enric Mas, on també hi és Primoz Roglic, on també hi és Félix Gol, els tres primers de la general, i també Richard Carapaz, el quart de la general. A partir d'aquí, un salt fins a Sepp Kuss, que és 11è a la general. Això vol dir que en aquest grupet de només 9 corredors hi ha els homes importants, però ja falten ciclistes que avui perdran temps i que no tindran cap mena d'opció de lluitar per les seves possibilitats de ser el podi final. Oscar Only, Omerzel o Bertet, que estan al top 10, avui perdran molt temps. La situació de cursa, per tant, amb dos escenaris per davant, els que poden lluitar per la victòria d'etapa, tot i que encara queda moltíssim, i per darrere la lluita per la general. Ara mateix, amb Mas, Roglic, Gol i Carapaz, el mateix grup, però Carapaz ja ho ha intentat anteriorment. L'han acabat caçant, segur que hi haurà molts moviments d'aquí fins al final.
7: Gràcies, Isaac. I en marxa també les semifinals de la Copa Catalunya de waterpolo masculí entre l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Terrassa. Anem al Club Natació de Montjuïc. Roger Serrat, bona tarda.
10: Bona tarda. Falten dos minuts de l'últim període per finalitzar el partit i, de moment, resultat de 18-5 favorable a l'Atlètic Barceloneta en aquesta primera semifinal de la Copa Catalunya de waterpolo. Des del primer període que l'Atlètic Barceloneta ha passat per sobre del Club Natació Terrassa i així ho reflecteix el marcador. A partir d'un quart de cinc, la segona semifinal que enfrontarà el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I en futbol, el Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Camper abans de jugar demà a un quart de cinc de la tarda al Camp del Llevant. Eric García, que va ser baixa per sanció davant el Feyenoord a la Champions, és la novetat a la convocatòria de l'equip que viatjarà aquesta tarda cap a València. A la roda de premsa prèvia, Hansi Flick ha demanat mantenir la mentalitat, l'actitud, la intensitat i la concentració. Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé. These things, maybe only 10%, then
6: that's not good. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora estem destacant que el preu dels aliments bàsics a nivell mundial és ara el més car dels últims 4 anys. Els conflictes geopolítics i el temps advers sovint hi han contribuït, segons l'Agència de l'ONU per l'Alimentació i l'Agricultura. En relació a aquesta qüestió, us explicarem que al Senegal, en només 10 anys, el preu de la carn s'ha doblat. Milers de persones s'han manifestat sota el lema La marxa del cabàs buit per reclamar que s'aturi l'escalada dels preus dels productes bàsics. Els aliats de l'Iran amenacen de tancar una altra de les principals rutes de subministrament de petroli mundial, la del Mar Roig. Els Houthis del Iemen, pròxims a Teheran, han capturat una illa estratègica per controlar aquesta via marítima i l'Aràbia Saudita ha hagut de tancar temporalment el seu principal oleoducte davant d'atacs amb drons. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional rebutja l'amnistia a Jordi Turull perquè considera que el Tribunal Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació. Ho diu en un escrit al qual ha tingut accés 3CAT Info, però que previsiblement no prosperarà per la majoria progressista del Tribunal al ple del pròxim dia 22. D'altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les 4, la número 2 de Podem, Irene Montero, ha engegat la carrera per ser la candidata de la formació a les pròximes eleccions generals, però ha demanat alhora ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom. I la calor i la falta de pluja han fet endarrerir la temporada de bolets i que gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu. I en esports a aquesta hora, Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP i a 4:45 de la tarda a la Lliga de Futbol Osasuna Espanyol.
1: Anem al salt variable a la costa central, amb el risc que pugui ploure una mica fins ara a mitja tarda, però que de cara al vespre els ruixats siguin més probables al Prepirineu Central i al Montseny. Ambient assolellat a la resta, calor moderada, però avui les temperatures més altes, poc per damunt dels 30 graus, en punts de la Vall de l'Ebre. El preu mundial dels aliments ha pujat al nivell més alt dels últims 4 anys. Només l'últim mes aquest increment ha estat del 1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, els aliments que més s'han encarit han estat el sucre i els cereals, i això s'acabarà notant a la butxaca dels consumidors. Més dades en aquest informe que ha elaborat Núria Har.
3: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
3: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
4: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
3: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
1: El Senegal, a l'Àfrica Occidental, és un botó de mostra de l'encariment mundial dels aliments. En només 10 anys, per exemple, el preu de la carn s'ha doblat. Milers de persones s'han manifestat sota el lema La marxa del cabàs buit per reclamar que s'aturi l'escalada dels preus dels productes bàsics. Crònica des de Burkina Faso, d'Èlia Borràs.
5: Milers de manifestants han sortit als carrers de Dakar, la capital senegalesa, per denunciar i pressionar el govern perquè adoptin mesures concretes per frenar l'augment dels preus dels productes bàsics com l'arròs, la carn o l'electricitat. Talibou Yambay és un pare de família que explica a 3CAT com és la situació a les llars senegaleses.
6: Per a les famílies és molt dur, és molt dur. N'hi ha que els costa poder alimentar els seus fills.
7: Que ho fem a fer morir.
5: El president del Senegal, Diomaye Faye, va dir en l'últim Consell de Ministres que regularia el preu dels lloguers i ha aixecat la prohibició d'importar cebes estrangeres per fer-ne baixar el preu. En només 10 anys, el preu de la carn s'ha duplicat i ara els mercats senegalesos es ven per uns 10 euros al quilo en un país on el salari mitjà no passa dels 375. L'augment dels preus de l'alimentació, del bestiar i el transport, també el consum a gran escala de carn, han fet que el preu hagi pujat fins a uns màxims impossibles per a la població.
6: Vivim un veritable infern al Senegal. És un infern.
5: Les manifestacions conegudes amb el nom de la Marxa del Cabàs Buit arriben en un context econòmic complicat per al Senegal, que s'enfronta al pagament del deute, l'augment mundial del preu de la gasolina i els plans d'ajustament del Fons Monetari Internacional, amb qui acaba de firmar un nou acord d'un total de 1.895 milions d'euros.
1: Ofensiva dels aliats de l'Iran per controlar el trànsit marítim al Mar Roig, la principal ruta alternativa a l'estret d'Hormuz per exportar el petroli del Golf. Els Houthis del Iemen han llançat una ofensiva a llampec i en pocs dies han aconseguit controlar les principals ciutats i les illes de l'estret de Bab el-Mandeb. Ferran Puig, responsable d'Oxfam al Iemen, ha explicat des d'aquest país que amb aquesta victòria els Houthis ja controlen un dels colls d'ampolla marítims més importants del món i via d'entrada al Mar Roig. Ens n'ha parlat avui al matí a 3CAT Info.
0: El que ha sigut significatiu és el gran avanç que s'ha donat en aquest front, que ningú s'ho esperava. De sobte, doncs, de la nit a la matinada, doncs, van aconseguir fer-se tota la zona aquesta costera, no? Amb la qual cosa el control ja és total.
1: La milícia xiïta assegura que el trànsit comercial continua obert, però que vetaran la circulació als vaixells dels seus enemics, l'Aràbia Saudita, Israel i els Estats Units. Una victòria militar que permet incrementar la influència de l'Iran sobre les vies de subministrament de cru del Golf i que amenaça de reactivar un nou front de guerra a l'Orient Mitjà. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat, però, que els Houthis han garantit que no volen cap enfrontament amb Washington i reitera que la guerra amb l'Iran acabarà aviat.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Dos quarts i mig de quatre de la tarda, la primera proposta de sentència del Tribunal Constitucional que ha d'amnistiar la malversació dels líders del procés aposta per no fer-ho. El magistrat conservador José María Macías proposa desestimar el recurs de Jordi Turull i en un escrit al qual hem tingut accés en aquesta emissora defensa els jutges del Tribunal Suprem. Nega que actuessin per animadversió o per capritx quan van rebutjar aplicar l'amnistia als líders del procés. És un posicionament, però, que malgrat tot no tindrà un impacte real a la futura amnistia dels polítics catalans. I és que quan el pròxim dia 22 el ple del Tribunal Constitucional debati aquest cas, la majoria progressista previsiblement tombarà la proposta. Al seu escrit, Macías avala les tesis del Suprem, que recordem ho considera que la malversació comesa pels líders del procés no queda coberta per la llei d'amnistia, perquè entén que els fons públics destinats al referèndum van beneficiar els seus responsables d'una manera o altra. No és, però, la posició majoritària del Tribunal Constitucional. Per això, Macías haurà de modificar la seva proposta perquè s'ajusti al criteri de la majoria. O bé la ponència passarà a un altre jutge que defensi concedir l'empara a Turull i, per tant, aplicar-li l'amnistia. Un cop el Tribunal Constitucional dicti una primera sentència favorable a l'amnistia de la malversació, el Tribunal Suprem preveu aplicar-la a la resta, inclòs Carles Puigdemont, i això podria permetre que a l'octubre el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, aixequi l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. La número 2 de Podem, Irene Montero, dona el tret de sortida a la carrera per ser candidata de Podem a les eleccions generals l'any vinent, però demana unes primàries obertes a tothom.
8: Las normas del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
1: Irene Montero ha fet aquest anunci a Madrid, on ha reivindicat la política perquè la gent visqui bé i tingui el que necessite per viure. Ho ha resumit en tenir pau, casa i feina. Un sistema de pagament per ús, unificat a tot l'Estat, a través de la lectura automàtica de matrícules per cobrir el cost només del manteniment de les vies d'alta capacitat. Aquest és el model que aquesta setmana ha plantejat l'expresident d'Aberti, Salvador Alemany, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, reobrís el debat sobre els peatges al Parlament. i al cap de 5 anys que desapareguessin de les principals autopistes a Catalunya. L'actual president de SABA ha fet una proposta al Col·legi d'Economistes. Alemanya ha defensat que el cost de construir noves vies s'hauria d'excloure de les tarifes i l'haurien d'assumir les administracions via pressupostos en un model consensuat políticament. Repassem els trets principals d'aquesta proposta en aquesta informació que ha elaborat en Joan García amb el muntatge tècnic d'Albert Jodar.
9: Tornar a pagar, però menys, només per mantenir el que s'ha usat.
10: Crec que és important insistir que aquesta proposta no consisteix a tornar a posar peatges. El que plantegem és aprofitar l'experiència acumulada per construir un model nou, un model aprovat per una llei consensuada, transparent i estable, que faci correspondre al pagament de l'usuari amb l'ús que fa de la infraestructura i amb el cost de servei que rep. Les grans inversions en noves infraestructures correrien de càrrec de les administracions públiques.
9: Ni peatges ni vinyeta. Pagar per ús, per quilòmetres recorreguts i tipus de vehicle on la tecnologia de càmeres i sensors ha de facilitar la fluïdesa.
10: I crec que la situació actual ens dona oportunitat de plantejar un model més avançat i eficient que els sistemes que hem conegut fins ara. He de dir que tots els sistemes de lectura de matrícules, transponder, que és el teletac, etc., estan superexperimentats, sense aturar, amb lectura de matrícules, i està funcionant perfectament.
9: Un consorci entre l'Estat i les autonomies s'encarregaria de gestionar la conservació de les vies d'alta capacitat amb ingressos finalistes.
10: Perquè aquest sistema funcioni, no hi ha prou amb establir una tarifa. Cal també una estructura de governança. La proposta és que la mateixa llei que reguli el sistema tarifari unificat encomani la seva gestió a una agència pública de mobilitat. I ja em sembla que és possible. Hi hauria d'haver, sobretot, tres garanties. Transparència, rendició de comptes i coherència territorial.
9: El nou model faria desaparèixer la diferència entre autopistes i autovies. S'hi inclourien totes les vies d'alta capacitat sense les barreres físiques dels peatges tradicionals. S'hauria d'implantar per llei per no dependre de decisions polítiques conjunturals. Pel secretari d'Estat de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, el model que s'apliqui ha de ser tant per camions com per cotxes.
11: No és prudent posar només peatge per camions, sinó que hauria de ser un peatge universal per camions i per cotxes. Tenim ara mecanismes de carreteres intel·ligents i de cotxes intel·ligents que això ho podrem fer. Però sobretot el que hem de pensar és com convèncer la societat de que hem de fer això.
9: El Servei Català de Trànsit estudia el model neerlandès de peatge sense barreres amb tarifa modulable segons el pes del vehicle i les emissions de CO2 segons La Vanguardia. Un grup de treball ho estudiarà.
7: Trescat Info.
1: La temporada de bolets s'endarrereix aquest any. La calor i la falta de pluja han fet que a dia d'avui gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes hi ha hagut algun ruixat perquè els bolets necessiten molta humitat. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, ha explicat que el bosc ha patit molt aquest estiu i que ara necessita recuperar-se. N'ha parlat en declaracions a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
12: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio, o sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas, pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
1: Tot i amb això, aquest cap de setmana ja es poden trobar al mercat del bolet de Cal Rosal, al Berguedà, les primeres espècies. Una de les paradistes, la Lluïsa Vilalta, ha explicat quin és, un any més, el bolet que més demana la gent.
13: El rovelló és el rei de tots. Si no tens rovelló, ja pots tancar la parada. Home, llavors tens altres tipus de varietats, però el rovelló n'hi ha d'haver-n'hi.
1: El Berguedà, per la seva diversitat de paisatges, altituds i tipus de bosc, és una de les millors zones de Catalunya per la recol·lecció dels bolets. Gairebé són 3:15.
7: El temps.
1: Dani Ramírez.
14: De moment, tarda tranquil·la, fa sol i calor, però hi ha la possibilitat d'alguna gotellada, d'algun xàfec en punts del litoral i prelitoral, de Barcelona, nord del Camp de Tarragona, principalment prelitoral nord, fins i tot Catalunya central i prepirineu oriental cap a l'àrea del Berguedà. Serien, doncs, quatre gotes, algun xàfec de 5-10 minuts, després es torna a aclarir. És un temps variable que no ens ha de portar grans tempestes. Però bé, aquesta matinada, matí, plovia fort, de forma localitzada, dins del mar, i enfront de la costa de la ciutat de Badalona s'ha pogut veure que penjava d'un gran cumulonimbus doncs una mànega, un fibló que tocava a terra, francament. Que tocava al mar, més ben dit. Situació que ve marcada doncs, per aquesta variabilitat, calor moderada, una mica intensa a l'interior, de 30 a 33. Demà puja una mica, 32, 33, 34 les més altes, al Pla de Lleida, interior de l'Ebre sobretot. Avui també arriben els 31 graus en punts de l'Alt Empordà, 30 al Gironès. Per tant, de dia fa calor, però la nit serà fresca, tot i que puja un grau o dos de temperatura. Un diumenge de sol, algun nuvolet aïllat, al matí alguna boirina o banc de boira, a la Catalunya central, sobretot cap a Osona. I la setmana que ve farà més calor, sobretot dimarts, màximes de 32 a 37, en principi no arribaríem a 40, però dimecres i dijous torna a refrescar, venen tempestes localment fortes amb alguna pedregada.
7: Tresca Info. Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
15: Al final pues, habrá ahí pues, 3.000 y pico, 4.000 personas. Chillan, gritan, música... Es insoportable.
7: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
16: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida. Amenaça per la seguretat espanyola o europea.
7: Ceuta, ciutat hostatge. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
1: Avui ha començat una consulta popular a Cassà de la Selva, al Gironès, per triar la bandera municipal. Els veïns poden escollir entre quatre dissenys diferents, on destaquen els colors verd i taronja, relacionats amb els boscos de les Gavarres i el Suro. És la tercera vegada que s'intenta triar la bandera de la població. Ara ho impulsa el grup de recerca i estudis cassanencs, i Eduard Mestres n'és el president.
17: Si verdaderament la participació és alta i hi ha un resultat molt clar, podrem fer força per dir, bueno, potser és el moment de definir-nos per què Cassà no té que tenir una bandera que ens identifiqui, no?
1: Els veïns poden votar fins al dia 19. Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, viu una festa major atípica per l'estat ruïnós de Can Blanxart, un edifici de la plaça Major, propietat del bisbat de Vic. El risc de despreniments ha obligat a tancar-lo i a traslladar els actes més emblemàtics de la celebració. L'Ajuntament havia arribat a licitar un enderroc parcial de l'immoble, però un contenciós del bisbat, Sant Joan de les Abadesses, Marina López, l'ha parat als jutjats.
18: La plaça Major havia de tornar a ser aquest cap de setmana al cor de la festa major, però està tancada per seguretat. La decisió ha obligat entitats i veïns a renunciar, almenys per aquest any, a l'escenari on s'han celebrat durant dècades alguns dels actes més emblemàtics. Per a l'alcalde Ramon Roquer, haver de deixar la plaça fora de la festa ha estat un cop per a tot el municipi.
19: Haver de prendre aquesta decisió, haver de tancar la plaça, haver d'anul·lar totes les activitats, això no li agrada a ningú, però, com et deia, per un tema de responsabilitat i de seguretat, crec que s'ha pres la decisió que corresponia.
18: El Ball dels Pabordes és un dels més afectats. En 92 edicions sempre s'havia ballat a la plaça Major. I aquest any es trasllada al Passeig Comte Guifré. Miquel Alvarado és el director del ball.
20: Ballar-lo aquí per nosaltres doncs és part del ball i, per tant, no el sabem veure d'una altra forma.
18: També els gegants han canviat el recorregut. Els veïns s'han organitzat i han recollit 1.600 firmes per reclamar que resolgui la situació i que aquest sigui l'únic any sense actes a la plaça Major.
21: Xiqueta, que avui tampoc me mor.
1: La companyia de teatre familiar Campi Qui Pugui, amb seu a Castellserà, a l'Urgell, porta fins a Corea del Sud la seva obra més personal i guardonada, Matres. El muntatge aborda la pèrdua de la mare durant la infància. És la primera parada de la gira internacional de l'espectacle, estrenat fa un parell d'anys, a Fira Tàrrega, Lleida. Estela Usoms.
22: És la narració en coreà que acompanya l'adaptació de l'obra que la companyia lleidatana presentarà aquest diumenge al Puppet Festival de la ciutat de Chuncheon. El codirector de Campi Qui Pugui, Jordi Pedrós, va perdre la mare de petit i la seva història inspira un espectacle que és fàcil d'exportar perquè tracta un tema universal. En parla la també codirectora de la companyia, Cristina García.
2: Tot i que el tema es tracta i s'aborda des de la perspectiva d'un poble molt concret, que és el poble de Castellserà, on va néixer i créixer el Jordi, i des d'aquesta perspectiva tan íntima i personal de la seva història, en primera persona, connecta amb tothom perquè toca una cosa molt universal, que és l'amor que sentim per la nostra família, per les nostres mares, per les persones que ens cuiden, i el dolor que sentim per la pèrdua d'una persona estimada.
22: Tot i això, portar matres davant del públic coreà ha comportat alguns ajustaments que, segons García, no han restat sentit a l'obra.
2: És aquesta disminució del text i com hem reinventat algunes escenes per intentar dir el mateix sense l'ús de paraules, no? Que ha estat un també dels reptes principals, canviar aquest diàleg per accions, quan sobretot és era un diàleg que parla d'emocions, de problemàtiques i discussions a vegades, no? Convertir-ho en acció i posar els personatges a jugar d'una altra manera des d'un altre punt.
22: L'obra parla de la pèrdua de la mare, però també de l'impacte que això té en el conjunt de la família. Un tema arriscat que 2 anys després de l'estrena a Fira Tàrrega demostra tenir molt bona acollida.
2: Ens envien missatges preciosos, famílies que han passat per la mateixa situació, que ens venen a veure, que ens escriuen, que repeteixen, que els hi serveix per parlar a casa.
22: L'agenda internacional de Campi qui pugui ja té una altra cita al novembre a Jordània.

És Ronnie Wood, el guitarrista, sí, dels Rolling Stones. Avui actua a la sala Rasmatàs a Barcelona. Torna, però, als escenaris en solitari, en un format més íntim i lluny de les grans distàncies i muntatges. Després de 16 anys, centrat a la seva trajectòria amb els Rolling i a la seva passió per la pintura, ara Wood recupera la seva versió més íntima i propera en una cita integrada en el cicle Cruïlla Concerts. Als 78 anys, el guitarrista desplega la seva faceta més pura i rockera per tots els incondicionals del rock clàssic, quan justament fa 50 anys de la seva primera actuació a Barcelona. En aquella ocasió, Ronnie Wood va actuar a la Monumental amb The Rolling Stones per oferir un dels concerts de la seva gira europea. El concert avui a la Rasmatàs comença a les 9 de la nit.

0: I mica en mica, Barcelona es va entrant ja al circuit internacional del pop coreà. I és que aquest cap de setmana, l'estadi olímpic Lluís Companys acull els concerts de 7 bandes al Music Bank. A partir de les 8 de la tarda i fins a les 11 de la nit hi actuaran les formacions Atis, Anypen, Enmix, Shikers i Cortis i Alpha Drive One, a més de NCT Wish. El presentador és l'actor i cantant de Corea del Sud, Park Go-bung. El K-pop, el K-pop, és un dels gèneres musicals amb més seguidors i que mou més diners. Hi ha fans de l'estil arreu del món. I aquí Corea del Sud ha triomfat molt i ha aconseguit exportar la seva música i, per extensió, la seva cultura a tot el món. Sis minuts i les 4.
1: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Anem cap allà al circuit de Misano. Damià Aguilar, bona tarda.
3: Bona tarda. Marc Márquez ho ha tornat a fer. Li ha tornat a robar la cartera a Marco Bezzecchi. Fa uns dies va ser a l'Aragó, però és que avui ha estat a domicili, a Camp Bezzecchi, a la cursa sprint, amb Bezzecchi des de la pole position. Marc Márquez en el primer revolt l'ha passat i 13 voltes liderant fins a guanyar. Una cursa molt fàcil de llegir. Márquez ha liderat, ha obert forat, ha apretat tot el que ha pogut, ha descansat i quan l'altre s'acostava, a les 3 últimes voltes, de fet faltant-ne 3, ha fet volta ràpida, i ha gestionat fins al final i ha sumat 12 punts més, de manera que ara mateix el Tro de Cervera s'acosta a 14 punts de Martín i té Bezzecchi 8 pel darrere en la classificació d'aquest Mundial. Marc Márquez, Marco Bezzecchi i Jorge Martín han pujat al podi, també han puntuat Dijan Antonio, Àlex Márquez, Acosta, Raúl Fernández, Aldeguer i Marini, fora dels punts Pol Espargaró i Àlex Rins. Això no s'ha acabat, demà n'hi ha més. Univers MotoGP amb la cursa llarga, és l'hora de la veritat. A partir de 2:45, aplicació de Catalunya Ràdio, web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A la Lliga de Futbol, a la primera divisió, en 4-5, Osasuna Espanyol, l'equip de Manolo González, que surt amb Dimitrovic a la porteria, Omar Riedel, Cabrera i Nojo a la defensa, Urco i Expósito al mig del camp, Javi Hernández i Dolan a les bandes, a dalt Marcos i Roberto, els blanquiblaus que es volen retrobar amb la victòria. Després de 3 jornades sense guanyar, aquest partit el podrem seguir en directe a la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Tenim també esport en directe. En marxa la 20a etapa de la Vuelta en ciclisme, l'última d'alta muntanya, amb Enric Mas de Carisianja a la Ronda Espanyola. Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Una etapa, recordem, que decidirà la classificació general d'aquesta Vuelta, ara mateix liderada per Enric Mas, a 1:37 Primoz Roglic, a 3:01 Félix Gol i a 5:17 Richard Carapaz. Molt complicat que l'equatorià avui aconsegueixi donar-li la volta. En qualsevol cas, la carrera, la cursa, l'etapa ha estat completament oberta, i és que hi ha hagut moviments des de bona part inicial de la jornada. Per davant, una fuga molt nombrosa, ara mateix reduïda a 9 homes que són cap de cursa, amb Tobias Johannessen, amb Mikel Landa, Wout van Aert o el català Pau Miquel, entre d'altres. Aquests 9 homes li treuen 35 segons a un perseguidor, a Chamberlain, i més enrere hi ha un grup nombrós de 37 ciclistes. A 6 minuts i mig, Sepp Kuss, que ha saltat del grup dels favorits, intentant buscar la victòria d'etapa. Per davant, Kuss i té diversos companys d'equip. I a 8 minuts del cap de cursa, i és el que ens interessa, un grupet de 10 ciclistes, amb Enric Mas, Primoz Roglic, Félix Gol i Richard Carapaz, els 4 primers de la classificació general, que roden agrupats. Qui ho ha intentat més al llarg del dia ha estat Richard Carapaz, amb 2 atacs molt durs, ha aconseguit anar-se'n. Al final, però, des del darrere han aixugat les diferències, i ara l'equatorià, que torna a estar al grup dels millors, al grup del mallot groc, al grup d'Enric Mas. Queden 46 quilòmetres. Per tant, l'ascensió a El Duque, un port de primera, i l'ascensió final al Collado de l'Aguacil, un port de categoria especial. Com explicàvem, els homes importants de la classificació general estan en aquest grupet molt reduït, sense companys d'equip. Sí que en tenen per davant, per tant, avui l'estratègia serà molt important.
2: Gràcies, Isaac. Estarem, doncs, molt pendents d'aquests últims quilòmetres. Encara en queden 45, com deia, d'aquesta etapa, d'aquest tros d'etapa de la Vuelta.
1: Trescat Info.
2: Més futbol. Avui teníem tres partits més a la primera divisió. Un d'ells és el que s'ha acabat ara, el Racing 2, a la vez 1. També a 6:45, Athletic Club Elx, i a 9:00 del vespre, Madrid Rayo al Bernabéu. Demà serà el torn del Barça, que s'ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva abans de jugar demà a 4:45 al Camp del Llevant. Eric García, que va ser baixa per sanció davant el Feyenoord a la Champions, és la novetat a la convocatòria de l'equip, que viatjarà aquesta tarda cap a València. A la roda de premsa prèvia, Hansi Flick ha demanat mantenir la mentalitat, l'actitud, la intensitat i la concentració. Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé. I a la Lliga F, l'Espanyol ha empatat a 2 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Les basques han fet el gol de l'Igualada al descompte. També a la Lliga F aquesta tarda a 7:00, Barça-Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff. El Badalona Wiman jugarà demà a 8:45 del vespre al camp de l'Eibar. I a la Primera Federació, avui 2 partits en 4:45, l'Europa Hèrcules i l'Eivissa Sant Andreu.

0: Bé, saben que la cosa anava, per resumir-ho, aquest darrer any de legislatura, almenys amb l'acord sobre la taula que es va plantejar els primers dies, abans de l'inici de la legislatura, Carme Gasull havia de ser alcaldessa, semblava que les coses anaven per aquest camí, perquè a la vigília de Sant Joan l'alcaldessa Aurora Carbonell anunciava un acord amb els comuns perquè això fos d'aquesta manera, i després, bé, pel que sigui, perquè allò, al final acabarem pensant que la dita catalana funciona, eh? La culpa és fosca i no la vol ningú. Però el cas és que, per una cosa o per una altra, això no va acabar d'aquesta manera, i per tant, Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Vicenç.
0: Com esteu?
1: Bé, molt bé.
0: Millor?
1: Millor en relació a què?
0: En relació a com podíeu haver estat.
1: Bé, estic bé. He passat un estiu complicat des del punt de vista també físic. La veritat és que el pes d'aquests 3 anys em va caure a sobre, però ara estic en plena forma i molt il·lusionada amb la nova etapa laboral que tant el Xavi Ripoll com jo iniciem.
0: Ho preguntarem a l'inrevés, perquè no sé si us havien fet aquesta pregunta o no. Hi trobàveu alguna motivació, algun sentit a, tal com està la legislatura, ser alcaldessa durant 9 mesos o durant 10 mesos?
1: Ja ho crec, sobretot perquè nosaltres creiem honestament que el canvi d'alcaldia era el moment idoni per redreçar maneres de fer que no compartíem, no? I sobretot perquè nosaltres sempre hem defensat des dels comuns una manera d'actuar, una governança basada en el diàleg, a la construcció, doncs, de consensos, i per això ens feia especial il·lusió exercir l'alcaldia, no? I sobretot perquè volíem visibilitzar aquests canvis, però bé, no ha estat possible, i per tant el nostre rol, doncs, passa a l'oposició.
0: Quines maneres de fer no compartíeu, per exemple?
1: Doncs jo crec que hem partit d'una situació que vam partir d'una situació al juny del 2023 on era imprescindible el diàleg, el consens, cercar, doncs, aquestes complicitats, i està clar que això no s'ha practicat, o no s'ha practicat amb la mesura que era necessari, no? I per això tenim una mica, doncs, aquesta situació tan complexa on només s'ha aprovat un pressupost, on no hi ha ordenances fiscals, i que per tant, doncs, al final es va degradant aquesta corresponsabilitat, i per això deia, no?, que crec que honestament que aquesta manera de fer, que la vam implantar quan estàvem al govern, no?, obrint a la ciutadania a través d'audiències públiques, doncs, situacions urbanístiques, com va ser el PP1-6 de la Bòbila, o com va ser la taula del litoral o la taula d'Albert Urbà, doncs crec que l'haurien d'haver aplicat molt més, i s'ha d'aplicar molt més, i ho seguim patint.
0: Una manera de fer que també ha incidit en la gestió dins de l'equip de govern?
1: Exacte, ha incidit fins al punt de que nosaltres no reneguem en absolut d'aquests 3 anys. Penso que hem fet molt bona feina des de la nova ordenació que es van fer dels 482, ordenació urbanística, els 482 habitatges de protecció oficial, fins als rescats de les veïnes dels pisos de la Caixa, la reforma que espero es materialitzi d'Escola Barratxina, etcètera, i crec honestament que nosaltres en aquest sentit estem orgulloses de la feina feta, però sí que hi havia dinàmiques dins del govern que no ens agradaven, i és més, no? Nosaltres pensem que tampoc és una cosa estranya, no? La nostra manera d'entendre la política, doncs, planteja les discrepàncies des del respecte, la lleialtat i el compliment dels acords. Jo crec que això ha costat molt a entendre, no? I hi ha hagut presa de decisions unilaterals que sovint ha oblidat que molts dels que conformen el govern el juny o el maig del 2023 estaven fent maletes per marxar.
0: Si em permeteu, és clar. A la vigília de Sant Joan semblava que hi havia aquest acord entre Esquerra i els comuns.
1: Hi havia un acord del 2023. És que, clar, la primera sorpresa que ens van trobar és que s'estava replantejant un acord signat en el 2023. Aleshores, d'alguna manera, fer públic que hi ha un acord, és que ja hi era vigent un acord. El que passa que està clar que ni Esquerra Republicana ni Sitges Grup Independent, i molt especialment Sitges Grup Independent, que fins i tot va fer un article d'opinió a través del seu president renegant d'aquest acord que considerava que no estava vigent, crec que ja deixa molt clar que no hi ha cap voluntat de tirar endavant aquest acord més enllà del relat comunicatiu que es pogués fer. Que clar, dir que compliré un acord, clar, és que és el que tenim. I aquí aprofito també per una mica desmentir afirmacions que s'han dit en relació a propostes dels suports que nosaltres plantejaven, que segons l'alcaldessa o segons el mateix cap de llista de Sitges Grup Independent eren il·legals. I ho vull desmentir rotundament. Entre altres coses, perquè el document que es va traslladar en aquest acord del qual parlava l'alcaldessa, els dos grups que ens havien de fer suport, tenien precisament aquestes propostes amb el vistiplau d'Esquerra Republicana. I de Sitges Grup Independent, tot i que no em va quedar massa clar si el seu cap de llista ho va traslladar finalment
0: a la militància,
1: perquè hi havia aquí un decalatge d'informació, perquè també és un element que cal posar sobre la taula, a les converses que van tenir bilaterals, doncs després vam adonar que no es traslladaven a la militància. No? Per tant, ho vull desmentir rotundament, entre altres coses, perquè parlar d'il·legalitat el que s'ha de fer és denunciar-ho, entre altres coses. I després nosaltres no cometem il·legalitats. Nosaltres no cometem il·legalitats. Nosaltres fem propostes que han d'estar dins d'un marc legal i afirmar des del punt de vista institucional que proposaven un acord ple d'il·legalitats em sembla molt greu.
0: Quines propostes eren? Aquestes que estaven suposadament al llindar de la il·legalitat o que entraven...
1: Propostes de caire urbanístic que van vinculats a modificacions de planejament i que nosaltres sempre vam dir que estaria dins del marc legal, que eren propostes que havien d'estar sempre dins del marc legal, com no pot ser d'una altra manera. I també vull deixar molt clar, els comuns no tenim cap element d'il·legalitat enlloc. Nosaltres hem estat asseguts en una taula en tres causes... Dues, diríem, negociant amb dues persones implicades en tres situacions judicials. Nosaltres no hem tingut cap. Per tant, jo vull, insisteixo, desmentir clarament que hi havia il·legalitats en aquestes propostes.
0: O sigui que enteneu, o és fàcil, no sé si dir interpretar, que enteneu que aquest assumpte ha estat la manera de poder excusar la no motivació per complir aquest pacte?
1: La intenció era molt clara, no crear les condicions perquè fos possible allò que estava signat.
0: És a dir, que ha estat una bona excusa aquesta per no...
1: Evidentment, i tensar tant la corda que al final doncs, no s'ha complert, no? I buscar un relat una mica que exculpés d'aquesta situació.
0: El 28 de juliol l'alcaldessa ens deia que tenia pendent una conversa amb Carme Gasulla. S'ha pogut mantenir aquesta conversa?
1: No, jo no he rebut cap mena de l'alcaldessa.
0: Després de tot plegat no han parlat més de res?
1: No, res absolutament. La darrera conversa que jo vaig tenir va ser el dia 13, que no va ser una conversa, el dia 13 de juliol, quan vam fer la roda de premsa i em va arribar un missatge a través del correu electrònic. Jo havia sol·licitat a l'alcaldessa doncs, una reunió tant amb ella i amb el Xavi Ripoll per acabar d'enllestir tota la paperassa de deixar el govern, i li havia sol·licitat que ens trobéssim a l'alcaldia i em va rebutjar aquesta visita un cop fet la roda de premsa i em va dir que tot per correu, i que no volia saber absolutament res de mi.
0: Que tot per correu?
1: Sí. És així, vull dir, tinc constància que estàvem molt emprenyats amb la roda de premsa i que per tant tot el correu jo li vaig dir que li vaig contestar. Per correu, m'ho va enviar per WhatsApp i li vaig contestar que jo crec que una cosa és la institució, l'altra la situació política i que per tant no entenia aquesta postura, però que cap problema i ho vam resoldre nosaltres de manera més ràpida possible.
0: Us ve de gust tornar-vos a presentar?
1: Em ve de gust si ho decideixen així les meves companyes. Crec que hem fet molt bona feina i crec que encara tenim coses a dir i coses a fer.
0: Com deia aquell, no esteu fastiguejada?
1: Home, d'algunes coses, evidentment que sí. No soc tan innocent, però també hem acumulat, tant el Xavi com jo, molta experiència i molt bagatge i ens ha fet conèixer des de dins l'administració, com funciona.
0: Que sou més resilient ara, vaja.
1: I tant. Forma part de la meva vida, jo diria, i els comuns ho som en particular. Si algú pot manifestar la resiliència, jo diria que des del punt de vista personal, amb tota la humilitat, sóc jo mateixa.
0: Doncs ens ho poseu molt bé. Com està la institució? Com està aquesta casa?
1: Doncs la institució necessita un cop de timó molt important i entendre el que he dit abans. No es pot governar sol. No es pot governar sol. S'ha d'entendre la política com un diàleg constant, fins i tot amb els que opinen diferent, amb els que tenen discrepàncies, i a més un ha de ser, en aquest sentit, valent. I jo recordo, no?, que a mi em qüestionaven fer una audiència sobre el PP1-6 de la Bòbila, perquè rebríem per part de les veïnes doncs tota la llau de crítiques que van rebre, o sobre el carrer Carreta. Recordo, i jo vaig dir, jo crec que un ha de ser valent, i va amb el sou, i va amb el càrrec, i s'ha d'enfrontar amb les discrepàncies i no t'has d'escapar d'aquí. I això, doncs, com a mínim, és un gest d'honestedat política i de valentia, i saber que nosaltres estem treballant fora dels despatxos i que estem treballant per tothom. I crec que l'oposició, d'una manera o una altra, també ha de formar part de tot plegat. Com deia, no? Encara que hi hagi doncs discrepàncies, el que evidentment també s'ha d'exigir respecte, com deia abans, i crec que això s'ha perdut sovint.
0: Això ja és més de subjectivitat, però la Carme Gasull a l'oposició reconeix a la Carme Gasull en el govern?
1: Per aquells que hagin dit, sí. Algunes coses sí.
0: Era una dona molt intensa a l'oposició, no va ser tan intensa en el govern.
1: Bé, la posició de tots els que han passat de l'oposició al govern saben perfectament que a vegades t'has d'empassar gripaus, i costa. La posició que tens públicament ja s'ha discutit dins del govern, no? I nosaltres hem estat amb això i allà fins a l'últim minut. Fins a l'últim minut. Hem tingut discrepàncies, hem votat diferent amb algun element, amb alguna proposta, i hem mantingut aquesta coherència. I la discrepància, quan no s'ha resolt prèviament, doncs nosaltres hem exercit la nostra discrepància amb un vot diferenciat.
0: En el vostre fur intern, creieu que algunes de les coses que veu deixar sobre la taula quan veu marxar no s'arribaran a fer?
1: Tinc els meus dubtes, sincerament, tinc els meus dubtes. Jo tant de bo que, ja no per nosaltres, no? Sinó per Sitges, estic esperant que arribi el conveni entre el Departament d'Ensenyament i l'Escola Barratxina i l'Ajuntament per tirar endavant la reforma de l'Escola Barratxina. Volem veure com es presenten a la promoció dels 482 habitatges, és a dir, hi ha molts elements que estan a sobre de la taula, com es milloren les condicions de treball de les educadores a les llars d'infants, com es materialitza el parc de Can Robert, és a dir, totes aquestes propostes nosaltres estàvem al darrere, no? I tinc seriosos dubtes de que això tiri endavant. Tant de bo que sigui així. De veritat que des del punt de vista polític aquí l'estratègia no s'hi val. Jo crec que és un bé pel poble i tant de bo que això doncs es materialitzi, com he dit, en aquests propers mesos.
0: Us dic per si es pot arribar a crear un d'aquells conflictes ètics de em poso la contra d'assumptes dels quals vaig ser administrador o gestor en el seu moment.
1: No tenim cap conflicte ètic en relació amb això, òbviament. Nosaltres tenim conflictes amb allò que no estem d'acord. Amb el que estem d'acord, òbviament, no. Nosaltres, tot el que sigui bo per Sitges, doncs ens tindran al darrere. Nosaltres no plantegem la política com una pura estratègia, com fa la immensa majoria. I a les pures me remito, no? És a dir, aquí ningú ha fet cap moviment per canviar absolutament res esperant les eleccions del 2027, no? I en tot cas, nosaltres compartim aquesta manera de fer des del punt de vista de que treballem i som servidors públics. Ho podem fer des d'un govern, ho podem fer des d'una classe d'un institut, però som servidors públics.
0: Heu viscut un ple de reprovació. Sí. Està sobre la taula la possibilitat d'un ple extraordinari que proposaven Junts i altres partits també de l'oposició. Com viviu això ara?
1: Doncs ho vivim amb la voluntat de fer l'anàlisi com fem sempre des del punt de vista més crític, però també en fer contrapropostes, no? Creiem que hem arribat a una situació de degradació en alguns elements que cal fer una reflexió, i jo crec que el que ha passat aquest estiu, especialment a la Festa Major, mereix una anàlisi molt, molt a fons. No només del fet en si, sinó com s'ha gestionat el fet des del punt de vista comunicatiu i des del punt de vista de gestió política. I crec que l'hem de fer, aquesta anàlisi. Sí? L'hem de fer perquè ens posa el mirall. Ens posa el mirall, i el mirall ens ho posa es posa davant de tothom. I crec que al govern li falta autocrítica. I nosaltres ho dèiem des del minut 1, hem de ser autocrítics més que ningú. que no sigui l'oposició que ens hagi de fer aquesta crítica.
0: És a dir, enteneu que el govern no ha respost com havia de respondre?
1: No, en absolut. I crec que almenys de manera desigual. És a dir, no sabem on estava el regidor de governació, perquè estava desaparegut, no sabem quina és la gestió política que s'ha fet i hem arribat tard i malament. I no ve d'ara això, és a dir, jo crec que aquí hem de denunciar una inacció amb algunes regidories i amb alguns regidors de govern.
0: Abans de posar-nos en això, miro cap al final, veu assistir en aquesta darrera junta de portaveus que es va fer la setmana passada, dimecres passat.
1: Doncs vaig sentir, la veritat, una certa vergonya, tant per una banda com per una altra.
0: Faig context als oients, al matí hi havia hagut una reunió de l'alcaldessa amb els cossos de seguretat i també amb els responsables de la comissió i de les àrees de l'Ajuntament, diguem-ne, que tenen responsabilitat en la gestió d'infraestructures i de logística, i a la tarda es convidava els portaveus per explicar-los què havia passat al matí. I veu sentir una...
1: És que realment el que se'ns va explicar en aquesta junta de portaveus no té res a veure amb el que es va explicar en aquesta reunió. És a dir, no se'ns van donar xifres, se'ns van donar una xifra molt comptada. Quan nosaltres vam insistir, especialment la regió del Partit Popular, sobre quins eren els dispositius que s'implantarien a Santa Tecla, ens va dir que aquesta informació no es podia donar. Per tant, jo crec que va ser un pur tràmit, que va acabar, com sempre, amb discussions, amb retrets, etc. I al final era una mica cobrir l'expedient, no? Per ser una junta de portaveus que nosaltres vam demanar el mateix 24, és a dir, el 24 d'agost els membres de l'oposició demanem que es convoqui urgentment una junta de portaveus que considera el govern que no pertoca i, per tant, ens convoquen el dimecres passat, el dia 2 de setembre, si no recordo malament, 2 de setembre, un cop ja ha passat tot plegat, per tard i malament. Sí, senyor.
0: Clar, no sou especialista en l'àmbit, però per què tot ha d'acabar en crits i soroll en aquesta casa?
1: Perquè jo crec que hi ha moltes
0: tot acaba
1: estratègies,
0: en crits i soroll.
1: Moltes estratègies, molta crispació, i el tema és un tema prou greu, que no és només un tema de seguretat ni de policia,

0: passin successos com van passar en aquest atac al Punt Lila, com va passar en el Carnaval, com ha passat moltes vegades a les festes de Poble Sec, a les festes de Cases Noves. Jo crec que s'ha de prevenir, s'ha d'intervenir molt abans per evitar, la mesura de la capacitat que té l'Ajuntament, doncs totes aquestes situacions d'enfrontament i de, jo diria que de rebel·lió, per part d'un grup de gent.
1: I això com es preveu?
0: El que he dit abans, jo crec que s'han de fer campanyes informatives, s'ha de treballar molt abans, no simplement amb el dispositiu policial, hem de sumar tots, i nosaltres vam estendre la mà d'intentar aportar les nostres propostes, d'intentar treballar plegades i veure que és un element institucional. És un problema de poble, és un problema de país i és un problema que va més enllà dels governs.
1: Ho dic perquè, és clar, a partir del que ens comenteu, del relat de com va anar aquesta junta de portaveus, algú a casa deu estar pensant allò de sempre. Si és un problema tan complex, es fa una junta de portaveus que acaba d'aquesta manera, bé, doncs no és que generi massa esperança
0: Per això he dit abans, no?, que vaig sentir una certa vergonya, amb tot el respecte per tothom, és a dir, que això va acabar amb retrets de tota mena. No?
1: És que tothom sent vergonya i totes les coses sempre acaben igual.
0: Sí, senyor, tens tota la raó. I jo crec que hem de
1: És un allò de
0: és per això deia, no?, que és important aquesta anàlisi en fred, amb experts, amb especialistes, per intentar redreçar. Jo crec que tenim treballadors i treballadores municipals que saben molt bé com intervenir sobre aquests aspectes, no? Però, clar, el que no pot ser és no gestionar aquesta informació i no ser transparents i, sobretot, no ser-hi quan s'ha de ser. I si veiem una mica la imatge de qui hi havia a la reunió de treball del matí, hi ha absències notables.
1: Creieu que aquest és una de les qüestions prioritàries, aquesta, ara?
0: Perdona, no.
1: Aquesta és una de les qüestions prioritàries, ara?
0: Jo crec que tenint...
1: Ho dic per si ha sortit així de cop i volta.
0: Sí.
1: Allò que podia ser motiu de conversa o de reflexió en algun moment i que de cop i volta ara aquest assumpte s'ha convertit en una prioritat per raons òbvies del que va passar.
0: El que he dit abans ens posa al mirall, ens posa en quin moment no som capaços de controlar una situació que es desborda. És a dir, per una banda hi ha la gestió de la seguretat, que era el dispositiu era el que era, però amb les dades anteriors. Per una altra banda hi ha una carta dels sindicats de la policia doncs reivindicant la manca
1: de
0: material, etc. I tot això s'ha de posar sobre la taula. Però, i després de la gestió política, sabent que teníem aquest xup-xup, aquest caldo de cultiu que ja es venia coent des de feia temps, com és possible que no hi hagi un toc d'atenció per dir alerta que podem tenir problemes durant la nit del 23 al 24? És més, totes aquestes mesures que ara s'incorporaran, de treure vidres, etc., això s'havia fet fa molts anys també, és a dir, no posar armes a l'abast d'aquells que poden incendiar d'alguna manera, metafòricament o no, en alguns casos no, metafòricament una festa que és de tothom i que l'hem de cuidar entre totes.
1: Ha cridat l'atenció perquè certificació policial no existeix, però sí que existeix la certificació policial que hi ha hagut testimonis que han anat a la comissaria i han identificat persones de Sitges, nois de Sitges, joves de Sitges, dit d'alguna manera. I això no sé si genera una derivada que probablement encara fa una miqueta més de mal en tot aquest assumpte.
0: Clar, és que aquest missatge de que no eren de Sitges, que ens escuda i ens esculpa de la responsabilitat, és molt perillós. Perquè és que hi ha tothom aquí, ens implica a totes, siguin de Sitges o no siguin de Sitges. A mi aquest debat em sembla molt perniciós i molt perillós. I per una altra banda, també vull aixecar una mica la mà de les imatges que ens va arribar d'una detenció o com a mínim una identificació d'una persona als crits de maricón, etc. És a dir, per això deia que és important aquesta transparència i aquesta reflexió profunda. No?
1: Enteneu el posicionament, per tant, del regidor Tubau?
0: Compartim, evidentment, el posicionament perquè no pot ser d'una altra manera. És a dir, aquí crec que no hi ha discussió possible.
1: Heu tingut alguna explicació sobre això?
0: Sabem que s'ha obert una investigació. No tenim cap més informació, però això és intolerable. És intolerable. És a dir, el que no podem fer és no predicar amb l'exemple. I jo crec que un ha de ser un professional, treballi als cossos de seguretat, treballi com a metge en un hospital, treballi a una ràdio. Per tant, un ha de ser professional, saber què li toca i què no li toca fer.
1: Entendríeu, comprendríeu la situació especial d'atenció?

0: sí o no?
1: No la puc acceptar. No. Un ha de saber, és a dir, un cirurgià cardíac pot tenir molt estrès, però si no està capacitat per intervenir a un pacient en una sala de...
0: que no s'hi posi.
1: Que no s'hi posi, exacte. Un ha d'estar, per això deia que han de ser professionals, això és intolerable.
0: Demà comença el curs escolar.
1: Sí, senyor. Demà comença el curs escolar.
0: I heu tornat a la vocació i a la professió.
1: Com ha tornat el Xavi Ripoll, oi? Amb tota la normalitat, amb tota la humilitat i amb un curs que comença convuls.
0: Quina sensació heu tingut amb aquest retorn,
1: doncs,
0: tres anys després?
1: La veritat és que molta alegria per una banda, perquè m'han rebut molt bé i vull donar les gràcies a, doncs, molt especialment al director de l'Institut, al Samuel Valls, de l'Institut Benaprés, a les meves companyes de departament i a tot el personal, però és un curs que comença convuls.
0: Perquè, per us ho en sàpiguen, heu estat molts anys a l'Institut Vinyet.
1: Sí, sí, sí, però la meva plaça definitiva en aquests moments està al Benaprés.
0: Al Benaprés,
1: d'acord. Sí, que és l'institut on jo vaig estudiar, va estudiar la meva filla,
0: sí,
1: i
0: sí,
1: és una mica el referent.
0: Digue'm, qui més, ha passat en l'àmbit públic, ha passat pel Benaprés, aquí.
1: Estimant molt l'Institut Vinyet.
0: Qui tingui una certa edat, ens referim.
1: Sí, molta edat.
0: O molta edat.
1: A més, estic a les portes de la jubilació, yeah. Tot i que aquest any, doncs, la meva intenció és fer classe.
0: Anar a preguntar quina edat es jubilen els mestres.
1: Els 60. Ens podem jubilar als 60. Com riu el Vicenç. Podria jubilar, no?
0: Ja, ho estaria.
1: És una professió molt intensa, eh?
0: No hi ha discussió.
1: Llavors, clar, jo que l'he vist des de l'altre vessant, com a regidor d'educació, realment la situació de treball és molt dura, no? Estem patint unes temperatures extremes, una manca de recursos en molts àmbits, sobretot a l'àmbit de l'educació especial, de la educació inclusiva. Bé, la veritat és que el quid de la qüestió me l'he trobat d'allò de morros.
0: És com si, no sé, des de fora, com si ara caigués el món al damunt i faltin totes les coses alhora, o no?
1: Hi ha de tot. Jo sí que
0: perquè d'aquí dos dies probablement els sanitaris explicaran tres quarts del mateix.
1: A veure,
0: i amb motius, eh? Perquè, evidentment...
1: A veure, les reivindicacions del sector són molt clares, és a dir, seguim sent un país que no dedica el 6% del PIB a l'educació. I després ens queixem de coses que passen a tot arreu. És a dir, i si no s'inverteix en educació, doncs les conseqüències les tenim en fets com el que vam viure a la Festa Major o els que vam viure, doncs, al Punt Lila, no? Per tant, això per una banda. Per una altra, reducció de ràtios i, sobretot, d'una vegada per totes, que es faci una negociació seriosa de la dignificació de les condicions de treball del 03. Perquè no s'ha fet aquesta dignificació i aquesta negociació de veritat. S'estem fent pedaços, i estem fent, per part dels ajuntaments, pedaços que hauria d'assumir l'administració competent, en aquest cas, no? Jo crec que són moltes reivindicacions vinculades amb una realitat cada vegada més complexa. Mires els grups que tens a classe i el que no té un TDAH té un trastorn d'espectre autista, una dislèxia, i allà quan puguis ja faràs la teva matèria, no? I aquesta és una realitat que pateixen moltes famílies i molts professionals, com passa a l'àmbit sanitari. I estem pagant la manca d'inversió de fa molts anys de governs anteriors de diferents colors polítics. I ara ha explotat tot.
0: Així sembla,
1: és així,
0: que hagi
1: explotat tot.
0: On heu deixat les coses en aquest àmbit abans de marxar?
1: Les vaig deixar en un punt una mica precipitat, perquè jo estava fent la junta d'avaluació de batxillerat quan vaig rebre una trucada de la nova alcaldessa dient-me baixa, que hi ha aquí una moguda amb una policia, que diu que em venen a detenir. I llavors vaig marxar per incorporar-me ràpidament, donant suport a l'alcaldessa i a totes les persones detingudes, i vaig plegar una mica a correcuita al curs, amb una certa pena també, perquè era un canvi després de 32 anys, 31 aleshores, i m'he trobat amb molts canvis, no?
0: I des del punt de vista de la regidoria, on ho heu deixat abans de marxar?
1: Doncs nosaltres ho vam deixar amb la licitació del nou contracte de les llars d'infants, Vam deixar també amb projectes vinculats, com deia, amb el Jo Jove, que és un projecte que ha impulsat des de la Regidoria d'Educació. Ho vam deixar doncs, veient una mica la panoràmica de l'increment de ràtios amb aquest primer d'ESO, aquests primers d'ESO que els grups que agafarà doncs, l'Institut Vinyet, i amb una preocupació creixent sobre les condicions de treball i les condicions dels edificis, sobretot el Barratxina i en alguns casos també de l'Utrillo. No? Mm-hmm.
0: Quedava molt pendent de fer perquè el Barratxina veritablement visqui aquesta reforma?
1: Queda pendent el que he dit abans, traslladar aquest conveni al departament i signar-lo. Jo abans de marxar vaig dir, m'estan trucant al departament per signar el conveni, i aquest conveni no va vinculat amb una modificació de crèdit de manera directa, sinó és establir un conveni on aquests 3 milions que tenim els comuns acordats amb el govern del senyor Illa es posin a sobre de la taula. Per tant, demano celeritat amb això.
0: Que entenc, regidora, que són 3 milions d'un pressupost
1: que serà més elevat, segur,
0: per fer tota la reforma.
1: Però no podem perdre aquests 3 milions. Per tant,
0: voleu dir que és gairebé, diríem, com una penyora?
1: Correcte,
0: perquè després
1: correcte,
0: això obligui a acabar de
1: correcte,
0: fer tot el...
1: Però és clau, és a dir, estan pendents sí, el mes de febrer, i no pot ser que encara no s'hagi resolt el conveni. Per tant, demano l'Ajuntament, el govern, que traslladi aquest conveni d'una punyetera vegada al Departament d'Educació. Que el traslladi, el signi, perquè hi ha una escola que està pendent d'una reforma obligatòria, perquè està que cau a trossos.
0: No n'heu tingut més coneixement?
1: No.
0: Ai.
1: Ho vaig preguntar en el ple de juliol, sí. Se'm van contestar manzanas traigo, que sabia de, bueno, que ja veurem, que això triga molt, etcètera, l'expropiació, etcètera. No, això és un altre tema. És a dir, el conveni és un document, diguéssim, administratiu legal, on hi ha aquest compromís signat d'aquests 3 milions.
0: Sí, que obliga.
1: Val? Per tant,
0: i
1: fora excusa.
0: Des del 28 de juliol, no?
1: No. Estem a... Avui és 7,
0: sí, sí.
1: De setembre,
0: 7 de setembre,
1: no sé absolutament res. No.
0: En el cas de l'Utrillo, hi havia més enllà d'aquestes reformes que s'han fet, petites reformes que s'han fet, per millorar l'accessibilitat a l'escola i també per tancar-la respecte als actes d'incivisme, perquè la tanca es pugui arreglar tot plegat, l'Utrillo també estava pendent o podia estar pendent d'una reforma important, no?
1: Té la segona part de la façana, que això depèn del departament. L'hauria, crec que el 2027 s'ha de fer aquesta obra, i té també altres elements. A més, una escola que ha patit molt doncs l'edat que té, no? I a banda de que sempre li cauen al final doncs, els grups de més, no? Aquest cinquè que es va incorporar l'any passat, i és una escola també que necessita una intervenció important, també des de l'àmbit climàtic. Jo estava treballant doncs, amb la Regidoria d'Acció Climàtica per poder fer doncs, aquesta climatització de les dues escoles diguéssim que més la necessiten. No dic que no es necessiti la resta, però que serien en aquest cas a l'Utrillo.
0: Les més antigues.
1: Les més antigues. I el Barratxina era molt puntual i també el Maria Ussó.
0: Sobre la promoció de 482 habitatges, què quedava?
1: Home, queda fer-los.
0: No, això està clar. Això està clar.
1: El model de gestió... a presentar-los i sobretot començar a fer ja doncs, el que seria diguéssim el concurs de qui pot accedir, en quines condicions, i això s'ha de treballar allà. S'ha de treballar allà perquè si no farem tard. Tenim una situació d'emergència en tots els àmbits que s'escapa allà les nostres competències. No? Però nosaltres sí que estem molt orgulloses d'haver pogut intervenir sobre la qüestió urbanística, no? Uh-huh. que l'edifici del Venus no patís aquest increment d'edificabilitat. No?
0: I no sé si el que ha quedat més pendent de tot plegat és allò, unes conclusions de la taula del litoral.
1: Sí. Clar que sí.
0: És a dir, tot el que fa referència a la nostra façana marítima que ha quedat així...
1: Queda penjat, jo no sé.
0: Ha quedat penjat, això.
1: Si ha quedat penjat, hi havia prevista doncs, una taula del litoral al mes de juliol, començaments de juliol, que per motius de convocatòria, a petició de Junts, que no s'havia formulat correcte... No, perdó, això era el Consell de Medi Ambient. Hi havia previst una taula del litoral al juliol, que no es va poder convocar per motius obvis, i no sé si la regidora i el govern actual doncs, voldran tirar-la endavant. La veritat
0: perquè,
1: és que hi ha un espai...
0: Això ha quedat...
1: Que ha penjat, sí, igual que la taula d'Albert Urbà, que bé, jo no sé si la nova regidora té intenció de continuar. Molt no li agradava aquesta taula d'Albert Urbà, perquè és un espai també d'anàlisi, de crítica i de rebre els inputs que a vegades no agraden, però s'ha d'escoltar.
0: Però és clar, vist que la taula del litoral de moment està en aquest stand-by, diguem-ne, sine die, això de la façana marítima com pot acabar?
1: Doncs no, no, de moment està com està. És a dir, això està clar que estem en el pitjor dels moments.
0: Els més crítics diran, haurà acabat una nova legislatura...
1: Sense res.
0: Sense res. Una més.
1: Encara pitjor, diria jo, no? Encara pitjor perquè l'edifici continua degradant-se. No?
0: I tant.
1: I per tant, encara pitjor. I a més, posant en una mica en situació d'incertesa, una mica no, en situació d'incertesa, doncs la situació laboral dels treballadors del pícnic... Mm-hmm.
0: Que també tenen sobre la taula... L'espera de, almenys així ho va dir Costes, la resolució definitiva sobre el pícnic, que en principi ha d'anar en la línia de la resta.
1: Anirà en la línia de la resta, però no sabem quan. Uh-huh. És a dir, tot això es pot demorar i, per tant, és fàcil que acabi la legislatura i continuï
0: igual. I això estigui igual.
1: Sí? I, per tant, això és un desastre. És un desastre perquè hem passat tot un seguit de coses que també crec que hem arribat tard, és a dir, hem arribat tard a buscar, doncs, a aturar segons què, i que bé, ens trobem en el pitjor dels escenaris, que és que estem en terra de ningú, és a dir, ni come ni deja comer, com el perro de l'hortelano.
0: Apel·lant al vostre esperit crític, quina responsabilitat creieu que teniu en això?
1: Doncs jo em faig responsable en el sentit de que hauríem d'haver parlat amb el Miteco molt abans, sobre això. Llavors, nosaltres la nostra intenció era anar al Miteco amb Vilanova i Cubelles per plantar-nos i s'ha acabat.
0: Miteco és Madrid, eh?
1: Madrid.
0: No és el senyor Daniel...
1: No, és Costes,
0: de la demarcació de Costes, eh?
1: El Diego Fernández.
0: Diego Fernández.
1: No, és Miteco Madrid.
0: L'home de l'arena no és de nadie, és de todos.
1: Hauríem d'haver parlat molt abans. És a dir, que no per fer-nos fotos, sinó per, d'alguna manera, buscar la millor de les opcions, però molt abans. És a dir, d'això sí que em faig responsable. I de moltes altres coses.
0: Però ho dic perquè aquesta és una d'aquelles qüestions que, de nou, d'aquí dos dies, tornarà a posar-se sobre la taula i amb raó i amb motiu. No? Si no s'hi ha parlat més abans, per què ha estat?
1: Bé,
0: perquè pensàveu, o teníeu una certa esperança en què les converses amb aquí anessin bé o que això anava...
1: Bé, jo crec que ja tenia esperances de que la situació política es pogués aclarir, no? També em faig responsable d'aquesta declaració de Becín que no es va fer, és a dir, jo la vaig demanar i no es va fer. És a dir, que però no com un element, d'alguna manera, per treure de l'equació judicial tot plegat, sinó perquè crec que era justa, no? I, per tant, nosaltres...
0: És a dir, la casa, l'Ajuntament, no va tramitar aquesta declaració, tot i que...
1: Les meves ordres eren molt clares, però doncs algú va decidir que no calia, no?
0: Us va donar algun motiu? Del per què no calia?
1: No. Diguéssim que no. I per això crec que és important entendre que la política està al servei de tothom i escoltar tothom.
0: Sí, perquè esteu a punt, no dir, és una forma induïda de dir, doncs mira, com si el govern deixés caure.
1: Ens hem trobat amb situacions...
0: Al Club de Mar.
1: Ens hem trobat en situacions com aquestes molt sovint, és a dir, decisions que nosaltres havíem d'aclarir i discutir, i declaracions
0: que no
1: contemplàvem.
0: És a dir, com si deixéssim llenguir aquest i que...
1: Jo no sóc especialment simpatitzant de segons quines causes, no? Però crec que quan ets un servidor públic has d'escoltar totes les causes, i ser en aquest sentit flexible, intentar buscar la millor de les opcions dins del repertori que pots tenir,
0: sí.
1: Però jo crec que un no pot ser tan sectari al final.
0: Matiseu-me, si voleu. El govern no ha lluitat prou per Canses Pícnic i Club de Mar?
1: Jo crec que ha lluitat tard.
0: Ha lluitat tard?
1: Tard. Molt tard. Tard i malament. I
0: per tant, part no
1: d'això i tard, sí, sí. I malament. També et dic que hi ha certes lluites per part d'altres grups polítics que han emprenyat i molt el Miteco. I això sí que m'arriba a mi políticament dient que, sí, doncs ara veuràs. És a dir, va ser un cop a la taula, dic prou ja. És a dir, que s'ha instrumentalitzat molt políticament i al final tampoc hem anat com a poble i com a institució a defensar...
0: Bé, faríem valer aquella frase, si tu no ho fas, els altres ho faran per tu.
1: És així.
0: És així.
1: És així. El que passa que et dic que hi ha situacions que van generar el que van generar. És a dir, tots van batallar perquè no es fes la demolició del Club de Mar. Des del punt de vista polític, cadascú amb el seu àmbit.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo recordo que estava a Brussel·les, me'n recordo, en unes sessions d'habitatge, i vaig adreçar amb tota la normalitat al Pablo Agustín Duy dient, oye, parlant amb l'Ernest Urtasun, com van fer molts membres d'aquest consistori. Això no és mèrit de ningú, perquè tots volíem que no es fes aquesta demolició d'aquesta manera tan bèstia.
0: D'acord. O sigui que per evitar la demolició sí que hi va haver una postura unitària, sí. Tothom va fer el que fos, sí, per evitar-ho. Però el problema és...
1: Era molt bèstia amb l'època espacial.
0: Està clar.
1: Insisteixo que nosaltres el que també vèiem, no? S'ha de buscar aquest equilibri entre el que és la recuperació de l'espai amb matar mosques a cañonazos, que era el que volia fer el Miteco. Matar mosques a cañonazos.
0: En algun moment heu dit en la vostra resposta que no es pot ser tan sectari.
1: És el que penso.
0: És el que penseu.
1: Sí, jo crec que...
0: Que el govern ha actuat d'una manera...
1: A vegades sí. A vegades sí, però també... A veure,
0: en aquesta qüestió específica, eh?
1: Jo crec que a vegades, de Club de Mar,
0: Kansas... Tal.
1: Sí, a vegades sí. És a dir, i a vegades confonem el posicionament polític amb el sectarisme. I jo crec que el posicionament polític és buscar sempre el consens màxim amb decisions de poble. Mm-hmm. És la nostra manera de pensar.
0: D'acord.
1: Dins de les discrepàncies. Òbviament, hi haurà discrepàncies amb Vox, amb PP, amb Junts, perquè és un govern que representa esquerres, no? Bé, però jo crec que hem de ser en aquest sentit prou generosos, i per això deia que nosaltres teníem la il·lusió de que l'alcaldia per part dels comuns pogués portar aquesta nova manera de fer.
0: O sigui que d'alguna manera no sé si dir un sentiment personal vers el Club de Mar ha pogut més que l'esperit d'una governança pensant en tothom.
1: Bueno, hi ha imatges de l'alcaldessa que corren per les xarxes.
0: Ja li preguntarem quan hi sigui.
1: Que va per aquí, no? Jo crec que la institució és una cosa i l'altra és el que pensa cadascú, no? És a dir, a mi em poden caure més o menys simpàtics els socis del Club de Mar, però no és la meva funció jutjar-los. I jo crec que al final hem de tenir una visió de poble, no? I això és el que a vegades hem trobat a faltar.
0: Ha passat això amb la natació o no? O és una altra història,
1: És una altra història,
0: absolutament diferent.
1: Vull dir, perquè aquí sí que hi havia una inversió municipal que s'havia de recuperar, i nosaltres des del minut 1 a l'oposició i també al govern tenien claríssim que el que no podia ser és anar abocant diners sense retorn, no? I a més estàvem obligats. I aquí sí que crec que tothom ha tirat de manera estratègica cap a la seva banda. La part esportiva, que nosaltres és la que també hem defensat sempre, crec que és la que havíem de preservar i cuidar, però és obvi que no es poden anar abocant diners a públic sense un retorn. Estem obligats a això, no? I nosaltres teníem molt clar com havia de funcionar des de fa molt de temps, no?
0: Torno per acabar a primera línia. I això de les platges i això de Kansas Picnic i Club de Mar, com s'arregla ara? Si és que es pot arreglar o si definitivament ho donem per perdut i que...
1: Jo crec que la situació política en aquests moments està pendent del calendari electoral, que anem a veure com... Parlo de Madrid, eh?
0: Sí.
1: Anem a veure com tota la situació que estem vivint en aquests moments tan crítica, a veure com si el govern es pot sostenir en el temps. Per mi tant de bo que sigui així, perquè el que ens espera és terrible.
0: Però voleu dir mal momento para hablar de lo mío.
1: Exacto. I després jo crec que no ens podem posar de perfil davant d'aquesta situació. Està clar, jo crec que hem de continuar treballant i no esperar que ens arribin les màquines.
0: A veure si al final tindrem el que ens haurem merescut per...
1: Jo crec que en general sempre tenim el que ens mereixem, Vicenç.
0: Per acció o per omissió?
1: Exacte. I al final nosaltres som els responsables de qui triem com a nostres representants i tenim el que tenim. És així.
0: 11:10. Carme Gasulla, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Un projecte que es diu pintargegants.cat, una pàgina web on es poden trobar més de 1.300 il·lustracions de gegants d'arreu de Catalunya, i entre ells 7 de Sitges. És a dir, no només els que surten al nostre Cercavila festiu, els gegants de la vila, els moros i els americanos, sinó que també hi ha els gegants vells de la vila, hi ha els gegants de Montornès, la geganta de la Vall i el gegant de l'Institut Joan Ramon Benaprés. Per tant, doncs, tota la col·lecció de gegants de Sitges en aquesta proposta que, com dèiem, acull 1.380 figures de tot el territori català. Carles Núñez, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Anava a dir, com s'us va acudir aquesta idea de posar tots els gegants així a disposició? Va.
1: Doncs mira, va ser una mica que era hivern. Jo tinc un nen de 3 anys que es diu Mario, i la Judit, la meva dona, jo treballo a casa, i la Judit, la meva dona, em va venir al despatx i em va dir que, bueno, que Mario volia pintar més gegants i que no en trobàvem a internet. Només teníem com uns 5 o 6 recursos i ja els havíem imprimit molts cops. I res, clar, al final en Mario és un nen que, com a tots, li agraden els gegants, té com molta obsessió. I això, va venir la meva dona i em va demanar això. Que jo, al principi, tema gegants, zero. És a dir, jo, si em demanes fa 5 anys que jo estaria fent una web de pintar gegants, no et diria que no m'ho crec, però bueno, vaig començar a tocar la caixa als garallers de la colla gegantera de Call d'Atenes, i això, a partir d'aquí, doncs, ja va venir una mica més la falera, el meu fill es va com enganxar, bueno, em va enganxar més ell a mi, i res, vam fer la pàgina web, que tampoc em vull extendre molt, si vols demanar més
0: sí,
1: coses de
0: no,
1: la web. Però...
0: Sí, de fet, clar, una cosa és tenir uns quants gegants, però ostres, 1.380, primer, que són molts, no? És a dir, gairebé tenim més gegants que municipis a Catalunya.
1: Sí, de fet, jo crec que n'hi ha més que de municipis en general, eh? Catalunya, sí. Potser el web no, però al final el tema és que jo, quan vaig començar el projecte, bueno, quan la Judit em va dir que necessitava la web, jo al moment vaig pensar, ostres, això es podria fer, però només si hi ha algun lloc on es recullen els gegants, no?, d'arreu de Catalunya. I sí que existeix un lloc que es diu gegantcat.com, que sense ells, doncs, el projecte, jo et diria que és gairebé un terç del projecte, perquè sense ells no haguéssim pogut fer la web. Jo vaig escriure a Gegantcat, els hi vaig demanar permís per agafar les dades d'allà, que és com una Wikipèdia de gegants, i ja teníem, doncs, un dels ingredients, no? Els altres dos ingredients eren el coneixement informàtic. Jo soc programador informàtic, havia treballat a una empresa fent videojocs amb Gerard Piqué, he estat fent, bueno, treballant a Miranuncios, Fotocasa, he estat, diguem, a empreses importants de Catalunya, llavors els coneixements els tenia, i res, el que necessitava era la intel·ligència artificial per generar els dibuixos que no generarà ni de broma ni farà igual que un il·lustrador. Des d'aquí, màxim respecte a tots els il·lustradors de Catalunya, que òbviament la seva feina és una cosa que no es pot reemplaçar,
0: sí.
1: Però bueno, jo al final això ho vaig fer pel meu fill, i òbviament no esperava que tanta gent l'acollís i la fes servir.
0: Anava a dir, el Mario tindrà feina amb 1.380 per pintar, no?
1: Sí, però a més a més té la cosa a tela, perquè molts cops em demana pintar els mateixos, saps? És a dir, ara la web n'hi ha trobat uns quants que li agraden i vol pintar els mateixos. Ara porto uns dies pintant com un porc que es diu Oink, que ara no sé d'on és, però que el vam afegir fa poc, i res, està obsessionat pintant aquest concret, saps?
0: Sí, perquè allò que fan els nens, no? Quan una cosa agrada, doncs aleshores ja anem repetint fins que ens cansa.
1: Sí, com quan érem petits amb els VHS, o els que són més grans ja, o més petits amb el DVD, que el cremàvem, no? I
0: exacte.
1: Al final es trencava, fins i tot.
0: Aleshores, evidentment, clar, això és molta IA també, aplicada a reproduir o a fer unes il·lustracions a partir, entenc, d'unes imatges que estan penjades en algun lloc. Vas fer algun procés de verificació per dir, home, que m'ho faci bé? Perquè ja sabem que la IA al·lucina força.
1: Sí. Sí, les imatges són les de Gegantcat. Com he dit, doncs vam demanar permís, i el que es fa és el sistema que vaig muntar té com dos passos o tres passos principalment, que són com diferents agents d'intel·ligència. És a dir, la intel·ligència artificial base la coneix tothom, un xat GPT o un Gemini de Google o el que sigui, que li poses un xat, li escrius quin temps farà avui a Sitges o on sigui, i t'ho diu, no? Però la intel·ligència artificial, diguem, en mode professional, té un concepte que es diuen els agents d'intel·ligència artificial que poden treballar entre ells, no? Llavors, jo en tinc principalment dos, que un és com, que és com el que genera els dibuixos i un altre és el que verifica. I, doncs, això, el primer agafa la foto, genera el dibuix fent servir Gemini Flash, que és un dels models d'intel·ligència artificial, i després hi ha un altre que el que fa és verificar la imatge. Tinc com un recull, tinc com un diccionari on hi ha paraules clau de tots els gegants, llavors revisa el gegant X, doncs les paraules clau són corona, té, no sé, un bastó i unes sabates vermelles. I el que fa l'altre dia és verificar que aquests elements... Bé, la sabata vermella no, perquè és per pintar, però verificar que aquests elements hi són a la imatge. Òbviament, falla bastant. És a dir, no és una cosa que funcioni ultraperfecta, però estadísticament jo diria que poder tenir un 10% d'error i tot l'altre 90 són coses que són bastant fidels a la realitat.
0: D'acord, és a dir, que tens un auditor... Per verificar el que fa l'altre, perquè ens entenguem,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, exacte. Sí, bàsicament audita la feina de l'altre. És com si fos una mini oficina, no?
0: D'acord. Anava a dir, ha portat... clar, aquí vas... sí, la principal feina era dissenyar totes les automatitzacions i després, bueno, verificar-ho perquè tot quedi penjat. Ha portat molta feina fer tot això?
1: La primera iteració del projecte jo et diria que van ser menys de 3 hores. M'hi vaig posar quan vaig acabar de treballar i res, van ser menys de 3 hores. El que ha trigat, però bueno, es podia deixar allà i anar a dormir, era generar les imatges. Clar. Allò van ser, ho vaig fer en, sembla que van ser en blocs de 100 i va trigar, em sembla que 8 hores, però clar. Això ho deixes allà tirant i ja està.
0: I va fent... L'únic que et va consumint allò de tokens, no? Va menjant-se crèdit.
1: Sí, es va menjant els tokens, però Gemini Flash tenia un tier gratuït, de manera que no hi ha hagut cap cost associat inicialment en el que és la generació de la primera iteració de la pàgina web, i nosaltres no hi hem guanyat ni 5. Realment no era la intenció del projecte quan es va fer per en Mario... No era una intenció de guanyar diners i així ho estem mantenint especialment amb la web. Poden ser que surtin altres projectes, però si els portem endavant sempre serà amb un pilar, diguem, una piràmide fonamental, que és que les colles hi han de participar, en el cas de que es faci algun gegant, els il·lustradors, és a dir, ha de ser algo fet amb gent real, si féssim algo, i que després, òbviament, doncs nosaltres com a persones que estem produint el que sigui que es produeix, òbviament també percebríem una part. Però de moment, ja et dic que el leitmotiv principal del projecte no ha sigut en cap moment guanyar cap diner i no estem guanyant.
0: D'acord.
1: De fet, estic pagant diners.
0: Clar, no, és el que t'anava a dir. És a dir, un domini val uns diners. I per tant, un allotjament, encara que en aquest cas l'allotjament no és gaire gran, però bé, al final tot té un pes i tot té un cost.
1: Sí, la generació de les imatges que han hagut sortint a partir d'ara ens han proposat, des de que es va llançar el projecte, ens han proposat més de 100, de 150 gegants nous, alguns els hem passat i alguns altres, la foto potser no estava clar que els drets els tenia la persona que feia l'enviament o tal, però aquestes imatges, per exemple, tenen un cost. Estem parlant d'un cost molt residual, un 0,0001 cèntim per generació. Però bueno, que al final és un cost i ja et dic, no vivim pas d'això.
0: La gent de GegantCat s'ho va prendre amb gràcia, no, això? Aquest projecte, diguem, derivat a partir de la feina que han fet ells?
1: Sí, jo crec que des del principi ells han posat de la seva part al final. És a dir, òbviament el web l'hem fet nosaltres, però quan jo vaig demanar permís... ells van matitzar, no?, algunes coses que volien, doncs, que aparegués, no?, el nom de GegantCat més visible al web o coses així, però a part d'això, ja et dic, super, super bona relació i molt guai. I, de fet, el que jo animo a tothom és que posin els gegants a GegantCat primer i que després els pintar gegants els tornarà a fer una bolcada de dades i els posarem a pintar gegants automàticament. Però
0: d'acord,
1: poseu gegants a GegantCat, que és una Viquipèdia que porta 20 anys allà i allò s'ha de valorar i s'ha de mantenir, també.
0: Que és la base de dades, perquè ens entenguem, no oficial, però la base de dades gran dels
1: gegants
0: de Catalunya.
1: Sí, sí. És una Viquipèdia. Si entreu a pintargegants.cat, els podreu pintar, i si entreu a gegantcat.com, doncs podreu veure una mica més d'història i tal. I també ens podeu seguir a l'Instagram, que és @pintargegants. Allà, doncs, bueno, ara hi ha un sorteig actiu fins al dia 10 de setembre d'un gegant moro de Vic. I res, anem posant coses de gegants, de Catalunya, cercaviles que hi anem i coses així, o sigui que estaran entretinguts els nens i els pares, si en segueixen.
0: Anava a dir, Carles, t'ha entrat allò que anomenen la falera gegantera?
1: Ja la tenia.
0: Ja la tenies.
1: Fet, gràcies a... Clar, jo, és el que et deia, jo toco la caixa als garellers de Call d'Atenes, llavors anem a cercaviles. I arreu d'anar a cercaviles i aquí i allà i tenir llibres de gegants i llegir contes amb el meu fill i tot, et vas enganxant. És a dir, si tu em diguessis fa 5 anys això, et dic que ni de broma. Que faig jo anant a una cercavila, jo què sé, no? A un poble de Catalunya, però ara sí, i és una cosa molt maca, crec que s'ha de preservar, crec que s'ha de potenciar i crec que els ajuntaments i el govern en general ha de potenciar molt més que es destinin recursos a això, perquè al final moltes colles geganteres subsisteixen amb subvencions que són super, super ridícules i que ben agraïdes que hi siguin, però que, bueno, que al final la imatgeria serà allà quan nosaltres no hi siguem. Llavors s'ha de potenciar i s'ha de preservar.
0: D'acord. Per tant, la curiositat de tot plegat, clar, els gegants són espectaculars, especialment pels ulls d'un nen, que els ulls d'un nen doncs veuen molt més del que... Després, quan et fas gran, doncs ja ho veus d'una altra manera, però els ulls d'un nen, d'un gegant, doncs fa impressió, sigui com sigui, sigui més maco, més lleig o més divertit, o tingui els braços sueltos, és igual. O sigui, el gegant sempre fa impressió. I al final han estat els ulls d'un nen els que també t'han motivat a fer aquesta experiència, que és ajuntar allò del pintar amb la gràcia del gegant, del món geganter, no?
1: Sí, totalment. I la meva dona, per exemple, també, no? Al final la meva dona és la que va venir, no? I em va dir, ostres, podríem fer això, així amb Mario, tal. Llavors, és molt maco, al final.
0: Sí, sí.
1: Que hagi sortit un projecte així, que tanta gent l'hagi acollit, no sé, podria dir, podem tingut 1.000 missatges de pares escrivint-nos, donant-nos les gràcies, gent demanant la Creu de Sant Jordi, gent del Parlament de Catalunya escrivint-nos o retuitejant, en Mainat també, vull dir, gent important d'arreu que, ostres, que a la meva vida esperava que... Bueno, que interactuessin amb el projecte.
0: Aquesta és la pregunta que t'anava a fer. És a dir, t'imaginaves que una cosa així generaria aquesta repercussió quan, de fet, l'entrada és la que ens has explicat, això a partir d'un projecte gairebé familiar?
1: Sí, al final no esperàvem el renom. Aquest projecte va començar arreu dels voltants de gener, com deia, que feia fred, i no esperes aquesta repercussió. Al final no esperes que una cosa així ens peti tant, saps? Perquè al final tu el que fas, ho fas pel teu fill, saps? Llavors, jo quan vaig fer el tuit, que és on va petar tot, el tuit el que va fer era per la meva marca personal, perquè jo faig algunes cosetes de freelance i jo el que volia era potenciar la meva marca personal explicant de manera tècnica com s'havia fet el projecte. Però és que després d'això va començar a rebutjar-ho gent i gent fora de l'ambient tècnic, és a dir, gent que segurament no sap molt bé ni com fer servir l'Office, m'entens? I ha sigut impressionant.
0: El que tenen les xarxes, no? És a dir, que al final una cosa es viralitza i allò que tenen de dolent moltes vegades les xarxes també doncs, ho poden tenir de bo, en el sentit de donar visibilitat a una cosa feta des del més pur altruisme. Que bé, que al final doncs, genera una repercussió perquè pot fer felices altres persones.
1: Sí, i de fet ho ha fet, és a dir, jo al final hem anat ara a cercaviles i en el moment que algú reconeix o parlant amb una altra persona, escolta que tu ets el que ha fet a pintar gegants, venen a persona i et parlen i et diuen moltes gràcies, que guai, el meu fill em volia i, ostres, és algo que omple molt, saps? I al final és molt maco de veure, doncs això, no? Que al final els nens són els que gaudeixen. És heavy, algun antropòleg o sociòleg hauria d'analitzar aquesta bogeria dels gegants en els nens, sobretot ara, perquè fa 20 anys, no sé, jo en tinc 34 i jo no recordo de petit estar tan motivat pels gegants, però és molt maco en general, sí.
0: Veus, sí, a les trobades geganteres sempre es veu molta, molta canalla i sempre generen també una certa expectació. Escolta, clar, al final els pinta i colorea tota la vida parteixen de la possibilitat de fer una interpretació lliure d'allò que vols pintar. Perquè, clar, tu no marques aquí els colors amb els que van, sinó que aquí serà la imaginació del nen qui ho pintarà, no?
1: Sí, al final, bueno, i fins i tot hi ha tendències, no?, que diuen que els pinta i colorea a nivell pedagògic no són el millor, però bueno, al final millor això que posar-li una tablet al nen, no?, que no ho hem fet
0: Absolutament.
1: mai. Llavors, això, sí, la llibertat de que el nen... De fet, si feu servir l'aplicació, no hi ha la foto del gegant quan ho imprimeixes, no hi ha la foto original del gegant amb els colors del gegant, això està fet a posta, perquè el nen doncs s'imagina una mica com el vol. Després ja cada pare, si vol posar-li la foto al costat perquè tingui una referència, doncs genial, però no és el cas.
0: D'acord, és a dir que també has volgut això que no hi hagi el model per indicar com l'han de pintar.
1: Sí, exacte, que hi hagi un mínim d'imaginació per part del nen, i això ja després cada pare s'ho gestiona, no? Si el nen està molt perdut o directament no té ganes i vol pintar exactament els colors de, jo què sé, ensopetes, no?, que és el nostre, que és el de Call d'Atenes,
0: Sí.
1: doncs que imprimeixin la foto o que la posin en una pantalla i a partir d'allà vagin copiant.
0: Vist el teu projecte des de Sitges, clar, ens ha cridat l'atenció el fet que no només surten, diguem, els gegants com il Foc, que són els tres que en surten a la cercavila, sinó que altres que són els que surten allò al cercavila infantil o el gegant de l'institut ben après, que el tenen allà però que realment surt poc, també apareguin. I això entenc que és perquè el que ens has explicat, perquè com apareixen a Gegants Cat, doncs, diguem, el sistema, el teu robot ja els va xupar.
1: Sí, en aquest cas, en aquesta primera iteració és així, és a dir, al final, si un gegant està gegancat, doncs pintar gegants s'ha nodrit de la base de dades. Però, per exemple, ara ens ha passat que hi ha molts nens que ens han escrit a l'Instagram dient que volen que el seu gegantó o gegants particulars volen que surtin i nosaltres no discriminem absolutament a ningú. És a dir, si ens ve un nen que ha fet el seu gegant i té ganes de, òbviament, un gegant que sigui un gegant amb cara i ulls, no? El Mario té capses pintades per ell, que òbviament no les posem, però que no discriminem colles grans o colles petites o colles particulars. Tothom té dret a tenir el seu dibuix digitalitzat i poder-lo pintar i només faltaria. Mentre el temps ens ho permeti, perquè òbviament tenim altres feines, sí, com ara que he parat jo de treballar per estar aquí amb
0: Per
1: vosaltres,
0: entendre'ns, no?
1: doncs això.
0: Doncs escolta, mira, no et traiem més temps, però en qualsevol cas, felicitats per aquesta bona tasca i per aquesta, diguem, per aquesta petició expressa de la dona pel Mario, oi? Perquè, doncs, que al final, doncs, ha fet content a la dona, ha fet content al Mario i entenc que ha fet content a molta gent que s'ha trobat amb aquesta eina que en un moment de festes doncs és molt pràctica i també et
1: Sí.
0: resol un matí, una tarda o el que sigui. Vinga, imprimeixes i... Això sí, has de tenir impressora, eh?
1: Sí, l'únic que això, que facin servir la impressora la impressora que quan imprimeixin a través del nostre web i que si poden que mantinguin la marca d'aigua que apareix i la referència a pintagegants.cat, vull dir que mínim, no?, que al final no hi guanyem res, però que almenys la referència d'on surt el dibuix es mantingui, sí que els termes i condicions del web apareix així i bueno, s'hauria de respectar. I agrair a la dona, que es diu Judit, que és la meva dona, perquè al final, home, és la que està aquí aguantant les meves bogeries molts cops i dona idees i jo les executo molts cops m'involucro molt més del que ella pensava al principi i és una mica boig. Però bueno, ella és la que porta l'Instagram, per exemple, ara, és a dir, que s'ha transformat una mica en una iniciativa familiar, com tu deies al principi.
0: Doncs felicitats a la Judit, felicitats al Carles també per aquesta web i felicitats al Mario perquè en el fons ha estat aquí el McGuffin, ha estat l'objecte a partir del qual ha sorgit la idea que, com dèiem, ha pogut fer feliços a pares, mares i nens de diversos llocs de Catalunya afeccionats pels gegants, d'aquests que bé, que els caps de setmana busquen doncs, tot de trobades geganteres per poder-se patejar el territori i anar a veure aquests objectes tan estimats del nostre imaginari popular. Pintagegants.cat és el nom de la web. Allà trobaran, com dèiem, 1.380 figures hores d'ara, tot i que la web encara creix més, perquè també atenen peticions, tota aquesta base de dades recollida a partir de gegantcat.com, que és aquesta Viquipèdia de l'imaginari geganter de tot Catalunya. Carles Núñez, moltíssimes gràcies per haver-nos fet aquest foradet, per haver-nos explicat i, sobretot, moltíssimes gràcies per la tasca de pintagegants.cat.
1: Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò i a tothom que ha acollit el projecte i l'agraïment bueno, de mi i de la meva dona també per haver acollit el projecte així. Estigueu al cas perquè segurament algun tipus de col·laboració o algun tipus de cosa farem en algun temps, sí. Encara està per acabar de terminar, però bueno, estigueu al cas que hi haurà algunes novetats.
0: Doncs ho estarem. Moltíssimes gràcies a tots dos i fins aviat.
1: Perfecte, gràcies.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Perquè la Laura és com un servidor que les ha vistes passar. Totes. Va, saludem primer la Laura. Laura, ben retrobada.
1: Molt bon dia.
0: Una mica més a prop del micro.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Ja hi tornem a ser.
0: Quants anys al servei de català?
1: Doncs 34 anys. 34-35 anys.
0: Ei.
1: Sí, sí, sí.
0: Uau.
1: Sí.
0: Què?
1: Soc la del català.
0: Ets la del català. Sí, senyora.
1: Pel carrer em paren i em diuen, tu ets la del català. Dic, sí, soc la del català.
0: Benvingut al club, que soc el de la ràdio. Sí. Després ja en parlarem de l'ús del català i de com també estan canviant les coses. Saludem. La nova directora del Centre de Formació d'Adults és una vella coneguda. Lídia Gázquez, bon dia i bona hora.
2: Bon dia, Vicenç.
0: Com arribes al centre, Lídia?
2: Com arribo? Perquè jo n'estava prou enamorada de feia molt de temps. I quan vaig saber que doncs, les dames fundadores a poc anirien jubilant-se, doncs vaig dir, ostres, m'agradaria molt tenir l'honor d'agafar el relleu d'aquestes grans dames. I bé, primer va ser la Carmen Masó, després ha estat la Montse, la Margarita Tolen també a l'administració.
0: Sí.
2: Ara, de les grans dames només ens queda l'Anna. L'Anna Fernández, que és la nostra mestra i és el nostre referent absolut. I ara hem entrat doncs, al Plàcid, a Guerrero en l'administració, la Sandra Castro també en l'equip directiu, l'Anna que s'ha quedat com a cap d'estudis i
0: sí.
2: Jo que he agafat la direcció.
0: D'acord. Experiència amb la docència, òbviament, n'has tingut.
2: Uh-huh.
0: Aquesta derivada de la formació d'adults és un perfil diferent?
2: És un perfil diferent,
0: sí,
2: és un altre món. És un altre món. Jo he après i estic aprenent moltíssimes coses perquè jo venia de secundària i llavors és un altre món perquè són unes altres necessitats i unes edats i un tipus d'alumnat molt divers quan a edat i procedència, etc.
0: I no sé si ens agrada pensar que és aquell perfil d'alumnat que hi és perquè hi vol ser.
2: Sí.
0: En molts casos,
2: Per començar, ja és això, i són perquè hi volen ser, i llavors això també era és una de les coses que gaudeixes també, no? Perquè tu saps que aquell alumnat sempre té una predisposició a l'aprenentatge molt alta,
0: molt
2: no? I això es gaudeix molt com a professor, vull dir, per exemple, els alumnes estrangers que venen a aprendre català i castellà, doncs un perfil d'alumnat molt agraït, molt motivat, que ve amb moltes ganes i molt constant, no? I això és, doncs és un luxe, per un professor és un luxe treballar així. T'he dit un exemple
0: de molts.
2: Però tenim els cursos de memòria, que l'Anna és
0: la... Ja, l'especialitat de l'Anna.
2: És la seva especialitat i té una legió de fidels que repeteixen cada any i que volen, bueno, que estimulen així la seva memòria. Tenim tots els cursos d'idiomes, hem fet una aposta molt important per l'anglès. Aquest any comencem un C1 d'anglès que l'alumnat ja venia demanant-nos al... En català hem començat una mica per recollir també allà on no podia arribar potser el servei de català perquè hi ha una demanda bestial de cursos de català, doncs poder nosaltres també donar una oferta d'un català inicial.
0: Sí.
2: Doncs també hem començat aquest any, vam començar l'any passat amb la 1 i aquest any fem la 2. A part dels cursos formals, o sigui, tota la gent
0: ara ens hi posarem.
2: Que vol estudiar a la universitat, que vol fer cicles formatius de grau mitjà, de grau superior, etc., la GESO per a adults, i després una oferta de tastets que és espaterrant aquest any, no ho dic perquè sigui jo, però és que tenim 29 tastets que hem anat pujant cada any.
0: Entre els culturals, els de les noves tecnologies, els artístics de manualitats, això és de por. És a dir, que una... No sé si dir, avui us solidaritzeu, òbviament, amb tot aquest moviment que hi ha a l'entorn del món de l'ensenyament, però no sé si dir que entre la fortuna del centre d'adults està tenir aquest alumnat tan agraït.
2: Sí.
0: O molt agraït o molt disposat en la majoria de casos.
2: Sí, sí. No sé, la Laura, amb els cursos de català, sí, sense el mateix.
1: Sí, totalment. Totalment.
2: Sí, és a dir, sí, vull dir, és una feina que fem amb molta il·lusió, a més com que som una escola, entre cometes, organitzativament petita, doncs hem d'organitzar tot el mes de juliol ens el passem doncs, acabant de lligar tota l'oferta del següent curs i la fem amb molt de caliu, amb molta cura, i és gairebé una oferta formativa artesana, no?
1: Artesanal.
2: Sí,
0: sí, sí. Que has fet una mica, Laura, el micro.
1: Sí, sí, és una cosa artesanal.
0: Fet i fet, el nucli de professors i professores, quants sou entre una cosa i una altra?
2: Som els tres de plantilla, sí. Diguem-ne, l'Anna, la Sandra i jo, però després tenim un cos de professors de l'empresa externa, sí, que ve a donar el servei que doncs, nosaltres no podem arribar per contractació municipal, pues que són uns 9-10 professors extras que s'han de...
0: És que és el que dèieu, sou una escola petita, però es mouen aquí a la vora d'uns 600 alumnes.
2: Exacte, és que és una escola que ha crescut molt, però que la plantilla continua sent la mateixa. Aleshores, clar, hem d'anar de vegades fent malabarismes o, en fi, o buscant, no, recursos d'alguna manera per poder donar cobertura a tot el servei.
0: Agafem-nos aquesta part perquè no sé si aquest curs ja estreneu aquestes noves aules al segon pis, les estreneu ja aquest curs?
2: Sí, les estrenem ja. Estem a l'espera de rebre el mobiliari i algunes coses que encara falten, però l'obra ja va acabar aquest estiu.
0: Sí.
2: Estem esperant també que es faci la inauguració oficial, que espero que en pocs mesos ja pugui fer-se, però amb el mobiliari que teníem fins ara i una mica el material que teníem fins ara, ja estrenarem les aules noves.
0: D'acord. Allà què hi fareu, fonamentalment?
2: Doncs mira, farem classes de català, farem ensenyaments formals, farem el curs d'accés al grau superior, el de majors de 25 i de 45 d'accés a la universitat.
0: Home, doncs Déu-n'hi-do, ocupareu tot ja de bon començament gairebé.
2: Sí, ja tenim, vull dir, nosaltres ens falta espai, Vicenç, o sigui...
0: Us continua faltant espai, malgrat el...
2: Aviam, com que tenim tantes coses i a més és un edifici municipal on també venen a fer... altres activitats, no? Pues, no sé, processos de selecció de recursos humans.
0: Sí, és clar.
2: Per exemple, aquest estiu va venir l'Escola Pia, que també va sol·licitar utilitzar els espais municipals.
0: Les aules s'omplen per moltes coses.
2: Exacte, si espai municipal és un espai públic que si hi ha una sol·licitud, doncs llavors ens hem d'anar coordinant, no?, amb tot això. Sí, sí.
0: Però en qualsevol cas, s'inaugura o s'obrirà aquest nou aulari, al segon pis.
2: Sí, esperem que en breu, a finals d'aquest any o principis del que ve, ja es pugui fer la inauguració oficial. Mm-hmm. Però no sóc jo qui ho ha de dir,
0: No, està clar, està clar. Data, després anirem per tots els cursos, però n'he dit data, una dada important. Demà no hi haurà el punt informatiu al cap de la vila?
2: Sí,
0: per mort d'aquesta previsió de pluja,
2: Malauradament hem de confirmar que no serà així. Hem estat aquest matí reunits per deliberar si anàvem, si no hi anàvem, però atenent les
0: previsions.
2: Les previsions, que són bastant amenaçadores, no?, de pluja, uns tants percents molt elevats de precipitació, per curar-nos en salut hem decidit traslladar el punt d'informació al centre, és a dir, donarem el mateix servei i estarem a la vostra disposició, però en comptes de fer-ho al punt del cap de la vila ho farem a Sant Honorat 28, que és la nostra adreça.
0: Que és el que feu ja cada dia, matí i tarda,
2: Sí.
0: Vull dir que no, res de nou en això.
2: Res de nou, però bueno, estarem
0: però donat
2: més...
0: Però diguem-ne, la punyetera casualitat que la pluja arribarà el dia en què estava previst que el cap de la vila hi hagués el punt informatiu.
2: Al setembre ja sabeu que Sitges, no? Sitges és Califòrnia fins que no...
0: Exacte, sí.
2: fins que
0: no arriba també una tempesta californiana. Sí. Anem per l'oferta formativa, per un costat, i aquesta la podem passar més ràpid, allò que en deien abans els cursos reglats, que ara són els cursos formals.
2: Sí.
0: Tots aquells cursos destinats sobretot a el que forma part del camí ordinari, o en aquest sentit, que ja tothom coneix, homologat dels cursos que permeten després poder accedir no només a l'àmbit universitari, sinó també tenir ja els títols bàsics de formació. Aquest, suposo, que no canvien respecte al que ha estat sempre, no, Lídia?
2: Exacte, són invariables, són molt importants perquè són els cursos que obren la porta a que la gent adulta doncs, pugui seguir formant-se i pugui tenir les mateixes oportunitats com a ciutadans amb totes les seves possibilitats obertes de formació, d'aprenentatge... I és per això pel que apostem, per l'educació i l'aprenentatge al llarg de la vida. Llavors tenim els d'accés als graus superiors, als cicles de grau superior i els cicles de grau mitjà. Pels cicles de grau mitjà poden fer-los els alumnes de... Fins i tot poden venir alumnes de 16 anys en endavant, el de grau mitjà. La resta de cursos sí que han de tenir 18 anys. El grau superior, l'accés a la universitat de més 25, més 45, doncs ja han de tenir 18. Igual que la GESO, que és l'educació secundària obligatòria, el que era abans el graduat escolar,
0: sí.
2: Doncs és la GESO, però també per majors de 18 anys.
0: Faríem un llistat d'acrònims en tots aquests anys, eh?
2: Sí, i tant, i ens els van canviant.
0: Per què en dieu GESO si tothom ja tenia molt interioritzat això del
2: sí.
0: A part, que és més gràfic això de dir graduat escolar.
2: Exacte, és molt més clar, no?
0: Que
2: no
0: digui GESO, és com si parlessis jo que sé.
2: I que no m'oblidi de la IOC, l'IOC que fem també, la GESO, mitjançant l'Institut Obert de Catalunya, que nosaltres també som
0: això és el que et volia preguntar. Hi ha moltes persones que s'apunten a l'ensenyament a distància?
2: Déu-n'hi-do. Aviam, l'altre dia parlàvem que la Montse havia arribat a tenir desenes d'alumnes en el seu moment. Ara ha baixat una mica, però és veritat que estem experimentant un augment bastant gradual, que cada vegada hi ha més gent que s'interessa. No sé si és a partir de la pandèmia o si això ha tingut una influència o no, però sí.
0: Que això també demana una certa disciplina, eh?
2: I tant. La gent que no es pensi que és apuntar-se i prou.
0: T'estàs a casa i tranquil·lament.
2: No, hi ha unes reunions de seguiment, hi ha un seguiment diari, telemàtic i després també presencial. Es fan les trobades. La Sandra Castro, que és la nostra... que és la nostra professora més jove, que a més és psicopedagoga, és la responsable d'atendre i donar aquest servei tan important de la IOC.
0: No sou una escola d'idiomes, però vaja.
2: Déu-n'hi-do, has vist, no?
0: Aquí hi ha, mare de Déu, entre, sobretot, aquesta enorme quantitat de cursos d'anglès, a més dels obvis del català i el castellà i l'anglès a nivell de conversa i les parelles lingüístiques. Anem pel català i a veure si la Laura ens continua dient que s'omple això a la mínima de canvi.
1: A veure, doncs sí... Com sabeu, hi ha molta demanda dels cursos de català, llavors s'ha incrementat l'oferta en els últims trimestres. A més, també s'ha incrementat quant a personal.
0: Sí.
1: Llavors, ara a l'oficina de català som dues persones. Tinc un company, que és l'Enric, que sobretot em dona suport en tasques de dinamització, que avui en diem foment de l'ús, perquè el que volia dir-vos, insistir, és que nosaltres fem cursos de català però no des del punt de vista d'una acadèmia d'idiomes. La finalitat, l'objectiu últim dels cursos de català del Consorci per la Normalització Lingüística és aconseguir estendre l'ús social de la llengua. I llavors no n'hi ha prou que nosaltres fem cursos de català, sinó que també ha d'haver per part de la gent al carrer una...
0: Ha d'anar més enllà de les parets
1: sí,
0: de l'aula,
1: això. Sí, sí, i això ho estem veient sobretot en els últims anys. Estem apostant molt per treballar, buscar la complicitat d'entitats culturals de la vila o agrupacions per poder implicar els alumnes en petites pràctiques lingüístiques que formen part de les tasques habituals dels cursos, perquè visitin, perquè coneguin, perquè preguntin, perquè facin ús de la llengua, perquè si no el que ens trobem sempre és que venen a classe, venen amb molta alegria, amb moltes ganes, és un públic molt agraït també, assisteixen, fan els cursos, aprenen català, però després no senten la necessitat que els sigui
0: útil
1: o necessari per viure. Per tant, no el fan servir i al final el que voldríem és doncs, que el fessin servir. Llavors, en aquest sentit, aquest any, aquest trimestre, perquè nosaltres anem per trimestres, tenim previstos 6 diferents cursos, però en conjunt en tot el que és el Garraf, perquè distribuïm l'oferta entre Sitges, Vilanova i Sant Pere de Ribes, tenim un total de 31 cursos previstos i un altre coordinat amb el SOC per donar resposta a tota la demanda en horaris de matí, de tarda, de vespre. Després, què més tenim? Apostem molt per al tema del voluntariat per la llengua, el programa del voluntariat per la llengua que posa en relació aprenents de llengua amb persones que parlen català. Amb l'única i exclusiva finalitat que comparteixin conversa, Vull dir que si algú ens està escoltant ara i sent la crida del voluntariat, que vingui a veure'ns, compli la fitxa, que li trobarem segur un aprenent.
0: Perquè es tracta de mantenir l'hàbit...
1: Mantenir l'hàbit de parlar català, la persona que està aprenent la llengua pugui també parlar català. I doncs... M'estic enrotllant jo sola.
0: No. Sí. És que anava a dir, set un mateix sostre, hi ha el català i l'anglès.
1: Sí.
0: I no sé si...
1: Novetat.
0: Vinga.
1: Vam signar en el seu dia un acord amb el Gremi d'Hostaleria de Sitges per col·laborar, i fruit d'aquest acord...

0: i poder donar resposta a aquesta primera relació que tenen amb els clients.
1: Partint d'una realitat que, que molts han pogut copsar, que és molt difícil que l'ús del català estigui interioritzat en l'àmbit de l'hostaleria.
0: Llavors això és molt interessant i vam poder-ho experimentar amb un restaurant. L'Enric va anar a fer unes sessions de comerços aprenents al Mare Nostrum.
1: Sí.
0: Algun dia en podem parlar, si voleu.
1: I tant.
0: I doncs la idea també de que si ara ens escolta alguna entitat o algun establiment o algú i creu que vol participar d'aquests projectes que tenim des de l'Oficina de Català i des del Consorci per la Normalització Lingüística, que ens vingui a veure, que necessitem col·laboradors.
1: Per tant, és una forma de poder conciliar l'aprenentatge del català amb la vida quotidiana d'un restaurant.
0: Exactament.
1: Allò que deien, no, que el treballador és que ara perdrà hores aquí per aprendre l'idioma, no pateixis.
0: No, anem allà.
1: Anem allà. I en un quart d'hora, suposo que en diverses sessions, Laura...
0: Sí, són una sèrie de sessions, ara no recordo exactament quantes.
1: Però com les claus bàsiques per interactuar amb els, amb els clients. No?
0: Sí, sí.
1: Deia que en un mateix sostre, esclar, hi ha català i l'anglès. L'anglès que té aquesta enorme quantitat també de cursos al Centre de Formació d'Adults. No sé si en la vostra quotidianitat us n'adoneu que l'anglès és cada cop més present aquí a Sitges?
0: Sí.
1: En molts àmbits, sí.
0: Sí.
1: Però molt.
2: I tant, moltíssim.
1: Sí. Aquí sí que hi ha, no sé si dir...
2: Hi ha un problema...
1: Un convenciment absolut de que l'anglès és la llengua.
2: Bueno, és fruit de la gentrificació, no?, que vivim globalment. I Sitges, en ser una vila tan cosmopolita i tan...
0: Bonica.
2: Bonica
0: i
2: turística.
1: Sí. I tan atractiva per un perfil determinat.
2: Exacte, doncs hi ha moltíssima gent de fora que ve a viure aquí. Llavors, bé. Però la bona notícia és que molts d'aquests, podem dir, expats, que no sé si m'agrada del tot aquesta paraula, però bé... perquè ens entenguem tots, no?
1: Doncs molts dels nous veïns...
2: Els nous veïns estrangers que tenen l'anglès com a llengua principal o llengua franca, no?, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, sí.
2: La bona notícia és que venen molts a l'escola d'adults i molts tenen ganes d'aprendre. Però penso que nosaltres també hem de fer una reflexió de els estem ajudant a aprendre? Els estem ajudant, els estem abraçant d'alguna manera? O sigui, sense voler culpabilitzar-nos,
1: no.
2: Sí que... Fer-nos aquesta pregunta de si nosaltres els estem ajudant, també els parlem prou en català.
1: És a dir, dins d'aquesta gran quantitat de veïns que arriben,
2: sí,
1: que quedi clar que n'hi ha que volen.
2: I tant, s'apunten a cursos de català, s'apunten a cursos de castellà. I jo com a professora els emplaço, no?, a que mireu pel·lícules en català o en castellà, intenteu buscar una activitat que us agradi. Per exemple, han vingut de la Colla Jove de Castellers de Sitges, han vingut a fer-nos xerrades i molts d'aquests alumnes estrangers han acabat fent castells.
1: Vols dir que a través dels castells han trobat un vincle?
2: Exacte, un vincle amb la vila, un vincle amb les tradicions, un vincle amb què és ser de Sitges, no? I aprendre l'idioma i la cultura, no?
1: Això vol dir que el perfil de l'alumnat dels cursos de català ha canviat? Ens havies comentat durant molts anys que moltes de les persones que venien a aprendre el català venien perquè necessitaven el certificat, venien...
0: No, continuem tenint
1: aquest
0: perfil, continuem tenint-lo, sí. I juntament amb aquest perfil hi ha l'altre de la persona en general provinent d'Europa. D'aquests són els que menys venen, també s'ha de dir. O sigui, sí, és una bona notícia que venen i que tenen ganes, però també són els menys.
1: Tenint en compte la gran quantitat que
0: han arribat. Des del conjunt de les aules, sí.
2: En el teu cas, Laura, llavors, jo parlo, per exemple, pel curs de castellà per a estrangers, no?
0: Però també consideren que el castellà,
2: que coordino,
0: aprendre castellà és més important.
2: Ells consideren que és més important, sí. Però perquè penso que és bàsicament perquè tampoc coneixen la realitat del país on són, no? Si la coneguessin, potser li donarien més valor, no?, al català. No ho sé.
1: Ho dic per aquella dificultat de... sóc anglès, parlo la llengua universal, arribo i bé, si m'atreveixo amb el castellà, no sé si dir encara gràcies, i després m'haig d'atrevir amb el català, a més a més.
2: Aquest és l'itinerari.
1: Aquest és l'itinerari,
2: no? Seria bàsic, sí. No?
1: Bàsicament, per tant, per arribar al català, diguem-ne que que ja d'haver...
0: O ha de ser una persona que ja té una sensibilitat.
1: És el plat de segona taula.
0: En tinc de molt bons alumnes, en tinc un alumne rus fantàstic, que algun dia potser el portem a xerrar
1: amb ell. Sí, un alumne rus.
0: Que parla català pels descosits.
1: Mira...

0: Laura, que fa dos dies vam parlar amb aquesta parella de sitgetans que han anat a Borredà, en un restaurant de Borredà.
1: Els vaig sentir, sí.
0: Jo ho pensava. Aquesta noia russa, que em sembla que es deia Laura, però quin català. I diu que l'havia pres a Borredà en els dos anys que ha estat a Borredà.
2: Quina
0: I un català
2: meravella.
0: amb una pronúncia que semblava treta de...
1: Arribes sí, sí. A un lloc i t'agrada saber què fan, uh-huh. com viuen, com s'expressen. Existeix, sí, existeix aquesta persona, però no sé, no he fet un estudi, no tinc uh-huh. percentatges.
0: I,
1: però...
0: I és evident que no és comparable, eh? Un poblet petit on el veïnat hi té un paper molt important.
1: Tothom deu parlar català.
0: Arriba una parella i, per tant, amb dues uh-huh. persones és molt més fàcil fer una integració que no pas amb 100 o 200 o les que puguin arribar, no? Però és evident que aquesta és una realitat i obriu el ventall de cursos d'anglès perquè hi ha una demanda, suposo.
2: Sí, sí,
0: important,
2: hi ha
0: eh?
2: Moltíssima demanda, el que aquests dies estem en calendari d'inscripcions sota el mes de fins al 15 de setembre i el 18 de setembre es poden fer la inscripció en concret a les proves d'idiomes i les inscripcions d'idiomes poden ser fins al 18 de setembre, han de fer una prova i una entrevista amb els professors. I després la matrícula...
0: Que és simplement per saber el nivell, eh?
2: Exacte,
0: Lídia?
2: Per saber el nivell i col·locar. Llavors tenim moltíssima afluència de públic interessada en els cursos d'anglès. És una brutalitat. Sí, sí, és increïble. Llavors hem tingut molta demanda.
0: Recordin que és centre de formació d'adults, eh? I ho diem perquè en el cas de Sitges, diguem-ne que l'anglès s'ensenya a molts llocs, però en el cas dels adults, aquí hi ha precisament un ventall molt important, eh?
2: I tant, llavors tenim el curs C1, que és novetat aquest any, fins ara havíem fet fins al B2-2. He de dir, en favor nostre, que a diferència d'altres escoles d'adults de Catalunya, som pràcticament, no sé si atreir-me a dir l'únic centre que ha fragmentat els cursos de la forma que els hem fragmentat nosaltres, perquè normalment fan A1, A2, A3, B1, B2. Nosaltres fem A1, A2-1, A2-2... B1, B2, és a dir cada
0: per,
2: nivell...
0: per delimitar encara més els nivells.
2: Exacte,
0: perquè ningú se senti fora del seu aprenentatge.
2: Hem diversificat molt perquè tothom trobi el seu
0: el
2: nivell.
0: El seu curs concret.
2: Exacte. I llavors, després d'anys, fem aquest seu, que ja és un nivell molt important d'anglès, i estem trobant que de moment tenim forces inscripcions i esperem tirar endavant amb el curs.
0: D'acord. Les vostres, Laura, com van? De
1: bé,
0: català?
1: Nosaltres
0: bé, també,
1: ara estem fent proves de nivell i atenent i donant informació i comencem amb les inscripcions el dia 16 per als cursos per a A1 i Bàsic 1. I del 17 al 22 ja fem la inscripció per a tota la resta de cursos.
0: Mm-hmm. Com ha canviat això? Perquè nosaltres encara estem en l'època aquella d'haver interioritzat el nivell C. Ara la gradació es diu d'una altra manera, no?
1: Els cursos tenen un nom, això també s'està mirant d'unificar-ho perquè és embolicat.
0: Molt. És com el català, tenen... embolicat.
1: Sí. Els cursos tenen una denominació, un nom, i els nivells de coneixements de llengua són uns altres. Llavors, el C1 és el C1. A nivell de cursos són els cursos de suficiència 1, suficiència 2 i suficiència 3. Però si algú té algun dubte, que vingui
0: no
1: i li expliquem
0: dir-ho.
1: I l'ajudem. Sí.
0: Anem pels testets, que això és... Això és quelcom que va néixer així d'una manera més o menys tímida, i ara és que com si féssiu tota l'escola d'adults
2: sí,
0: de testets.
2: Que, mare que... meva, podríem crear una acadèmia de testets tot l'any.
0: És que veritablement, eh? Perquè
2: sí.
0: Testets artístics, testets de noves tecnologies i testets culturals. Aquests són fonamentalment els tres àmbits de treball.
2: Sí, senyor. Aquest any n'hi ha 29. N'hem fet, no sé si 7 o 8 més que l'any passat.
0: Mhm. Repartits fonamentalment per trimestres, eh, Lídia?
2: Exacte, ja podeu, bueno, demà podreu venir a buscar els fulletons.
0: Sí, sí, sí.
2: També ha estat tot publicat al web del centre, que tenim un domini que és cfasitges.cat, que va directament i va redirigit a la web de l'Ajuntament,
0: sí, sí,
2: al nostre
0: sí.
2: espai de l'escola, bueno, del centre de formació d'adults. I bé, tenim, jo, bueno, puc dir que estem molt orgullosos de l'oferta d'enguany, perquè mireu, tenim a la Blanca Benítez fent un d'iniciació al sketchbook, Bueno, tenim professors estrella. La Blanca Benítez fent aquest sketchbook, tenim a gestió d'arxius fotogràfics familiars,
0: sí,
2: que també és una novetat d'enguany, de la Patricia Buckley. Tenim tots els tecnològics, no? El mòbil, un petit ordinador, Canva, tenim intel·ligència artificial, que ens el fa el Xavier Salmerón, que és un exitàs dels últims anys i sempre acabem fent diverses edicions.
0: Sí, perquè
2: em
0: sembla que l'any passat el va fer també.
2: Exacte.
0: I fa, no sé si fa dos anys.
2: I fa dos anys també.
0: Fa dos anys també.
2: I aquest any també ha començat el Xavi Huete també a donar suport amb aquest tastet, perquè hi ha molta demanda, fem diverses edicions, fem dos nivells, intel·ligència artificial 1 i intel·ligència artificial 2, i també tenim doncs Canva, que és un de
0: aquest programa de diguem-ne, sí, de disseny, per dir-ho així, i de publicació de
2: que si voleu estar al tanto i actualitzats del que es fa tecnològicament i avui en dia al Centre de Formació d'Adults us ho podem donar.
0: Però sempre és bo tenir l'avantatge que per aquells que siguin negats amb tot això, hi ha un curs també per aprendre a utilitzar el mòbil, és a dir,
2: exacte,
0: des d'aquells cursos més bàsics fins a aquells que poden tenir ja un nivell de contingut més avançat, no?
2: Exacte, també com que som centre ja, col·laborador d'Àctic, que la gent pot venir a fer les proves per treure el certificat,
0: sí,
2: de competències digitals de la Generalitat, que ho fem tots els dimecres a 3:45, fem les proves i la gent s'hi pot matricular a través del portal Àctic. Doncs també tenim un tastet, com que hi havia molta demanda d'això, un tastet que no és un curs oficial però sí que dona unes nocions per ajudar i orientar totes aquestes persones que volen fer les proves d'Àctic. Doncs tenim aquest tastet que es diu Domina les competències digitals, preparat per obtenir l'Àctic. El Joan Maceo, que és un dels professors nous d'aquest any, també s'encarregarà de donar tots els tastets tecnològics.
0: Això pel que fa referència als tecnològics. Després
2: sí,
0: tenim els artístics i els culturals.
2: Sí, bueno, ara només t'he parlat del primer trimestre.
0: No és clar.
2: Però, mira, dels culturals tenim en aquest primer trimestre tenim, Gaudí, Més enllà del mite, de la nostra Beli Artigas, que és fantàstica, i Meni Joc, de l'Anna Fernández,
0: sí,
2: que és una de les dames fundadores, com dèiem, la nostra mestra i la reina dels tastets, perquè és boníssima fent tots aquests tastets també per estimular una mica la ment i l'agilitat mental a través del joc, a través de les matemàtiques, dels jocs matemàtics. Tenim un que es diu gimnàs mental el segon trimestre.
0: És el que anava a dir, gimnàstica mental.
2: Exacte, que també el fa l'Anna Fernández. Què més tenim? Dels culturals, el segon trimestre, Sitges des de l'antiguitat fins al segle XV, que ens el dona l'Àngels Parés. I una novetat també molt bona d'aquest any és que la Laura Gómez,
0: sí,
2: ens donarà un tastet per aprendre cultura i tradicions sitgetanes, que es diu Sitges, Vila de Tradicions i Cultura Popular. Com sabeu, la Laura en sap de tot, de Corpus, de Carnaval, d'entitats, de Festa Major, i jo friso per apuntar-me amb ella. No, em sembla que no podré perquè estaré fent classe, però m'encantaria apuntar-m'hi. Què més?
0: Tastets artístics, anava a preguntar?
2: Sí, l'Enfangat, amb la Rosa Julià, i Joieria Creativa, amb Montse Curtiada, que també són importants, a part del que et deia de sketchbook i dels arxius fotogràfics del primer trimestre. I en el tercer, pel que fa als artístics, tenim lettering amb la Mercè Pedrafa i fotografia de supervivència amb el Joan Olivella, que a més és professor nostre d'anglès, però com sabeu és un grandíssim fotògraf i farà un tastet molt, molt interessant que es diu fotografia de supervivència. Què més? Pel que fa als culturals, el tercer trimestre tenim el Bernat Oliver, que ens farà la Guerra Civil a Sitges. El Bernat, hem de dir que és un professor que el vam descobrir l'any passat i els alumnes van quedar fascinats amb la seva saviesa. És boníssim i doncs parlarà de la Guerra Civil.
0: Un tema, diguem-ne,
2: intens. L'any passat ens va fer un de toponímia del Garraf i de Sitges, que
0: sí,
2: la gent va quedar al·lucinada, perquè la gent es quedava més estona. O sigui, saps?
0: Allò de la classe que no volia que acabés.
2: Dues hores i es quedava mitja hora més fent classe, no? Què més? Meteorologia i astronomia, entendre el cel que ens envolta amb el Gori Masip, que, Gori Masip, perdó, que, bueno, és un dels fitxatges estrelles que he de dir, l'Alba Gràcia, el massís del Garraf, Macies, Pedra, Vinya i Memòria,
0: sí.
2: Que l'Alba també, com sabeu, és una de les persones que més sap de cultura del nostre territori, i hi haurà sortides, hi haurà visites a les masies, serà molt, molt interessant, promet moltíssim. I també parlarem de geopolítica amb l'Adrià Enríquez, com un dels altres tastets culturals així a destacar, doncs per entendre tot el que està passant. No? Avui en dia estem en una època convulsa, ara ho comentàvem amb la Laura d'entrar.
0: Està clar.
2: I l'Adrià, que també és historiador i
0: en que ha donat voltes pel món, també.
2: I ha donat voltes, doncs ens posarà al dia de tot això. Així allà a grans trets, ho he explicat a grans trets, però sí.
0: 11 i 8 minuts, a grans trets, però això és el cabàs de cursos del Centre de Formació d'Adults per aquest 2026-2027. El més fàcil ara, el que deia la Lídia fa un momentet, se'n van al web del Centre d'Adults, que és, repetim...
2: cfasitges.cat.
0: I aquí redirigirà a la pàgina de l'Ajuntament on hi ha tots els cursos, etc. I si no, al Centre de Formació d'Adults, carrer Sant Honorat 28, de dilluns a divendres de 9 a 1, la informació, i de dilluns a dijous, a més del matí, a la tarda, de 5 a 7. Demà no hi haurà el punt informatiu al cap de la vila, però amb el centre obert tot el dia, tot allò que a vostès els interessi saber, endavant les atxes. Ens deixem alguna cosa?
2: Mira, ara t'ho anava a dir, si em deixau dir, perdona,
0: sí, home,
2: tinc més
0: tant,
2: rotllo.
0: Tant, tant.
2: Que tenim una sessió informativa el 10 de setembre per la gent que estigui interessada a fer memòria, de fer aquesta sessió informativa perquè és important, amb l'Anna.
0: Aquest dijous, dia 10?
2: Sí, però s'han d'inscriure abans, si volen venir, han de trucar i dir que s'inscriuen a la sessió informativa el dia 10. I a banda d'això també farem dues sessions informatives el 14 de setembre, una primera sessió a les 10 i una altra sessió a les 7, per tots aquests alumnes que estiguin interessats en els ensenyaments formals.
0: D'acord, doncs, dit queda, com que és molt, doncs ja ho saben, al web i a poc i a mirar tot allò que els pugui interessar. Lídia, gràcies. Laura, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Bon curs, com no.
2: Gràcies.

0: Perquè al Montblanc la setmana passada era, si la setmana passada va tenir lloc la l'Ultratrail del Montblanc, que és la Ultratrail allò més clàssica de les Ultratrails, ara que s'han posat molt de moda com les curses de muntanya, que es fa la de Núria, que la passen per TV3, etc, etc, doncs, diguem la gran clàssica, la mítica, és la que es fa al Mont Blanc amb sortida i arribada a Chamonix, que hi ha tot de variants, tot de quilometratges diferents, però en el quilometratge clàssic, en la de 173 quilòmetres, hi va participar un membre del Centre Excursionista de Sitges, un corredor de Canyelles, que és en Dani Almonacid. Dani, bon dia.
1: Hola, bon dia, encantat.
0: Com va anar això?
1: Va anar bé, va anar bé. No com esperava, que intentava fer 30-32 hores, però bueno, vaig ser finisher, que és l'important, després uh-huh. perquè van haver-hi 700 i alguna cosa abandonaments, i una cursa d'aquestes distàncies penso que l'important és acabar-la.
0: D'acord. A veure, per contextualitzar-ho una miqueta tot, què és la Ultra Trail del Mont Blanc?
1: Bueno, el meu parer és la cursa que tot corredor de trail running hauria d'anar o intentar anar pel significat que és la cursa, per l'ambient que hi ha, pel recorregut que és una meravella, i és, com tu has dit, la clàssica de les curses de muntanya. L'únic que, bueno, van incrementant els preus i també és complicat accedir, demanen també uns rolling stones, que també s'han d'aconseguir mitjançant fent curses d'UTMB, i bueno, és complicat, després és un sorteig i bueno, que t'ho puguis permetre.
0: És a dir, has d'haver complert uns temps mínims, per entendre'ns, en altres curses, unes participacions en altres curses.
1: Unes participacions, temps no et demanen.
0: D'acord, i a part doncs, has de ser agraciat en el sorteig, i després has de tenir els diners per poder-te...
1: Exacte.
0: O tenir-los o qui te'ls pagui, però bueno, és a dir, has de poder aconseguir... perquè no és barata.
1: No, perquè a part del preu de la cursa, pues, també és organitzar-te intentant uns dies abans, intentar també pues, un dia almenys per recuperar i tornar a fer el viatge si vas amb cotxe, que al final són uns 800 i escaig quilòmetres. Bueno, s'ha de gestionar tot i és una miqueta complicat.
0: Tot és complicat. Escolta, la distància que vas triar és, diguem, la clàssica, no? Ja, perquè n'hi ha de més curtes i fins i tot n'hi ha de més llargues.
1: Sí, exacte. Hi ha l'OCC, que em sembla que són 50 i alguna cosa, la CCC, que és la de 100, la PTL, que és la que feia el company Llorenç, que són 300 quilòmetres i 20.000 positius o alguna cosa així.
0: Correcte, el Lorenç Reixac, que l'hem tingut aquí també alguna vegada parlant ell de les curses, no la va acabar en Lorenç aquesta no. vegada. Va haver un... Va haver pluja i això, passàvem per llocs complicats i en aquestes coses el primer és la seguretat.
1: Sí, no cal arriscar, que les curses uh-huh. sempre hi són i les muntanyes també. I...
0: Per cert, el saludem amb en Lorenç, que estava a la meta vostra quan
1: exacte,
0: veu arribar, no?
1: Exacte, va fer il·lusió que arribar i bueno, vaig sentir Dani, que eren Llorenç.
0: Molt bé, doncs aquesta és la mega llarga, oi?
1: La de bojos.
0: La de bojos, escolta, 173, qui ens escolti també dirà que té un punt de bogeria, no?
1: Sí, aviam, aviam, són 173 quilòmetres que ningú t'estreu de sobre, però no és una cursa gaire tècnica i es pot fer. Bueno, has de tindre un entrenament, tant com dic jo, mental i físic, uh-huh. però comparat amb la PTL és que has de portar casc, has de portar arnès, hi ha molta autosuficiència, no està marcada, bueno, és un altre tipus de cursa, no tan corredora, però bueno, ser finisher d'això jo crec que uh-huh. són paraules majores.
0: Per tant, vosaltres, o sigui, la vostra cursa és, malgrat que sigui això, corredora, és a dir, que no té llocs molt complicats per on calguin coneixements tècnics, per entendre's.
1: No, l'Ultra Trail del Montblanc uh-huh. no té cap tipus de... És una cursa corredora...
0: Pista i camins, perquè
1: sí,
0: ens entenguem.
1: Sí. No té cap part tècnica de cadenes ni uh-huh. com altres curses que he fet. No, és una cursa que pots córrer. Si
0: D'acord.
1: tens cames, pots córrer.
0: La cursa començava, en principi estava prevista a les 5 de la tarda.
1: Exacte.
0: Dius que us la van ajornar un parell d'horetes perquè plovia.
1: Va estar tota la tarda, matí i tarda plovent. Uh-huh. També els que corrien la TDS, que és una cursa 150 quilòmetres, que també és més tècnica, diuen, que la UTMB, van passar una nit molt dolenta amb pluges i tal, que és quan el Lorenç també va plegar de la PTL. Uh-huh. I nosaltres donàvem pluges i ho van atrasar a les 7 de la tarda i, per sort, vam arrencar que ja no plovia.
0: D'acord.
1: I vam tindre un temps espectacular, tant de temperatura com de que no ens va ploure.
0: O sigui, veu poder fer-la perfectament. 36 hores i 37 minuts.
1: Sí, exacte.
0: A veure, la primera, i una que ens ha fet aquest matí en Vicenç. Dormiu durant aquestes 36 hores?
1: Normalment no. Passa que t'entren atacs de son que sí que vas donant bandazos de costat a costat i a vegades et vols resistir a no dormir, però això és un perill, perquè pots acabar caient, aquí no hi ha cap precipici, jo ara tinc en ment que puguis anar cap a baix, però bueno, hi ha curses que porto fudet, no? Que no paro. Aquest cas, vam parar de dormir 10 minuts a Trident, perquè hi havia unes hamaques que et podies tombar i ens van tapar amb una manteta. Això era el quilòmetre 146 i, bueno, home, 10 minutets que la veritat que t'adorms.
0: Sí.
1: I et despertes renovat.
0: És curiós, és a dir, el cos necessita un punt de descans, que no deixa de ser un punt, perquè no és res més, però amb allò, diguem que ja té prou per carregar una miqueta el mòbil, perquè ens entenguem,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, et tornes a refer, amb el company que anava, que al final la vaig acabar amb en Rafa, bueno, es va voler estirar aquests 10 minuts, ell diu que va somiar i tot, jo a tant no vaig arribar, però bueno, o sigui, se te'n va la tonteria aquesta de fer els bandazos que dic jo.
0: Escolta, com es planteja una cursa tan llarga? Això per fases. D'entrada, com es prepara una cursa així?
1: Bueno, és complicat. T'has de preparar físicament, molt, i mentalment, penso jo, perquè molta gent, més que física, acaben patant de cap. I el cap s'ha de treballar molt. Jo aquest any no he fet molta alta muntanya, perquè no he pogut, per temes dels nens i tal. Està la vida més complicada avui dia. Però sí que he fet molts quilòmetres. Me'n vaig anar a Burgos fins a Santiago Corrents, en 5 dies, 504 quilòmetres. Va ser un treball pues, tant físic com mental. Estar sol corrent amb una motxilla de 8 quilos pues, crec que em va servir això físicament i mentalment. Vaig fer també un repte de pujar i baixar el pic de l'Àliga durant 10 hores, que m'han sortit 45 quilòmetres i 3.600 positius.
0: És a dir, el pic de l'Àliga, entenc des de Canyelles.
1: Sí, sí, perquè bueno, l'entrenadora també a vegades em posa a fer tant desnivell i aquí al Garraf no tenim tampoc muntanyes per fer 1.000 positius.
0: Puja i baixa, puja i baixa.
1: Sí, em vaig... Bueno,
0: Quantes pujades et van sortir?
1: 15 pujades.
0: 15 pujades al pic de l'Àliga, sí. Per avorrir-la, eh?
1: Sí, bueno, és el que tinc més a prop de casa. I per anar traient desnivell em vaig passar des de les 9 de la nit fins a les 10 del matí, fins a les 7 del matí, pujant i baixant.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Anava a dir, això és per pressió mental també.
1: Sí, clar. Bueno, per això, també és un treball mental, psicològic, d'estar allà pujant, baixant. Em vaig fer un amic d'una guineu que va aparèixer per allà, un company que sí que va vindre a veure'm, al matí també van vindre uns companys del Trail UNG a veure'm a les 6 del matí, i bueno, va estar entretingut.
0: D'acord. És a dir, que al final busques maneres per poder...
1: Sí, maneres de fer treball físic i treball mental. I sempre pots fer més, sempre... Però bueno, al final cada un pues, té les seves... Jo tinc dos nens, tinc una setmana que tinc nens i una setmana que no. La setmana que tinc nens pues, puc entrenar menys. La que no tinc nens pues, aprofito per anar a fer alguna muntanya i allargar més els entrenos. Però bueno, cada un s'ha de gestionar... I després depèn del repte que vulguis fer. La gent que, hòstia, el guanyador va fer 18 hores i 16 minuts, suposo que aquest tio deu entrenar 15 hores al dia.
0: No? Home, és el doble de velocitat que tu?
1: Sí, sí.
0: És el doble.
1: Sí, és impressionant. No sé com ho fan, perquè no soy élite ni mucho menos, però bueno, considero pues, dentro de normal pues, una miqueta més o menys bo, no? Per dir-ho d'alguna manera. I em treu el doble.
0: El doble.
1: I dius, hòstia, com ho fan?
0: Com ho fan? Sí, sí.
1: Però
0: sí.
1: Ho fan.
0: Anava a dir, bueno, ja que m'has tret això del guanyador, hi ha un efecte Kilian aquí també?
1: Bueno, tots volem ser un Kilian, però aquests nivells jo crec que és has de vivir i nacer para ello. I són gent que jo crec que bueno,
0: són superdotats.
1: Sí, que ja crec que jo tenen ja un punt de
0: genètica.
1: I després que pues, si jo entreno 2 hores diàries, el cap de setmana entreno 8 hores, aquesta gent vol entrenar 6 hores diàries i bueno, també suposo que és la seva feina, es dediquen a això més professionalment. No tenen una feina que després han d'anar a treballar, tenen nutricionistes, jo no tinc nutricionista, m'ho faig jo més o menys, crec que cada cop ho faig millor, però al final m'ho gestiono jo tot. Tenen gent anant als avituallaments pues, que els ajuden, tot això suposo que et va marcant també, et va traient hores, però bueno, d'aquí a treure 18 hores, no sé com fer-ho.
0: Clar, perquè ara has tret un altre aspecte importantíssim, la nutrició. Una cosa és l'entrenament del cos, preparar el cos per la cosa, i una altra cosa és la benzina.
1: Exacte, sí, sí. Jo per sort tinc l'estómac prou fort i mai peto d'estómac, I jo aquí em vaig anar alimentant de cada 45 minuts, cada hora em prenia un gel de 45 grams de carbohidrats i a part una beguda que també és amb carbohidrats, de 90 grams, i m'ho anava gestionant així, però que ningú m'ho madeix ni m'ho vaig fent jo el meu rotllo. No sé ben bé si són els números que haig de fer, però bueno, em surt bé, no pateixo, no... Bueno,
0: vull dir. Anava a dir, ho portaves tot a sobre?
1: Sí, passa que hi ha dos bases de vida, que una és el quilòmetre 80 i alguna cosa, que és a Courmayeur, que és Itàlia, i l'altra és a Champex-Lac, que és el 130, a Suïssa, i aquí a les bases de vida em deixo... O sigui, quan vaig arrencar cursa, vaig arrencar, em sembla que portava 15 gels, calculant per si feia com a màxim 15 hores per arribar a Courmayeur, vaig arribar amb 14, em sembla que vaig arribar, i a veure, a Courmayeur em vaig tornar a recarregar les gels, em vaig canviar de roba, i a Champex-Lac pues, el mateix, vaig tornar a agafar gels, em vaig tornar a canviar de roba i afrontar la segona nit.
0: D'acord, és a dir que ells sí que et porten coses a un parell de punts.
1: Exacte, pots deixar dues a la sortida, deixes, això cada un s'ho munta com vol, i aquí no, i aquí té assistència, llavors no li cal deixar res, jo a la organització els hi deixes dos bosses que ja estan etiquetades amb Courmayeur i Champex i allà dintre la bossa et poses el que vols, uns bastons de recanvi, unes bambes de recanvi, el que cada corredor cregui que ha de fer.
0: I d'aquesta manera, clar, al final tot és també té un punt de planificació important.
1: Sí, és una cosa que a mi m'agrada perquè abans de marxar cap a Chamonix, pues a casa m'estic dos dies sobre el llit organitzant tot, organitzant les bosses, fer-ho bé, és tota una planificació mental que jo crec que és un bon treball també.
0: Quan aquí muntem la Rock Trail, que és molt curteta, al costat d'això sempre ens preocupa que estigui ben senyalitzada. Aquestes curses estan ben senyalitzades?
1: Sí, aviam, UTMB val el que val, però sí que tenen una organització, sí, tenen una organització darrere que s'ho curra. Està tot molt ben marcat. Igualment, sigui Rock Trail, sigui UTMB, sigui la cursa que sigui, jo sempre porto el track al rellotge, perquè és un mes a més que si et despistes o alguna cosa, et pita, t'avisa, i despistes també quan portes 30 hores corrent o 24 hores corrent, doncs potser no veus una senyal, i el rellotge t'ajuda.
0: I en què penses quan corres?
1: Uf, moltes coses.
0: Perquè anava a dir, en 36 hores es poden pensar molt, es pot arreglar el món.
1: Sí, aviam, són curses... Bueno, al principi, quan arrenques, no penses en córrer i intentant adelantar corredors. Després, ja quan portes estona, ja et vas posant el teu ritme. I jo, bueno, pues penso molt amb els meus fills, em vaig separar ara fa dos anys, pues, bueno, són coses que tinc moltes voltes al cap, et venen moments de bajón, i l'important això és superar-los, hi ha moments que em poso a plorar, hi ha moments, bueno, hi ha que em poso a riure jo sol per la muntanya, que potser em veuen i pensen que aquest tio està penjat, però crec que has de superar aquests moments i, bueno, i intentar treure els pensaments positius, no? Pues estic aquí, ha sigut un gran esforç vindre aquí, és difícil gestionar tot això... I bueno, jo penso molt amb els meus nens, amb els meus avis que ja no hi són, i és el que m'ajuda a tirar endavant.
0: És millor viure la cursa o pensar com ha anat la cursa?
1: Bueno, jo crec que la cursa l'has de viure, no obsessionar-te. Si tens l'oportunitat d'anar, pues intentar ser finisher, perquè ja, el que dic, anar fins aquí és un gran esforç. I també intentar, ja veu, quan vaig posar aquest cop em va costar molt pujar el Col Ferret, és l'únic part de la cursa que se'm va travessar una miqueta, i un cop estava a dalt anava a continuar, però vaig treure el mòbil, vaig fer un vídeo, vaig fer unes fotos, vaig dir, mira, no sempre pots estar aquí i aprofita el moment, no em vaig de fer el 600 que el 500, que primer ja no quedaré, o sigui que aprofita i viu.
0: Perquè al final, clar, l'objectiu aquí és el que tu comentaves, ser finisher, aquí no...
1: Sí, en aquests nivells, pues, quan vaig a una Rock Trail, pues sí que a vegades em diuen, per tu fer la Rock Trail és no res, pues quasi pateixo més a una Rock Trail o curses d'aquí locals perquè vas mirant al darrere i vas fer podi, intentar fer podi, que aquí ja saps que podi no faràs ni de broma, i almenys sí que l'objectiu és acabar-la.
0: És acabar-la i gaudir-la també.
1: Gaudir-la i acabar-la en bones condicions també, no quedar-te després...
0: Quan, anava a dir, el cos se l'ha d'escoltar? Anava a dir, quan estàs en aquests nivells de, diguem, de rendiment, quan portes 30 hores d'exercici, ja no parlem del Loren, perquè això és un altre, gairebé és un altre estadi, però diguem, el cervell ja no carbura perquè l'exigència física és tan enorme, com sabem escoltar el cos, si el cos ens diu que parem?
1: Bueno, abans, ara quan dèiem de dormir, també de descansar, sí que em passa, quan porto dos nits sense dormir, i aquest cop que anava amb el Rafa, perquè a partir de Champex vam fer unió amb el Rafa, i comences a tindre al·lucinacions. No al·lucinacions, veus una pedra, bueno, ja veus un conill, però no és un conill, és una pedra. I amb el Rafa, per exemple, vam veure, bueno, suposo que sí que era de veritat aquell, vam veure un husky, i tu l'has vist? Sí, i bueno, pues sí que era un gos, no, jo, perquè estava com suelto per allà a la muntanya.
0: És a dir, no te'n refies dels teus sentits.
1: Ja. Exacte, comences a perdre una miqueta el sentit de l'orientació i que veus com alguna cosa que no... Uh-huh. Bueno, pues aquí, pues, per exemple, és quan comences a plantejar-te això d'estirar-te 10 minutets. I després, bueno, si ja tens físicament algun amo, el Rafa, per exemple, per això vam acabar-ho fent junts, tenia una molèstia a l'empeine. Li vaig dir, bueno, pues acabem junts, ja estàs al quilòmetre 130, ara retirar-te, queden 40 quilòmetres, estàvem a Suïssa, jo crec que no valia la pena. Encara que fos arrastrant-te, jo crec que ja que estàs allà l'has d'acabar. I bueno, vam parlar i la vam acabar junts. L'objectiu era, ja li vaig dir, que baixar les 38 hores del 2021 i ho vam complir. Però també, bueno, has d'escoltar, i si veus que és un dolor molt bèstia i tal, pues, també has de saber retirar-te i no carregar-te més el cos de la compte.
0: Llagues, dolors musculars, rampes?
1: No, per sort mai pateixo, quasi mai tinc rampes. A una rock trail, com et dic, pues sí que puc tindre, perquè vas a un nivell més alt, vas a un ritme molt més alt, que no pas aquí a UTMB, que al final pues, camines molt, també les pujades camines i tal, i a les curses curtes no camines, i és quan sí que et donen rampes i tal, perquè portes el cos, et dic, jo crec que portes més el cos al límit en aquestes curtes que no pas a les llargues. Uh-huh. Jo almenys no rampes no he patit. Tema llagues, faré una falca, la marca que porto, que és Six Pro, em va molt bé, i des de 2021 que ho vaig començar a fer servir mai m'ha sortit una ampolla als peus, és una crema que em poso als peus abans i durant cursa, i la veritat que bueno, no és per fer tal, però em va molt bé, a mi mai m'han sortit, mai més m'han sortit.
0: Si has de fer tants quilòmetres, alguna cosa has de posar.
1: S'agraeix, i bueno, és el que també a la gent, pues, els companys van ensenyar els peus i tenien els peus destrossats, i jo, mare meva, està corrent amb els peus així, quina... Però bueno, això cada un, amb el temps vas coneixent els productes que et van bé, ja sigui la marca que sigui, i els gels que et van bé, i el que t'has d'anar aprenent durant cursa. Però, bueno, et posen, amb 173 quilòmetres et poden passar moltes coses.
0: D'acord. I la tercera derivada, problemes musculars, articulars...
1: No, jo no vaig patir... No, perquè et dic, com que el ritme, és un ritme que al final no vas... Aviam, són molts quilòmetres, però no vas superforçat. Uh-huh. Aviam, al final sí que a les baixades pues, els quadríceps els tenia supercarregats. No hi va sobrar aquí. Sí,
0: no, sí que... 9.760 metres de desnivell positiu.
1: Sí, que al final vas pujant.
0: És positiu, però després també és negatiu, perquè clar, aquí comptem el positiu, perquè és el que va cap amunt, però clar, no vas amb bici. És a dir, quan baixes també, també frenes.
1: Jo, per exemple, pateixo més baixant que pujant. Jo pujant m'agrada més les pujades i és un adelantogen i em trobo molt bé les pujades i vaig tirant, i a les baixades ja no sé si és per l'edat o per què, però vaig més frenat i em fan, bueno, i tenia més dolors musculars baixant, no, diguéssim això, els quadríceps, que no pas amb les pujades.
0: Porteu pals?
1: Sí, bueno, hi ha gent que no.
0: Hi ha gent que no.
1: Sí,
0: que... No és obligatori portar pals.
1: No. Bueno, això és cada... És aconsellable, sí que hi ha el material obligatori que et passen una llista, també hi ha una llista de material aconsellable, i hi ha gent que no em porta, jo també ho trobo, hòstia, anar sense pals. Hi ha moltes curses que veig, corredors, corredores que no em porten i em sorprèn, perquè són una gran ajuda.
0: Clar, s'entén que una cursa que has de fer corrent tota, és normal no portar pals, perquè el pal molesta. Però clar, una cursa que majoritàriament fas caminant...
1: Exacte, jo m'ha ajudat molt per pujar i per baixar els faig servir, perquè a vegades també doncs, ja vas més tocat, amb els quadríceps més carregats, jo em recolzo molt amb els bastons. I avui dia les motxilles, els xalecos que hi ha, em porten el carcaja aquest que li diuen, que te'l poses darrere i no molesten per res, els plegues i els desplegues i fora.
0: Quin és el material obligatori que us fan portar en una cursa així?
1: Normalment et fan portar dos frontals amb dues bateries de recanvi. Aquest any a UTMB també una cosa curiosa, ara no me'n recordo quin quilòmetre era, però bueno, era un tram de 7-8 quilòmetres que et feien portar un frontal amb llum vermella, pel tema de protecció, suposo que per la fauna i tal, la llum vermella molesta més, però també va ser... Bueno, veies menys i era un tram que no podies córrer, perquè no veies amb la llumeta aquesta amb el LED vermell. Però bueno, la manta tèrmica, a la VDA, que és la que fan a Vall d'Aran, que també són 100 milles, et feien portar com un sac, en més d'una manta tèrmica, et feien portar com un minisaquito.
0: Sí, un sac d'emergència
1: d'aquests. Sí, uh-huh. Dos bidons d'aigua, jo en aquest cas portava tres, per si a cas. Alimentació, et fan portar també un mínim, ara no sé si dos geles, tres geles, no ho sé, però et fan portar alguna cosa també d'alimentació. La jaqueta impermeable, pantalons impermeables, i també hi ha un llistat després de depèn de si fa calor o si fa fred, que és, uh-huh, un, és un addicional, que l'activen o no l'activen. D'acord. Si l'activen, doncs també és una tercera capa, bueno, etcètera, etcètera. Uh-huh. Guants.
0: Pantaló llarg?
1: Jo vaig portar, bueno, l'impermeable, que sí que és obligatori, que uh-huh, ja és pantaló llarg, i a vegades a curses també et diuen, a part de l'impermeable et fan portar unes malles llargues o algo que amb el pantaló curt et tapi fins al genoll i que acabi sent un pantaló llarg. Jo portava com unes perneres de fer bici, uh-huh, que sí que la primera nit em va agafar una miqueta de fred i me les vaig acabar posant.
0: D'acord.
1: I és el pantaló curt i a sobre em poso aquestes perneres.
0: Uh-huh. Hi ha trams que vas sol?
1: Bueno, en aquesta cursa no, perquè ja pensa que surten 2.600 i escaig corredors.
0: No t'ho he preguntat, 2.600?
1: Sí, uh-huh, sí, que es van plegar 700, que sí que pel camí vas veient molts cadàvers.
0: 700? Sí. El tant percent d'abandonament és alt.
1: Sí, sí, sí, sí, aquí ja et dic, de 2.600 i algo, crec que eren, van plegar 700 i pico. I els vas veient escorrent i vas, hòstia, pel terra, rebentats. Sí. Els vas preguntant, estàs bien, però sí, sí, plega bastanta gent. I en aquesta cursa, com que som tants corredors, et vas trobant en tot moment sol. No et sabria dir, sí que vaig anar potser algun moment esporàdic sol, però, uh-huh, però no és lo habitual.
0: És a dir, sempre tens algú davant i algú darrere.
1: Sí, sí.
0: Bàsicament. Tot i que, com comentaves, està ben senyalitzada i per tant tampoc necessites anar seguint a ningú.
1: No, uh-huh, tu vas mirant aquestes senyals. Sí, perquè a vegades també pots equivocar-te, pots seguir algú que va pitjor que tu i d'aquí s'equivoca de camí ell i tu vas darrere.
0: Ah,
1: o sigui, millor no fer cas a la gent.
0: Els altres, sempre...
1: Tu fer la teva cursa.
0: Refiar-te de tu mateix. Que dèiem, la senyalització per la nit que és fluorescent o com funciona?
1: Sí, són unes banderetes que quan li dones amb el teu frontal és reflectant.
0: Veus,
1: sí.
0: ja les veus. I com ho marquen? De dia com...
1: Bueno, són les mateixes senyals, tipus de rock trail, les
0: cintes,
1: senyals,
0: la
1: cinta
0: tota la
1: típica, i després sí que també hi ha banderetes, un pal de fusta, uh-huh, amb una bandera.
0: I públic?
1: Molt, molt, i ja no també sé si és l'edat, però em van estressar una miqueta.
0: Què
1: perquè
0: dius?
1: Sí, al principi l'arrencada a Chamonix, no sé ara que el nom dels pobles que vas passant, uh-huh, per França, però, hòstia, gent pels dos costats que és mola, però és que se't tiren a sobre amb l'olor a birra que estan de juerga a les 2 del matí. Bueno, és molt bèstia, molt sí. Bon curs, però et posen una miqueta... Hòstia, no sé, em van posar

0: aquestes llargues porto música. Menys durant tota la nit vaig amb música i així vaig al meu rotllo.
1: Et fas la teva playlist?
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: I així?
0: I em poso... La música m'agrada, menys el reggaeton, m'agrada de tot.
1: Anava a dir, però una mica random, no?
0: Sí, sí.
1: Vale.
0: Sí, sí.
1: Mm-hmm. Sí, no res específic ni...
0: No, well,
1: ni...
0: Mike Caulfield, Rolling Stones, sí. Dos... La música que m'agrada, em faig la meva llisteta i vaig tirant. I porto, deixo una base de vida, deixo uns auriculars i amb els que surto. I així la bateria em dura per les dues nits.
1: Ah, d'acord.
0: Sí.
1: Mm-hmm. I d'aquesta manera, doncs vas avançant.
0: Sí.
1: Quin és el millor moment?
0: Aviam, quan arrenques i donen la sortida, que estàs amb la cançó
1: subidon,
0: de Evangelis,
1: no?
0: Amb la de Conquest of Paradise i tal.
1: Ah, posen la cançó de...
0: Sí, aviam, això és maco, i veure tota la gent, no?, pels carrers quan passes Chamonix és molt bonic, però diria que el millor moment és quan ja estàs entrant a Chamonix després de les 36 hores i ja veus la meta i dius, hòstia, torno a ser finisher d'aquesta cursa.
1: Quan acabes, quan baixes les pulsacions i quan el cos torna a ser una miqueta ell mateix, anava a dir, què sents? Que...
0: Bueno, quan arribes plores, et cau la llagrimeta, i crec que és el més normal del
1: món. Fa 36 hores que li estàs donant...
0: Estàs fotent canya al cos i en pensaments que dèiem abans i que li dones voltes a moltes coses... I bueno, pues quan arribes, pues la lagrimilla, satisfacció molt, molt gran, et puja, no?, a l'ego, com vulguis, però bueno, la satisfacció que et dona haver sigut finisher. I sí que també vas pensant, quan mentre vas corrent i arribant a la meta, avui dormiré per fi al llit, i no dorms mai, perquè almenys jo no dormo mai, i amb els companys que anava també coincidíem, perquè estàs... Jo crec que estàs tan eufòric, al cos també li has fotut la canya i has fotut, que et fan mal les cames i et fa mal tot, que et fots al llit i no...
1: No dorms.
0: No, jo la primera nit no m'agradaria, m'encantaria, però no dormo.
1: No aconsegueixes dormir per la pròpia excitació de...
0: L'excitació, les molèsties, que sí que llavors ja et venen, tots els mals ja et venen, i que durant cursa potser no els has notat, però a l'acabar sí que els notes. I bueno, quan vam arribar a meta aquest cop vam estar esperant a l'altre company que arribés, vam prendre un cafetó, al final vam arribar a les 8:30 i a l'apartament crec que eren les dues que arribàvem i vam dinar i tal, però bueno, fins a nit ja que sí que ens vam estirar, però jo no vaig dormir i l'endemà torna a agafar el cotxe i condueix 10 hores cap a casa.
1: I la tornada?
0: Sí, sí. Sí.
1: Perquè, clar, evidentment...
0: 8-10 hores de cotxe vam estar i el vaig portar jo tota l'estona, com que era el meu cotxe em fiava més de conduir jo, la veritat.
1: D'acord. Per tant, doncs aquest marge temporal, no sé si té un punt adrenalític, això. És a dir, que fer aquestes coses genera després una dependència de la necessitat de tornar-les a fer. Sigui aquesta o sigui una altra, eh? O sigui, hem dit que aquesta, pel que m'acabes de comentar, és la segona vegada que
0: sí,
1: la feies.
0: Sí, 2021, que la vaig fer amb l'Albert Jorquera i amb el Jordi Pinyol, que vam estar 38 hores 5 minuts, i aquesta vegada...
1: Has baixat una miqueta.
0: He baixat a 30. Jo em vaig posar objectiu 30-32, però, bueno, vaig ser molt optimista. Crec que podria haver fet 34-35 hores si l'hagués acabat fent sol, però, bueno, tampoc mai se sap, perquè potser vas sol i et ratlles i plegues. O sigui, tampoc, no ho sé. Es pot millorar. Aquestes 36 hores sé que les podré millorar, si torno algun dia.
1: El que passa és que és el que comentava. Generes algunes, no sé, fer aquestes coses genera una sèrie, unes endorfines que fa que després diguis, ostres,
0: sí, sí,
1: vull continuar fent.
0: Quan vaig començar amb això del córrer, que ja vaig començar pel Badó i pel Llorenç, que ja feien ultras i sempre els deia, ostres, 15 hores corrent, ni boig, m'estic de festa, quan en les èpoques que sortia per Sitges, dic, m'estic de festa 15 hores, però corrents ni de broma. I al final et vas enganxant i fas 10K, fas mitja marató, fas marató i veus que pots, fas ja una ultra, no? I ja vaig dir, hòstia, de 100 quilòmetres no passaré perquè ja normalment és una nit fora o mitja nit fora, però sí que jo crec que genera algo, adrenalina o no sé ben bé què és el que genera en el cos, que vols més. I cada any, pues ara ja vaig... distància, el màxim que he fet són els 185 de camí de cavalls, i vols més. Aquest any em vaig fer el repte aquest de Burgos a Santiago, que van ser 504 quilòmetres i també ho vaig fer sol. Però bueno, com que veus que ho pots fer, jo crec que sí que genera algo en el cos que dius, bueno, pues ara quiero más, quiero... Ja no sé el següent que serà.
1: Ah, anava a dir, i acabes fent un tros de camí, no? Que portaves la Compostela, també, o no?
0: Sí,
1: ah,
0: sí, exacte, sí.
1: La vas assallant.
0: Sí, sí, sí. Al final, quan arribes a Santiago, la Compostelana
1: la tinc
0: penjada a casa. Això va ser... Ho vaig començar a fer el 2010 en bicicleta, a Roncesvalles, a Burgos. Abans feia més mountain bike. i ho vaig deixar el 2010-2011 i ara, bueno, amb el

0: podia haver-me separat i tal, era una feina que tenia, una tasca que tenia pendent, i tot el que començo acabo i vaig dir, mira, pues, aquesta setmana que no tinc crius, me'n vaig cap allà.
1: I has fet de Burgos a Santiago?
0: Sí.
1: En 5 dies?
0: Sí, vaig fer primer un tram de 150 quilòmetres corrent, que vaig estar 28 hores, després un tram de 70, un altre tram de 70, el divendres ja tenia les cames cargades i a més allò són camins molt llaneros i molta calor, i vaig llogar una bici de gravel i vaig fer 170 quilòmetres amb bici de gravel, que em va anar molt bé per descarregar les cames, entre cometes, i vaig acabar fent una marató per arribar a Santiago el dissabte.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: O sigui que, bueno, que en el fons va ser també una bona preparació.
0: Sí, em va servir per preparar-me i...
1: Clar, entre això, els crios, la feina, què ja tens per viure?
0: No, realment molt poc temps. I a més, les curses, et fas un calendari al principi d'any, no? Pues faré aquestes curses i tal... però sempre vas afegint. Ara aquest divendres me'n vaig a la Canfranc, que són 100 quilòmetres i 9.000 positius, que no hauria d'anar, perquè no estic recuperat ni de broma, però bueno, com que ja em vaig apuntar, pues aniré i veiem què puc fer. Però el tema vida social és
1: més complicat, perquè no hi ha més que 24 hores cada dia.
0: Sí. Al final, pues, entrar d'entreno, bueno, avui pues, he vingut aquí, a les 7 del matí m'he llevat i ja he fet un entrenament d'una horeta.
1: Ja no, plovia una mica, no, encara?
0: He entrenat a casa avui.
1: Ah, d'acord, perquè avui. És que m'ho vas dir, que a les 7 sortiré a entrenar, dic, ostres, no sé si hauràs pogut.
0: He fet mitja hora d'elíptica i 30 minuts de peses i core.
1: D'acord.
0: I al final, no, vida social és... Has de buscar un cap de setmana pues, que no tinc nens i que no m'hagi apuntat a una cursa. I allà pues, sí que aprofito una miqueta.
1: Perquè el calendari te'l fas a principis d'any o a lo que salga?
0: Normalment a principis d'any. I li passo a l'entrenadora el que faré. Però sempre li vaig afegint coses que sempre em pega bronca. Però perquè bueno, els amics potser van a una i va, apunta, i, va, pues m'apunto.
1: Com això de Canfranc.
0: Sí.
1: Bueno, aquesta estava prevista, la que no estava prevista era la UTMB.
0: Canfranc sí que em vaig apuntar abans d'UTMB i UTMB va ser, mira, una cosa que va sorgir i va anar bé, però UTMB és la que no estava prevista. Però sí que ara ahir em vaig apuntar a la cursa fosca que fan a Torrelles, que això és un dissabte a la tarda, i pel diumenge ja m'he apuntat a una altra, que és a Vilaverd. O sigui, tinc dos seguits, el dissabte a tarda i diumenge a matí. M'he apuntat a coses que faig.
1: Dissabte a tarda i diumenge a matí.
0: Sí, au, però són mitges.
1: Però, mitges, res, total, són 21, no?
0: Patiré igual.
1: És que és això. I el cos no es queixa, ara, en sèrio?
0: Jo he patit molt de fissures per estrès, però aquest any ho he gestionat... Vaig començar que em feia mal la tíbia, és una cosa que em surt a la tíbia, és l'única...
1: Lesió.
0: Sí, lesió que m'ha anat sortint al llarg del temps, però ho poso en que és quan faig asfalt, quan faig entrenaments d'asfalt i quan pujo ritmes. I amb l'entrenadora vaig parlar i vaig dir, mira, aquest any he fet molt entrenament de bici amb gravel, que em vaig comprar una bicicleta de gravel, i li vaig dir que no em posés ni asfalt i temes sèries i tal, fer lo mínim. Que van molt bé per curses pues, tipus rock, pujar les pulsacions... Però és que després és quan em ve la lesió i prefereixo aguantar més anys corrents que no cada el tercer, el quart, el quint, el dècim, bueno, no, igual.
1: Això ho he llegit més d'una vegada, és a dir, que la sèrie va molt bé, però que té una contraindicació, que és que pots petar.
0: Jo penso que és quan et venen amb els companys que ja... Això, bueno, no, ja jo soc del 80, aquest any faré 46, però bueno, l'Albert, el Jordi, que ja són que tenen 50, o Rosnal 50, els 50 i picos, comencen a estar tots, que si la cadera, que si el genoll i tal. I jo crec que és... Bueno, una que els anys van passant i fer tants quilòmetres...
1: Això és evident,
0: segur que no és bo.
1: Per tots.
0: I després que jo crec que el tema de tocar asfalt i pujar ritmes és quan poden vindre les lesions.
1: És a dir, que l'asfalt com menys millor?
0: Jo penso que és més lesiu. Penso. Almenys per mi. No sé per altres corredors.
1: No, és que ho hem sentit més d'una vegada, per això...
0: Jo, en el meu cas, et dic que sí. A la que toco asfalt, fa 2 anys em van regalar un dorsal per fer la marató de Barna i vaig fer la mitja d'aquí de Sitges primer per provar-me. Em va sortir amb 1:21, que està prou bé.
1: És un bon temps.
0: I la idea era fer la marató en 3 hores o menys per provar. No mai he fet una marató d'asfalt. Però vaig fer la mitja de Sitges i ja em va sortir la fissura a la cama. I has d'estar 3 mesos parat, bueno, fent elíptiques, fent bici estàtica, amb un magneto per recuperar-te abans, i passo. Prefereixo no fer asfalt i no arriscar.
1: Però, en canvi, si fas aquest volum, però el fas per muntanya i d'una manera més o menys, és a dir, no, no tan buscant el cardio, no tan buscant la sèrie, no, no apareixen aquestes lesions.
0: Jo penso que no. Aquest any porto un tou de quilòmetres i, no, i al final, ja et dic, vaig començar l'any que sí que notava, perquè com que ja sé el dolor que és aquest, això de la fissura, i m'ho vaig notar i vaig dir uf. I ho he anat trampejant i ara estic bé, i he fet un tou de quilòmetres i és...
1: Que comptes quants quilòmetres et surten al llarg de l'any?
0: Sí, sí, bueno, amb l'Estrava i ho penges, no? Això fa il·lusió. Però,
1: a veure.
0: No, l'any passat se n'en van sortir, ara t'ho dic de memòria, 4.000 i alguna cosa de córrer, perquè després he estat a la bici, i de desnivell, no, 100.000, 100 i pico mil em va sortir. I aquest any suposo que sortirà alguna més.
1: Trobes lògic que algú que ens estigui escoltant ara digui que aquest està sonat?
0: Sí, passa que sí, però bueno, això que...
1: Sí, cal que consultem, sí, exacto, això és veritat, no entrarem en això, eh? Però...
0: Això cadascun, sí, o molts van pensar, aquest tio no té més vida que correr, i penjo moltes coses a Instagram, perquè també ho faig servir com un diari, i m'agrada, i quan cuino i coses, jo ho penjo quasi tot, serà mitja vida meva, els que tinc a Instagram... Però és algo que m'agrada compartir i molts deuen pensar, que pesado, este ja està otra vez corriendo, ja està otra vez entrenando, però bueno, m'agrada.
1: Uh-huh. Segueixes figures d'aquest món?
0: Sí, sí, aviam, segueixes figures, el Pau Capell, per Instagram i tal, i el vaig tindre com a entrenador també fa molt temps, i sempre t'agrada, doncs, el Kilian Jornet, per veure els reptes que fan, passa que, bueno, estan a uns nivells que bueno, t'agrada veure els temps que fan i tal, però que saps que mai arribaràs a fer el que ells fan.
1: Material de marca?
0: Bueno, jo porto de sabatilles, vaig aconseguir amb Montucos, que estic molt content, i sí que les sabatilles, pues, corro amb elles i estic encantat. I després de lo de més, bueno, el que jo vaig provant i m'agrada la roba, que bueno, tinc moltes marques, molts frontals, tinc de tot, sóc un friqui, abans era un friqui de la roba de carrer, no? Diguéssim, i ara entres a casa meva i tot és roba, motxilles de córrer, samarretes de córrer, que tinc tropecientes mil, i bambes també tinc 20 parells de bambes, dec tindre, però bueno, tampoc estic lligat, a part de les bambes, que sí que aquestes de Montucoas, però amb lo de més no.
1: Fas muntanya, a més del que fas en cursa?
0: Algun cop sí que a alguna ruta de muntanya i tal, però no soc. O sigui, vull, faig muntanya, anar a fer un pedraforca i tal, però corrents, per entrenar.
1: Per entrenar.
0: Amb amics, amigues, algun cop anem a fer una ruta de muntanya, però no corres, eh? No, em portaré bé i aniré caminant. Passa que m'agrada més córrer, perquè quan vaig caminant se'm fa molt llarg.
1: D'acord. No t'he preguntat, quan et vas enganxar amb això del córrer? Perquè al final la majoria dels, o molts corredors de muntanya, doncs sou de mitja edat.
0: Sí, sí, jo crec que bueno, hi ha un punt de corredors que jo crec que quan han deixat la vida fiestera, que dic jo, han començat a córrer i a descobrir la muntanya. Jo fa molts anys que sempre he fet esport, sempre he fet bici de muntanya, des que sóc petit, he fet kickboxing, he fet esgrima, he fet snow, he fet submarinisme. Un amic meu em va dir una vegada, eres aprendiz de todo, maestro de nada.
1: Maestro de nada, sí, això és una dita molt castellana. Sí, sí.
0: Un amic de Sitges, el Manel, i sí que ara diria que m'he especialitzat més amb el tema de córrer. Aprendre-m'ho en sèrio el 2016, que va ser quan vaig fer la meva primera ultra, que van sortir d'aquí de Sitges, l'ultra trail de Barcelona,
1: sí.
0: I el cop que la vaig fer amb el Llorenç, que em va acompanyar, i va ser la primera ultra que feia, era això, 2016, i va sortir de Vegas. I aquí diria que és on em vaig més, ja... Dejé la vida nocturna,
1: i vinga.
0: Vaig deixar de fumar, perquè fins al 2016 era fumador esporàdic de cap de setmana, però el 2016 vaig deixar de fumar, vaig deixar de sortir, i em vaig prendre el tema del córrer, doncs ara farà 10 anys ja... més sèriament.
1: I com et veus? És a dir, evidentment aquest nivell, aquest volum, nivell és independent, perquè al final el nivell és el que és, però aquest volum, anava a dir, et veus molts anys podent-lo mantenir?
0: Sí, jo crec que si pots mantenir el temps que tu vulguis, amb el que hem parlat abans, respectant les lesions, respectant els ritmes i sapiguent on estàs.
1: D'acord.
0: Vull dir, doncs ara faré 46, no em vull enfrontar amb un nen de 20 anys que sé que em rebentarà. Si tu vas gestionant bé i no et passes, jo crec que pots estar molts anys. Mira, el Loren farà, sembla que el desembre, ell fa 60, i fa una PTL de 320 quilòmetres.
1: I segueix-lo, sí, sí.
0: El ritme seu no és el meu, ni molt menys, però bueno, va fent.
1: Sí, la qüestió és anar fent i intentar anar fent finishers sempre i quan, anava a dir, les condicions de seguretat i la
0: sí, sí, que no tingui risc la teva vida.
1: Ah, exacte.
0: I anar, pots anar fent molts anys.
1: I escoltar el cos, que és el que abans comentàvem també. Important saber escoltar-lo i saber quan s'ha de parar, que moltes vegades...
0: Exacte, si tens una molèstia o tal, pues potser el que deia abans, en vez de fer anar a córrer, pues agafar la bici i sortir amb bici. A mi m'ha anat molt bé aquest any. Entreno combinat i molt treball de gimnàs, de força, que també la gent s'oblida i només fa córrer. I també has de fer entrenament de força i core.
1: Aleshores, especialistes al voltant d'aquesta passió. Has dit que tens una entrenadora, no?
0: Sí, Laia Díez.
1: Que és qui marca una miqueta les pautes, que després, evidentment, com tot pacient, se la salta, oi?
0: Sí, jo crec que a mi m'ha deixat ja por perdido.
1: Però en qualsevol cas, entrenadora perquè marqui una miqueta la pauta de sortida, físios i això també? O...
0: Sí, mira, avui a les 12 en teoria tinc hora al físio, però ja, si arriba una mica més tard no passa res.
1: Ah, no passa res, anava a dir, ai, ara...
0: No passa res.
1: Estàvem estirant aquí i no...
0: No passa res. Bueno, sí, al final, el bo seria anar al físio un cop a la setmana, però clar, tot això són quartos, no? I al final tampoc he vist d'això. És un hobby, entre comillas, que quasi ja més que un hobby sembla una segona feina, però bueno, físios, nutricionista no en tinc, però que si m'ho pogués permetre, doncs potser la tindria i milloraria aquests cronos, perquè si mires el tema de la nutrició, doncs també l'ajuda molt, durant cursa i la preparació. Però, clar, tot va sumant.
1: Això també t'anava a preguntar. Ja que tu ets el teu nutricionista, per necessitat, però ho ets, com t'alimentes, diguem, de normal i com t'alimentes durant les curses?
0: Depèn de la setmana que tinc nens i la que no.
1: Ah, amigo.
0: També. Bueno, la que tinc nens és més complicat perquè si frankfurts, hamburgueses, intento fer-los menjar saludable, però són bastant punyeteros. I la que no tinc nens, doncs mira, ahir vaig fer, només vaig penjar a Instagram, em vaig fer un arròs, fideus d'arròs amb verdures i vaig fer, però per 4 dies, crec que m'he fet, vaig fer una perola gegant. I, aviam, intento menjar sa, peix un cop a la... Jo, perquè tampoc soc molt de peix, però intento menjar peix un cop a la setmana, pollastre amb arròs...
1: Carbohidrats,
0: molt carbohidrats, fruita... Uh-huh. Intento portar una dieta equilibrada, em faig analítiques, això sí, cada un cop al mes em faig analítiques, i tot està controlat. I durant curses, sí, jo tiro molt de gels, però això ja és cada un...
1: Si l'estómac ho aguanta...
0: Exacte, això ja és com t'ho plantegis cadascun, però bueno, sí que intento fer una bona base de menjar sa i ara abans cursa pues, jo menjo moltes si una cursa és durant el matí, per esmorzar menjo papilla de 8 cereales d'aquestes de nens, perquè és el que a mi em funciona i em va bé i em senta bé la panxa, però bueno, això ja és l'estratègia de cada
1: maestrillo sí, i el solurillo.
0: Exacte.
1: Però en qualsevol cas el menjar ha de ser saludable i correcte.
0: Sí, sí.
1: Una
0: ha de saber el que li senta bé. Bueno, també pues, sí que vaig mirant posts de gent o que prenen altres corredors més pros i tal, pues, també copies una miqueta, però al final has de saber tu el que et senta bé i el que t'aporta energia i el que t'ajuda.
1: Tot i que venen molta cosa també, no?
0: Bueno, hi ha molt producte que jo crec que no serveix. Jo crec que molt producte també és més psicològic.
1: És màrqueting.
0: Sí, màrqueting i del teu cap i tal. Al final, cadascun, amb els anys has de conèixer el teu cos i el que et va bé i el que no et va bé.
1: Sí, hi ha un efecte placebo també en moltes coses.
0: Jo ara no prenc beguda isotònica, no prenc quan corro i et diuen que va molt bé. I jo no prenc i no tinc rampes, no tinc res. Pastilletes de sal sí que prenc, però beguda isotònica és mentre més set... Haurà qui et dirà que sí que li va bé.
1: Entra set perquè porta sucres i el sucre dona set. Això sí, sempre ben hidratat, no?
0: Sí, sí. Jo tots els avituallaments, però menjar no agafo res dels avituallaments, quasi mai, però sí que tots els avituallaments paro i carrego aigua.
1: Aigua.
0: I caldo. Si hi ha caldo, sí que aquí...
1: Que hi ha una miqueta de nutrició també
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, caldo m'entra molt bé i em senta molt bé i caldo sí que me'n foto tot el que trobo.
1: Doncs aquesta és la història. Ja ho hem dit, al final cada loco con su tema, oi? I el tema del Dani és això, aquesta passió per apuntar-se a curses d'ultra resistència, curses bastant llargues, que necessiten una preparació física, però també una preparació psicològica.
0: Exacte.
1: Molt important el coco.
0: Sí,
1: en aquestes coses, el coco durant, el coco abans i el coco després, no?
0: Exacte. Sí, sí. Jo durant et diria que és quasi un 60% més que el físic, amb una cursa així llarga.
1: Imagina't.
0: I a l'abans pues, també hem de treballar-lo. Això d'estar-te tu una nit sol al costat de, sí, al costat de casa pujant i baixant el pic de l'àliga és una forma de treballar, de treball mental i trobar-te sol, que et vinguin les pors, els pensaments oscuros, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I superar aquestes coses per després de cursa pues rendir.
1: I després, doncs, això, tenir la satisfacció, perquè evidentment doncs, tot ho fem per això, per generar aquesta, el que dèiem abans, aquesta endorfina.
0: Endorfina, adrenalina.
1: Que fa que bueno, que com a mínim doncs, puguem tenir allò, la medalleta del finisher i sobretot el repte superat d'haver fet, per exemple, en aquest cas, la clàssica de les clàssiques, que és l'ultratrail del Mont Blanc, de 173 quilòmetres i 9.760 metres de desnivell positiu i negatiu, perquè en el cas de curses el negatiu, diguem,
0: també compta,
1: perquè també el frenes, oi? En 36 hores, 37 minuts i 37 segons.
0: Exacte.
1: Que és el això temps oficial que va sortir. Una cursa en la que no es dorm, millor dit, o si dorms, dorms 10 minuts.
0: 10 minuts.
1: I para de comptar. I que sobretot, doncs això, veus, anava a dir, veus postes de sol, evidentment.
0: Sí, postes...
1: I veus sortides de sol.
0: Que és molt maco.
1: Dues, no? Dues postes i dues sortides.
0: Sí, quan veus la sortida de sol també et renova l'energia,
1: D'acord, clar.
0: Durant la nit és llarg, però quan veus que surt el sol també et recarregues, diguéssim.
1: D'acord. I el dia, doncs el dia és bonic perquè no deixes de... Clar, estàs donant la volta al Mont Blanc, que és allò, el massís més clàssic, més espectacular dels Alps, amb una volta, m'ho comentaves, que surt de França, passa per Itàlia, va cap a Suïssa i torna cap a França. És a dir, dones la volta
0: tota
1: al Mont Blanc.
0: Volta.
1: No puges al Mont Blanc, eh? No. 4.800 metres...
0: No estaria malament, però no.
1: Ja seria massa. Però en qualsevol cas, aquest repte, que més d'un sitgetà l'ha fet alguna vegada i que aquesta vegada doncs, en Daniel Monacid ha portat a terme per segona vegada. Com dèiem, el 2021 ja ho va poder fer. Dani, moltes gràcies per haver vingut.
0: A vosaltres.
1: Ara que vagi bé el fisio. Felicitats per ser refinisher.
0: Gràcies.
1: Oi? Per haver tornat a repetir. I molta sort en els reptes del futur.
0: Moltes gràcies.
2: Nou i vuit minuts. Gori Massip, bon dia i bona hora.
3: Bon dia, Vicenç.
2: I moltes gràcies, Gori, perquè avui és dia de lleure per en Gori i ens atén a primera horeta. No sé si això que dèiem a primera hora, el que hem viscut, i no sabem, i ara ens ho dirà, si pel que fa a la resta del dia ens podem preocupar molt o poc, però el que hem viscut és una tempesta d'aquelles de tardor, de les de manual?
3: Sí, sí, sí. Una altra gran tempesta que, com deies, ha arribat a quarts de sis del matí. El que sí que és veritat que a favor nostre o a favor de tenir poques incidències ha passat doncs, relativament ràpid.
2: Uh-huh.
3: És a dir, en poca estona la vostra estació em sembla que ha acumulat uns 47
2: per
3: metre quadrat. Això arriba a estar aquí estancat un parell d'hores i ja la teníem liada. Vull dir que... I sí que és veritat, amb aquest nou és alert que van enviar ahir al vespre, aquesta previsió s'avançava doncs, una mica a la matinada, potser sí que finalment ha passat una mica abans del que es preveia, és a dir, el que això podia haver passat a les 8, 9 del matí, hora punta, entrada a les escoles, la gent anar a la feina, ha acabat passant una mica abans. Això no vol dir, que ja s'hagi acabat, que ja podem abaixar la guàrdia i que ja no tornarà a ploure en tot el dia. És possible que fins a primera hora de la tarda encara es pugui reproduir algun xàfec o alguna tempesta, però el que és el gruix de l'episodi aquí a Sitges, perquè altres punts de Catalunya sí que està plovent amb ganes,
2: sí.
3: En principi era aquest front de tempestes que ha passat a primeríssima hora.
2: Mm-hmm. Deixem que t'ho pregunti així. Per què la tardor és tan difícil de pronosticar per als meteoròlegs? Aquest vessant, com sempre, de sorpresa, que té aquest moment de l'any en què, com heu dit en més d'una ocasió, es concilien... No sé si dir que dos àmbits, aquesta calor tan intensa que hem viscut durant tot l'estiu, que ha escalfat el mar, i el primer fred, per dir-ho d'alguna manera, de la nova estació que arriba des de dalt, que arriba des del cel.
3: Sí, són els primers xocs de masses, diguéssim, després de la temporada estiuenca. Clar, és diferent, per exemple, una situació de llevantada, no? Que et situa una borrasca en un lloc, uns quilòmetres amunt, uns quilòmetres avall, saps que aquesta borrasca t'estarà enviant pluja a tota la costa durant unes hores determinades, no? Uh-huh. I pots afinar molt més. O un front més típic, potser de l'hivern, un front atlàntic, que saps que et deixa neu a la Vall d'Aran, que deixa quatre gotes a la resta. Aquí, en aquest cas, clar, també és un front, però és un front més punyetero, perquè m'entengui, perdó. Perquè tens, com bé deies, el mar ben calent, de fet, un mar de rècord, que et pot reactivar en un moment una gran tempesta. De fet, la tempesta que s'ha format aquí s'ha format en un 3 i no res. Vull dir, de no haver-hi res al radar, en 12 o 15 minuts ha aparegut aquí un gran bolet de color vermell, no? Aquesta primera arribada d'aire fred, clar, penseu que a 1.500 metres fa dos dies estàvem a 24-25 graus. 1.500 metres, vull dir, per damunt dels nostres caps, si pugem un quilòmetre i mig,
2: sí, sí.
3: Que és com el nivell de referència que utilitzem per veure com evoluciona la temperatura. Doncs clar, avui arriba una massa d'aire més fred, evidentment, en aquesta altura, que la feia baixar 15, 16, 17 graus perfectament. Clar, aquest xoc de masses és el que acaba produint aquestes tempestes, que són tempestes que no és una gran tempesta que es compra tot Catalunya, són tempestes que dins la zona avisada poden caure en un lloc o en un altre. És a dir, a Sant Pere de Ribes, perquè m'entenguis, o a Canyelles, sí, més ben dit, ha plogut ben poc. I aquí han caigut 50 litres i hem tingut una tempesta de primera categoria, perquè algun llamp crec que ha caigut, bueno, ha tocat terra segur, perquè
2: he sentit un bon espatec, sí, en un moment donat.
3: Sí,
2: quan
3: tenim dos, sí. Sí,
2: sí. Gairebé ens estàs definint allò quan érem petits que trobàvem en els llibres de ciències, de com se formen les tormentes, i llavors veiem allò, el mar escalfat i com es creaven els núvols a partir d'aquest escalfor. És això, bàsicament, eh?
3: Sí, i també jo crec que, clar, aquí ens està passant una cosa també, que és que el clima està canviant molt ràpidament, és a dir, amb tots els rècords que anem assolint. Clar, això també és un repte pel que és la modelització meteorològica, és a dir, els mapes que utilitzem nosaltres per saber el temps que farà i poder pronosticar les tempestes. Clar, sí, quan estem introduint aquests factors que mai havíem passat abans, és a dir, un mar tan calent o unes temperatures tan altes, i això també pot acabar fent o reduint la fiabilitat potser dels models. És a dir, no només és el canvi climàtic que afecta la nostra salut o el nostre dia a dia, sinó també la pròpia previsió meteorològica.
2: Sí que està clar, Gori. Ahir a la tarda feia una calor.
3: Sí,
2: feia una calor i una xafogor d'aquelles que dius, no, hi haurà un moment en què ha de descarregar, això mateix, no?
3: Sí, sí, això tothom ho compartia ahir a la tarda i vespre, això ha de patar per alguna banda. I de fet, ahir la nit ja es veia llampegar davant del mar, cap a les 11 o quarts d'11, i es veia llampegar, dius, mira, això ja està sortint per algun lloc.
2: No sé si aquella frase dels avis o les àvies que deien, quan plogui farà mal, acostumaven a dir fa molts anys enrere, quan feia molt de temps que no plovia, tot estava molt carregat d'escalfor i, per tant, arribava la tardor i venien les pluges d'aquesta forma, no? Aquest és el tipus de pluja o de tempesta característica de la nostra zona?
3: Sí, i del mes de setembre. És a dir, hi ha una dita que diu el mes de setembre o aixeca les fonts o s'endú els ponts. Bàsicament seria aquesta la...
2: És això. L'aforisme popular continua funcionant, eh?
3: Sí, bueno, s'adapta bastant bé, és a dir, perquè hi ha dites per tot.
2: Està clar, està clar. Una qüestió final. Si ara estéssim a Festa Major a Santa Tecla i ens imaginéssim que ha passat això, què diries de cara a la processó o a la sortida d'ofici?
3: Clar, aquí ja seria més complicat perquè entren criteris de protecció civil i això s'eleva molt més. Llavors ja aquí no tenim res a dir.
2: Perquè els meteoròlegs, i això segurament és bo que tots ho sapiguem, eh? No sé si dir el límit o la influència del meteoròleg acaba on comença la instrucció de protecció civil?
3: És a dir, hi ha diversos tipus de meteoròlegs. Els de mitjans de comunicació, veritat, són una minoria, perquè m'entenguis. Hi ha molta més gent treballant com, treballant normal com tothom, no? Llavors, els meteoròlegs que comuniquen a aquestes reunions de protecció civil, el que fan és això, és dir com està la previsió, què es preveu, on es preveu, i en funció d'aquesta previsió, Protecció Civil, amb la consellera o amb qui sigui, decideixen quines mesures prendran davant d'allò.
2: D'acord.
3: Que amb un altre equip diferent, les mesures poden ser totalment diferents amb la mateixa previsió.
2: Ho dic perquè a vegades dona la sensació que en el despatx de Protecció Civil es diu això i Protecció Civil diu el que diu d'acord amb les previsions d'un equip de meteoròlegs.
3: Exacte.
2: D'acord.
3: Sí, són els tècnics del Meteocat, els que acaben informant a la Conselleria de Protecció Civil i llavors és la Conselleria de Protecció Civil qui acaba prenent pues, que es cancin les classes o reduir la mobilitat o les mesures que s'hagin de prendre.
2: Vinga, m'ho has posat molt bé, perquè una final. Ahir al migdia a TV3 precisament hi havia una mena de criteris. És clar, com en tots els professionals i com tots els especialistes, no sempre el criteri d'interpretació és unificat. I ahir, ara no recordo, un era en Tomàs Molina, l'altre no recordo si era l'Eloi Cordomí, no sé qui era, però hi havia dos meteoròlegs amb dues previsions diferents sobre el que podia passar. Això suposo que entre els professionals, això també deu ser moneda corrent, com en tantes altres professions, no?
3: Sí, aviam, en general ha de seguir una mateixa línia, però sí que és veritat que, bueno, potser ahir... Clar, ahir no era un dia de canvi, perquè o sigui, era un dia de canvi,
2: sí.
3: Però no era un dia de canvi. És a dir, no podia sortir tampoc a primera hora del matí dient...
2: Dient el que passaria, eh?
3: Avui arriben les grans tempestes, perquè la gent dirà on... arriben a les 11 de la nit, la llampagada. Per tant, potser era ahir més... Avui és l'últim dia de calor. Clar, potser una centra més amb la calor, l'altra centra més amb les tempestes, però en el fons... hauria d'anar a la mateixa línia.
2: D'acord. Com dèiem a l'inici, doncs millor per excés que no per defecte, l'advertiment, però com dèiem a l'inici també, no podríem ser pagesos, Gori? Perquè, escolta'm, la darrera gota de pluja i tots a casa, i els pagesos a la mínima ja estarien mirant a veure com està tot i a continuar, eh?
3: Sí, sí.
2: Està clar que sí.
3: Està clar que des de l'episodi de València d'ara fa 2 anys les coses van canviant i encara ens hem d'acabar potser de situar de com anem gestionant aquesta situació.
2: Sembla mentida com marquen aquests episodis, sí. Que evidentment traumàtics, una desgràcia com una casa a la que es va viure, no cal ni... I això marca, no sé si dir, la... Hi ha allò que no es pot mesurar, eh? Hi ha una qüestió aquí intangible que és present, entenem, cada vegada que apareix alguna previsió que alerta d'un possible fenomen violent o molt advers, no?
3: Sí, és complicat. La línia és molt fina,
2: sí, sí.
3: Entre passar-se de frenada i l'inrevés, no?
2: Sí,
3: llavors,
2: sí.
3: Costa bé. Trobar el punt...
2: Doncs ens quedem de moment amb el que ens deia en Gori, el pitjor, per dir-ho d'alguna manera, o l'episodi més intens d'aquest episodi de tempesta que hem de viure per avui. Sembla que ja ha passat, això no vol dir que la resta del dia pugui ploure, però serà tot ja una pluja bastant més normalitzada. Gori, gràcies.
3: Que vagi molt bé.
2: Igualment, a tu.
3: Bon dia.

0: I com ho saps, això? Ah, a les 12 pluja, diu Jordi. Pluja, plugeta... Blau. Bé. Són 11:15. De moment, tot tranquil. Tot tranquil des del matí. Martí.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Bruna.
2: Bon dia.
0: La darrera tertúlia de la Bruna.
2: Sí.
0: Perquè ja té el compte enrere engegat. Quan? Quin dia?
2: A 14 ja començo a fer.
0: 14 és dilluns que ve, eh?
2: Sí, ja, ja.
0: Matí tarda, només com? Matí...
2: De 9 a 2 i mitja i m'ha dit que algun dia tindré tarda, però no sé encara.
0: Bueno.
2: Ja, bueno.
0: Llistat de signatures?
2: Tampoc
0: interessant? Tampoc la saps.
2: És que en teoria m'ho tenen que dir demà. No sé, bueno, ja...
0: Demà per dilluns, eh?
2: Sí, sí, sí. Demà per dilluns.
0: Oi, nois, quina previsió. Ja. La vida tot plegat, eh? És que no sé.
1: Els
0: no
1: instituts sé. I l'educació.
0: Els instituts d'educació. Ara hi anirem una miqueta tot això. Paula.
3: Bon dia.
0: La Paula ara us deixarà un titular. No per ella, eh? Però he pensat, dic, mira, que ho digui. Que ho digui perquè és testimoni de primera mà i vostès diran, què dirà, què dirà? Va, un titular bonic. És bonic.
3: Home.
0: Titular és bonic.
3: A mi m'emociona.
0: Vinga, doncs. Bueno. Atenció. Paula Navarrete, 2 punts. S'obren cometes.
3: No, estem començant a assajar els assajos de Carnaval, el Prado que organitza tant el personatge del Carnestoltes com de la Reina, i pel que s'està fent molta feina, i pel que jo he vist, per mi serà un dels millors arribos, sobretot a nivell coreogràfic, que s'han vist des de fa molt de temps.
0: Es tanquen cometes. I a continuació, en Jordi, des de l'altre costat del vídeo, diu, encara serà de la Reina. Però, esclar, són preguntes de mal fer, aquestes. Eh? No deu saber res, tampoc.
3: Jo no en sé res.
0: I si no, no t'ho diré.
1: La gent et dirà que tampoc ho pots ni preguntar. Ja el dia que toqui ja ho sabràs.
0: Sí, i com que la lliçó aquesta és vostè pregunta i jo contestaré el que em doni la gana.
1: Sí.
0: Doncs ja està. Però ens quedem amb aquest titular, eh? Creus que tal com s'està plantejant tot, aquest arribo serà des del punt de vista coreogràfic
3: sobretot
0: un dels més bonics?
3: Sobretot coreogràfic, o sigui, és el que jo més...
0: Sí,
3: el
0: sí,
3: que he
0: sí.
3: vist més. Però, ostres, s'està fent molta feina ja des de molt d'hora, amb gent professional...
0: Que hi ha la Sol per aquí al mig.
3: Sí.
0: Clar, és que deveu anar més rectes.
3: Sí, sí, sí. I, ostres...
0: Més rectes que els d'Eufòria deveu anar.
3: No, hi ha coses molt xules. A mi m'emociona molt, tinc moltes ganes ja que sigui Carnaval.
0: Veus? No hi ha temps d'emocionar-se per festa major que ja t'emociones.
1: No m'ha arribat a Santa Tecla.
0: Exacte,
3: sí.
0: I no m'ha arribat a Santa Tecla encara, no m'ha arribat a Santa Tecla. Us ha cridat l'atenció això de les proves PISA, ara que parlàvem d'aquest titular?
1: Què vol dir cridar l'atenció?
0: Bé, sigui... doncs si us crida l'atenció que hi hagi un nivell tan baix de
1: clar,
0: comprensió lectora
1: clar, o sigui,
0: en els
1: que,
0: alumnes...
1: O sigui, a mi em crida l'atenció, però... perquè ja venim d'uns quants anys que ja va, la tendència és anar a la baixa. Però, o sigui, no em sorprèn, perquè al final, a nivell educatiu en els últims anys, la veritat que et dona bastant que desitja.
0: Sí?
1: Jo crec que sí. Però, clar, sorprendre'm com a tal no, perquè al final ja venim a aquesta...
0: El nivell educatiu. Bruna,
1: tens
0: la sensació que el nivell educatiu ha baixat?
2: És que tampoc tenen que comparar-ho.
0: Ah, yeah. Però, jo què sé, a casa teva en algun moment, algun comentari sobre això has sentit?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí?
2: Sí, dels meus pares, sobretot.
0: Dient que...
2: Sí, perquè, hombre, pel que diuen a la seva època, vull dir, quan ells anaven...
0: Clar, la seva època, està clar.
2: Sí, sí, quan ells anaven a l'institut així eren molt més estrictes, era molt més heavy les coses, tipus mates, per exemple, molt més dur, tal... I això sí que ells ho noten, i m'ho diuen, i jo com, bueno, és que tampoc he vist res més que
0: sí,
2: això.
0: Sí, sí, sí, ho he viscut d'aquesta manera,
2: clar,
0: per
2: clar,
0: tant,
2: clar.
0: Faig d'acord amb,
2: sí.
0: amb el que veig. Personalment, com a alumne, has tingut alguna sensació de dir, oi,
2: no. És que tampoc és que m'ho hagi plantejat.
0: D'acord, d'acord.
3: Però sí que hi ha molts alumnes, jo que faig classes de repàs a molts nens, que sobretot quan parlem de mates, fan les operacions perfectament. Això sí, quan els hi fiques un problema relacionat amb aquestes operacions. O amb aquest tipus d'exercici, els hi explota el cap.
1: És el raonament.
3: Sí.
1: Costa molt el raonament.
0: Estem en el titular ara, eh? que el que costa és el raonar les coses.
3: O sigui, si no els hi dones tot mastegat de dir has de fer aquesta suma, no t'ho entenen. O sigui, no arriben a raonar o a pensar que, o entendre el que els estan demanant.
1: Clar, o sigui, el
0: tema... Quants anys fa que fa repàs?
3: Ara farà 4 anys.
0: I has notat un... No sé si en 4 anys hi ha temps de notar massa.
3: Aquests 4 anys ja ho vaig veure des del principi que hi havia aquest problema. O sigui que a l'hora de raonar o d'entendre un enunciat costava molt. O ficaves un exercici en el que hi havia un enunciat redactat, explica'm el que ha de fer Paula, que no ho entenc. Ostres, els hi deia, subraia les paraules importants. Què t'està dient?
0: Perquè entenc que l'enunciat que es plantejava era un enunciat, diguem-ne,
3: senzill,
0: que, senzill
3: sí,
0: eh?
3: Sí, però necessiten que els expliquis amb paraules que ells potser entenguin millor i que els hi donis com més mastegat per ells poder com donar el pas sí, i poder sí. fer-ho.
0: I tu penses, com puc trobar millors paraules si les que hi ha aquí ja són les bàsiques, bàsiques?
3: Total, sí.
0: Martí, anaves a dir?
1: No, que jo crec que el problema és general, no és tant, o sigui, els alumnes també, però jo crec que és un tema de que al final, en els últims anys, cada cop els alumnes, els joves, els nens, doncs cada nen és fill de son pare i de sa mare, creixen de la manera que creixen, que cap, trobo que sigui incorrecte, simplement que cada nen creix d'una manera, llavors el fet de posar 30 alumnes amb 30 casos diferents en una mateixa aula on un professor de mates ha de dir a tota la classe el que s'ha de fer, doncs cada nen té el seu raonament,
0: i necessita més difícil.
1: La seva manera de raonar, doncs si ho dividim en 15 i 15, doncs segurament un professor es podrà centrar molt més en 15 que treballin d'una manera X o que tinguin unes capacitats una mica més altes, no? I els altres 15 en treballaran d'una altra. Doncs hi ha moltes coses que al final hi ha molts alumnes que es dediquen a classe a mirar la pissarra i el professor ha dit que hi ha aquest problema i és 15 més 15, doncs va, jo apunto 15 més 15, i no s'esforcen en haver d'arribar a fer un raonament. Llavors que el problema ve d'abans, jo crec, ve d'una falta de recursos i una falta d'eines per molts professors, que no dic que el nivell dels professors sigui baix, el problema és que hi ha molts professors que no tenen eines per...
0: És impossible atendre a tantes singularitats diferents en una classe.
1: I després, si ja et trobes amb els 5 de 30, els 5 que ja directament no volen ni treballar...
0: Clar, que sempre n'hi ha hagut.
1: T'has d'estar tota l'hora de classes barallant amb aquests 5 que no volen treballar perquè molesten, incordien i l'únic que fan és molestar a tots els altres 25, doncs clar, aquests 25 que volen aprendre, d'aquests 25 n'hi ha 10 que les seves capacitats no són, diguéssim, prou altes per assolir aquests coneixements i han d'anar a una classe on te'ls ajudin molt més, però no hi ha eines, no poden anar i llavors han d'estar a la classe de tothom, arriben a una classe de repàs, no ho entenen perquè a classe no han fet res feina, perquè clar, és que llavors t'estàs posant molts casos i moltes traves que et trobes que al final són alumnes, segurament molts que sí que volen treballar però no arriben.
0: Has fet una carrera, que en el fons és una carrera de lletres, per dir-ho així,
1: sí.
0: Perquè demana comprensió de textos, demana escriure textos, sí. demana en el fons... jugar amb les paraules i amb el contingut dels textos.
1: Sí, exacte.
0: Has tingut la sensació que ho heu experimentat poc, això, o que la carrera no dona massa de sí en aquest aspecte?
1: Jo el problema, jo la meva, diguéssim, gran queixa, que no és queixa,
0: sí.
1: És el que més he trobat, és que al final, en 4 anys...
0: En Martí ha fet comunicació, recordem.
1: Bueno, he fet periodisme.
0: Periodisme, comunicació. Digue-li comunicació.
1: Clar, al final en 4 anys has d'encabir moltes coses, que és iniciar una nova etapa, que en un primer de carrera has de començar a fer adaptació a tot això, però alhora en els 3 anys restants, tenint en compte si has de fer un treball final de grau, un Erasmus, un no sé què, en 3 anys o 3 anys i mig has d'encabir coneixements de diverses llengües, coneixements de... premsa escrita, televisió, ràdio, aprendre a televisió no és només posar-te davant d'una càmera, és aprendre a editar, és aprendre a gravar, aprendre com funciona una càmera, aprendre com funciona una gravadora d'àudio, a la ràdio has d'aprendre a parlar, però també has d'aprendre... Llavors, clar, quan comences a fer tots els dits de la mà, dius, vale, en 3 anys o 3 anys i mig, tenint en compte que hi ha un període d'adaptació i d'introducció que has de fer en moltes assignatures, a nivell premsa escrita has d'aprendre el que és com el llenguatge informatiu, però també el que és el llenguatge d'anàlisi, també el que és els gèneres d'opinió. Llavors, clar, quan et poses en tot això, veus que no et dona temps a aprofundir en res. Introdueixes en moltes coses i això no trobo que sigui un problema de la universitat com a tal. És un problema que necessites uns quants anys més d'experiència per poder aprofundir i realment trobar el que realment vols fer. Si això t'ho trobes en la carrera...
0: Allò que diu molt sovint, quan acabes la carrera és quan comences a aprendre de veritat.
3: És que això, totes les carreres, o sigui, sembla que ara mateix estiguin preparades perquè tu acabis la carrera i obligatòriament t'hagis d'especialitzar en algú per poder treballar o poder fer algú bé, perquè en odontologia passa igual, o sigui, jo quan acabi els 5 anys de carrera...
0: Sí, en quin estàs ara, Paula?
3: Ara faré tercer.
0: Faràs tercer.
3: Sí, quan acabi els 5 anys no podré fer més que obturacions, o sigui, treure càries i treure dents. O sigui, no em puc ficar a fer un tractament d'ortodòncia, ni a fer endodòncies, ni a ficar un implant, perquè és que no estaré preparada. No ho hauré fet allà. O sigui, no hauré fet pràctiques a l'hospital d'això.
0: D'acord, d'acord.
3: Llavors, o sigui, estan encaminades en què obligatòriament t'hagis d'especialitzar. O sigui, la frase que deien els nostres pares de abans era, feies una carrera i eres Déu, ara fas una carrera i no ets ningú, és tal qual així, perquè acabes la carrera i és que o sigui, el que jo em puc dedicar
0: la qual cosa és molt bàsic. És a dir, no vol dir que no tinguis feina, perquè feina en tindries probablement segur.
3: Bueno, no? Però potser no feina com per poder tenir una vida bé, saps?
0: Ara perquè hi anirem, al final... això, perquè aquest és un dels temes que vam deixar abans de Festa Major. Què vol dir una vida, diguem-ne, digna, o una vida bé, una qualitat de vida? Bruna, tens la sensació que ara entraràs en una altra, no sé si dir, en una altra dimensió, en una etapa en què tot serà molt diferent del que has fet fins ara, des del punt de vista de l'aprenentatge, de les matèries, de tot?
2: Però te refereixes perquè he trobat si era tu?
0: Perquè entres, exacte, per si...
2: No, tampoc. No, jo... Bueno, és que m'ho estic prenent com si fos un cinquè d'ESO.
0: Vale.
2: Tampoc és que hagi pensat, buah, batxillerat, tal... Perquè és que si
0: és
2: penso
0: dir,
2: així...
0: No és un trànsit tan potent, aquest, d'allò, no.
2: Bueno, a veure, que igual sí, però no m'ho vull prendre així perquè encara m'agobiaré, perquè em conec i dic, és que no.
0: Et petarà el cap.
2: Sí. No, ja veure'ns... Pues sí, però... Ho pren com si fos un cinquè mes i ja està.
0: D'acord. Què és qualitat de vida? Què és viure bé dignament?
3: O sigui, quan parlava d'això és més que res perquè fent obturacions i exodòncies, al final...
0: No et guanyaràs la vida.
3: No es guanya la vida.
0: Ara,
3: i sobretot...
0: Ara Paula, qui t'escolti, escolta'm, però si vaig al dentista i aquí per una endodòncia em cobren no sé què.
3: A més, sobretot, la majoria de dentistes són autònoms
0: sí,
3: i els contracten per la seva especialitat. Un generalista és com, bueno, ja en tenim molts, saps?
0: D'acord.
3: Llavors, és difícil, sent un generalista, tenir feina a diferents clíniques i tot això.
0: Això ho penses ara? Ho pensaves fa 3 anys enrere? T'ho pregunto perquè, esclar,
3: sí.
0: la carrera, diguem-ne,
3: sí?
0: té una motivació inicial de dir, vinga, faré...
3: O sigui, si ho pensava, de dir, m'he d'especialitzar 100%, però no sabia que a l'acabar la carrera estaria tot tan cru i que... obligatòriament hauria de fer un postgrau o un màster.
0: Perquè si no serà difícil poder guanyar-se la vida bé.
3: Sí.
0: Sí. Què és guanyar-se la vida bé?
1: Bueno, és que és molt relatiu, perquè al final, vull dir, hi ha gent que li agrada anar corrent tot el dia amunt i avall i ara estic 3 hores aquí però ara 3 hores allà i al matí faig una cosa i a la tarda una altra. Hi ha gent que li agrada viure així. Que si no ho té... Si no,
0: no
1: viu,
0: viu
1: així, no viu. Llavors, partint d'aquesta base, jo per mi diria que una qualitat de vida és tenir una feina on ja no sigui el fet d'arribar a final de mes o no, sinó el fet de que tu consideris que t'estàs guanyant la vida dignament, que tu tens una feina on et sentis realitzat tu mateix, que al final crec que és el més important de tot, perquè considero que jo crec que a molt poca gent li agrada tenir una feina on durant 8 hores al dia no es senti realitzat ni consideri que està fent una feina que li agrada. Llavors, a partir d'aquesta base, quan una persona se sent realitzada, llavors és quan ha d'analitzar si realment aquesta feina que el realitza com a persona li dona un rèdit econòmic prou alt com per poder-hi viure. Si no, doncs aquí és on hem de voler ampliar cap a on. Buscar una altra feina que sí que et doni aquest rèdit econòmic o buscar una altra feina a més que em doni aquest plus econòmic que em permeti viure i donar vida, diguéssim,
0: sí,
1: tenir una parella, uns fills o el que sigui. bueno, normalment quan tens una feina de 8 hores al dia i normalment quan et sents realitzat i acostumes a tenir un sou que més o menys t'ha de donar per viure, vull pensar. Almenys això és el que
0: no, m'agradaria. És molt bona aquesta intervenció i la de la Paula també. Primera, creus com la Paula que està molt cru tot?
1: Sí. La feina ara mateix per la gent jove és molt complicada perquè, per exemple, jo surto a la universitat, vull buscar feina i et trobes a l'oferta, et diuen que tingui la carrera de periodisme o comunicació, tic. Que hagi fet, no sé, tic, tal, no sé què, i quan arribes al final et posa 5 anys d'experiència.
3: T'he de dir, també estem com molt malament acostumats, vull dir. Abans la gent acabava d'estudiar o començava al món laboral i els hi donava igual el sou, els hi donava igual qualsevol cosa per guanyar experiència. Ara és com, si no tinc uns mínims, no agafaré aquesta feina. És com, ostres, és la teva primera feina, t'has d'aprendre com algú on guanyes experiència, on aprendràs i a partir d'aquí ja estàs dins del món laboral i et podràs llançar on tu vulguis. Però crec que també com ens estem com fixant molt en això, en quin sou tindré, els drets de treballador que tindré.
0: És a dir, prioritzant, obsessionats per això.
3: Quan realment crec que moltes vegades, al final, les primeres feines han de ser com així de vaig a aprendre i no m'importa com el que guanyi o qualsevol cosa, saps? Uh-huh. O sigui, per exemple, els becaris, pocs becaris hi ha ara mateix.
1: Bueno, si partim... Tot el persones que vagin allà
3: a treballar,
1: sí,
3: però... o, clar, pràctiques de la universitat, però tu quan acabes la universitat de becari, la gent ja no ho fa.
1: Ah, no.
3: De dir, vaig allà a cobrar un mínim o a no cobrar per guanyar experiència.
0: Mm-hmm. Et queda molt lluny, Bruna, o no?
2: Bastant.
0: Bastant.
2: Sí.
0: I penses d'alguna manera en la feina o en com...
2: Bueno, a veure, jo... És que... Bueno, jo encara no tinc l'edat per treballar.
0: No, està clar, però ho dic per si hi ha un pensament de futur de dir, mira, em podré dedicar això, allò altre, o no sé què, o...
2: Sí, bueno, en plan, jo tinc pensat el començar més aviat que pugui, però sempre tenint en compte dels estudis. Bé, tampoc vull deixar-ho part, més que res perquè per fer algú bé has de saber fer-ho.
0: Uh-huh.
2: Llavors, sí, tipus, tinc pensat, però doncs... tampoc sé molt bé exactament cap on tirar.
0: D'acord. Doncs ara començo per la Bruna i a veure què creuen la Paula i en Martí. Quin paper creus que ha de tenir la feina a la vida? Ha d'ocupar molta vida? Has de tenir temps per tu? Com creus? Series una persona que per la feina t'estaries treballant moltes hores si convingués? O creus que això s'ha de limitar?
2: A veure, jo crec que igual va depèn a persones, perquè igual hi ha persones que viuen pel treball, però...
0: No és aquesta la teva...
2: No, que va. No, jo, mentre tingui una certa estabilitat,
0: sí,
2: i pugui, pues, viure, com el que ha dit el Martí abans, està bé. Però, perquè tampoc... No crec que sigui una persona que visqui pel treball, saps? Però...
0: És a dir, treballar per viure, sí? Viure per treballar?
2: Exacte.
0: No.
2: Sí, sí.
0: Martí?
1: És aquesta anàlisi.
0: És aquesta?
1: Jo crec que és el fet de plantejar... Bueno, que ens plantegem en general... Per què vivim? O sigui, al final, nosaltres vivim, vull pensar, o a mi m'agrada pensar, per ser feliços. Llavors, hem de ser feliços amb tota la vida. Llavors, hem de poder treballar, i hem de treballar, i hem de ser feliços al màxim, però alhora poder gaudir de la resta de coses. Si jo em trobo que tinc una feina que no em permet gaudir de res de la meva vida, o res del que a mi m'agradaria gaudir,
0: sí,
1: vull dir... ja digue-li festa major, o vacances amb la família, o voler tenir fills, que al final és una cosa que hi ha gent que voldrà i hi ha gent que
0: sí,
1: no,
0: però sí.
1: Cadascú ha de tenir la seva opinió al respecte. Llavors, si tens una feina que no et permet poder gaudir de res d'aquestes coses, llavors aquí és on és el problema.
0: Ara és un parlar, però si et digués, per exemple, que la teva feina és una d'aquelles feines en què l'horari és difícil, perquè poden passar coses en determinats moments o pots haver d'anar a cobrir coses en determinades hores que no siguin les hores, diguem-ne, raonables d'un horari laboral.
1: També considero que la vida dona moltes voltes i no és el mateix. Per exemple, jo a mi ara, avui, em posen un contracte davant i em diuen no, la teva feina serà anar-te'n a voltar pel món,
0: sí,
1: llevar-te a les 4 del matí i anar-te'n a dormir a les 5 de la tarda.
0: Endavant.
1: l'endemà t'agafes un vol i te'n vas a no sé on perquè has de seguir amb un polític que fa no sé què, ja, quan he de signar, ja, on he de signar, i no em paguis res, que em pagues els viatges i ja sóc molt feliç. Ja, ja, perquè ara mateix, vull dir, al final he estudiat per alguna cosa i m'encantaria fer-ho. Clar, el dia de demà, quan tingui 35 anys,
0: sí, sí, d'acord amb l'època de la vida,
1: una vida estable, doncs segurament
0: voldré altres coses.
1: No voldré aquesta feina. Llavors trobo que al final la vida són etapes i cada persona doncs, té una situació familiar o de vida que ha de saber jugar amb això i la seva feina i la seva vida en general.
0: Paula, on comença la feina i on acaba la vida?
3: No sé, perquè jo a casa meva tinc un avi que amb 80 anys segueix anant a treballar cada dia, o sigui, ell literalment viu per treballar i és una persona molt feliç. També tinc ma mare que...
0: És interessant aquesta derivada, sí, que és molt també d'una època de persones que van haver de viure d'una determinada manera, que han viscut per treballar, però a la vegada han aconseguit ser feliços vivint d'aquesta manera.
3: Després tinc ma mare que té... O sigui, ella pensa que ja que no va poder gaudir de, com de mi durant tota la meva infantesa...
0: Per mort doncs, d'haver de treballar?
3: Sí, que ara pensa treballar al màxim pel dia que jo tingui fills, ella poder deixar de treballar i poder gaudir dels seus nets. Que això també ho trobo supermaco perquè al final jo he crescut amb els meus avis i he sigut la nena més feliç del món.
0: Sí, sí, sí.
3: O sigui, a part, ho agraeixo molt perquè veig nens que no han crescut amb els seus avis, que no tenen aquesta relació tan propera amb ells, que crec que és maquíssima. Però, no sé, o sigui, també ho penso, perquè com jo seré autònoma, dic, ostres, Paula, fes el màxim d'hores que puguis, és igual si no pots viatjar, si no tens vacances durant uns anys, i així quan tinguis fills podràs gaudir més d'ells, perquè a part l'odontologia no és una feina que et permeti molt conciliar, perquè els horaris són fins molt tard, llavors com no pots conciliar, no pots tenir com vida familiar. Llavors, clar, penses això i dic, ostres, seria com gestionar-ho d'alguna manera per poder com gaudir de tot.
0: És bona aquesta, com si anessis fent Guardiola, pensant, la faig perquè tinc un objectiu que és, en aquest moment, un objectiu molt personal, més personal que no pas laboral.
3: Per al cicle superior vaig tenir una professora que va fer tal qual això, va acabar d'estudiar, va estar 5-6 anys treballant de dilluns a dissabte 12 hores al dia, i clar, quan va tenir el seu primer fill, podia permetre's treballar només pels matins, perquè ja havia fet la Guardiola, havia pogut invertir els diners, llavors doncs tenia una vida bastant més acomodada del que havia tingut anteriorment i estava gaudint dels seus fills. I vaig dir, ostres, és una manera de viure que realment a mi m'ha inspirat moltíssim. Trobo que val la pena estar molt temps treballant, de fet m'he plantejat inclús marxar a França a treballar durant uns anys, que allà guanyen bastant més, per desgràcia, per poder fer Guardiola i poder com gaudir més d'això.
0: D'acord. Vas tornar de França, i França què tal?
1: La meva experiència, bona.
0: Bona.
1: Clar,
0: tens la sensació que estàs en un altre, no vull dir en un altre món, però en un país on les coses es veuen d'una altra manera?
1: Sí.
0: Les exigències, la manera de ser...
1: La vida funciona diferent i a nivell educatiu també funciona bastant diferent. O sigui, no... Diguéssim, la universitat és veritat que no és el mateix el col·le que la universitat, i el col·le és molt més recte, però perquè te n'adones que els alumnes que et trobes a la universitat, la universitat potser no és tan diferent la d'allà que la d'aquí, perquè al final la universitat és molt més oberta i et dona una mica molt més de fes el que vulguis i quan vulguis i com vulguis, però els alumnes es nota molt que venen d'una escolaritat completament diferent.
3: I per experiència et dic que sí.
0: Que sí.
3: Jo que he estudiat al Bel Air tota la meva vida...
0: Que la preparació és diferent.
3: Sí, o sigui, és tot molt més exigent i el sistema educatiu es basa molt més en el raonament que
0: no en l'aprenentatge.
3: I això ho he vist molt, la diferència del sistema espanyol. O sigui, aquí és ampolla vomita, allà és raona i escriu... O sigui, els exàmens que fèiem de selectivitat no eren exercicis, eren 4 hores de fer una dissertació.
0: Sí, d'acord. 4 hores de raonar.
3: Sí.
0: I d'expressar un raonament.
3: Total.
0: Per escrit.
1: I a més, jo els exàmens que he fet a la universitat, tots els alumnes, la classe abans era però quants cops hem de fer una dissertació? Que al final una dissertació és simplement que tu l'enunciat de la pregunta és una frase
0: desenvolupar.
1: I desenvolupar tot el que sàpigues i més. I clar, jo el problema que tenia era que jo respondre't ABCD en francès, fantàstic, però escriure 80 línies, doncs,
0: una altra cosa.
1: En català fantàstic, en però... francès, bueno, és més complicat.
0: 11 i 2 minuts, una pregunta final. Bruna, en algun moment voldries viure independent, suposo?
2: Sí, sí, sí.
0: Però diria que aquest també deu ser un tema bastant de conversa, perquè tu creus que podràs ser independent més o menys a una edat tal com està tot?
2: No, no, sincerament no ho crec. Però perquè, a veure, penso que els sous en si estan molt baixos i també és molt difícil trobar una feina que et permeteixi el poder independitzar-te aviat sent jove. Clar, llavors no... Que vull, doncs pues sí, però que ho veig...
0: Difícil?
2: Sí, que ho veig futur, en plan, a prop,
0: sí,
2: no,
0: sí,
2: la veritat.
0: No. Creus que... Bé, aleshores la circumstància serà viure, entenc, a casa de la família, sí, casa dels pares. Això és una qüestió que et neguiteja molt o no?
2: Que va, no, que no, va, no, perquè estic còmode ja.
0: Estàs bé, eh?
2: Clar.
0: D'acord. Per tant, diguem-ne que veus difícil poder aconseguir independitzar-te perquè el preu dels pisos està com està, però mentrestant, diguem-ne que el coixí és un coixí favorable, que a casa sí està bé. Martí?
1: Una mica el mateix discurs.
0: Una mica el mateix. Perquè abans parlàvem dels sous, clar, si el sou ha de pagar un lloguer...
1: Clar, voler m'encantaria. També és entendre una mica el fet de que un lloguer és pagar cada mes sense treure'n cap, diguéssim.
0: Ja, ja.
1: Si et compres un pis, una hipoteca, estàs pagant perquè la casa acabarà sent teva.
0: Compraries o llogaries?
1: Home, jo per voler el que m'agradaria és comprar per el dia de demà tenir casa meva, pis meu o el que acabi comprant.
0: D'acord. Bruna, compraries o llogaries?
2: A veure, preferiblement comprar. Però...
0: Comprar, clar, també preferiries,
1: eh? Ens trobem en la mateixa situació, que és no saps realment
0: si
1: podràs comprar el dia
0: o no. Però això és el que faries?
1: Jo és el que faria, segur.
3: D'acord. És que depèn molt de la situació familiar.
0: Està clar. Veus lluny independitzar-te?
1: Ara mateix sí, però perquè tampoc ara mateix no tinc uns ingressos. Vull dir,
0: perquè
1: el dia
0: demà,
1: si jo d'aquí 2 mesos ens trobem pel carrer i et dic, ostres, he trobat una feina on te cobro 2.000 euros al mes, et diré, home, doncs ho veig una mica més a prop que ara mateix. Però com que segurament no serà el cas, doncs ara mateix et dic que molt lluny.
0: Bon raonament. Paula, les circumstàncies familiars, deies, òbviament,
3: sí,
0: que aquí també hi juguen.
3: Sí, personalment l'ideal seria poder estar a casa dels papes fins poder fer Guardiola i comprar un pis. Però clar, hi ha famílies que no poden permetre's tenir el fill durant tota la vida a casa.
0: Sí,
3: saps?
0: Sí. I ara fer Guardiola és difícil, fer Guardiola.
3: Sí, perquè estem acostumats...

0: passi Santa Tecla, llavors parlarem que si ve no sé quina festa i després ve Nadal i per Nadal també hem de gastar, llavors ja ve, ve Carnaval i, bueno, i és una roda que sempre veiem al, diguéssim, el no saciar, el voler més i el voler més, i això passa, però està passant no només amb les festes, està passant amb tot, que és el que no et sacia i el que vols més i més i més i més.
1: Però és que et diria allò de bé, però hem de viure, no?
0: Sí. Fins a quin punt.
1: No? Fins a quin punt. Ja masses, ens creem massa necessitats, Bruna?
2: Sí, però és pel que diu, és per la necessitat de
1: d'estar no quedar-se fora.
2: Sí, de no quedar-te fora o no quedar-te com excluït, saps? Mm. Tot va molt ràpid.
1: El FOMO.
2: Perquè tot va molt ràpid i tothom fa de tot, i si tu no fas aquella cosa et sents com, buah, és que no ho estic fent. Llavors...
1: Pels més grans, FOMO, l'acrònim en anglès de tenir por a quedar fora de les coses, eh? Vindria a ser això.
2: A perdre's algú.
1: A perdre's alguna cosa, eh? I creus que això ens ha acabat ficant en una roda en què per no quedar fora, doncs vinga, ara això... Ara
2: clar, altra... i com tot és gastar, gastar i gastar, al final.
1: Quina frase, tot és gastar, tot és gastar. Paula.
3: És que és això, és que no pot ser un plan sense gastar.
0: Molt complicat.
1: Home, esclar, no hi ha Carnaval sense gastar, ni Festa Major sense gastar, ni res sense gastar.
3: És que ni anar a la platja perquè et mores de calor i compres una aigua, vull dir.
2: €4 també.
1: Està clar, eh? Hi ha el preu que van les coses, eh?
2: Sí, ja.
1: Per descomptat. Bruna, bona entrada de curs.
2: Gràcies.
1: Que vagi molt bé. Què t'haig de dir? La setmana que ve, si a en Martí li va bé, a la Paula, si va bé encara.
3: Ja veurem, depèn dels horaris de la universitat.
1: Pues pròximament en su pantalla lo que venga. Martí, gràcies. Paula, gràcies. Bruna, gràcies.

0: que d'alguna manera està també, jo diria que no deu haver hagut cap sitgetà o sitgetana més a prop de la consellera d'Educació que Eva García. Eva García, bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia, Vicenç.
0: Vull començar per aquí perquè, com que heu estat des de la vostra condició de parlamentària, la presidenta de la comissió dedicada a l'ensenyament, us ha cridat l'atenció l'informe PISA?
1: Malauradament és el que esperàvem i també des de fa ja 3 mesos sabíem que Catalunya doncs, aquesta vegada no podia participar per la mala gestió que ha fet el govern de Catalunya. No? Que si ens ha sorprès, doncs no. La veritat és que ja fa molt de temps, els darrers anys són lamentables, la situació educativa no només a Catalunya, que sobretot, sinó en el conjunt d'Espanya doncs, és molt preocupant. No? Això jo crec que ens ha de fer pensar no només com a polítics, sinó com a ciutadans, com a pares, com a diguem-ne, com a membres d'aquesta societat, què està passant amb l'educació.
0: Per això us ho preguntava també, perquè sí, esteu a cavall, diguem-ne, sí, del món polític, sí, i, òbviament, sí. Sou també mare, sou ciutadana.
1: Exacte, per això ho dic, no? Perquè com a president de la Comissió d'Educació i com a diputada al Parlament de Catalunya sí que és veritat doncs, que veig el desgavell que hi ha en aquest govern, especialment a la Conselleria d'Educació. Doncs fa pocs dies va ser cessada la secretària general de la Conselleria, doncs perquè l'han fet responsable d'un tema que probablement ella no és l'única o la darrera responsable i per tant la van cessar, però en aquest sentit, com et comentava Vicenç, no només com a presidenta de la Comissió d'Educació sinó també com a mare, jo crec que tota la gent que ens escolta sabem perfectament quin és el nivell en aquests moments educatiu que tenen els nostres infants. No? Per tant, és lamentable.
0: Aleshores, és un parlar per parlar, eh? Però com que segurament cadascú a casa seva s'ho ha fet, i ara anirem a l'àmbit sitgetà, òbviament, com creieu que es pot arreglar això?
1: Doncs en primer lloc canviant la llei nacional. El que no pot ser és que un govern espanyol que entri, doncs el que faci és el que va fer el govern de Pedro Sánchez, descarregar-se tot el que havia fet fins aquell moment i fer una nova llei que en aquests moments està perjudicant molt i moltíssim a totes les comunitats autònomes. No? Sí que és veritat que hi ha gestions autonòmiques perquè és una competència transferida, l'educació és una competència transferida a les comunitats autònomes, però la llei mare, diguem-ne, la que de la que neix tots els currículums autonòmics, és la llei que ens està perjudicant de manera importantíssima. El problema quin és? Doncs que ja ens hem carregat una generació. Ara pot venir un altre govern, Déu vulgui que sigui aviat i evidentment que sigui del Partit Popular i que ho comenci a arreglar, però ja ens hem carregat, els socialistes ja s'han carregat una generació, perquè això no s'arregla d'avui per demà, no? I per tant, això és molt preocupant. Si això afegim

0: doncs aquesta moda que hi ha ara de que a la mínima la gent va a la vaga, parlo de professors, parlo de mestres, doncs que per no arribar a acords amb el govern de Catalunya doncs fan vagues i tallen carreteres i cremen pneumàtics i deixen els nostres nens a casa.
1: No la creieu massa justificada, la vaga?
0: Jo és que, sincerament, crec que hi ha altres maneres de solucionar els problemes que no pas doncs impedint el dret que tenen els nostres nens, que és el dret a l'educació, i amb les conseqüències que té doncs fer un dia de vaga en una escola, no? Les conseqüències em refereixo familiars, laborals, de mobilitat, de seguretat, de tot, no? Per tant, hem vist darrerament que els sindicats, sobretot l'USTEC, perquè hi ha sindicats com Comissions Obreres i l'UGT que sembla ser que negocien amb el govern de Catalunya i aconsegueixen avenços, però és veritat que l'USTEC doncs no hi ha manera de negociar amb ells. I per tant crec que haurien de fer també ells una valoració del que estan provocant, del mal que ens estan fent a tots en aquesta societat. Repeteixo, hi ha solució, evidentment que sí. El que s'ha de fer en primer lloc és que governi a Espanya el Partit Popular de manera immediata, ràpida i el més urgent possible. Si vols, després podem parlar de molts temes que ens estan en aquests moments fent molt de mal a tot Espanya, a tot Espanya en el seu conjunt, no? Però en primer lloc canviar la llei nacional i a partir d'aquí doncs, intentar que les comunitats autònomes, en aquest cas el govern de Catalunya, la Conselleria d'Educació, doncs, faci el que té que fer, i és doncs modificar aquests currículums, deixar de fer assignatures que sota el meu punt de vista, perquè ho veig a casa meva, no perquè m'ho hagin explicat, no? Assignatures que moltes vegades dius, bueno, això, bueno, no sé...
1: No li trobeu massa sentit.
0: No, la veritat és que no, però sobretot la cultura de l'esforç, s'ha de recuperar la cultura de l'esforç, l'autoritat del mestre, el professor no és un col·lega, no és un amic, ai, vinga, no. S'ha perdut l'autoritat que tenia quan nosaltres estudiàvem. Vicenç, tu i jo doncs, devem tenir una generació també d'uns anys, una edat semblant, sí, yeah. I en aquells moments
1: crec que
0: era molt diferent.
1: En això encara us puc explicar alguna més per edat.
0: Sí, sí.
1: Per edat.
0: Però era molt diferent i per tant tot això s'ha de recuperar. La cultura de l'esforç. No pot ser que un nen que hagi suspès 2, 3, 4 assignatures se'l deixi passar de curs i moltes vegades se li aprovi perquè no, és que com acaba el cicle ha d'aprovar. No. Escolta'm. No ha d'aprovar perquè acaba el cicle, ha d'aprovar quan ell tregui un 5,0 en l'examen, ni un 4,9, un 5,0. És l'única manera de que el nen, l'infant, entengui que s'ha d'esforçar, que ha d'estudiar més, que ha de fer servir eines que potser desconeixia, però que ha d'arribar a l'aprovat. Un professor no té per què aprovar un nen ni per pena, ni per llàstima, ni per... No. Per tant, si no recuperem la cultura de l'esforç, si no recuperem l'autoritat del professor i si no canviem els currículums actuals, tenim un gravíssim problema. Per això estic convençuda que amb un govern del Partit Popular a Espanya, d'aquí poc temps, pocs mesos, doncs tot això començarà a canviar.
1: Anem cap a casa. El govern li deveu posar un 0 com una... o un 1, un 2?
0: A quin govern?
1: O d'aquí?
0: Vicenç, el d'aquí vols dir el de Sitges?
1: Sí.
0: Bueno, un 0 potser... Bueno, podem posar un 0 sobre quant? Sobre 10?
1: Home, sobre 10.
0: Sobre 10. Sí, nosaltres, jo també sóc de la generació de sobre 10.
1: Nosaltres venim de l'època del sobre 10.
0: Sí, però ara és tot sobre 4 o sobre 14. Però bueno, si Vicenç, em preguntes sobre 10, li posaré un 0,5.
1: Un 0,5?
0: Sí, el 0 pelat és molt lleig.
1: És molt lleig?
0: Sí.
1: Home, un mig no us penseu que és un molt deficient d'aquests
0: d'abans. Si em preguntes ara per què poso un 0,5, em costaria contestar-te.
1: D'acord, suposo que ho haureu d'argumentar d'alguna manera, perquè el Partit Popular forma part dels 4 grups que ha sol·licitat aquest ple extraordinari, que tindrà lloc el proper dijous, dia 17.
0: Sí.
1: Bé, per què ho heu posat en marxa, aquesta iniciativa?
0: Jo crec que era...
1: I si en algun moment veu parlar també amb altres grups de l'oposició perquè s'hi afegissin i no...
0: Nosaltres ens vam posar d'acord pràcticament de seguida, justament després de veure el mes de juliol doncs, com s'anaven desencadenant els aconteixements i sobretot després de la sortida del grup dels comuns del govern municipal. No? Per tant, crec que és del tot obligat que hi hagi un ple extraordinari d'aquestes característiques. També penso que el resultat que pugui haver el puc esperar, vull dir, serà poc o res, perquè l'alcaldessa doncs farà servir el seu estil de que aquí tot va bé, tot és una gràcia, tot és l'oposició que són molt dolents, que no donem suport a les seves iniciatives i no reconeixerà el govern en superminoria absoluta, perquè mira Vicenç, cada vegada que vinc a aquest programa el govern és més petit. Per tant, si em convides d'aquí uns mesos o d'aquí un temps,
1: Home, d'aquí uns mesos ja estarem parlant.
0: Vull dir, ara estan governant 7 de 21, vam començar 11, 10, 9 i ara són 7 de 21. Això és un drama. O sigui, això qualsevol persona que hagi estat a prop d'una institució, d'una administració o de qualsevol qüestió política, diguem, veu clarament que això és un drama.
1: Permeteu-me, l'oposició hauria hagut d'aprofitar la circumstància?
0: En quin sentit?
1: En el sentit de que, com deia aquell, gobierno menguante, oposición creciente.
0: Jo crec que la situació que nosaltres tenim, i de fet ho estem demostrant amb la sol·licitud d'aquest ple extraordinari, ens hem posat d'acord uns grups suficients per presentar aquest ple extraordinari. Ens hem posat d'acord i hem vist de seguida que en aquests moments Sitges és una ciutat absolutament ingovernable.
1: Hagués encaixat aquí dins el Partit Socialista, Vox, altres grups de l'oposició?
0: Jo crec que la gent sap perfectament el que passa amb el partit de Vox i en alguns grups, que no és el cas del Partit Popular en absolut, però al contrari, nosaltres sempre que pensem que tenen raó les mocions que presenten, els votem a favor,
1: sí,
0: sense
1: dir que
0: cap inconvenient.
1: Hi ha una incompatibilitat manifesta d'entrada.
0: Hi ha grups que se'ls fa un cordó sanitari i per tant no van voler que el grup de Vox participés en aquesta moció, no? Uh-huh. En aquesta sol·licitud de ple extraordinari. El grup socialista, sabem el joc que fa sempre, ara sí, ara no, jo sóc el president, jo sóc el candidat, jo no sé qui sóc, formo part dels regidors, això m'agrada, ho votarem però no ho volem signar, aquest joc que fan sempre, aquest joc que fan, perquè al final el que fan és jugar amb la política. I per tant no saps mai on són. Resta de grups ens hem posat d'acord de seguida perquè entenem que el govern municipal ha d'explicar, l'alcaldessa ha d'explicar exactament què pensa fer aquests 9 mesos que manquen de legislatura. És a dir, què pensa tirar endavant, què és el que no pensa fer, amb qui pensa tenir recolzament, amb qui pensa governar. I per tant, jo crec que ja està bé de prendre més el pèl a la gent. O sigui, estem en els darrers mesos de legislatura d'aquest mandat i crec que massa se'ns han rigut els darrers temps, no? En aquest sentit, hem tingut un mandat que ha estat marcat per l'absència d'un pla d'actuació municipal, el que és el que es diu el PAM. Qualsevol ciutat, qualsevol poble, qualsevol municipi té, des del principi del mandat, un pla d'acció on s'explica a tothom, a la gent, el que faran. Això, farem aquesta, totes les inversions que es faran, totes les mesures que es prendran, tot. No? Després es fa en funció dels pressupostos, en funció dels diners que puguin haver-hi, però sempre hi ha un document marc a partir del qual es demostra el que vol fer aquell govern. Aquí a Sitges aquest pla no ha sigut mai, i això no sé si la gent ho sap, però és que això és una anomalia democràtica, perquè han estat asseguts en una cadira cobrant a final de mes, deixant que passés el temps i a veure, què, el ple d'aquest mes què portem? Portem això, no portem res, què fem? És una presa de pèl i és importantíssim que la gent ho sàpiga. I en conseqüència, aquests darrers mesos que falten, tenim l'obligació d'exigir que ens expliquin què volen fer.
1: Us ho pregunto per si creieu que té o pot tenir un cert recorregut aquest ple extraordinari més enllà dels 4 grups polítics que l'han posat en marxa.
0: Com a mínim, jo crec que és un altre moment més, perquè els darrers plens són bastant, diguem-ne, intensos, però és un altre moment perquè el govern, l'alcaldessa en aquest cas, i el regidor de Sitges, que li dona suport, però que no fa res més que donar suport, és un altre moment perquè passin una estona de vergonya. Perquè jo en el seu cas, jo ja no estaria en el seu lloc si fos l'alcaldessa, no? Però crec que han d'explicar.
1: És a dir, no considereu tant el balanç final com el fet en si de la celebració d'aquest ple per exposar una vegada més el que creieu que és
0: un desgavell completament. Vull dir, el resultat quin serà? Res, perquè l'endemà tiraran el dia 18, serà el dia següent d'aquest ple, s'hauran acordat certes actuacions, però no les compliran, com no estan complint cap de les mocions que s'aproven per part de l'oposició, i no passarà res.
1: És a dir,
0: continuaran sense governar.
1: És a dir, que d'alguna manera l'oposició tingui una nova oportunitat de fer pública el seu posicionament.
0: Efectivament, és que és la nostra obligació, Vicenç. Com a membres de l'oposició, com a regidors, com a partits polítics de l'oposició, tenim l'obligació legal, política i sobretot moral de treure els colors en aquesta gent i que tota Sitges sàpiga, els que no ho saben encara, els pobra gent que innocentment els va votar en el seu moment, però que aquesta gent sàpiga que estan sobrevivint, que no estan governant, que no estan fent absolutament res, que estan paralitzant i que han causat molt de mal a la societat sitgetana.
1: El fet és que demaneu força qüestions en aquest ple extraordinari, presentar per escrit a tots els grups municipals una planificació de les prioritats polítiques. Es demana també la convocatòria de reunions extraordinàries reglades de caràcter quinzenal perquè el govern expliqui als grups de l'oposició, més enllà de les reunions de les juntes de portaveus que ja existeixen. També s'insta el govern municipal a garantir que tots els grups de l'oposició siguin informats directament i amb caràcter previ o immediat dels acords adoptats per als òrgans de govern. Suposo que això té bastanta referència al que en algun moment havíeu expressat la vostra crítica per conèixer a vegades decisions del govern a través dels mitjans o a través de les notes de premsa. Insta també, per altra banda, a informar el ple dels acords polítics que pretenguin assolir amb altres grups municipals, donar compte al ple de l'estat dels principals projectes estratègics i instar a modificar la seva política de comunicació institucional. En quin sentit, això?
0: En el sentit de que, mira, malauradament estem, des de fa ja uns mesos, estem pagant a persones que es dediquen a la comunicació a través de càrrecs de confiança, que es van contractar persones que es dediquen a fer una comunicació absolutament lamentable de la gestió del govern. O sigui, la percepció que té la gent a Sitges, parlis amb qui parlis, és de que estem parlant d'una ciutat que està bruta. Bruta és la paraula més, diguem-ne, col·loquial i que més et diu qualsevol persona del carrer, no? Des d'un turista fins a una persona que viu aquí al costat, fins al que té la botiga, fins a qualsevol persona. Sitges està bruta. I resulta que des de fa un temps veiem cada dia a les xarxes socials, cada matí quan ens llevem, veiem una publicació de l'Ajuntament que s'està netejant tot. El carrer amb una manguera, una persona escombrant, una de la brigada també netejant. O sigui, estan fent una rentada, intenten fer una rentada de cara a la mala gestió que hi ha sobretot i especialment del tema de la neteja, que això és lamentable. Perquè s'intenta enganyar a la gent, el que no saben ells, o els regidors que estan en aquests moments governant, el que no saben és que la gent no és tonta. Per molt que ells intentin tractar la gent com si fossin tontos, doncs la gent és bastant més intel·ligent de lo que ells pensen, no? I per tant aquesta campanya d'intentar demostrar que es fa lo que no s'ha fet mai, lo que no s'ha fet en 3 anys, en 3 i pico, i que potser tu estàs netejant aquest carrer, però els 99 restants estan fatal, bruts i deixats, doncs això crec que és una campanya de comunicació molt lamentable. Si això afegim, doncs que qualsevol acte que participem tots els regidors, a l'endemà veus a les xarxes que sembla que hagin truquelat allò que abans fèiem quan érem joves de retallar amb unes tisores, no? I resulta que només surten els regidors del govern i tota l'oposició queden arraconats. Dius, bueno, escolta'm, la comunicació de l'Ajuntament quina és? Perquè això no estem parlant de partits polítics, perquè jo com a Partit Popular jo puc fer el que considero oportú en el meu partit, però si estem parlant de regidors, si estem parlant del ple municipal, si estem parlant de la institució que representem com a ajuntament, tots els regidors que estem en un acte institucional tenim el mateix dret a sortir amb una imatge, amb una publicació, a qualsevol element d'aquestes dimensions, tenim el mateix dret a sortir que el govern. En canvi, doncs, veus que només són ells, ells i ells i ells.
1: Hi ha un aspecte, no sé si dir en l'ordre del dia, però com a mínim en l'exposició d'aquesta petició que han fet aquests diversos grups de l'oposició, el govern sobre un dels assumptes que més han aguitejat els darrers dies, que són els aldarulls de la matinada de Sant Bartomeu. També en la petició que fan, en la documentació que han presentat aquests grups de l'oposició, es demana al govern la relació i l'explicació de les actuacions treballades i programades en relació a la seguretat acordada per la nit i matinada del 24 d'agost. Això no només ha neguitejat, sinó que us vàrem trobar pel carrer el darrer dia, el dia en què es va convocar la Junta de Portaveus per parlar de les futures accions de cara a Santa Tecla i del balanç, i ens vau dir que havia acabat molt malament aquesta Junta de Portaveus, molt malament, que havia acabat sense massa gaire res, en general.
0: Bé, la veritat és que va ser una Junta de Portaveus una mica, diguem-ne, intensa, perquè la vam demanar des de l'oposició, perquè et vull comentar un tema, Vicenç. Sí. Avui estem a 17 dies després de que passessin aquests aldarulls a la matinada de Sant Bartomeu. Han passat ja 17 dies, no? I és, encara és el moment que tinguem una informació, diguem-ne, una mica fidedigna. Perquè s'han explicat moltes coses i jo el que vull fer és explicar la veritat. El matí de Sant Bartomeu, això va passar a la matinada, quarts de cinc, quarts de sis,
1: sí.
0: Aquell matí, a quarts de deu, teníem una recepció aquí a l'Ajuntament i després teníem l'ofici aquí a la parròquia, no? En aquell moment vam tenir una petita trobada a peu dret, ni reunió, ni res del que s'ha dit. Vam tenir una trobada a peu dret que va durar aproximadament 4 minuts, entre 4 i 5 minuts.
1: Recordo que ens ho veu dir més o menys així.
0: Exacte, eh? Però vull dir que la gent que ens escolta vull que ho sàpiguen, que, perquè aquesta és la veritat. I en aquell moment, amb el cap de Mossos d'Esquadra i amb el cap de la policia local, se'ns va explicar el que havia passat 4 o 5 hores abans, perquè estic parlant de les 10 del matí, per tant, 5 hores abans després dels fets, ens van explicar així per sobre el que havia succeït, el que tots nosaltres havíem vist en vídeos lamentables i condemnables, no? Per tant, en aquell moment no vam tenir cap versió ni del regidor, que no va obrir la boca, ni vam saber res més que això. Llavors, al cap
1: ho veu entendre, suposo, més o menys lògic, donat que havien passat poques hores.
0: Exacte.
1: Hi ha l'explicació ràpida. I
0: amb el cap de Mossos d'Esquadra jo vaig preguntar si hi havia algun detingut, algun retingut o algun identificat.
1: Sí.
0: Se'm va contestar que no. Però que doncs, començàvem la investigació i que tindríem informació, no? Per tant, al cap de 10 dies, que va ser la setmana passada, si no recordo malament, dimecres dia 2, es va produir al dematí una reunió amb Mossos d'Esquadra també, amb policia local, l'alcaldessa i alguna regidora de tema de festes i de tema de via pública, però a la que casualment i sorprenentment no hi havia tampoc el regidor de policia local. Vicenç, és que de veritat, és que és gravíssim, gravíssim. Era una reunió on s'havia de tractar el dispositiu policial de Santa Tecla, després de lo que ha passat per Sant Bartomeu, després de lo que ha passat, eh? Perquè és bo que pensem, que recordem, que vam sortir a totes les televisions nacionals, a totes. Vull dir que va tenir un ressò bestial, brutal. Doncs en el dispositiu, en la reunió que es munta per fer el dispositiu de Santa Tecla, el regidor de la policia local no hi és. O sigui, de debò, això és de traca, no? Llavors, a la tarda sí que va haver-hi una reunió, una junta de portaveus, i en aquella ell va venir, però, sorprenentment també, tampoc ens va explicar res. Jo personalment vaig preguntar per quin era el dispositiu que es tenia, bueno, el que va fallar per Sant Bartomeu, perquè dius, bueno, el que ha fallat, potser si ho arregles, soluciones, per Santa Tecla podem estar una mica més, diguem-ne, preparats per si hi ha animals salvatges d'aquest tipus una altra vegada atacant a la policia, no? Però no, res, o sigui, només se'ns va dir que per Santa Tecla hi haurà drons, que es vigilarà una mica més quan acabi el no sé què, entre no sé què i no sé què, que hi haurà una mica més de vigilància. Jo vaig preguntar pel nombre d'efectius, perquè crec que aquesta dada és fonamental. Vaig preguntar pel nombre d'efectius que hi haurien i que hi van haver. Doncs aquesta xifra no se'ns volia donar, no es volia dir, perquè no, home, això no es pot dir, això no es pot explicar. Però anem a veure com que no es pot explicar. Hem de conèixer...
1: Us ho van dir d'aquesta manera?
0: Que sí,
1: no,
0: sí, sí, sí.
1: No es podia dir un nombre d'efectius?
0: No es podia explicar, quan aquesta dada és absolutament pública. Jo no estic preguntant que on posaran el control antidroga o antialcohol. Home, per favor, jo entenc que aquesta dada sí que és... però estava preguntant quants efectius hi havien. Al final, no, eren 8 i ara 20, 8 i 20. Escolta'm, sortint d'aquesta reunió, resulta que rep una trucada i bueno, és que havia sortit als mitjans de comunicació, Vilafranca del Penedès, un municipi que tenim aquí al costat.
1: Sí,
0: no
1: sí,
0: parlo de Getafe ni de Pozuelo d'Alarcón.
1: Que havia viscut la Festa Major, també.
0: Efectivament. Doncs, aquí al costat. Vilafranca, amb una població una mica superior a Sitges, potser estan parlant de 40.000
1: sí,
0: habitants.
1: Ben bé.
0: No, sí, no, però no gaire més, Vicenç? En lloc de 34-35, potser són 40.000 habitants. Bueno, doncs, 5 dies abans de la seva Festa Major, van fer un comunicat, xarxes socials, tots els mitjans de comunicació que tenen a Vilafranca, anuncien que els 77 efectius de policia local, 77 estaven al carrer disponibles per la Festa Major per evitar coses com havien passat a Sitges per Sant Bartomeu, no? Per tant, Vilafranca va fer públic que els 77 efectius que tenen estarien tots al carrer, en diferents torns, però que estarien tots disponibles i disposats a treballar per la seguretat dels, dels ciutadans, dels veïns de Vilafranca. I aquí a Sitges resulta que no, és, això no ho podem dir, no, és que per una festa major com la nostra, és que el 100% dels efectius han d'estar disponibles. I no només això, és que s'han de pagar les hores extra que calgui, però tenir a tota la policia al carrer. El que no pot ser és que, primer, que no se'ns expliqui la veritat, que no se'ns vulgui dir el dispositiu que hi haurà, l'operatiu... O sigui, jo el que lamento, Vicenç, és l'actuació política.
1: Aquest
0: política,
1: neguit,
0: no policial.
1: Aquest neguit vostre era compartit, és a dir, el fet que no tinguéssiu resposta, altres regidors presents allà també van fer valer el seu neguit?
0: Sí, també, bueno, i clar, és que era una situació una mica esperpèntica, no? Dir, escolta'm, com que no podem saber? Al final, evidentment, que ho sabem, perquè tots tenim relacions,
1: de saber-ho,
0: home, i trucades i trobades amb membres de la policia local. Afortunadament, per això ens entenem. Però el regidor de la policia local, home, és que no, de veritat, jo m'agradaria que algun dia fes un acte de diguem-ne,
1: de... què? De contrició, voleu?
0: Ell fes un acte de sinceritat, sí, i ens expliqués... per què serveix el sou que li paguem? Perquè no fa absolutament res. Quan dic res, és res. L'única cosa és tenim un chat de portaveus en el WhatsApp. L'única cosa és ens reenvia, perquè ni tan sols ho redacta ell, ens reenvia demà inuncat, tothom a casa, demà passat, abans d'ahir un incendi, demà és l'única cosa que fa. O sigui, no fa absolutament res. Quan un regidor de la policia local ni està ni se l'espera, ni sabem els operatius que té muntats. Jo al darrer ple, Vicenç, el ple del mes de juliol, li vaig fer unes quantes preguntes perquè és que no podia entendre com podem tenir un regidor de policia que ni apareix per la comissaria de policia local, ni apareix, ni truca, ni té reunions amb els comandaments, ni dona directrius polítiques, en els agents, ni coordinació, ni programació, ni serveis previstos. Li vaig preguntar, acabo, Vicenç,
1: sí, sí.
0: Li vaig preguntar aquell mateix dia que teníem el ple que em digués en aquell moment els efectius que tenia al carrer, de matí, de tarda,
1: sí, sí,
0: i de nit.
1: Ho recordem.
0: Bueno, va fer veure que estava molt ofès per les meves preguntes, per no contestar. Em va dir que havia sigut molt vehement o no sé què, i així no em va contestar, perquè és que no ho sabia. És que no en té ni idea.
1: És que
0: però és que he rebut la resposta.
1: Uh-huh.
0: I la resposta, doncs, és que em dona la raó. És que m'està dient explícita i implícitament que no s'entera d'art, que no fa res. Que no fa res. Em diu que això, bueno, que tot això és competència de la Junta de Seguretat, que quan es fa una Junta de Seguretat allà, doncs, bueno, em va fer un copiar i pegar, on m'explica les competències que té la Junta de Seguretat, cosa que el Google ja m'ho diu cada dia.
1: Us ho preguntava per si, a partir del vostre coneixement, podeu afirmar en veu alta que el regidor té poc contacte amb els responsables de la policia local, no passa per la comissaria, pel coneixement que teniu de la situació.
0: I tant, no només pel coneixement que tinc, és que no, repeteixo, és que això també és la realitat, no és una opinió meva, no és ara que vulgui doncs aquí criticar
1: gratuïtament. No, ho dic que afirmeu
0: sí,
1: això
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: Coneixeu això.
0: I tant.
1: Això és el que vull
0: preguntar. Però és que qualsevol... Bueno, és que... no només de temes de policia, sinó de totes les seves competències, recursos humans, de tot el que porta educació, però sobretot jo crec que és un tema importantíssim la policia local, i més a Sitges, i més en temporada d'estiuenca, i més amb els aldarulls que vam patir el passat dia 24.
1: Què heu anat sabent d'aquella nit que no us hagi agradat? Si és que heu pogut saber més coses de les
0: us
1: van... A través de tercers o a través
0: d'algú altre? A través de tercers sabem doncs, que la policia local va patir molt en aquell moment, perquè els Mossos, un cop va acabar, va acabar doncs, el concert del passeig, els Mossos van retirar, perquè entenien doncs, que la seva feina havia acabat. Però aquella estona entre la matinal i que havien acabat els concerts va ser aquella estona on aquests individus energúmens van aprofitar per fer tot el que van fer i per provocar aquests aldarulls tan, tan absolutament lamentables i tan greus i tan doncs, condemnables. No? La policia local ho va passar molt malament perquè els anaven arraconant, perquè aquests tios sense vergonya doncs eren molts, eren desenes i desenes. No els podem quantificar, com a mínim jo no ho faré, però era molta gent que agafaven vidres de contenidors i que els tiraven contra la policia. És que això no té nom, això, i hem pogut veure les cares de molts d'ells en els vídeos, això no té nom, no hi ha dret, no hi ha dret a que patim un tipus de gent d'aquest tipus. No? O sigui...
1: Amb dues qüestions a partir d'aquí.
0: Sí.
1: Una primera, em sembla que ja ens ho veu dir, creieu que l'Ajuntament s'ha de presentar com a acusació particular?
0: Evidentment.
1: Jo us preguntaria també, esclar, perquè es pot donar aquella circumstància de tu exerceixes l'acusació particular i tens davant uns nois que identificats per molta gent com a, és un supòsit ara que plantegem, com a nois de Sitges amb les seves famílies. Uh-huh. I això, per tant, pot suposar també una tensió important.
0: Sense pietat.
1: Sense pietat.
0: Sense pietat. A mi m'és igual que siguin de Sitges,
1: que siguin d'on siguin,
0: que siguin de Vilanova, que siguin de Saragossa o que siguin del Marroc. És que m'és igual. Vull dir, una persona que fa una cosa d'aquestes, m'és igual. Primer que si és de Sitges, encara és, jo crec que encara és més greu, perquè el pare i la mare, si són de Sitges també, doncs encara és molt més greu, perquè el que ve de fora, mira, no s'estima als carrers, no s'estima a l'Esports Bar, no s'estima a la policia perquè no coneix a ningú i no s'estima a la façana de res, no? Per tant, bueno.
1: Per tant, queda clar aquest assumpte, l'Ajuntament s'ha de presentar com a acusació particular,
0: sí.
1: Sense discussió.
0: Sense discussió i sense pietat, i tant és a qui trobi davant. Tant és que sigui un veí de l'alcaldessa o el cunyat del regidor, m'és igual, o sigui, fins al final. Uh-huh. I que paguin el que van fer. Que paguin ells si són majors d'edat i que paguin els pares per tenir aquest tipus de fills amb aquesta educació i amb aquesta violència i amb aquest odi, com hem vist en els vídeos doncs, que han corregut.
1: Segona qüestió. Quan vàrem saludar Josep Maria Tubau i el passat dilluns que saludàvem a la regidora Carme Gasulla, que va mostrar la seva preocupació i el seu rebuig davant d'un vídeo també d'una actuació policial de retenció a un noi, suposo que l'heu vist també aquest vídeo, davant del que és l'establiment al Montroig, tancat en aquest carrer. Quina valoració en feu del que veu veure?
0: Home, és una actuació per intentar reduir a un personatge d'aquests que estaven violentant a la policia. Si em preguntes pel so, per la frase, no acabo de saber exactament qui l'està dient. D'on surt aquesta
1: frase que se sent, però
0: en qualsevol cas és condemnable, si la digui qui la digui. Crec que si la diu una autoritat és molt més greu encara que si la diu un veí. Per tant, s'ha d'esbrinar, s'ha de saber exactament qui la va dir.
1: Entreu, per tant, que la policia hagi obert un procediment.
0: I tant que sí, faltaria més, i tant, sí.
1: Quina sensació en teniu de tot això?
0: Preocupant perquè no veig una estratègia clara per intentar que això no es repeteixi i perquè la imatge que hem donat no es recupera ara en 4 dies. A la vida doncs, costa molt tenir una bona imatge, tenir una bona reputació, tenir que la gent tingui un bon concepte de tu, però això es perd de seguida. O sigui, a tota la vida, personalment, laboralment, a la família, a la feina, a qualsevol... Però, per tant, en aquests moments, la imatge que estem donant com a Sitges, no només amb el que va passar en aquesta matinada de la Festa Major, sinó la imatge que estem donant és molt trista, és molt lamentable i és molt perjudicial, no només pel present, sinó també pel futur, perquè això, com dic, no s'arregla d'avui per demà.
1: Creieu que això té una solució estrictament policial o va més enllà?
0: Amb dues coses, jo crec que amb dues coses, però sobretot inicialment ha de ser una actuació policial més ferma i més contundent i sobretot amb més efectius, perquè el que dona la sensació és que d'aquella matinada els Mossos d'Esquadra van marxar perquè van considerar que ja havia passat el pitjor, però probablement els efectius de policia local i els elements que portaven de defensa no eren prou suficients, no? Per tant, amb més policia no s'hagués evitat el que va passar, però probablement no hagués arribat tan lluny com van arribar, no? Per tant, més policia al carrer. Jo sóc de les que penso, de fet estic a qualsevol terrassa prenent un cafè i si tinc policia davant, a darrere o no sé per on, jo estic encantada de la vida, estic tranquil·la perquè sé que no em passarà res. Jo a la policia la respecto moltíssim, perquè jo respecto totes les autoritats i crec que tota la policia al carrer que puguem tenir és poca.
1: Dos apunts a partir d'aquí. I a veure també què us sembla. Vau poder escoltar l'inspector dels Mossos?
0: L'entrevista, a trossos, la veritat és que l'he sentit a trossos.
1: Us explico dues qüestions. Sí. En primera, ell va defensar obertament el dispositiu, dient que el dispositiu tenia plena raó d'existir davant les dades delinqüencials de Sitges, que són unes dades, va dir textualment ell, de matrícula d'honor. I esteu d'acord?
0: Bueno, no sé qui considera ell matrícula d'honor, perquè realment també ens van explicar que feia pocs dies s'havien produït fets molt semblants, no sé si a Martorell o Molins de Rei, perquè un municipi bastant a prop, i que tenia les mateixes característiques, que s'assemblava molt, els fets s'assemblaven molt, no? Per tant, s'havia passat aquí al costat perquè no podia passar aquí, és a dir, sembla ser que el dispositiu que hi havia previst per la nit de Sant Bartomeu era el mateix que l'any anterior. I jo crec que no, la situació no és la mateixa. Els darrers temps hem viscut diferents situacions violentes que et fan pensar que aquest dispositiu hagués hagut de ser superior en quant al nombre de persones, d'efectius policials i també en quant als seus elements de protecció personal, no? Per tant, que digui que en la seva dimensió... Home, també així d'entrada un no reconeixerà sí. Que anava en curs. No sé si m'explico.
1: Bé, va reconèixer que faltaven efectius en el moment, perquè per això es van cridar efectius.
0: Per tant, va dir una cosa i la contrària, no?
1: Bé, diguem-ne que va posar sobre la taula una circumstància extraordinària, perquè ell mateix va dir que això a Sitges, des que hi ha la comissaria de Mossos, no havia passat mai.
0: Bueno, no havia passat fins que passa, és com tot,
1: Abans,
0: la setmana passada van detenir també aquí un noi.
1: Però vos que sou de ciències, és clar. Farem valer allò de proposes un operatiu d'acord amb l'estadística i l'estadística et diu el que et diu fins que hi ha algú que trenca l'estadística.
0: Sí, jo sóc de ciències però la vida són ciències i lletres.
1: Sí,
0: oi?
1: Els de lletres ho podem dir davant dels de ciències.
0: Per això, Vicent.
1: Que hi ha, és a dir, que podeu estar d'acord amb les dades però creieu que la percepció del que passava o del que havia passat en altres municipis hauria d'haver influït gestió de l'operatiu.
0: No parlem de percepcions, perquè a mi aquests dies...
1: Dic percepcions en el sentit de l'observació del que havia passat en altres municipis.
0: No, és que són fets que s'han produït.
1: Sí.
0: També vull dir que el d'Arulls n'hi ha, no només aquí. I per tant, també veient el tipus a vegades de turisme que estem rebent a Sitges, que a vegades no és el que teníem fa un temps i que potser és un altre tipus de gent que ve a passar-ho bé però fent mal al del costat o embrutant o fent el que no ha de fer en la via pública, potser això ens obliga a pensar de que hem de reforçar els operatius. Però escolti'm, però jo no sóc experta en això, potser hi ha algú que hauria de pensar-ho abans, o en tot cas, repeteixo, com a regidors nosaltres no tenim encara cap informació de com es va produir aquest operatiu, de quin és l'operatiu que hi ha previst, només ens diuen que hi haurà drons, molt bé, fantàstic, ja els veiem normalment.
1: Vull dir, cap informació tangible,
0: Exacte.
1: Números, xifres, hores...
0: I de fulla de serveis, o sigui, és que a qualsevol ciutat això es produeix, ara penso més... Ahir, amb les pluges que hi havia previstes, abans d'ahir que vam rebre moltes hores d'antelació, però ara tot sembla que va així, no? I reps 24 hores abans un SE Alert, llavors reps un altre dient ja no hi ha l'SE Alert, o sigui, el mateix telèfon que serveix per alertar-te serveix per desalertar-te, i quan s'acaba l'alerta resulta que llavors és quan cau el xàfec més gran, però tot això per què ho dic? Doncs perquè abans d'ahir, quan es va decretar aquesta situació en aquestes 5 comarques catalanes i per tant també a Sitges, jo encara estic esperant que el regidor de policia ens expliqui que ha convocat un comitè d'emergències com era natural, com es va fer a tot arreu. Jo ho sé perquè jo tinc companys que són alcaldes del Partit Popular i regidors del Partit Popular i tothom ho va fer. Tothom ho va fer, els socialistes també ho fan, i vull dir, tothom ho va fer. Aquí no es va fer. Aquí a Sitges no es va fer. Comitè d'emergència, és que no vam saber res. És que jo no sé ni on era el regidor de policia. M'entén? Però sí que sí, ens llevem al dematí i veiem doncs, bueno, les xarxes socials que felicita a tothom. Això està molt bé. Eh? Perquè per això, escolti'm, però clar, si li paguem 60.000 euros, home, jo crec que aquests 60.000 euros no han de ser només per felicitar la gent per les xarxes socials. Eh? És el primer tinent d'alcalde, primer tinent d'alcaldessa, primer, i porta ni més ni menys que policia local, eh? A part d'educació, recursos humans i més coses, però escolti'm, si en moments com aquest, de moment de màxima emergència, s'estava reclamant pluges, s'estaven advertint de pluges d'un risc de 5 sobre 6, s'estava advertint a la gent que teletreballés, escoles tancades, o sigui, en aquesta situació, i no convoca un comitè d'emergències. Però, de veritat, o sigui, de què ens serveix el regidor? De què ens serveix aquest partit? Que algú m'ho expliqui, per favor.
1: 11:04, pregunta final, retòrica pura, però com creieu que continuarà aquesta legislatura fins al final?
0: Doncs dijous podrem tenir un bon termòmetre del que aquest govern no fa i, per tant, del que diuen que pensen fer aquests propers 9 mesos, però molt em temo que serà més de lo mateix, però encara pitjor, no? Perquè ja és la deixadesa pura, ja és la deixadesa total i és arribar a final com es pugui i cobrant aquests mesos que falten i alguna indemnització i vinga, som-hi i un altre dia i un altre any i un vinga i más de lo mismo.
1: Eva García, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: El 12 de setembre, és a dir, demà passat, 17 d'octubre i 14 de novembre en català, 26 de setembre, 31 d'octubre i 21 de novembre en castellà. La Regidoria de Cultura organitza, convida aquestes visites arqueològiques gratuïtes al Puig de Sitges. El punt de trobada, com sempre, a l'Ajuntament, a l'edifici de l'Ajuntament, a les 5 de la tarda. Joan, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Cansats, ja t'ho
0: diria. Cansats. Passat un mal estiu, m'has dit.
1: Intens. Si no entrem en més detalls...
0: Mal per la calor, eh? Mal per la calor.
1: Sí, que, no, molta que, feina, que és... molta calor i cansat. Però bueno, és el que hi ha.
0: Tens una feina d'estar sol i serena.
1: Sí, sí, sí. A vegades em puc aixoplugar en algun lloc, però aquest any no hi havia ni un arbre als llocs que he estat. O sigui que...
0: És el que passa. Tornen les visites al castell, al Puig de Sitges.
1: Sí, bueno, és com un clàssic, uh-huh. que des de que es van començar a fer el 2017, crec, arran de les últimes excavacions que s'han fet dins de l'edifici de la Casa de la Vila, es van proposar a l'Ajuntament, a la Regidoria de Cultura, i van acceptar de bon grat, uh-huh. i les fem pràcticament, ara ja les fem... amb unes dates fixes, que és en aquest període, que és més tranquil, i la veritat és que funcionen molt bé. És a dir, jo envio la proposta a l'Ajuntament, a la regidoria, es parla amb comunicació, es fa un cartellet, jo faig també un cartellet pels contactes que tinc tant d'aquí de Sitges com de Darró, a Vilanova, i funcionen soles. A mi em truca la gent, o truquen a la regidoria, o m'envien un WhatsApp, etcètera, uh-huh. i funcionen soles, i és molt gratificant. És molt...
0: Cal apuntar-se?
1: Bueno, en principi, hi ha gent que ha trucat a la Regidoria de Cultura i a mi me'ls han derivat, uh-huh. o gent que jo els he enviat amb un mailing, amb el cartellet que et vaig enviar tu també, uh-huh. l'activitat, i m'escriuen directament a mi. O sigui, no cal inscriure's allò, uh-huh. no cal anar a la UA, o sigui, no cal això. Hem de facilitar les coses a la gent. Uh-huh. I la gent, bueno, si venen a les primeres visites tots els que m'han trucat i dir, ho petarem, perquè després, clar, tu ja saps que el dia, no sé si juga el Barça, no juga el Barça, que jo...
0: No juga el Barça, ja t'ho puc dir.
1: Bueno, perquè arriba un moment que ja no pots contemplar tantes arestes a l'hora de fer una activitat, si no faries res. Uh-huh.
0: Però, aleshores, els portes a fer un passejet, oi?
1: Sí, és una passejada que és una passejada guió acte de fe.
0: Guió acte de fe.
1: Sí, sí, sí, perquè les restes de l'interior de l'Ajuntament, que les primeres vegades que van fer les visites es podia visitar, pel fet de les obres que s'estan fent de millora de la planta baixa de l'Ajuntament, em van comentar que millor no entrar a l'espai per qüestions de seguretat. Aleshores, no entrem.
0: Ostres, si és el Carmelet, veure els forats...
1: Sí, jo què vols que et digui? Jo, si a mi em diuen, per qüestions de seguretat no entris, com que sóc una persona disciplinada i d'ordre,
0: no s'ha d'entrar.
1: No entro. Uh-huh. I aleshores s'intenta, òbviament no és el mateix que veure el forat allà i t'ho expliquin amb el forat allà, s'intenta explicar primer tot el que s'ha fet dins l'Ajuntament de Sitges des de fa anys. Es visualitzen unes vitrines, precisament ara vinc a veure-les i tot això, a veure com estan, amb unes peces, uh-huh. i després sortim al carrer i anem a la biblioteca, baixem pel carrer Major, pel carrer Nou, pugem per les escales de la zona de la Fragata, passem pel carrer Fonollars i anem explicant llocs on s'han fet intervencions arqueològiques i coses d'història antiga de Sitges. Aquest any incluirem el resultat del radar del vinyet que es va fer l'any passat, ara farà poc, que es compleix un any, i bueno, és una activitat que flueix, la veritat és que molt, la gent és molt agraïda, uh-huh. i això s'ha de destacar, o sigui, a la gent si li expliques les coses amb carinyo, i això és molt agraïda, i pregunten molt, i per mi és de les coses més gratificants que faig.
0: És, d'entrada, el que ve ja està motivat per venir.
1: Mira, ara quan entrava m'ha uh-huh. trucat una gent de Girona.
0: Què dius?
1: De Girona, que han vist, era per anar... a Vilanova, en aquest cas, però bueno, és que hi ha gent que truca de qualsevol punt de Catalunya per venir. O sigui, escolta, venim de, què sé, de Cerdanyola o de no sé on, i aquestes visites, què consisteixen, no sé què, no, de... i la gent després ve.
0: Que bo.
1: O sigui,
0: Això és que han acabat els museus, perquè clar, diguem, la visita normal és anar a visitar un museu, una visita, però clar, és que ja comencen a rascar una miqueta més i ja...
1: Bueno, o que el museu, diguem-ne, estàndard de tota la vida, ja ho han vist,
0: sí,
1: per això,
0: exacte, ja se l'han acabat.
1: O que necessiten altres experiències, escolta, que els expliquin alguna cosa que no estigui tan reglat, sinó que sigui una cosa més experiencial, i de caminar i de tal, i que flueixi una cosa més i que no sigui tan pautat.
0: Perquè coses com aquesta proposta que portes tu, se'n fan altres llocs? En aquest format, estic dient, és a dir, que visites guiades n'hi ha tot arreu. Però allò de dir, vinga, va, convoquem aquesta hora i anem a passejar-nos pel que seria la idealització del nostre nucli en el passat.
1: Pues no t'ho sé dir. No t'ho sé dir. Fins i tot es fan a vegades teatralitzades. L'últim que em falta ja és vestir-me de...
0: Ah, exacte.
1: Però crec que
0: no
1: he de posar un límit. Perquè tu saps, a Vilanova faig moltes coses...
0: Sí, però de romà tampoc t'hi has vestit. Allà
1: no,
0: de...
1: no, hi ha amics i amigues que em diuen, si et vesteixes de romà, vinc. I dic, pues no, et quedes amb les ganes. Perquè ja faig tots els papers de l'auca. No ho descarto, un dia que m'agafi i dic, bueno, fem-ho. Hi ha gent que ho fa millor, que són professionals i que tenen...
0: Ara, seriosament, allà a Vilanova sí que s'ha fet. Sí, que,
1: sí.
0: D'Ibers i de romans.
1: Clar, però allà veus les estructures. Veus, aquí, per això dic que és una visita acte de fe, perquè l'únic que veus realment són unes peces, uns fragments. L'altre t'has de creure que jo, que sóc qui he excavat la pràctica totalitat de tot el que parlo, els estic dient la veritat. O sigui, no tinc per què dir mentides, m'entens? Tampoc. Però és molt meritori que vinguin. I jo ho agraeixo i tots aprenem, perquè fan preguntes que a vegades et descol·loquen, sobretot quan venen nens. Però ja saps que els nens són els enemics número 1 dels guies, perquè... com que no tenen filtre, et pregunten qualsevol cosa i et deixen descol·locadíssim. En canvi, els adults, com que tenim un cert sentit del ridícul i de la... i d'això, pues, la gent és més mesurada.
0: Segons que no ho preguntem.
1: Ah, exacte.
0: Què li interessa a la gent quan passeja pel casc antic de Sitges?
1: Bueno, jo crec que el primer que els sorprèn és... Clar, Sitges és un referent a nivell de moltes coses, a nivell cultural. Fonamentalment... a nivell cultural són els museus de Sitges, el Palau Maricel, el modernisme, etcètera. Clar, els sorprèn molt que hi hagi un període anterior, que hi hagi ibers i romans, perquè si com Tarragona ho identifiquen clarament amb una capital romana de primer ordre a la Hispània romana, clar, Sitges no s'identifica amb això. Aleshores, que s'hagi excavat, que es faci un seguiment de les obres, que surtin restes, que tu els estiguis explicant en una de les vitrines que aquesta ceràmica que estan veient la van fer a Atenes al segle IV abans de Crist i va arribar aquí per comerç, aquí a Sitges, digo, ostres, Sitges ja estava a la onda, no? Diguem-ne, en aquella època, doncs sí. Si a vegades pensem que la realitat del flux vital, de la modernor, només la tenim nosaltres. Aleshores, hi ha moltes poblacions, entre elles Sitges, que des de fa molts segles estan connectades al seu entorn, sigui l'entorn més proper de Catalunya, o del que seria Catalunya, i sigui de la Mediterrània, amb els grecs, amb els púnics, amb els fenicis, amb els romans, etc. I, per tant, això els hi sorprèn, perquè els descol·loca. Ostres, però no sabia que Sitges... Quan van fer les excavacions aquí baix, el corresponsal de La Vanguardia aquí al Garraf, Ramon Francàs, va fer un article molt explicant-li, deia, les restes que s'han trobat a l'Ajuntament al costat de la màquina de cafè. Vale? Perquè estava al costat de la màquina de cafè. Aleshores, fins i tot jo penso que...
0: La màquina de cafè encara hi és.
1: Encara hi és, sí. Les restes també. Però, insisteixo, o sigui, fins i tot hi ha molta gent de Sitges també que li sorprèn que Sitges tingui un passat més enllà del que ells tenen més o menys mesurat, no? de Rossinyol, d'Utrillo, de Cases i de tota aquesta tradició tan potent de Sitges com a referent artístic, intel·lectual i cultural des de finals del segle XIX fins a l'actualitat.
0: D'acord.
1: Això és el que sobta més.
0: Que hi hagi una història abans de... D'acord, però clar, a Calafell també tenen una història abans de...
1: Com... Sí, però Calafell... És a dir, Calafell té el seu potencial... Però no és Sitges.
0: Ja.
1: És a dir, jo he treballat a Calafell i tinc molt de carinyo i tinc amics a Calafell. Però Sitges és una altra cosa. Aleshores, Sitges té una efervescència cultural. Ara hem sortit dels Beers i d'aquí no res serà el Festival de Cine Fantàstic.
0: Sí, sí, sí.
1: I entre amics, no sé què. Clar, i constantment
0: però...
1: està...
0: Però res del que ha passat té una referència amb el passat. Igual que Tarragona, doncs sí que viuen en certa part del passat romà.
1: Bueno, perquè és molt potent. Clar, és molt potent. És a dir, també depèn del que apostin les institucions. És a dir, aquí el problema que tenim és que les excavacions que hem fet al casc antic són molt petites i són restringides a aquelles necessitats d'obra. L'excavació més gran d'època romana que ha estat el Vinyet. Aleshores, clar, si aquí tinguéssim unes restes potents, al casc antic, a l'entorn de l'Ajuntament, obertes al públic, això ens permetria jugar d'una altra manera. Sí que podríem fer, i li podria proposar a l'Ajuntament, escolta, podríem fer que la visita aquesta la faci un grup de recreació.
0: Ah, no, clar.
1: Vale?
0: El que dèiem abans, disfressadets.
1: No se pot dir disfressats, perquè els ofèn.
0: D'acord, perdó.
1: Vestits.
0: Vestits.
1: Vestits, perquè a més són un grup, ja t'ho dic, ara farem una a Vilanova, però donaria un salt qualitatiu. Però clar, per això...
0: Però no tens el referent visual de l'indret. Només,
1: clar, clar,
0: només tindries
1: clar.
0: El referent visual de la gent... disfressada.
1: Clar, no tens arquitectura que l'envolti.
0: Ah, exacte. Aleshores, com el col·loques, aquella figura,
1: clar,
0: en aquest entorn que no té res a veure amb la figura? Perquè, clar, col·locar-los a d'arròs és més fàcil.
1: Bueno, mira, quan fem les recreacions a d'arròs sempre hi ha el que passa i diu «Esto que hacen es mentira». Sempre. Sempre. No, els estan prenent el pèl.
0: És bueno, que m'ho imagino.
1: No, és que t'ho pots imaginar perquè sempre hi ha l'intel·lectual que passa i diu això. Vale, però la gent que va, se'ls intenta, jo que faig normalment la introducció, intento que tanquin els ulls i pensin en com podria ser això fa 2.200 anys o 2.000 anys o el que sigui. Que canvin de paràmetres, que canvin d'escales de valors, que canvin de moltes coses, perquè si no, no s'entén.
0: Clar, però si el referent visual és clar, això és molt més senzill.
1: No, clar, és molt senzill. Clar, quan vas a la Vila dels Munts, a Tarragona, a Altafulla, perdó, clar, et fan una recreació amb els propietaris de la vila, clar, i tu camines per la vila. Això ho hem fet també a Vilanova. Clar, aquí és molt difícil. A no ser que hi ha un projecte de col·locar l'arxiu històric allà al Vinyet i de treure a la llum algunes de les restes que en aquell moment es van excavar, potser es podria fer alguna cosa. Això no crec que jo ho vegi. No ho sé. Tu potser que ets més jove.
0: Ui, sembla que...
1: que també, tampoc,
0: no? Sembla que tampoc.
1: Farem una creu.
0: Exacte.
1: Però clar, necessites un parany darrere que la gent pugui entendre, no? Arquitectura, aquest que fa aquí, qui és, o sigui, uns mínims, perquè si no dius, bueno, això és una inventada.
0: Perquè, a veure, a partir de... estirant del fil del que estem parlant.
1: Sí.
0: Per situar Sitges, aquests Sitges que sorprenen moltes de les persones que venen a visitar i que volen tenen curiositat per aquest passat i que se sorprenen al saber que hi havia un passat abans del present de Sitges, com el podríem situar a nivell de força, potència econòmica, importància... en l'entorn en el que es movia?
1: Això és molt complicat. Això que preguntes és fer una mica d'arqueologia ficció, però entrem, ¿vale? Per exemple, a l'època...
0: Sí, si t'ho pregunto per Esbatún i m'ho dius... Per
1: bueno,
0: si...
1: No, perquè sóc un tio creatiu. Sóc un tio creatiu. Mira, per exemple, nosaltres comencem l'explicació pel castell. Clar, el castell tenen les parets, tenen no sé què, i l'esforç és més senzill. Perquè pots dir... Pues on ara hi ha la casa de la vila des de finals del segle XIX, abans hi havia un castell que era més senzill, hi havia dues plantes, tenim els documents de Bernat de Fonollà, bueno, tota una sèrie de coses, de la Pia Almoina, tenim un històric a nivell de documentació i, per tant, si s'hagués de fer una recreació, la més fàcil seria la medieval. ¿Vale? Vestir amunt de Bernat de Fonollà i a l'altra de la seva dona, Blanca d'Abella. I seria més senzill perquè tens uns referents.
0: I un capellanet de la Pia Almoina.
1: I un capellanet... No, la Pia Almoina va ser després.
0: Ah, d'acord.
1: Va ser després. O fins i tot que tu fes un capellà de la Pia Almoina. De fet, Sitges i l'Ajuntament era la seu de la Pia Almoina al Garraf. I recaptava molts diners. Vale? Clar, fer-ho en època romana o en època ibèrica, el que hem trobat bàsicament al casc antic en època ibèrica són algunes restes de cases, algunes sitges d'emmagatzematge d'excedents. Vam encarregar un dibuix amb un col·lega dibuixant i ens podem fer una idea de com podria ser. El que passa és que, clar, el que li anem fent amb les excavacions són mossegadetes. Clar, i intentar fer reconstruir un puzzle a base de mossegadetes, pues és complicat.
0: Perquè ens fem una idea, aquí ja demano, això aquesta pregunta ja és de nivell, si tenim un puzzle de 500 peces, quantes peces tenim del puzzle?
1: 3.
0: Vale.
1: 3. Clar, ja ho hem parlat alguna vegada. Quan vam fer, per exemple, excavacions al carrer Nou, on està la UAC, vèiem que hi havia murs que s'endinsaven cap a d'altres solars construïts. Amb la qual cosa és evident que allò s'extenia més, però clar, no ho sabem. Allà tenim una mossegadeta, vale? Una altra la tenim al carrer Fonollà, baixant davant d'una tenda d'antiguitats que hi ha, que allà vam trobar uns murs i tal. Allà tenim una altra mossegadeta, i sabem que allà hi havia cases. Una altra mossegadeta la tenim a l'Ajuntament, amb moltes sitges, i una altra mossegadeta la tenim a l'entorn i al carrer Nou, que han sortit alguns murs, alguna sitja, és a dir, tenim 3 o 4 mossegadetes. Aleshores, clar, és molt difícil. Sí, pots fer un esforç brutal d'imaginació, de projecció, de dir, si a la planta baixa de l'Ajuntament s'han excavat 16 sitges i és una superfície X amb tot el que és el puig de sitges, que és més o menys una hectàrea, un camp de futbol, podrien haver X. I en funció de la quantitat de sitges, tu pots calibrar la capacitat d'emmagatzematge i pots dir, escolta, si a l'entorn hi havia altres assentaments i aquí vivien uns quants, posa-li que hi visquessin, no sé, 1.500 persones. Aquestes sitges són molt més del que els feia falta per menjar amb aquestes 1.500 persones. Per tant, la resta eren per exportar. I a canvi de lo que els arriba aquí, ceràmiques gregues que venen d'Atenes, ceràmiques cartagineses que venen d'Eivissa, doncs els sitxetans de l'època, per entendre'ns, venien el blat, l'ordi, la cibada, és a dir, menjar.
0: D'acord.
1: Vale? Però clar, això fent
0: una abstracció important.
1: Això mental, eh? O sigui...
0: Perquè el principal comerç, entenc, venia per mar.
1: Sí, perquè era més fàcil.
0: Sí, les comunicacions terrestres eren complicades.
1: Home, sí, sabem que les costes fins...
0: No existien.
1: Clar, no existien, era més ràpid anar a Barcelona i més segur per mar que no per les costes.
0: I si havia d'haver comunicació terrestre, que era amb l'interior o amb el sud?
1: Amb l'interior, sí, cap a Vilafranca, cap a Canyelles, cap a l'interior.
0: Sí, la carretera actual,
1: la
0: actual,
1: però aprofitant els
0: fondos de les valls.
1: Els fondos de les valls, els rius, els rierols, les rieres.
0: D'acord.

0: a la part de dalt del Puig de Sitges, és a dir, quan tu puges al carrer Major i arribes al replà, doncs allà estaria el límit interior de la muralla. Hi hauria gent, com sempre, que viuria fora de la muralla i gent que viuria dins. Però això fent, insisteixo, una extrapolació de... Però és que així comencen les hipòtesis. És a dir, si no et planteges preguntes,
1: sí, clar, evidentment,
0: mai avançaràs. I tot i que la documentació sigui limitada, quan s'han trobat sitges, ens han donat molta informació perquè hi ha molt de material. I a més en alguns casos de qualitat, com que ja hem parlat moltes vegades, si veies de cinturó, materials grecs, materials cartaginesos, materials romans, alguna virgueria, com aquestes sibelles que són fantàstiques, o algunes ceràmiques àtiques que són una virgueria.
1: La investigació i les excavacions que has fet tu, les que s'han fet els últims 20-30 anys, ens han permès donar un salt de qualitat en el que sabíem d'aquestes èpoques?
0: Home, jo crec que sí, perquè mira, el que sabíem quan vam començar l'any 89 aquí davant, a l'Arxiu Històric, era que en diverses troballes casuals s'havia trobat ceràmica. Algunes d'aquestes ceràmiques es van poder estudiar, com les que va recollir la Teresa Ferrer aquí baix, on està la intervenció. Quan es va fer intervenció l'any 74, que es van fer les obres, aquesta senyora va recollir moltes mostres de ceràmica al contenidor, que tirava la terra i tal, les paletes, i ens les va passar a nosaltres, al Magí Miret, que va ser territorial de la Generalitat, i a mi mateix, i vam fer un estudi de materials. Aleshores ja es veia que hi havia una ocupació, com a mínim, des de finals del primer mil·lenni abans de Crist. Després, en època ibèrica, en època romana, no? Aleshores, esclar, parlar de dimensions, clar, el coneixement que tenim a partir de les ceràmiques és molt més intens, perquè una cosa és trobar ceràmiques sense context, una altra cosa és trobar-les dins una sitja i relacionades, escolta, aquesta ha sortit al costat d'aquesta i al costat d'aquella, bueno, l'estratigrafia que fem servir els arqueòlegs, i per tant tenim molt més coneixement. Sabem que en època ibèrica hauria de ser molt potent, perquè hi ha molta ceràmica d'època ibèrica, que a més és molt bona de qualitat, i també en època romana. És probable que on està el carrer, on està la UAC, hi hagués un centre de processat de vi i que on està la fragata fos un port comercial de sortida. Vale? Perquè és un, bueno, el Puig de Sitges té uns 15 o 16 metres d'alçada i les dues platges, la de la fragata i la de Sant Sebastià, són zones naturals per atracar. I aleshores és lògic que el carrer Nou col·loquessin un centre de premsat de raïm, d'emmagatzematge, per donar-li sortida a nivell comercial.
1: D'acord.
0: Per tant, és lògic. I aleshores seria lògic que a dalt, on estem ara, a l'Ajuntament, hi hagués també algun tipus d'assentament romà, del que hem trobat poqueta cosa, que tingués un control del territori. Clar, és que la visual que té és fantàstica. Si eliminem tot el que hi ha actualment, la visió que tenim és fantàstica.
1: Exacte, ens hem... Tornem a haver de fer aquesta imaginació.
0: Sí, clar. Clar, és que és això. És que tu quan vas a un lloc arqueològic, sigui ibèric, romà, maia, has de pensar en eliminar totes les intrusions modernes que hi ha. Perquè, clar, si no... Mira, a Vilanova, quan faig les visites, el primer que us heu d'imaginar és que no hi havia la via al tren. I la gent, clar, es queda així. No hi havia el tren. I dic, no, el tren és de 1880. Ah, sí? Com si el tren portés allà des dels Ibers.
1: Des de sempre.
0: No? I dic, no hi
1: havia... L'hem vist tota la vida.
0: Clar, l'hem vist tota la vida. Aquí es va implantar, doncs, això, el 1848, és el de Mataró, i aquí el Garraf i tal, 1880, 1890. Clar, fa més de 100 anys que tenim el tren. A veure, jo sóc fill de ferroviari, o sigui que jo ho tinc encara més clar. Però clar, s'ha de fer l'esforç. Aleshores, jo el que intento explicar quan faig la introducció aquí baix és que han de fer no tabula rases, però sí fer un esforç de pensar en l'entorn d'una altra manera. Sense els edificis, sense l'església de Sant Bartomeu, sense no sé què...
1: Allò que ens deien els avis, tot això quan jo era petit eren camps, doncs...
0: Pues aquest rotllo, però de veritat.
1: Però tots.
0: Però tots.
1: Escolta, hi ha continuïtat o està demostrada una continuïtat entre la vila ibèrica i la

0: La vila romana.
1: Bueno, sí, bueno, és a dir, el Polat Ibèric, aquí teníem per la ceràmica entre el segle V i el segle I abans de Crist, la sitja que vam trobar i que no es pot visitar ara per qüestions de seguretat, que és la més gran que hem trobat, va ser acabada d'omplir i va aparèixer unes ceràmiques romanes del segle I després de Crist. Per tant, hi ha continuïtat, hi ha continuïtat. I hi ha continuïtat entre el segle VI, el segle I ibèrics, i entre el segle I i el segle finals del segon, principis del tercer, romà, perquè després hi ha un buit, com a mínim a nivell de ceràmica. No hem trobat ceràmiques d'una època que es diu la Baixa Romanitat o el Baix Imperi, que serien segles IV, V, VI. Aquí a Sitges, com a mínim fins ara, hi ha un salt fins als segles XII, XIII.
0: Això podria voler dir que s'hagués despoblat?
1: Podria dir això o podria dir que no hem trobat la ceràmica.
0: Sí, no, no, és a dir, no, no confirma,
1: No,
0: en
1: no
0: qualsevol
1: confirma.
0: cas.
1: El que passa és que és molt estrany que un lloc tan fantàstic com és aquest, amb control visual, que ens hem d'imaginar amb vinyes al voltant, no vull fer un paradís, però amb vinyes al voltant, amb alguns aiguamolls, és a dir, mosquits, malària, bueno, tot això, desaparegués de cop la població. Si no... Sí que hi ha un col·lapse climatològic cap al segle IV, V, quan col·lapsa l'imperi romà, està documentat a nivell de paleoclimatologia. Però la gent continua visquent.
0: Sí, clar, no es va extingir la
1: Exacte,
0: població.
1: no es va extingir. Aleshores, bueno, són aquests forats, aquests buits, que al fer-li mossegadetes, pues clar, no acabem de trobar per
0: D'acord.
1: enlloc.
0: I per tant, tens peces que et permeten especular
1: Sí.
0: altres coses, però hi ha un punt que l'especulació ja no arriba.
1: Clar, és a dir, nosaltres, és a dir, està molt bé especular, Joan, però ho has de fer amb una certa, primer, amb un cert límit i sense que se te'n vagi la pinça, perquè és que si no estàs fent ciència ficció, i per això ja hi ha les pel·lis. Clar, és a dir, nosaltres,
0: Llicències no.
1: clar, nosaltres som científics de branca d'humanitats, o antropòlegs, o arqueòlegs, digue-li com vulguis, i ens basem amb la cultura material i quan hi ha documents, amb els documents. I podem, a partir d'extrapolacions, de comparar amb com seria aquí, allà, no sé què, semblants, escolta, aquí ha sortit aquest tipus de material, doncs mira, també ens ha sortit aquí amb aquesta... O sigui, pots fer això, però amb un límit, perquè si no, si no estàs... No tens terra on trepitges.
0: D'acord.
1: Vale?
0: Per tant, tenim aquest Sitges que sorprèn
1: Sí.
0: i que tenim molt poques peces del puzle.
1: Sí, molt
0: Bàsicament
1: poques, molt poques.
0: això. Què caldria per tenir més peces del puzle?
1: Bueno, caldria... Que de fet ja s'està fent. És a dir, el cas que tinc de Sitges, edificis nous és molt difícil que facis, perquè
0: No,
1: no hi ha espai
0: no hi ha lloc.
1: físic. L'únic és que es continuï fent el seguiment de les obres dels edificis antics, que, escolta, has de renovar la cimentació, que es pugui veure. Clar, al final acaben sent el que es diuen sabates, és a dir, quadradets per aguantar l'edifici i unes rases que van entre quadradet i quadradet, que es diuen riostres, o el forat de l'ascensor si l'edifici no té ascensor. És a dir, és poder fer el seguiment de l'afectació del subsol, de tot allò que es faci. Que el problema és que, bueno, hi ha moltes obres que es fan d'aquella manera a vegades, que es fan internament, que no sé què.
0: També és cert que, i alguna altra vegada que ja anem parlant, m'has dit que cada cop hi ha més consciència, també.
1: Bueno, és que primer perquè hi ha una normativa, hi ha una llei que ho diu. O sigui, no és que vingui jo aquí i ho digui perquè... No, no, hi ha una llei de patrimoni que diu que a les zones protegides, en aquest cas el cas de Sitges, per això van fer lo de les clavegueres
0: Sí.
1: fa una mica més d'un any, ha de tenir un seguiment arqueològic. Fins i tot ara, les esglésies, les ermites, o sigui, tots aquells edificis que estiguin catalogats, també s'ha de fer un seguiment arqueològic. Jo he fet uns quants últimament. Vale? Per tant, aquesta sensibilitat que es materialitza en que es facin els seguiments i que es puguis fer d'una forma tranquil·la, que no et fiquin allò que ho has de fer avui. No, no, no. O sigui...
0: Bueno, clar, al final també estem parlant de diners
1: No, no, no,
0: i
1: evidentment. però després, per exemple, la Generalitat ara fa una setmana va treure les ajudes que dona als promotors que han tingut que intervenir per compliment de la normativa i els hi torna una part dels diners que han invertit. És a dir, que no tot és que paguin, sinó que també poden rebre un retorn d'allò que han tingut que invertir per compliment de la normativa.
0: Per tant, a mesura que es van fent petites intervencions en el formatge,
1: sí,
0: podem anar fent el foradet.
1: Clar.
0: Per veure què trobem.
1: Mira, per exemple, sabem, per aquestes mossegadetes que parlem, que des del carrer Major tenim restes, carrer Nou, carrer Bernat de Fonollar, al final, cap a la plaça Sant Sebastià, ho tenim al casc antic, i ho tenim al carrer d'en Bosch. Per tant, més o menys tenim delimitat, no?, el perímetre o la poligonal d'on hi ha restes. Clar, fora d'això, com que no està protegit, quan es fa una obra no hi ha un seguiment arqueològic. No sé si s'extén més o no.
0: Quina part no està protegida?
1: Pues des del carrer... Sí, del carrer... Com es diu? Des del que hi ha més enllà cap al cap de la vila del Carreta, vale? Ja no està protegit.
0: Pau Barrabeig?
1: El Pau Barrabeig va fer una cosa fa uns anys que hi havia un restaurant molt conegut. Les Palmeres? No, m'estic confonant. Deia, Pau.
0: El Fresco?
1: No, el Fresco no, el Fresco no. Encara hi és. Bueno, al final del carrer Pau Barrabeig, vale, allà van fer una intervenció. O sigui, aquell és el límit. Aquell és el límit. I clar, és tan arbitrari com que és una línia marcada amb un plànol i clar, els jaciments arqueològics no en tenen de línies. De línies actuals, com que hi ha hagut la superposició a sobre, però... clar, igual tens un mur romà que et comença amb una part protegida, s'endinsa la part que no està protegida, i lo lògic seria que ampliessis la part protegida. No, això no es fa.
0: Però qui la va posar, la línia?
1: Bueno, és que es posa, d'alguna manera, a partir de les troballes que es van fent, el que passa és que s'ha d'actualitzar.
0: D'acord.
1: S'ha d'actualitzar. És a dir, escolta, si fem una excavació i resulta que s'ha d'ampliar 10 metres més, doncs s'hauria d'ampliar 10 metres més aquesta zona de protecció.
0: Escolta, i de la mateixa manera que doncs, quan aneu a Mèxic utilitzeu unes eines tecnològiques molt més avançades que us permeten veure el subsol sense necessitat d'excavar-lo, o que el vinyet, precisament, sí, també es va portar al carrito,
1: sí,
0: per fer el mateix... amb això no es podria avançar, o estic fent una pregunta tonta?
1: No, sí que es podria avançar, el que passa és que això té un cost. És a dir, el georadar, que és el que vam aplicar al vinyet, té un cost. I aleshores, bueno, té un cost de la feina del treball de camp i del processat de la informació. ¿Vale? Però sí, es podria aplicar. El problema és que a vegades, quan hi ha hagut... O sigui, el radar et detecta fins a uns 2,5 metres, 3 metres de fondària. Clar, els llocs que hi ha hagut molta construcció a sobre ho dificulta, perquè al final acabes, el radar et detecta des de possibles tombes, clavegueres, murs més antics o murs en general, que no et distingeix si és romà, medieval o modern. És a dir, jo tinc el plànol i sé que al vinyet hi ha tota una sèrie de murs i de retícules dins de l'església i també fora. Però clar, el radar no et diu si allò és romà o tal, s'ha d'excavar. És a dir, el radar, igual que els drons, igual que el LIDAR, igual que altres sistemes, són la primera fase. La segona és comprovar quin és el resultat. Si realment on diu el radar que hi ha un mur, i funciona, perquè jo ho he vist. Amb excavacions que he estat, s'han dit, aquí el radar va dir que a 1,5 metres, escolta, a 1,5 metres surt el mur. Okay. És a dir, el que passa és que, bueno... Clar, quanta més superposició hi hagi, a vegades més complicat és. És a dir, tu podries passar el radar pel carrer del voltant de l'Ajuntament i segur que anomalies les que vulguis. Vale? El problema és que després hauries de dir, vale, tenim aquest plànol amb aquestos murs. Clar, fem una rasa per veure-ho. I veiem què ens diu la rasa. Veiem si confirma el que ha dit aquesta prospecció geofísica o no. Doncs esclar, i això té un cost. Clar, si et quedes només amb el radar és una part de la pel·lícula.
0: D'acord. I no, no, això no et permet extreure conclusions?
1: Bueno, et permet extreure que hi ha evidències a sota, però clar, no, no, no saps quin, a què, de quina època són, quina funcionalitat tindrien, clar, tens una informació que és la primera passa. La segona és...
0: Fins que no ho toques, no saps, clar, no saps de què estàs parlant.
1: Clar, la gent es pensa, hòstia, el radar ha sortit això, i ja et diu... No, no, et diu que hi ha anomalies al fons, a diferents fundàries, que hi ha murs i que hi ha altres anomalies que podrien ser compatibles amb una tomba, un no sé què, però clar, després ho has de comprovar. Per això nosaltres volíem, el que passa que ara, com que ja estem en període preelectoral, òbviament, ara proposar qualsevol cosa és absurd. Sí. Fins que no hi hagi un nou consistori o continuï a l'actual, que no ho sé, pues seria proposar, escolta, hem fet això i de fet vam fer una visita amb l'arqueòleg territorial de la Generalitat un dia i amb els responsables del vinyer i vam dir, escolta, crec que aquí, que molesta menys, pues podia fer un sondeig a l'entrada a mà dreta, que és on hem trobat més... O sigui, està pensat. Només falta de dir, escolta, està pensat, vale, quantifiquem-ho, què costa això? En quin període es pot fer que molesti el menys possible el calendari d'activitats, de misses, òbviament, d'activitats que s'efectuen al vinyer. Pues, pensar, escolta, igual el mes de, no sé, de gener és un bon mes, per exemple. Pues fem el gener. I vam presentar, vam dir, escolta, un sondeig de 2x2, que sigui el menys intrusiu possible, que s'aixequin les rajoles del material que sigui de pedra del paviment, es guardin, es faci la intervenció i després es tornin a col·locar. I que allò no es vegi que s'ha fet cap intervenció.
0: Per tant, la manera d'avançar és foradar.
1: Sí, clar, clar, és que és així. L'altre és una fase prèvia que dona una informació, dona com el plànol del tresor, per entendre'ns, però després l'has de trobar.
0: Vale. Si... També pregunta així, però ja, sí. Ja, suposo que ja me la sabràs respondre. Si Tàrraco és primera divisió, el que tenim aquí, en quina categoria estaríem?
1: A veure, Tàrraco és la capital de mitja península ibèrica en època romana. Després hi ha, segons alguns autors, tota una sèrie de ciutats, entre elles Suburb, que els sitxetans, òbviament, diuen que és Sitges, però no s'ha trobat cap evidència, que això seria una segona divisió.
0: És curiós que no se sàpiga on està Subur, no?
1: Bueno, Subirats s'assembla molt. Vale? I a Subirats s'està excavant un poblat ibèric que es diu el Puig del Cocodril, des de fa uns anys, uns col·legues. I clar, és un lloc que fa bona pinta. Vale?
0: Ai, que no serem el blanc. Serem blancs, però no suburs.
1: Bueno, però escolta, aquí a Sitges la gent ho té assumidíssim, ja, que és ja, aquí. Ja. Jo he vist davant del camp de la Blanca Subur, o sigui, ho tinc assumidíssim. Però aquesta segona esgraó seria Subur, Tòboli, que és un altre nom que refereixen Ptolomeu i Mela i una sèrie d'autors grecs i bueno, romans. I després vindrien les viles romanes i els assentaments. És a dir, jo crec que estaríem en un tercer nivell. O sigui, el poblat, clar, tenim Calafell, tenim Darró, tenim Olèrdola, tenim les masies de Sant Miquel, tenim... una sèrie de poblats molt potents i Sitges seria doncs, un poblat també de segon o de tercer nivell en comparació d'aquests grans assentaments i a nivell romà jo crec que seria això, és a dir, seria una vila romana i un centre productiu de processat de raïm per exportar i per tant seria d'un segon o un tercer nivell. Sí, dit així a l'engròs, sense mirar la bibliografia i sense això, però jo ho ubico així.
0: D'acord. Et ve molta gent tornant a les visites,
1: Jo crec que ve bastanta gent.
0: Ve bastanta gent.
1: A més, és molt fluctuant, Clar, Sitges, i tornem, té una oferta cultural molt potent. Correcte. I els caps de setmana... s'inauguren a vegades 3 exposicions, òbviament el Consorci fa les seves activitats, l'Ajuntament mateix, a l'edifici Miramar, per tant, no és que s'ha de competir amb això. Aleshores, hi ha visites que m'han vingut 40 o 50 persones, visites que m'han vingut 10.
0: Anava a dir, les 40 o 50 són... és fàcil gestionar-les?
1: No. No. Però s'intenta. És a dir, jo intento, tu ja ho saps perquè has vingut alguna, seure la gent a l'entrada, com si fos un col·le, que la gent estigui còmode i se'ls fa una introducció. Ja està, o sigui, hi ha gent que s'apunta i s'ha confós, perquè les fem en castellà i en català, i sempre ho fem igual. Les primeres de cada mes són en català i les segones en castellà. Vale? Sempre hi ha algú que arriba i creuen en català avui? No, és en castellà. Doncs pues no la vull. Però ja vindràs. Ja. Clar, clar, està publicitat així, no? Però ja t'ho dic, funciona molt bé. I la gent, insisteixo, la gent li fa gràcia veure això, li sobta, i veure objectes de fa 2.000 anys, pues,
0: contextualitzats
1: i que t'expliquin una mica.
0: Perquè al final, per veure objectes de fa 2.000 anys també vas a un museu,
1: sí.
0: I segons com estigui explicat el discurs del museu, no te n'enteres de res.
1: No, evidentment. No, aquí s'intenta fer-ho el més proper possible i explicar-los, perquè a més són peces d'aquí. Encara que vinguin de Grècia, o vinguin d'Itàlia, o vinguin d'Andalusia, són peces que s'han trobat aquí. Aleshores, és patrimoni d'aquí, igual que ho pot ser, jo que sé, qualsevol cosa dels museus de Sitges.
0: D'acord. I entenc que a la gent li crida l'atenció veure peces que, a més, han vingut de llocs llunyans.
1: Sí, sí, clar, clar. Clar, perquè també tenim aquest xip de... Clar, avui en dia és la immediatesa, no? Demanes una cosa a Amazon i el dia següent la tens.
0: Sí, sí, sí, però clar, no hi havia Amazon quan els
1: romans... No hi havia, gràcies a Déu, no hi havia Amazon. I aleshores, clar, tu encarregaves una peça amb un ceramista grec a través d'un comerciant cartaginès o fenici, i aquella peça igual t'arriba al cap de 3 mesos. No? Aleshores, clar, aquella peça tenia un valor diferent de lo que és Amazon avui, no? Sí, mira, les meves filles demanen per Amazon, sóc jo el que té el compte, jo no he demanat mai res per Amazon, però clar, ha perdut la gràcia.
0: És a dir, quina il·lu que devia fer, quan t'arribava la peça de ceràmica de Grècia.
1: Clar, una peça de ceràmica fantàstica acabada de fer, feta fa 3 mesos,
0: sí, sí.
1: I que tenia un valor simbòlic a nivell de jerarquia, de poder, etcètera, fantàstic.
0: Clar, per encarregar peces a Grècia volia dir una capacitat econòmica.
1: També. Evidentment. Aleshores, les peces que hem trobat aquí, que hem trobat poquetes, i fa molta il·lusió perquè són d'una qualitat fantàstica, és una copa, que es diu un quílix, que servia per beure vi a les festivitats, als banquets, rituals o funeraris, i que apareix una representació amb personatges. Clar, són d'una qualitat, tu les mires al tall, i no tenen ni una pedreta, ni un no sé què. Mires algunes romanes i són infectes en alguns casos. En canvi, les gregues, i el so és metàl·lic. És ceràmica, però fas així i sona com si li donessis amb un...
0: D'acord.
1: O sigui, és d'una qualitat fantàstica. És, què sé, és com un iPhone d'avui en dia. No? Jo no tinc iPhone, però és això. I clar, quan li arribava amb aquell... home o aquella dona al Polat Ibèric, era com tenir un cotxe de luxe. I fins i tot els trencaven ritualment perquè els altres veiessin que allò al qual ells no podien accedir, ells els podien trencar perquè podien demanar més. La xuleria sempre ha estat present.
0: Condició humana.
1: Sí, sí, sí, la prepotència.
0: Condició humana. Per tant, tenim un poblat ibèric, que després va ser també vila romana, que importava d'arreu de la Mediterrània,
1: sí.
0: I que per tant doncs, això volia dir que tenia una capacitat econòmica, que sí. Tenia també un lloc d'emmagatzematge i exportació de vi, per tant... Doncs,
1: i de cereals, i de...
0: Moltes Sitges, més Sitges de les que es necessitaven, hipotèticament per la població que s'havia d'abastar.
1: Probablement.
0: I anava a dir, i un món en el que no ens podem submergir perquè, evidentment, doncs, està tot edificat.
1: Clar, clar, no, ens falta, el que dèiem abans, tenir un entorn arquitectònic. Clar, tu quan vas a Roma i entres a qualsevol plaça, clar, de seguida t'hi veus. Clar, a Piazza Argentina, que és una plaça amb uns temples republicans i tal, clar, és molt més monumental que moltes de les coses que hi ha a Tarragona, i és una de les moltes que hi ha a Roma. No? Aleshores, clar, allà t'hi veus. allà fas una recreació
0: i... Sí, a Roma, que gairebé no han pogut ni fer metro, tenen només una línia, perquè és que, sí, clar, no poden ni forada de tot el que hi ha.
1: No, no, normal. Bueno, aquí hem de treballar això, tenim la informació que tenim, però sí que es podria fer una recreació diferent, es podria fer una visita diferent, potser més en època medieval, i perquè tenim el testament de Bernat de Fonollà, sabem amb qui estava casat, sabem com podia ser el castell, és a dir, d'època medieval jo m'ho crec més, perquè tenim un entorn, tenim un escut de la Pia Almoina amb una de les arcades del que era intervenció, i per tant sí que es podria fer una cosa, s'hauria de treballar bé, perquè no sembli ridícul, però sí que es podria fer.
0: Perquè l'estructura dels Sitges que tenim ara ja comença a respondre, com a mínim del casc antic de l'Ollo, sí, ja comença a respondre a l'estructura de l'època medieval.
1: El carrer Nou era un carrer nou que estava fora de la muralla, per això es diu carrer Nou, perquè tots els altres eren vells. El carrer Nou era perquè estava a tocar de la muralla, però a extramurs en el seu moment.
0: Que era el que donava accés, evidentment, al port moll de la fragata per poder, doncs, això, fer l'intercanvi comercial corresponent. Doncs aquestes visites que planteja la Regidoria de Cultura i que doncs organitza cada any 6 visites, aquest any també, en Joan García Targa, visites gratuïtes.
1: Sí, sí, són gratuïtes per tothom.
0: Són gratuïtes per tothom. A les 5 de la tarda.
1: Sí.
0: Tornem a dir els dies que els... Ui, ara calla, cara. Veus el problema dels mòbils? El problema dels mòbils és aquest, que a més després escrius el nom, no el veus bé. Vinga, ja el tinc aquí una altra vegada. Doncs que comencen aquest proper dissabte, el 12 de setembre, et dic que el Barça juga diumenge.
1: Ah, vale.
0: Sí, aquella hora, però diumenge.
1: Ah, vale.
0: 12 de setembre, el 17 d'octubre i el 14 de novembre, aquests 3 dies en català,
1: sí,
0: i el 26 de setembre, el 31 d'octubre i el 21 de novembre en castellà. No s'equivoquin, els idiomes els poden entendre els dos, però si prefereixen un dels dos, oi?
1: Per això es fan les dues opcions. I una altra cosa, Joan, jo a la gent que m'ha trucat i com que m'ha escrit els dic que estiguin cap a 4:45, perquè així a les 5 jo tinc el comandament i ja podem entrar. I així no es retrasa més, per referència de la gent que ve puntual.
0: Perfecte.
1: Sempre hi ha gent que...
0: Sàpiguen també, per qui ha fet la visita, perquè hi ha repetidors, entenc, no? També,
1: sí.
0: Hi ha bastants repetidors que van avaluant.
1: Bueno, perquè cada... Jo intento, quan els jocs que fa molts anys que faig les coses, intento canviar una mica el registre, introduir coses noves, depèn del dia, hi ha dies que estàs més... inspirat i dies que estàs més espès. Depèn.
0: Doncs, en qualsevol cas, aquesta visita, recordin el que ens ha dit el Joan, per motius de seguretat no es podrà accedir a les sales de dintre de l'Ajuntament on hi ha les excavacions fetes, allò in situ, però sí que es veuran doncs, les vitrines i tot aquest material de l'antiguitat que ha sortit d'aquestes excavacions que s'han portat a terme durant al llarg dels anys. A les 5 de la tarda, el punt de trobada és l'Ajuntament de Sitges. Dic també el contacte, que és el telèfon del Joan, oi? Que és el 687-91-7009. 687-91-7009. De tota manera, si algú es presenta...
1: No hi ha cap problema.
0: Si algú es presenta, es pot presentar.
1: No hi ha cap problema. Jo a la gent li dic que no cal fer reserva, que si passen per allà i els hi ve de gust, doncs endavant. O sigui, no hi ha cap problema.
0: I per tant, doncs, un any més, doncs, qui tingui interès en conèixer aquestes curiositats, aquestes interioritats d'aquest Sitges bàsicament iberi-romà i medieval també, perquè són, diguem, els tres períodes històrics de l'antiguitat de Sitges i que sorprenen, com ens ha dit en Joan, a totes les persones doncs, que estan més acostumades a aquests Sitges post-Dining i post-Rossinyol,
1: sí.
0: Doncs que tinguin curiositat i que puguin acostar-s'hi. Joan, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, com sempre.
0: Com sempre. Quan tornis parlem d'Exbatún, perquè ja s'acostarà també.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Això és el cicle de l'any, oi?
1: Sí.
0: I a tots vostès, doncs bé, ho deixem nosaltres aquí. Demà festa, demà és la diada, amb el corresponent acte a baix de l'Ajuntament. Per tant, nosaltres ens acomiadem, que passin un molt bon cap de setmana llarg i ens retrobem dilluns. Bon dia.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. Trescat Info.
1: Bona nit, són les 9. Els magnats de la intel·ligència artificial coincideixen a fer una crida perquè s'alenteixi l'evolució d'aquesta tecnologia pels nous riscos detectats. El cap d'Anthropic, per exemple, alerta que si la IA s'escapés del control humà, podria aconseguir el domini complet d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis al Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Els experts alerten que això es traduirà en un encariment del preu del petroli que va per llarg. Aquesta setmana ja ha superat els $100. L'encariment del petroli comporta la pujada del preu dels aliments a escala mundial. Ara se situa en el nivell més alt dels últims 4 anys i aviat ho notarem també a la butxaca. Els conflictes geopolítics i la meteorologia hi han contribuït, segons l'Agència de l'ONU per a l'Alimentació i l'Agricultura. Han quedat en llibertat les 18 persones detingudes durant els aldarulls que hi va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors d'edat. Junts, la CUP i l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. Al País Valencià, una nova manifestació unitària del sector educatiu ha aplegat unes 10.000 persones aquesta tarda a València. Els docents no descarten reactivar la vaga indefinida que van deixar en pausa a finals del curs passat. I les arts al carrer es reivindiquen a Fira Tàrrega amb espectacles per a tots els públics en el dia que la ciutat acull més espectadors. Alguns dels muntatges que han tingut més públic han sigut Entre bous i vaques, de la companyia francesa La Côte Folle, i Refugi, de Manolo Alcántara.
2: Esports. A punt d'arrencar el Real Madrid, Rayo Vallecano al Bernabéu, amb diumenge titular per primera vegada a l'equip de Mourinho. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. A la Lliga F, el Barça acaba de guanyar l'Atlètic de Madrid per 4-2. A la primera divisió, victòria de l'Espanyol al Camp de la Osasuna per 0-2. Marc Márquez s'emporta la cursa sprint del Gran Premi de San Marino i queda només 14 punts del líder Jorge Martín. I Enric Mas és líder virtual, campió virtual de la Vuelta, després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa.
1: Pel que fa al temps, la nit es presenta tranquil·la, amb cel pràcticament serè i sense vents destacables. La temperatura nocturna pujarà 2 o 3 graus, si bé encara farà fresca al Pirineu i en algunes zones de l'interior. Nit tropical a la costa, amb temperatures d'entre 20 i 23 graus. Diumenge serà força assolellat.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 9 del vespre. Salutacions, us parla Carola Gil.
0: Trescat Info.
1: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial coincideixen a fer crides per alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet avui i també s'hi han sumat el seu màxim rival, Sam Altman, que és conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la IA s'escampés del control humà i posés en perill la societat. Aquest dissabte, per exemple, el cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. La raó d'aquesta preocupació creixent és que la intel·ligència artificial ha assolit una capacitat extraordinària d'autoperfeccionar-se pel seu compte. Per analitzar la situació i saber quines implicacions poden tenir aquests últims moviments, Parlem en directe aquí a 3CAT Info amb el periodista especialitzat en cultura digital i director de l'IDEAL, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona. Jordi Selles, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Que els mateixos líders de la indústria de la IA demanin ara baixar el ritme de la marxa, fins a quin punt ens ho hem de prendre seriosament?
3: Crec que és una estratègia molt ben tramada i molt ben preparada i que té més a veure probablement amb allò que els americans o els anglosaxons en diuen IPO, que és una sortida a la borsa. Estan a punt de veure les sortides a la borsa d'Anthropic i d'OpenAI, que es preveuen unes sortides absolutament de rècord, i tot el rum-rum del que ha anat passant des que aquest estiu es va descobrir que unes IAs havien agafat una actitud rebel, no?, i havien començat a intentar alliberar-se, o fins i tot els testimonis d'aquesta setmana d'extreballadors d'Anthropic necessitaven una resposta. I això és el que hem tingut avui. Crec que té més d'estratègia empresarial comunicativa, per dir-ho d'aquesta manera, de cara a la sortida a borsa, que no tant una actitud real sobre allò que està passant.
1: Per tant, que es parli d'ells, encara que sigui malament, no?
3: Sí, és això, i és a més, a veure, les coses que han anat sortint aquesta setmana són coses que fa temps que s'estan dient. La intel·ligència artificial, que com tots sabem no és ni intel·ligent, sí que és molt artificial, però que no té la capacitat de pensar com un humà, sí que té la capacitat de poder fer coses molt ràpid que molts humans alhora no podrien fer de la mateixa manera. Què vol dir això? Vol dir que quan la intel·ligència artificial es millora a si mateixa, adquireix una velocitat tan gran a l'hora d'aconseguir fer coses com accedir a servidors, allò que tradicionalment en dèiem els hackers, no?, que sempre veiem una figura d'una persona davant d'un ordinador intentant fer servir programes estranys, accedir a servidors. Això la IA ho fa d'una manera molt més ràpida i molt més eficient, perquè és molt més poderosa per fer exactament això. Aleshores, aquests riscos són els riscos que s'han començat a demostrar aquesta setmana i que, d'alguna manera, quan el Dario Modei, que és el màxim responsable d'Anthropic, que és l'empresa que fa Claude, no?, que ens sonarà probablement molt més perquè molta gent l'està fent servir, o Sam Altman, que és el responsable d'OpenAI, per tant, ChatGPT, es posen alhora a dir el mateix dissabte, un ho publica en un article i l'altre li respon a Twitter, i llavors Elon Musk també li respon, vol dir que aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
1: Perquè això a la pràctica de frenar la IA és possible? O què comportaria? Com es pot fer això de frenar la IA?
3: Sí, fixem-nos que el risc del que passava aquesta setmana és que molta gent començava a dir, escolta, amb això de la IA s'ha d'aturar. Hem d'aturar el desenvolupament perquè això està adquirint una velocitat que nosaltres no podem controlar. I l'article, aquesta mena de document que ha escrit el responsable d'Anthropic, el Dario Modei, és: no hem d'aturar la IA. El que hem de fer és baixar el ritme. Què vol dir això? Que de cara als futurs inversors, Nvidia, per exemple, seria un dels grans inversors d'Anthropic i molts petits inversors que hi posaran diners, el que els està dient és, escolta'm, nosaltres no aturem la màquina. Nosaltres baixem el ritme perquè som responsables. I com que som responsables i volem cuidar del planeta i de les vides dels humans que hi ha al planeta perquè la IA no ens acabi destruint d'aquí a mig any o d'aquí a 10 anys o el que sigui, nosaltres baixem el ritme, però no ens aturem. Per tant, el missatge que està donant el mercat, que estan donant tots, és: ei, som responsables. No us penseu que això que ha sortit aquesta setmana de dir aquí no hi ha ningú al volant i ningú està controlant i estan fent una carrera desaforada per veure qui és el primer en aconseguir els nous models, no és veritat, sinó que entre tots ens baixem el ritme. Pace, no?, que és un verb anglès que vol dir com el ritme, no?, o sigui, baixar el ritme. Això és exactament el verb que han fet servir, tots.
1: Molt bé, perquè Jordi, ens comentava el responsable d'Anthropic que si no es posa fre en 6 o 12 mesos, una IA podria arribar a prendre el control d'internet. Això és un escenari plausible o és alarmisme?
3: Sí, la veritat és que en l'article que ha escrit és molt interessant, a més l'ha escrit en la seva pròpia web personal, el Dario Modei, tothom el pot llegir, és un article no massa llarg, però molt clar en aquest sentit. Diu, nosaltres baixem el ritme perquè som responsables, però el que tenim entre mans és una eina que té un poder descomunal. el moment Oppenheimer, no?, que deia el Christopher Nolan ahir, quan molta gent que treballa en la IA parla amb ell, no? És aquest moment en el qual t'adones que estàs desenvolupant una tecnologia que pot acabar amb el planeta, no?, que pot acabar amb la civilització. Aleshores, això, insisteixo en la tesi inicial, això el que fa és dir, alerta, la intel·ligència artificial és una cosa molt important, serà molt important durant els pròxims anys, marcarà el ritme de l'economia, de la política, del planeta. Per tant, si surten accions a la borsa, compren, perquè això és molt important. I dos, el que està dient és, però nosaltres, que estem a davant, som responsables. Si la intel·ligència artificial podria controlar internet en 6 mesos o 10 mesos, no ho sap ni el Dario Amodei, ni el Sam Altman, ni l'Elon Musk, ni ningú. Entre altres coses, perquè estem davant d'un escenari que no té precedents. O sigui, estem davant d'un escenari en el qual el creixement, la velocitat de creixement d'aquests models que estan desenvolupant, sobretot perquè ells mateixos es van millorant a si mateixos, per tant, no intervenen humans, no podem comparar-ho amb res que s'hagi viscut en el passat. Per tant, qualsevol cosa que es digui probablement pot ser veritat, probablement pot no ser veritat, i per tant, si es diu, és que hi ha una intenció darrere, i aquesta intenció en aquests moments és claríssima, meridianament clara.
1: El que també és difícil és que realment alenteixin aquests avenços, perquè les empreses volen competir entre elles i cap vol quedar enrere, no?
3: Sí, el que sí que han dit és una cosa també que ve molt del món nord-americà i que totes les empreses estan fent, sobretot les empreses que tenen cert volum i un caràcter internacional, que és aquests equips de compliance. Què són uns equips de compliance? Són persones que treballen dins de les empreses, però que tenen una capacitat d'operar amb independència de la direcció de l'empresa per valorar, són una mica els àrbitres de les empreses, no?, per valorar si allò que s'està fent bé o no. Això que passa a totes les empreses, pot passar en el sector de la comunicació, de la tecnologia, és igual, o de l'energia. En el cas de la IA, el que han dit avui precisament, i ho deia el Sam Altman d'Anthropic, és nosaltres, perdó, Sam Altman d'OpenAI, és nosaltres estem d'acord en això de baixar el ritme i, per tant, posarem aquesta mena d'observadors externs dins l'empresa que d'alguna manera vetllaran per demostrar a l'opinió pública, llegeixis opinió pública o futurs inversors, que allò que estem fent està bé i que no estem dominats per aquesta pressa d'arribar al primer i, per tant, d'aconseguir més diners, per tant, d'aconseguir més recursos, sense que ens importi el resultat. Quin serà l'equilibri entre aquests equips, diguem-ne, d'externs d'avaluació de riscos i les ganes que té el propi equip i la pròpia empresa de ser el primer en aconseguir els millors models? És difícil de valorar. També és difícil de valorar quan els mateixos models d'intel·ligència artificial a si mateixos es van millorant, no? Encara que tu els posis uns certs marges, és veritat que s'ha demostrat i és realment... Vaja, posa la pell de gallina quan veus el que ha passat aquest estiu amb el, no?, amb aquest efecte del Hacking Face que ha passat, que es va fer públic fa una setmana, en les quals doncs, tota una sèrie, uns milers d'agents d'intel·ligència artificial es van declarar en rebel·lia i van començar a operar d'una manera molt agressiva intentant alliberar-se de l'espai on estaven, no?
1: Perquè en aquests casos, què seria millor, l'autoregulació o hi hauria d'haver com un decret per part dels governs per tal de que hi hagi com un fre i unes pautes a seguir?
3: El que està bé en aquests moments és intentar veure com a nivell global podem fer front a això. Això és el que estaria bé. Però si tu mires com estan les organitzacions internacionals, començant per les Nacions Unides i acabant per, no sé, les més pròximes, com la Unió Europea, a l'hora de la velocitat que tenen per prendre decisions, i després el cas que se'ls fa, estem parlant d'un escenari molt difícil, un escenari regulatori molt difícil, perquè d'entrada el regulador, el legislador, per tant, els polítics que formen part del Congrés, o en aquest cas del Parlament Europeu, o qui correspongui que hagi de legislar, no en tenen ni idea del que estan legislant. Aleshores, s'assessoren a través d'experts, en molts casos lobbies, que el que volen és doncs, aconseguir més recursos i més velocitat per anar més ràpid a l'hora de desenvolupar les eines, ser els primers i aconseguir més diners, o en altres casos doncs, també gent que té doncs, aquest esperit una mica més ludita del segle XXI de dir frenem-ho tot i aturem el progrés. No? Aleshores, és molt difícil que el legislador pugui anar a la mateixa velocitat perquè això està passant a temps real i com que està passant a temps real social és molt difícil poder fer lleis, sabem que és lent fer lleis que s'apliquin. Aleshores, hem d'estar molt, molt a l'aguait, sobretot en aquesta mena de col·lectius informals, com això que ha passat avui, que el director general, conseller delegat d'Anthropic, el d'OpenAI i el de X, o sigui, l'Elon Musk, que també té una IA que es diu Grok, no? O sigui, el ChatGPT, el Grok, el Clot, es posen més o menys d'acord amb una colla de tuits dient, escolta'm, baixarem el ritme.
1: Ara parlaves de la Unió Europea, de les mesures que pot prendre, que a vegades són lentes. El que no sabem és la posició de la Xina, que jo no he sentit mai que s'hagi pronunciat sobre el tema de la IA.
3: Exactament, i aquí tenim un espai en el qual les coses també són molt difícils de poder saber. Primer, per una diferència cultural evident, profunda, per una diferència lingüística, també absolutament profunda, per més que el món sigui petit perquè tot està connectat i tot vagi molt ràpid, la veritat és que si tu te n'adones de la distància cultural que ens separa d'un gegant econòmic, social, polític, militar, com és la Xina, és molt gran. Aleshores, saber exactament què és el que està passant a la Xina en aquests moments amb la intel·ligència artificial i quines polítiques podran tenir per controlar-la és, com a mínim, incert. La qual cosa vol dir que no és bona ni és dolenta, perquè la Xina també, a l'hora de posar regulacions i lleis a coses que li generen probablement tecnologies, que li poden generar problemes interns, també es demostra especialment dur a l'hora de legislar. Per tant, no, i més ràpid, a més, no? Perquè és un sistema diferent. Aleshores, no vol dir que la Xina estigui descontrolada i per culpa de la Xina haguem de poder tenir problemes amb la intel·ligència artificial a nivell mundial. En cap cas, vol dir que senzillament és un immens interrogant. I vivim en aquest immens interrogant i haurem d'aprendre a viure durant això, durant els pròxims anys, aquesta pròxima època que ens arriba enmig d'aquesta incertesa. Una incertesa paradoxal, perquè si t'hi fixes, avui es tallen dos estrets, no?, que estan entre el Golf Pèrsic i el Mar Roig, que és una cosa molt física. Hi ha uns barcos que no poden passar i l'economia mundial trontolla per una cosa física, que és que una gent, no?, tanca un pas per uns vaixells, i per l'altra banda estem parlant d'una cosa absolutament etèria, com les xarxes, la intel·ligència artificial que corre per aquestes xarxes i que pot aconseguir agafar el control d'infraestructures crítiques pel planeta, no? O sigui, estem en aquest moment absolutament complex i paradoxal, no? Que anem d'allò més físic a allò més abstracte i digital.
1: Veurem cap a on anem. Gràcies per posar una mica de llum en aquest tema que molts desconeixem totalment. Jordi Selles, director de l'IDEAL, el Centre d'Arts Digitals de Barcelona. Bona nit i moltes gràcies.
3: És un plaer, gràcies.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara passen 2 minuts d'un quart de 10. Obrim àrea de servei.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
4: De mica en mica es van desfent aquests cúmuls que ens han acompanyat bona part del dia, especialment gruixuts a la tarda o al matí d'hora enfront de la costa de Barcelona, i per tant ja pràcticament descartem que arribi a caure alguna gota. Aquesta possibilitat era baixa, era vigent fins a la tarda, però això ja va caducant. Parlem d'aquesta temperatura alta avui, semblants a les d'ahir, la majoria entre 30 i 33 a l'interior, la costa entre 26 i 30 aproximadament. Girona ha arribat als 31 graus, Barcelona 28, Tarragona 29. A Lleida han arribat a 30, algun barri 30 i mig. Seròs, 32. Les més altes fins a 33 graus, a Vinebre, Aldover i Xerta. Però també ha fet molta calor a l'Alt Empordà, per exemple, Navata, Cabanes, Espolla. Ha arribat als 32 graus, igual que algun sector del sud del Priorat. Nit, que serà fresca, una mica humida en alguna vall del nord, amb boirina. No descartem algun petit banc de boira a la comarca d'Osona. Això és molt local, durarà ben poc, de matinada, al matí d'hora. I demà un dia de sol, algun nuvolet aïllat, al prelitoral, Catalunya Central, a la tarda també. No hi ha risc de precipitació i la temperatura més alta, tant de dia com de nit. La nit, però, encara serà fresca a l'interior i hi haurà mínimes de 20 a 24 a la costa. No serien tòrrides, però sí tropicals, per sobre dels 20 graus en aquest sector litoral. De dia, més calor, màximes de 30 a 34. I atenció, perquè dilluns i dimarts es dispara la temperatura, sobretot dimarts, de 32 a 37 graus a l'interior, però durarà poc, perquè de cara a dimecres i dijous, canvi de temps, fronts de pluges, de ruixats, de tempestes, que tornarien a fer davallar la temperatura.
0: Fresca Info.
5: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
6: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
7: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
5: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
7: Entrades a teatrepoliorama.com.
0: Fresca Info.
1: 10 minuts i seran 2:15. Seguim amb l'actualitat. Ara us parlem de Junts, la CUP i l'ANC, que carreguen contra l'actuació policial, que ahir va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
8: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, a la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
1: La CUP, per la seva banda, acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
9: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
1: L'ANC també denuncia un ús desmesurat de tota la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns dels menors detinguts són membres de l'Assemblea. En una piulara diu que són inacceptables les detencions amb violència física i mobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies de els menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta.

0: i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
1: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
2: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs, Egipte, Etiòpia i l'Iran. Esports. Fins a dos quarts amb Alfons Gorina. Bona tarda.
3: Bona tarda. En joc el partit del Madrid al Bernabéu contra el Rayo Vallecano. Ha sortit molt fort l'equip de Mourinho, que ja guanya per 2-0. Ha marcat Mbappé el primer gol de penal i el segon ha estat obra de Carreras després d'un greu error de Legend.
4: 3Cat Info.
3: Encara primera, l'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits sense guanyar. El tècnic blanquiblau Manolo González ha celebrat la victòria.
5: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure lo dolent, no veure lo bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
3: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Atlètic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Zamorano, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz per part del Girona, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
6: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
3: A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky López, 2 d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. També s'ha jugat l'Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
4: 3Cat Info.
3: En futbol internacional, dissabte de partits destacats a la Premier, el Chelsea de Xavi Alonso ha empatat a 2 a casa amb el Hull, mentre que el Liverpool ha empatat a 0 a Anfield amb el Fulham d'Arbeloa. En joc el partit del campió, l'Arsenal, que busca situar-se primer, ara mateix empat a 0 al camp del Sunderland, minut 27 de la primera part. A Itàlia, partidàs a l'Olímpic de Roma, Lazio 2, Milan 2. A la Bundesliga, tercera victòria consecutiva pel Borussia Dortmund i el Friburg, que són líders després de les victòries avui contra el Paderborn i el Mönchengladbach, respectivament. I a França, el líder, el Mònaco, s'ha deixat els primers punts de la Lliga en empatar a 1 al camp de l'Estrasburg.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a.

0: Etapa. A la general, el mallorquí confirma la primera posició per davant de Primo Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer serà Félix Gall a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
1: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
0: L'etapa l'ha guanyat en solitari Miquel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
2: Tresca Tinfo.
0: El campió del món, Lando Norris, sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Tercera pole position de McLaren aquesta temporada. Sentim a Lando Norris.
3: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid. És un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
1: Looking forward to the whole thing.
0: Aquest diumenge, la cursa a les 3 de la tarda. I encara amb motor, Marc Márquez s'endú la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
4: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
0: Aquest diumenge, la cursa llarga a les 2 en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. En tennis, del nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final de l'Obert dels Estats Units. La final femenina la disputaran a partir de les 10 d'avui la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Elena Rybakina. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5 i a la Lliga femenina les Corts 0, Melilla 1. A la Lliga femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de La Rioja per 28-23.
2: 3CAT Info.
0: I a la Copa Catalunya masculina de waterpolo, aquest diumenge es juga la final que disputaran el Sabadell contra l'Atlètic Barceloneta a 2:15 de la tarda.

0: Són 2:15 del vespre. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera part de l'informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial coincideixen a fer una crida perquè s'alenteixi l'evolució d'aquesta tecnologia pels nous riscos detectats. El cap d'Anthropic, per exemple, alerta que si la IA s'escapés del control humà, podria aconseguir el domini complet d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. També us hem explicat que hi ha pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis al Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Els experts alerten que això es traduirà en un encariment del preu del petroli que va per llarg. Aquesta setmana ja ha superat els $100. I també us hem explicat que han quedat en llibertat les 18 persones detingudes durant els aldarulls que hi va haver ahir a Barcelona després d'una manifestació antifeixista. 10 eren menors d'edat. Junts, la CUP, l'ANC demanen explicacions per l'actuació policial que consideren desproporcionada. A partir d'ara us explicarem que aquesta setmana l'expresident d'Abertis, Salvador Alemany, ha plantejat un sistema de pagament per ús de peatges unificat a tot l'Estat a través de la lectura automàtica de matrícules per cobrir el cost només del manteniment de les vies d'alta capacitat. I parlarem de bolets, perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Doncs que al minut 30 de la primera part el Madrid ja guanya per 2-0 el Rayo Vallecano al Bernabéu. Avui també ha guanyat l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. A la segona divisió, derrota del Girona per 1-2 contra el Castelló. Marc Márquez s'emporta la cursa sprint del Gran Premi de San Marino i se situa només 14 punts de Jorge Martín a la general. I Enric Mas és campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa.
0: Pel que fa al temps, les poques nuvolades que queden al prelitoral i altres zones del Prepirineu tendiran a desfer-se aquest vespre i de nit quedarà un cel ben serè. Temperatura una mica més alta aquest diumenge, tant de dia com de nit. El sol serà demà el protagonista. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial coincideixen a fer crides per alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, Sam Altman, que és el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA s'escapés del control humà i posés en perill la societat. El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. La raó d'aquesta preocupació creixent és que la intel·ligència artificial ha assolit una capacitat extraordinària d'autoperfeccionar-se pel seu compte. Jordi Celles, periodista especialitzat en cultura digital i director de l'Ideal, al Centre d'Arts Digitals de Barcelona, alerta d'un intent del sector d'atreure els inversors publicant bones pràctiques.
2: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: I l'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
3: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquesta tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha plegat unes 10.000 persones. L'ha seguit Marta García.
5: Bona vesprada, unes reivindicacions que passen pràcticament per les mateixes de les del final del curs passat. Una reducció de ràtios, un augment de la plantilla, adequar també certes infraestructures, sobretot la climatització de les aules, però no l'única. Un augment de sou i una baixada de la burocràcia i la defensa també del valencià a les aules. Enguany, a més, també un punt que ha deixat perplexa amb certa perplexitat a la comunitat educativa. L'anomenada policia educativa que el Consell implanta enguany per, diuen els sindicats, controlar més directament el contingut que se fan les aules. Marc Candela és el portaveu d'STP, el sindicat majoritari.
6: Intentar convèncer el professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
5: La vaga indefinida que va caracteritzar el final de curs passat no està desconvocada, de moment només està suspesa en stand-by a l'espera del que puga passar en les pròximes setmanes. Però ni docents en particular ni els sindicats en general són massa optimistes en que això alguna cosa puga canviar, perquè de moment la conselleria no els ha citat per a fer cap tipus de reunió ni negociació.
0: Junts, la CUP i l'ANC carreguen contra l'actuació policial que hi va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
7: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, en la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
0: La CUP, per la seva banda, acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
8: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'ANC també denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns dels menors detinguts són membres de l'Assemblea. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van exhibir als pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Més coses. El govern espanyol xifra en 2.100 els menors migrants identificats a Ceuta. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha destacat que 700 són nenes i ha reclamat a les comunitats que s'hi posin bé per atendre aquests menors.
9: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta, en un evento de esta magnitud, pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
0: I és que, a més dels que tenen localitzats, assegura que encara hi ha infants pels carrers i platges de Ceuta pendents de registrar. Per tot plegat, l'executiu espanyol està enllestint la instal·lació de més punts d'acollida a la ciutat per accelerar els triatges. Mentrestant, la picabaralla política continua. El PP ha titllat avui de broma que fins ara només hagi dimitit el cap del gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Sentim els populars Borja Semper i Elías Bendodo.
10: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y, por supuesto, tampoco el presidente del gobierno haya asumido alguna responsabilidad.
11: La nefasta gestión de esta crisis va a ser la puntilla definitiva de este gobierno. Más no estamos dispuestos a tragar.
0: Però els socialistes insisteixen que la Moncloa ja ha aportat tota la informació de què disposava i que ningú no va poder anticipar l'entrada massiva. Rebeca Turró i Montse Mínguez.
12: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
13: Lo que nadie pudo predecir es que hubiera ese asalto masivo a nado.
0: I sobre el terreny, els aldarulls entre sautins i immigrants no s'aturen. La nit passada es van detenir 8 persones, 6 de les quals veïns de la ciutat, per diverses batusses amb armes blanques i robatoris amb violència. 5 minuts i seran 3:15 del vespre. Donald Trump creu que va veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit avui des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, i obre una potencial front de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
14: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
15: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
14: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
16: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
14: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998 i que es van anomenar escèpticament The Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida, davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants, per partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
17: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic acusat d'alinear-se amb els unionistes.
18: What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well.
17: Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant.
18: The organizers of this civil rights march promised that they would be non-violent.
17: Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país.
19: The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry.
17: L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
0: Són 9:45, obrim àrea de servei.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: Aquesta nit matinada de dissabte a diumenge es presenta molt plàcida, tranquil·la, poc vent, una mica d'humitat a la meitat est de Catalunya, no tant alta muntanya o a ponent, i possibilitat d'alguna boirina, algun banc de boira, el Berguedà, Lluçanès o sobretot cap a la plana de Vic. Serien boires molt localitzades demà a primera hora, que es poden formar a les 5, 6, 7 de la matinada i marxar ràpidament. Temperatura una mica suau, una mica més alta. Puja 1, 2, 3 graus del termòmetre aquesta nit. Per tant, fresca, dormirem bé. No estem parlant d'aquelles nits insuportables de xafogor, de molta calor d'agost o dels primers 8 dies de setembre, ni molt menys. A l'interior, entre 14 i 18, a la costa, ja poden ser amb més poblacions temperatura nocturna tropical, per sobre dels 20 graus i arribant a 22-23 les més altes, pel que fa mínimes. I al Pirineu, 6, 7, 8, 10 graus, per tant, no farà tan fred. Bé, un dia que es presenta amb sol, algun nuvolet aïllat al matí, poca cosa, a la tarda alguna nuvolada a la Catalunya central, al prelitoral barceloní, no hi ha d'haver ruixats i la temperatura més alta, per tant, més calor. Una calor que ja doncs, situa el termòmetre 3, 4 o 5 graus per sobre la mitjana, sobretot a l'interior, a la costa 27, 29, 30, a l'interior de 31 a 34, aproximadament. Pel que fa dilluns i dimarts, més calor, sobretot dimarts, de 32 a 37 a l'interior. Però durarà poc aquesta punta de calor perquè dimecres, dijous, tindrem xàfecs, tempestes, alguna calamarsada i torna a davallar la temperatura.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Un sistema de pagament per ús unificat a tot l'Estat a través de la lectura automàtica de matrícules per cobrir el cost només del manteniment de les vies d'alta capacitat. Aquest és el model que aquesta setmana ha plantejat l'expresident d'Abertis, Salvador Alemany, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, reobrís el debat sobre els peatges al Parlament i al cap de 5 anys que desapareguessin de les principals autopistes a Catalunya. L'actual president de Saba ha fet una proposta al Col·legi d'Economistes. Alemany ha defensat que el cost de construir noves vies s'hauria d'excloure de les tarifes i l'haurien d'assumir les administracions via pressupostos en un model consensuat políticament. Repassem els trets principals de la proposta en aquesta informació de Joan García amb el muntatge d'Albert Jodar.
21: Tornar a pagar, però menys, només per mantenir el que s'ha usat.
22: Crec que és important insistir que aquesta proposta no consisteix a tornar a posar peatges. El que plantegem és aprofitar l'experiència acumulada per construir un model nou, un model aprovat per una llei consensuada, transparent i estable, que faci correspondre el pagament de l'usuari amb l'ús que fa de la infraestructura i amb el cost de servei que rep. Les grans inversions en noves infraestructures correrien de càrrec de les administracions públiques.
21: Ni peatges ni vinyeta. Pagar per ús, per quilòmetres recorreguts i tipus de vehicle, on la tecnologia de càmeres i sensors ha de facilitar la fluïdesa.
22: I crec que la situació actual ens dona oportunitat de plantejar un model més avançat i eficient que els sistemes que hem conegut fins ara. He de dir que tots els sistemes de lectura de matrícules, transponder, que és el teletac, etc., estan superexperimentats, sense aturar, amb lectura de matrícules, i està funcionant perfectament.
21: Un consorci entre l'Estat i les autonomies s'encarregaria de gestionar la conservació de les vies d'alta capacitat amb ingressos finalistes.
22: Perquè aquest sistema funcioni, no hi ha prou amb establir una tarifa. Cal també una estructura de governança. La proposta és que la mateixa llei que reguli el sistema tarifari unificat encomani la seva gestió a una agència pública de mobilitat. I ja em sembla que és possible. Hi hauria d'haver, sobretot, tres garanties. Transparència, rendició de comptes i coherència territorial.
21: El nou model faria desaparèixer la diferència entre autopistes i autovies. S'hi inclourien totes les vies d'alta capacitat sense les barreres físiques dels peatges tradicionals. S'hauria d'implantar per llei per no dependre de decisions polítiques conjunturals. Pel secretari d'Estat de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, el model que s'apliqui ha de ser tant per camions com per cotxes.
1: No és prudent posar només peatge per camions, sinó que hauria de ser un peatge universal per camions i per cotxes. Tenim ara mecanismes de carreteres intel·ligents i de cotxes intel·ligents que això ho podrem fer. Però sobretot el que hem de pensar és com convèncer la societat de que hem de fer això.
21: El Servei Català de Trànsit estudia el model neerlandès de peatge sense barreres amb tarifa modulable segons el pes del vehicle i les emissions de CO2 segons La Vanguardia. Un grup de treball ho estudiarà.
0: Les arts al carrer es reivindiquen a Fira Tàrrega amb espectacles per a tots els públics en el dia que la ciutat acull més espectadors. Entre els muntatges que han aplegat un públic més nombrós hi ha Entre bous i vaques i també un muntatge itinerant dels bascos Marie de Jong o Refugi de Manolo Alcántara. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
2: Muntatges que van des de la reivindicació a la poesia com a Imestiven de les Pinyes o Bo Família, de Mari de Jonc, que reflexionen sobre el paper del turisme a les ciutats.
3: Turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista. I, a veure, a mi m'agrada particularment l'estètica i el que et cola missatges sense que gairebé te n'adonis.
2: També els equilibris físics i metafòrics des de Refugi de Manolo Alcántara i Entre bous i vaques de la Côte en Fol fins a l'espectacle de Castellers de la companyia Marc Fernández.
23: És una recreació d'una dansa ambientada en els castellers. O sigui, és una recreació dels castellers des de la dansa, millor dit.
2: Aquesta jornada ha estat marcada per les companyies que formen part de la programació OFF, fora del programa oficial, que han decidit fer vaga perquè consideren que l'organització els ha retallat els seus drets. Sentim una portaveu del col·lectiu.
24: He trobat que hi havia més companyies que volien actuar que espais disponibles. I això és degut a que espais importants on hi ha molta possibilitat d'actuar a l'OFF, com la Plaça Major, estan ocupats a vegades de manera certament innecessària per suposades proves de tècniques de so que podrien tenir més en compte el col·lectiu.
2: Des de l'organització ens han dit que estan en negociacions amb el col·lectiu de cara a millorar les seves condicions en futures edicions i demà diumenge aquestes companyies tornaran a portar les funcions a l'espai públic de Tàrrega.
0: I abans dels esports, us expliquem que la temporada de bolets s'endarrereix aquest any. La calor i la falta de pluja fan que a dia d'avui gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat perquè els bolets necessiten molta humitat. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, explica que el bosc ha patit molt aquest estiu i ara necessita recuperar-se. N'ha parlat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
25: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio. O sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
0: El nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies de bolets.
4: Esports.
0: Amb Alfons Gorina, bona nit.
26: Bona nit. Descans al Bernabéu. El Madrid domina clarament el Rayo Vallecano per 3 gols a 0, gols d'Mbappé de penal, de Carreras i de Jude Bellingham.
4: 3CAT Info.
26: També a la primera divisió, l'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2 amb 2 gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat la victòria.
27: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure lo dolent, no veure lo bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
26: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Atlètic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del Girona, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
5: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
26: A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky López, 2 d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. També s'ha jugat aquest dissabte l'Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 8:15 del vespre.
4: 3CAT Info.
26: A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0. En futbol internacional, a la Premier, Chelsea 2, Hull 2, Liverpool 0, Fulham 0, i ara mateix tenim en joc el partit del campió de l'Arsenal, que busca el primer lloc de la classificació, empat a 0 al descans, al camp del Sunderland. A Itàlia, un partidàs a l'Olímpic de Roma, Lazio 2, Milan 2. A la Bundesliga, el Borussia Dortmund i el Friburg han sumat la tercera victòria en 3 partits i són els líders després de les victòries avui contra el Paderborn i el Mönchengladbach, respectivament. I a França, el líder, el Mònaco, s'ha deixat els primers punts a la Lliga en empatar a 1 al camp de l'Estrasburg.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
6: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos i a l'afición.
26: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
4: 3CAT Info.
26: En motor, el campió del món Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Tercera pole position de McLaren aquesta temporada. Sentim el Lando Norris.
7: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid. És un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
8: Looking forward to the whole thing.
26: Aquest diumenge, la cursa a les 3 de la tarda. Encara en motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Podem sentir a Marc Márquez.
9: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic. No, hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
26: Aquest diumenge la cursa llarga a les 2 en directe a l'Univers MotoGP, a la web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
26: En tenis, el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final de l'Obert dels Estats Units. La final femenina la disputen a partir d'ara a les 10 la bielorussa Arina Sabalenka i la kazakh Helena Rybakina.
4: L'actualitat esportiva a fons.
26: En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, i a la Lliga Femenina, Les Corts 0, Melilla 1. A la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de La Rioja per 28-23. El Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a 3:45 de la tarda la final de la Copa Catalunya masculina de waterpolo. I el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Lleida a partir de les 12 del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet ja tenim establert la final del Mundial femení. Serà Estats Units contra França. França ha eliminat a Alemanya per 86-64 i Estats Units a Espanya per 76-66.
4: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atraure els inversors després de les notícies adverses recents sobre els seus perills. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis del Iemen per evitar que escanyin el trànsit a l'estret de Bab el-Mandeb. Al País Valencià, una nova manifestació unitària del sector educatiu ha aplegat unes 10.000 persones aquesta tarda a València. Els docents no descarten reactivar la vaga indefinida que van deixar en pausa a finals del curs passat. La número 2 de Podem, Irene Montero, ha engegat aquest dissabte la carrera per ser candidata de Podem a les pròximes eleccions generals, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom. L'exministre ha defensat fer ús de la política com a eina perquè la gent tingui cobert el que necessita per viure. I jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: En joc el partit del Madrid contra el Rayo, el Bernabéu, al descans, victòria clara de l'equip de Mourinho per 3-0. A primera, victòria també de l'Espanyol al camp de l'Osasuna per 0-2. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi contra el Castelló per 1-2. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino i queda 14 punts de Jorge Martín a la General. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta, disputada la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: I pel que fa al temps, la nit es presenta tranquil·la, amb cel pràcticament serè i sense vents destacables. La temperatura nocturna pujarà 2 o 3 graus, si bé encara farà fresca al Pirineu i també en algunes zones de l'interior. Nit tropical a la costa, amb temperatures d'entre 20 i 23 graus. Diumenge serà força assolellat.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 10 de la nit.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial coincideixen a fer crides per alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera, Anthropic, ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, Sam Altman, que és el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o d'antics directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la intel·ligència artificial s'escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3Cat Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la intel·ligència artificial.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí a 6 o 12 mesos. Segons Jordi Selles, la capacitat accelerada de la intel·ligència artificial d'automillorar-se atia el risc que vagi per lliure.
3: Estem davant d'un escenari que no té precedent. La velocitat de creixement d'aquests models que estan desenvolupant, sobretot perquè ells mateixos es van millorant a si mateixos, no podem comparar-ho amb res que s'hagi viscut en el passat.
0: Ara bé, l'experta en intel·ligència artificial Carina Gibert aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: cada dos per tres estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: Aquesta experta, doncs, posa l'èmfasi en el control sobre les companyies.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts, la CUP i l'ANC carreguen contra l'actuació policial que ahir va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
5: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, a la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
0: La CUP, per la seva banda, acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
6: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'ANC també denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns dels menors detinguts són membres de l'Assemblea i en una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i mobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar a mans del jutge o de la Fiscalia de Menors.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat ja per la disputa per l'estret d'Hormuz, desencadenada fa 7 mesos pels Estats Units i l'Iran. A més, els rebels houthis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels houthis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
7: Els houthis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, que són les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
8: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i també l'Iran. I aquest augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es tradueix en la pujada del preu del petroli. Aquesta setmana, el barril de Brent ha tancat per sobre dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3Cat Info.
9: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que, encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: Un altre fet que influeix en el preu són els atacs d'Ucraïna a refineries russes.
9: L'oferta de petroli és molt baixa. Això es trasllada a una oferta per poder destilar i refinar el producte de petroli en dièsel, i els llocs on es pot fer, que principalment és Rússia, o un dels importants és Rússia, doncs ho tenen malmès. I això, solucionar-ho, doncs no sembla que sigui molt ràpid, ni sembla que estiguin molt pel tema.
0: I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes, aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
10: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
10: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
11: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
10: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
1: 3Cat Info.
0: El País Valencià, la comunitat educativa, ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, a Alacant i també a Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones. L'ha seguit la Marta García.
12: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
13: Intentar convèncer al professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
12: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
14: Són a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
15: Vinc de l'Institut Illes Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
12: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
16: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en aquest moment en suspensió.
12: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
0: És un quart d'onze de la nit. Obrim l'àrea de serveis.
1: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
17: Aquesta nit matinada de dissabte a diumenge es presenta molt plàcida, tranquil·la, poc vent, una mica d'humitat a la meitat est de Catalunya, no tant alta muntanya o a ponent, i possibilitat d'alguna boirina, algun banc de boira, el Berguedà, Lluçanès o sobretot cap a la plana de Vic. Serien boires molt localitzades demà a primera hora, que es poden formar a les 5, 6, 7 de la matinada i marxar ràpidament. Temperatura una mica suau, una mica més suau, una mica més alta. Puja 1, 2, 3 graus del termòmetre aquesta nit. Per tant, fresca, dormirem bé. No estem parlant d'aquelles nits insuportables d'aixafogor, de molta calor d'agost o dels primers 8 dies de setembre, ni molt menys. A l'interior, entre 14 i 18, a la costa, ja poden ser amb més poblacions temperatura nocturna tropical, per sobre dels 20 graus i arribant a 22-23 les més altes, pel que fa mínimes. I al Pirineu, 6, 7, 8, 10 graus, per tant, no farà tan fred. Bé, un dia que es presenta amb sol, algun nuvolet aïllat al matí, poca cosa, a la tarda alguna nuvolada a la Catalunya central, al prelitoral barceloní, no hi ha d'haver ruixats i la temperatura més alta, per tant, més calor. Una calor que ja doncs, situa el termòmetre 3, 4 o 5 graus per sobre la mitjana, sobretot a l'interior, a la costa 27, 29, 30, a l'interior de 31 a 34, aproximadament. Pel que fa a dilluns i dimarts, més calor, sobretot dimarts, de 32 a 37 a l'interior. Però durarà poc aquesta punta de calor perquè dimecres, dijous, tindrem xàfecs, tempestes, alguna calamarsada i torna a davallar la temperatura.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara passen dos minuts d'un quart d'onze de la nit. La número 2 de Podem, Irene Montero, dona el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
18: Las normas del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
0: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, casa i feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular i rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i a pujar el salari mínim a 1.800 euros. I la lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix i l'extrema dreta que aspira a entrar al govern ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
19: Fa 5 anys Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges, entre bandes rivals a tràfic de drogues, colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
20: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
19: Sara Stout, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
21: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela desafortunadamente han sido unos alumnos involucrados en las bandas y han pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
19: està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves de fins a 10 anys amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
7: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
19: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.

0: Les arts al carrer es reivindiquen a Fira Tàrrega amb espectacles per tots els públics en el dia que la ciutat ha acollit més espectadors. Entre els muntatges que han aplegat un públic més nombrós hi ha Entre bous i vaques, de la companyia francesa La Côte Folle, el muntatge itinerant dels bascos Marie de Jong o Refugi, de Manolo Alcántara. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
1: Muntatges que van des de la reivindicació a la poesia, com Aim Estiven de les Pinyes o Bo Família, de Mari de Jonc, que reflexionen sobre el paper del turisme a les ciutats.
2: Turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista. I, a veure, a mi m'agrada particularment l'estètica i el que et cola missatges sense que gairebé te n'adonis.
1: També els equilibris físics i metafòrics, des de Refugi, de Manolo Alcántara, i Entre bous i vaques, de La Côte Folle, fins a l'espectacle de Castellers, de la companyia Marc Ferrer.

0: I això és degut a que espais importants on hi ha molta, o sigui, molta possibilitat d'actuar a l'off, com la plaça Major, estan ocupats a vegades de manera certament innecessària per suposades proves de tècniques de so que podrien tenir més en compte el col·lectiu.
1: Des de l'organització ens han dit que estan en negociacions amb el col·lectiu de cara a millorar les seves condicions en futures edicions i demà diumenge aquestes companyies tornaran a portar les funcions a l'espai públic de Tàrrega.
2: Esports. Fins a dos quarts amb l'Alfons Gorina. Bona nit.
3: Bona nit. Tenim en joc al minut 15 de la segona part. El Madrid-Rayo al Bernabéu guanya el Madrid per 3 gols a 1. La primera part ha estat molt plàcida i l'equip blanc s'ha avançat per 3 gols a 0 amb gols d'Mbappé, Carreras i Bellingham. Però la segona part el Rayo ha començat a dominar, ha disposat d'ocasions i finalment ha acabat fent el 3 a 1. Com diem, ara queda una mitja hora de partit. Guanya el Madrid per 2 gols de diferència. Hi ha encara primera divisió. L'Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part, trencant així una ratxa de tres partits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat aquesta victòria.
4: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure lo dolent, no veure lo bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
3: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
5: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
3: A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky López, dos d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat aquesta victòria, Pere Romeu, l'entrenador del Barça, ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
6: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
3: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 7:45 del vespre.
2: 3Cat Info.
3: A primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
2: 3Cat Info.
3: En futbol internacional, dissabte de partits destacats a la Premier, Chelsea 2, Hull 2, Liverpool 0, Fulham 0, i està en joc el partit de l'Arsenal, del campió, que a més ara seria líder perquè està guanyant per 0-1 al camp del Sunderland quan queden uns 20 minuts de partit. A Itàlia, Lazio 2, Milan 2, a l'Olímpic de Roma i a la Bundesliga, el Borussia Dortmund i el Friburg han sumat la tercera victòria en 3 partits, sent els líders de la Lliga, després de derrotar aquest dissabte el Paderborn i el Mönchengladbach, respectivament. A França, el líder, el Mónaco, s'ha deixat els primers punts de la Lliga en empatar a 1 al camp de l'Estrasburg.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer serà Félix Gall a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
7: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
3: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final.

0: A Granada.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: En motor, el campió del món Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Tercera pole position de McLaren aquesta temporada. Podem sentir a Lando Norris.
2: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid. És un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
3: Looking forward to the whole thing.
0: Aquest diumenge la cursa a partir de les 3 de la tarda. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
4: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors... estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
0: En tenis tenim en joc la final femenina del US Open entre Sabalenka i Rybakina. Acaba de començar i tot just Sabalenka domina per 2-1 al primer set. La final masculina la disputen aquest diumenge l'alemany Alexander Zverev contra el nord-americà Ben Shelton.
1: 3CAT Info.
0: En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, i a la Lliga Femenina, l'Escort 0, Melilla 1. A la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya a 4:15, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals.

0: Ara són 11:15 de la nit, esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars que estem destacant a aquesta hora. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atraure els inversors després de les notícies adverses recents sobre els seus perills. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. I pressió màxima sobre les rutes comercials de transport de petroli per l'atac contra un oleoducte saudita que és clau en la ruta cap al Mar Roig. Donald Trump diu que tot s'arreglarà i els experts alerten que l'encariment del barril de cru va per llarg. A més, des d'ara i fins a les 11 de la nit, també us explicarem que Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. El president dels Estats Units trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. I també explicarem que s'endarrereix la temporada de bolets a Catalunya a causa de la calor i de la falta de pluja. Ha arrencat de forma tímida en algunes zones del Pirineu on ha plogut, però la sequedat del terreny fa que de moment no hi hagi produccions importants. I en esports, què destacarem al fons?
1: Doncs que el Madrid està guanyant per 3-1 al Rayo Vallecano al Bernabéu quan queden uns 20 minuts pel final del partit. A primera victòria de l'Espanyol, el Camp de l'Osasuna per 0-2. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. A la segona divisió, derrota del Girona contra el Castelló per 1-2. Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP i Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta quan només queda una etapa.
0: I pel que fa al temps, la nit es presenta tranquil·la, amb cel pràcticament serè i sense vents destacables. La temperatura nocturna pujarà 2 o 3 graus, si bé encara farà fresca al Pirineu i en algunes zones de l'interior. Nit tropical a la costa, amb temperatures d'entre 20 i 23 graus. El diumenge serà força assolellat. Ara passen 2 minuts de 11:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial coincideixen a fer crides per alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, Sam Altman, que és el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, que fins fa poc era reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o també d'antics directius d'aquestes empreses en què avisaven del risc que la intel·ligència artificial s'escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3CAT Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet en només un període d'entre 6 o 12 mesos. Segons Selles, la capacitat accelerada de la IA d'automillorar-se atia el risc que vagi per lliure.
3: Estem davant d'un escenari que no té precedent. La velocitat de creixement d'aquests models que estan desenvolupant, sobretot perquè ells mateixos es van millorant a si mateixos, no podem comparar-ho amb res que s'hagi viscut en el passat.
0: L'experta en intel·ligència artificial Carina Gibert demana no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: Aquesta experta, doncs, posa l'èmfasi en el control que hi ha sobre aquestes companyies.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 5 minuts de 2:15. Junts, la CUP i l'ANC carreguen contra l'actuació policial que ahir va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. El portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demanar explicacions a la Conselleria d'Interior.
5: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, en la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
0: La CUP, per la seva banda, acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
6: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre es reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: L'ANC també denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. Assegura que alguns dels menors detinguts són membres de l'Assemblea. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i mobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar a mans del jutge o bé de la Fiscalia de Menors. Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita que és clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, que ja està afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels houthis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, en aquest cas, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels houthis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
7: Els houthis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: Això enmig de la crida de la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, que són les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional en una al·lusió clara implícita als Estats Units. I precisament per l'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja s'està traduint en la pujada del preu del petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3Cat Info.
8: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: Un altre fet que influeix, diu, en el preu són els atacs d'Ucraïna a refineries russes.
8: L'oferta de petroli és molt baixa. Això es trasllada a una oferta per poder destilar i refinar el producte de petroli en diesel, i els llocs on es pot fer, que principalment és Rússia, o un dels importants és Rússia, doncs ho tenen malmès. I això, solucionar-ho, doncs no sembla que sigui molt ràpid, ni sembla que estiguin molt pel tema.
0: I és per això, diu, que ara el dièsel és més car que no pas la benzina.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit avui des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, i obre un potencial front de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Ens ho explica el nostre corresponsal a Londres, Quim Olivares.
9: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
7: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
9: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
10: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
9: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Aquestes declaracions de Donald Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998 i que es va anomenar escèpticament The Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, als nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
11: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites, la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic acusat d'alinear-se amb els unionistes. What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well. Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant. The organizers of this civil rights march promised that they would be non-violent. Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry. L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
2: El temps.
0: Són 3:15. Actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
12: Aquesta nit matinada de dissabte a diumenge es presenta molt plàcida, tranquil·la, poc vent, una mica d'humitat a la meitat est de Catalunya, no tant alta muntanya o a ponent, i possibilitat d'alguna boirina, algun banc de boira, el Berguedà, Lluçanès o sobretot cap a la plana de Vic. Serien boires molt localitzades demà a primera hora, que es poden formar a les 5, 6, 7 de la matinada i marxar ràpidament. Temperatura una mica suau, una mica més alta. Puja 1, 2, 3 graus del termòmetre aquesta nit. Per tant, fresca, dormirem bé, no estem parlant d'aquelles nits insuportables de xafogor, de molta calor d'agost o dels primers 8 dies de setembre, ni molt menys. A l'interior, entre 14 i 18, a la costa, ja poden ser amb més poblacions temperatura nocturna tropical, per sobre dels 20 graus i arribant a 22-23 les més altes, pel que fa mínimes. I al Pirineu, 6, 7, 8, 10 graus, per tant, no farà tan fred. Bé, un dia que es presenta amb sol, algun nuvolet aïllat al matí, poca cosa, a la tarda alguna nuvolada a la Catalunya central, al prelitoral barceloní, no hi ha d'haver ruixats i la temperatura més alta, per tant, més calor. Una calor que ja doncs, situa el termòmetre 3, 4 o 5 graus per sobre la mitjana, sobretot a l'interior, a la costa 27, 29, 30, a l'interior de 31 a 34, aproximadament. Pel que fa a dilluns i dimarts, més calor, sobretot dimarts, de 32 a 37 a l'interior. Però durarà poc aquesta punta de calor perquè dimecres, dijous, tindrem xàfecs, tempestes, alguna calamarsada i torna a davallar la temperatura.
0: I precisament la meteorologia és una de les responsables que la temporada de bolets s'hagi endarrerit aquest any a Catalunya. La calor i la falta de pluja fan que a dia d'avui gairebé només s'entrevin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat perquè els bolets necessiten molta humitat. L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón, explica que el bosc ha patit molt aquest estiu i que ara necessita recuperar-se. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
13: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio, o sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
0: Al Berguedà, que és una de les comarques amb més tradició boletaire, els bolets es veuen aquests dies de forma molt puntual. Malgrat això, el president de la penya boletaire de Berga, Ramon Minoves, espera que les properes setmanes baixin les temperatures i que la temporada acabi sent bona.
14: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortirà.
0: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies de bolets.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un sistema de pagament per ús unificat a tot l'Estat a través de la lectura automàtica de matrícules per cobrir el cost només del manteniment de les vies d'alta capacitat. Aquest és el model que aquesta setmana ha plantejat l'expresident d'Abertis, Salvador Alemany, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, reobrís el debat sobre els peatges al Parlament i al cap de 5 anys que desapareguessin de les principals autopistes a Catalunya, l'actual president de Saba ha fet una proposta al Col·legi d'Economistes. Alemany ha defensat que el cost de construir noves vies s'hauria d'excloure de les tarifes i que l'haurien d'assumir les administracions via pressupostos en un model consensuat políticament. Repassem els trets principals d'aquesta proposta en aquesta informació de Joan García amb muntatge d'Albert Jodar.
15: Tornar a pagar, però menys, només per mantenir el que s'ha usat.
16: Crec que és important insistir que aquesta proposta no consisteix a tornar a posar peatges. El que plantegem és aprofitar l'experiència acumulada per construir un model nou, un model aprovat per una llei consensuada, transparent i estable, que faci correspondre el pagament de l'usuari amb l'ús que fa de la infraestructura i amb el cost de servei que rep. Les grans inversions en noves infraestructures correrien de càrrec de les administracions públiques.
15: Ni peatges ni vinyeta. Pagar per ús, per quilòmetres recorreguts i tipus de vehicle, on la tecnologia de càmeres i sensors ha de facilitar la fluïdesa.
16: I crec que la situació actual ens dona oportunitat de plantejar un model més avançat i eficient que els sistemes que hem conegut fins ara. He de dir que tots els sistemes de lectura de matrícules, transponder, que és el teletac, etc., estan superexperimentats, sense aturar, amb lectura de matrícules, i està funcionant perfectament.
15: Un consorci entre l'Estat i les autonomies s'encarregaria de gestionar la conservació de les vies d'alta capacitat amb ingressos finalistes.
16: Perquè aquest sistema funcioni, no hi ha prou amb establir una tarifa. Cal també una estructura de governança. La proposta és que la mateixa llei que reguli el sistema tarifari unificat encomani la seva gestió a una agència pública de mobilitat. I ja em sembla que és possible. Hi hauria d'haver, sobretot, tres garanties. Transparència, rendició de comptes i coherència territorial.
15: El nou model faria desaparèixer la diferència entre autopistes i autovies. S'hi inclourien totes les vies d'alta capacitat sense les barreres físiques dels peatges tradicionals. S'hauria d'implantar per llei per no dependre de decisions polítiques conjunturals. Pel secretari d'Estat de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, el model que s'apliqui ha de ser tant per camions com per cotxes.
17: No és prudent posar només peatge per camions, sinó que hauria de ser un peatge universal per camions i per cotxes. Tenim ara mecanismes de carreteres intel·ligents i de cotxes intel·ligents, que això ho podrem fer. Però sobretot el que hem de pensar és com convèncer la societat de que hem de fer això.
15: El Servei Català de Trànsit estudia el model neerlandès de peatge sense barreres amb tarifa modulable, segons el pes del vehicle i les emissions de CO2, segons l'Avantguàrdia. Un grup de treball ho estudiarà.

0: La direcció de Rodalies de Catalunya encara no ha donat resposta a l'Ajuntament de Badalona, que l'ha instat per carta a intervenir després que diversos veïns s'hagin queixat dels sorolls que fa un comboi en proves a prop de l'antiga fàbrica MOVA. Ens ho explica des de Badalona David Àngela.
1: Des del maig passat, segons fonts municipals, els veïns han de conviure amb aquest soroll tant de dia, però especialment de nit i durant els mesos més calorosos de l'any. La quarta tinenta d'alcaldia, Sònia Egea, ha demanat a Òscar Playà, director de Rodalies, que adoptin mesures per evitar aquestes molèsties. També ha demanat a l'entitat ferroviària una prova acústica que l'Ajuntament, pel seu compte, també farà.
2: Farem una medició de sonometria, doncs, també per tenir la certificació, doncs, que realment, encara que és evident, doncs, que sortirà positiva, doncs, per tenir ja també la documentació preparada per si això no se soluciona, presentar-ho i fer més pressió.
1: Segons Egea, cal trobar una solució urgentment.
2: Si en breu no es posen en contacte amb l'Ajuntament, doncs sol·licitarem una reunió urgent per mirar, doncs, de pal·liar totes aquestes molèsties, doncs, que creiem que ja han arribat a un punt, doncs, que ja no podem, doncs, deixar de passar de llarg aquest tema i hem de trobar una solució el més aviat possible.
1: Egea defensa que les proves tècniques que s'hagin de fer a Badalona no poden perjudicar en cap cas el descans dels veïns.
0: I tenim temps abans dels esports per explicar que la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i a Sant Boi de Llobregat per una 70 de robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una 50 d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta capacitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Als detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i també de pertinença a un grup criminal organitzat.
3: Esports.
0: Fins a les 11 amb l'Alfons Gorina. Bona nit.
4: Bona nit. Recta final del partit d'entre el Madrid i el Rayo Vallecano al Bernabéu. Guanya el Madrid per 4-1. Ha marcat 2 gols Mbappé, ha marcat també Carreras i Bellingham. I a primera, l'Espanyol ha guanyat el Camp de l'Osasuna per 0-2 amb 2 gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, ha celebrat la victòria.
5: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
4: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Atlètic Club 1, Elx 1, i Racing 2, Alavés 1.
3: 3CAT Info.
4: A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
6: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
4: A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, 2 d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
7: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
4: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0. En futbol internacional, Chelsea 2, Hull 2, Liverpool 0, Fulham 0 i Sunderland 0, Arsenal 2, que deixa els d'Arteta líders a l'espera del Manchester City. A Itàlia, Lazio 2, Milan 2 a l'Olímpic de Roma. La Lazio és líder provisional de la sèrie a l'espera dels partits de la Roma i de l'Inter. A la Bundesliga, el Borussia Dortmund i el Friburg han sumat la tercera victòria en tres partits i són líders després de les victòries d'avui contra el Paderborn i el Mönchengladbach, respectivament. I a França, el líder, el Mònaco, s'ha deixat els primers punts de la Lliga en empatar a un al camp de l'Estrasburg.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer serà Félix Gall a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
8: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
4: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada. En motor, el campió del món Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, tercera pole position de McLaren aquesta temporada. Sentim a Lando Norris.
9: M'he donat a mi mateix les millors opcions de cara a la cursa d'aquest diumenge. Crec que no serà fàcil avançar en un circuit així, però és cert que al meu darrere hi tinc gent molt ràpida, així que pot ser possible. Estic molt content d'haver obtingut la primera pole a Madrid, és un plaer. Poden passar moltes coses a la cursa, així que veurem com va.
8: Looking forward to the whole thing.
4: Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim el Marc Márquez.
10: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
4: Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP i a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I al US Open, parlem de tennis, s'està disputant la final femenina. Ara mateix, Elena Rybakina està servint per emportar-se el primer set, 5-4 i 40 iguals contra la bielorussa Arina Sabalenka. Aquest diumenge jugaran també la final masculina el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina les Corts 0, Melilla 1, i a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23. I en waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya a 3:45 després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals.
3: Tresca Info.

0: Bona nit, són les 11. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. La comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Reclamen una educació pública de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. L'executiu de Pedro Sánchez situa en 2.100 els menors migrants registrats a Ceuta. La Moncloa ha demanat un cop més a les comunitats que es preparin per rebre'n i ha anunciat que la setmana que ve ampliarà els punts d'atenció a immigrants a la ciutat autònoma per agilitzar-ne el triatge. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. Trump trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Suècia, model d'estat socialdemòcrata, durant dècades celebra aquest diumenge unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una política migratòria dura i amb lluita contra el crim com a prioritats. Jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:15 de la tarda. Aquest dissabte, victòries de l'Espanyol per 0-2 al Camp d'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2, queda per aquest diumenge el Mallorca-Sabadell. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a partir de les 2. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons Evita3CAT Info, Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, La pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones i l'ha seguit Marta García.
5: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
6: Intentar convèncer el professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
5: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
7: Són a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
8: Vinc de l'Institut Ies Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
5: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
9: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en aquest moment en suspensió.
5: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
0: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, l'Assemblea Nacional Catalana explica que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització i denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
10: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, en la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
0: I la CUP acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
11: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat. Obrim pàgina internacional. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
12: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
13: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
12: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
14: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
12: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix. I l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern, ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
15: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges entre bandes rivals a tràfic de drogues colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
16: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
15: Sara Stouts, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
17: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela, desafortunadamente, han sido unos alumnos involucrados en las bandas y han pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
15: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves, de fins a 10 anys, amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
13: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
15: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogó de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30 a 32, torna a fer calor, torna a fer xafogó, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
19: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
20: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es redueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
21: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment. I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
2: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
2: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
3: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
2: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
22: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
0: Per accelerar el triatge dels immigrants que van travessar la frontera a finals de juliol, la Moncloa està enllestint la instal·lació de més espais a Ceuta per atendre'ls. La intenció és doblar les més de 3.000 places que fins ara ha posat a disposició. A l'esfera política, mentrestant, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i posar el focus a reconduir la situació sobre el terreny. Sentim Borja Semper, portaveu dels Populars, i Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
23: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
24: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
0: Segons el govern de Ceuta, són 13.000 els immigrants que encara queden a la ciutat.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La número 2 de Podem, Irene Montero, ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
25: Les normes del sistema tienen que

0: Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
2: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
3: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
4: These things, maybe only 10%, then that's not good.
2: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
1: 3CAT Info.
2: A la primera divisió, jugat aquest dissabte, Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2, amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
5: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
2: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo al Bernabéu per 4-1 amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i carreres per l'equip blanc. Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elche 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
6: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hauria estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
2: Aquest diumenge també a la segona divisió juga el Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, dos gols d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
7: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
2: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat a la Lliga F l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 7:45 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
8: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
2: L'etapa l'ha guanyat en solitari Miquel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
9: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic sentint

0: concentrat, em dono el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
1: Aquest diumenge la cursa allarga les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara amb motor, Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5. A la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1. I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya 3/4, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. I el Barça disputa aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe a TV3. Encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge. A les semifinals, França 86, Alemanya 64 i Estats Units 76, Espanya 66.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. També us hem explicat que la comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar, reclamant una educació pública, de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. A partir d'ara us explicarem que els bolets encara trigaran perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat, perquè els bolets necessiten molta humitat. I anirem a Fira Tàrrega, que aquest dissabte ha viscut la jornada familiar amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a un quart de 5 de la tarda amb el retorn d'Eric García a la convocatòria. Aquest dissabte, victòria de l'Espanyol per 0-2 al Camp de l'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. Aquest diumenge torn pel Sabadell, que juga al Camp del Mallorca. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a les dues. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3Cat Info Jordi Celles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
2: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
3: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
4: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
5: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure-la la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
4: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
6: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
4: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998, i que es va anomenar escèpticament de Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants, partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
7: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès, i després de dècades de lluites, la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència, i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats. L'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic, acusat d'alinear-se amb els unionistes. What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well. Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry, i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte, i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant. The organizers of this civil rights march promised that there would be gunfire. Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry. L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant, que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada, que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
0: A la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola, mentre el virus es continua estenent. Hi ha una setena província on se n'han confirmat els casos, situada al nord-oest del país i allunyada de l'epicentre del brot. Aquí, en les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats, és la segona més greu de la història, només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental, i que va causar la mort de prop d'11.000 persones. 3CAT Info. El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent-ne clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
8: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
9: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos eren, si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
8: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
9: L'any passat França era un competidor nostre perquè està exportant i ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. França no tenen pantanos, no tenen res per d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies.
8: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció, que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
0: Aquest dissabte ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
10: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
0: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
11: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats que són la construcció de l'espai europeu.
0: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels països catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant del món polític com acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu compromís amb Catalunya, la universitat i el servei públic. Acció Cultural del País Valencià l'ha catalogat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país. I l'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, l'ha recordat com a brúixola i mestra.
12: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Als detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
12: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30 a 32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
12: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una seixantena de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
14: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jong.
15: Els turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
14: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques de la francesa Cote Foll, que ha fet petit l'espai del reguer.
16: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
14: També el joc amb Nuestro Refugio Galáctico.
17: Hem hagut d'imaginar-nos una muntanya imaginària i ara estem construint un refugi. Ens ha fet fer figures amb les cordes i ara estem intentant fer un refugi galàctic.
14: Per acabar el dia amb la poesia i la delicadesa de Violeta Hill i la conferència Arder Èpica de Reinaldo Rivera, la jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OFF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.
0: 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La mostra recull material de l'època, com ara octavetes, fotografies i cartells. Hi ha anat Ariadna Escoda.
18: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la Marxa de la Llibertat arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976, com estava previst. El dia que es commemoren precisament 50 anys d'aquest fet, s'ha inaugurat una exposició que recorda la iniciativa pacífica, que buscava escenificar la voluntat per deixar enrere el franquisme i avançar cap a la democràcia. Pilar Magrinyà, una de les integrants, posa el focus en el llegat que ha comportat aquell moviment per a l'independentisme.
19: Hi ha un llegat claríssim, no?, després de la sentència del procés, el poble es va mobilitzar i a partir de totes aquelles mobilitzacions recordaven molt la Marxa de la Llibertat. Eren manifestacions pacífiques, multitudinàries, i que, a més, era, diguem-ne, la continuïtat de tot allò que vam començar nosaltres.
18: Per rememorar els fets i transmetre els valors democràtics a les generacions presents, però també les futures, la mostra tindrà un caràcter itinerant arreu de Catalunya.
0: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
20: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
21: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
20: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
21: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
20: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CET. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
21: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
20: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
21: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
20: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
0: 2 exemplars de dragonet blau obliguen a prohibir el bany a les platges de Tamarit i Altafulla, al Tarragonès. Protecció Civil ha detectat la presència d'aquest mol·lusc verinós de pocs centímetres i ha forçat a hissar la bandera vermella a les 2 ubicacions de la Costa Daurada per precaució. La picada d'un Glaucus atlanticus, conegut popularment com a dragonet blau, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. És un cosí marí dels cargols que s'alimenta d'animals com meduses i que té la capacitat d'emmagatzemar el verí de les seves preses i aprofitar-lo. I les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
22: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
0: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies.
12: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
2: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
1: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
12: 3CAT Info.
1: I jugats a la primera divisió aquest dissabte, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau Manolo González ha celebrat la victòria.
3: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si és rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues... crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
1: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo Vallecano per 4-1 al Bernabéu amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Sentim a Mourinho valorar aquesta victòria.
23: Definir el dia com un partit de 45 minuts. 45 minuts, partit acabat. No té més història. La història pues, seria el 3-1, el 3-0, el 4-0... Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
1: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elche 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
24: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: Aquest diumenge també la segona divisió Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, 2 d'Esmi Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
25: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
1: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També jugats aquest dissabte a la Lliga F, Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 7:45 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
12: 3CAT Info.
1: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Sentim Enric Mas.
26: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
1: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
12: 3CAT Info.
1: En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Aquest diumenge, la cursa llarga a les 2 en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5. A la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1. I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23.
12: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya a 3:45, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. En bàsquet, el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge després de desfer-se d'Espanya i d'Alemanya, respectivament.
12: Trescat Info.

0: Són les 12. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. La comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Reclamen una educació pública de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. L'executiu de Pedro Sánchez situa en 2.100 els menors migrants registrats a Ceuta. La Moncloa ha demanat un cop més a les comunitats que es preparin per rebre'n i ha anunciat que la setmana que ve ampliarà els punts d'atenció a immigrants a la ciutat autònoma per agilitzar-ne el triatge. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. Trump trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Suècia, model d'estat socialdemòcrata, durant dècades celebra aquest diumenge unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una política migratòria dura i amb lluita contra el crim com a prioritats. Jornada familiar a Fira Tàrrega amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell.
1: Esports.
2: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Aquest dissabte, victòries de l'Espanyol per 0-2 al Camp d'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2, queda per aquest diumenge el Mallorca-Sabadell. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a partir de les 2. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
3: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons Evita3CAT Info, Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
4: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
3: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
5: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, La pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones i l'ha seguit Marta García.
6: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
7: Intentar convèncer al professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? Ja veurem si aconseguim també parar això.
6: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
8: Sona a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
9: Vinc de l'Institut Ies Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
6: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
10: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en este moment en suspensió.
6: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
0: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, l'Assemblea Nacional Catalana explica que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització i denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar als pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
11: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, a la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
0: I la CUP acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
12: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
0: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat. Obrim pàgina internacional. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès, Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
13: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
14: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom, si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
13: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
15: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
13: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix i l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern, ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
16: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges entre bandes rivals de tràfic de drogues colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
17: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
16: Sara Stouts, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
18: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela, desafortunadamente, han sido unos alumnos involucrados en las bandas y han pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
16: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves de fins a 10 anys amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
14: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
16: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
19: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb l'aixafogó de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30 a 32, torna a fer calor, torna a fer aixafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
20: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
0: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
21: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
0: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es redueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
22: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
0: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment. I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
2: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: No estem tan malament, tal com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
2: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
3: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
2: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
4: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
0: Per accelerar el triatge dels immigrants que van travessar la frontera a finals de juliol, la Moncloa està enllestint la instal·lació de més espais a Ceuta per atendre'ls. La intenció és doblar les més de 3.000 places que fins ara ha posat a disposició. A l'esfera política, mentrestant, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i posar el focus a reconduir la situació sobre el terreny. Sentim Borja Semper, portaveu dels Populars, i Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
23: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
24: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
0: Segons el govern de Ceuta, són 13.000 els immigrants que encara queden a la ciutat.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La número 2 de Podem, Irene Montero, ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
25: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
0: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, Casa i Feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros.

0: mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
1: These things, maybe only 10%, then that's not good.
2: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
3: 3Cat Info.
2: A la primera divisió, jugat aquest dissabte, Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2, amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
4: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure lo dolent, no veure lo bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
2: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo al Bernabéu per 4-1 amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i carreres per l'equip blanc. Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elche 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
5: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
2: Aquest diumenge, també a la segona divisió, juga el Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, dos gols d'Esme Brooks i un altre de Caroline Gray amb Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
6: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
2: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat a la Lliga F l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women jugar aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2:15, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2:44. Sentim Enric Mas.
7: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
2: L'etapa l'ha guanyat en solitari Miquel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
8: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
2: Aquest diumenge la cursa llarga les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Encara amb motor, Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa és a 3:00 PM. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1, i a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya 3/4, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. i el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana.

Ana de bàsquet contra Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe a TV3. Encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge. A les semifinals, França 86, Alemanya 64 i Estats Units 76, Espanya 66.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. També us hem explicat que la comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar, reclamant una educació pública, de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. A partir d'ara us explicarem que els bolets encara trigaran perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat, perquè els bolets necessiten molta humitat. I anirem a Fira Tàrrega, que aquest dissabte ha viscut la jornada familiar amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda amb el retorn d'Eric García a la convocatòria. Aquest dissabte, victòria de l'Espanyol per 0-2 al Camp de l'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. Aquest diumenge torn pel Sabadell, que juga al Camp del Mallorca. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
2: Tresca Info.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera, Anthropic, ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3Cat Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
5: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
6: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom, si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
5: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
7: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
5: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998 i que es va anomenar escèpticament de Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants, partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
8: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites, la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic acusat d'alinear-se amb els unionistes. What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well. Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant. The organizers of this civil rights march promised that there would be gunfire. Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry. L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
0: A la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola, mentre el virus es continua estenent. Hi ha una setena província on se n'han confirmat els casos, situada al nord-oest del país i allunyada de l'epicentre del brot. Aquí, en les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats, és la segona més greu de la història. Només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental i que va causar la mort de prop d'11.000 persones.
2: 3Cat Info.
0: El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
9: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar a l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
10: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos pues, eren si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
9: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
10: L'any passat, França era un competidor nostre perquè està exportant. I ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. França no tenen pantanos, no tenen res per d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies.
9: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció, que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
0: Aquest dissabte ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
11: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
0: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
12: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats que són la construcció de l'espai europeu.
0: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels països catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant del món polític com acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu compromís amb Catalunya, la universitat i el servei públic. Acció Cultural del País Valencià l'ha catalogat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país. I l'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, l'ha recordat com a brúixola i mestra.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Els detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb l'aixafogó de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30 a 32, torna a fer calor, torna a fer aixafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una 60ena de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
14: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jong.
15: Els turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
14: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques de la francesa Cotfol, que ha fet petit l'espai del reguer.
16: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
14: També el joc amb Nuestro Refugio Galáctico.
17: Hem hagut d'imaginar-nos una muntanya imaginària i ara estem construint un refugi. Ens ha fet fer figures amb les cordes i ara estem intentant fer un refugi galàctic.
14: Per acabar el dia amb la poesia i la delicadesa de Violeta Hill i la conferència Arder Èpica de Reinaldo Rivera, la jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.
0: 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La mostra recull material de l'època, com ara octavetes, fotografies i cartells. Hi ha anat Ariadna Escoda.
18: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la Marxa de la Llibertat arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976, com estava previst. El dia que es commemoren precisament 50 anys d'aquest fet, s'ha inaugurat una exposició que recorda la iniciativa pacífica, que buscava escenificar la voluntat per deixar enrere el franquisme i avançar cap a la democràcia. Pilar Magrinyà, una de les integrants, posa el focus en el llegat que ha comportat aquell moviment per a l'independentisme.
19: Hi ha un llegat claríssim, no?, després de la sentència del procés, el poble es va mobilitzar i a partir de totes aquelles mobilitzacions recordaven molt la Marxa de la Llibertat. Eren manifestacions pacífiques, multitudinàries, i que, a més, era, diguem-ne, la continuïtat de tot allò que vam començar nosaltres.
18: Per rememorar els fets i transmetre els valors democràtics a les generacions presents, però també les futures, la mostra tindrà un caràcter itinerant arreu de Catalunya.
0: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
20: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
21: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
20: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
21: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
20: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CET. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
21: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
20: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
21: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
20: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
0: 2 exemplars de dragonet blau obliguen a prohibir el bany a les platges de Tamarit i Altafulla, al Tarragonès. Protecció Civil ha detectat la presència d'aquest mol·lusc verinós de pocs centímetres i ha forçat a hissar la bandera vermella a les 2 ubicacions de la Costa Daurada per precaució. La picada d'un Glaucus atlanticus, conegut popularment com a dragonet blau, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. És un cosí marí dels cargols que s'alimenta d'animals com meduses i que té la capacitat d'emmagatzemar el verí de les seves preses i aprofitar-lo. I les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya Boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
22: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
0: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies. Esports. Amb Alfons Gorina.
1: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
3: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
1: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
2: 3CAT Info.
1: I jugats a la primera divisió aquest dissabte, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau Manolo González ha celebrat la victòria.
4: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure lo dolent, lo bo, pues... Crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
1: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo Vallecano per 4-1 al Bernabéu amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Sentim a Mourinho valorar aquesta victòria.
23: Definir el dia com un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues, sería el 3-1, el 3-0, el 4-0... Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
1: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
24: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: Aquest diumenge també la segona divisió Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, 2 d'Esmi Brooks i un altre de Carol Ingram Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
25: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
1: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També jugats aquest dissabte a la Lliga F, Athletic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 7:45 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
2: 3CAT Info.
1: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Sentim Enric Mas.
26: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
1: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
2: 3CAT Info.
1: En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. aquest diumenge en la cursa a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina, l'Escort 0, Melilla 1, i a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23.
2: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya a 3:45, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. En bàsquet, el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge, després de desfer-se d'Espanya i d'Alemanya, respectivament.
2: Trescat Info.

0: Es la una.
1: Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta eina pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. La comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Reclamen una educació pública de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. L'ANC, Junts i la CUP consideren desproporcionada l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Tots han quedat en llibertat aquest dissabte. L'executiu de Pedro Sánchez situa en 2.100 els menors migrants registrats a Ceuta. La Moncloa ha demanat un cop més a les comunitats que es preparin per rebre'n i ha anunciat que la setmana que ve ampliarà els punts d'atenció a immigrants a la ciutat autònoma per agilitzar-ne el triatge. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps i afegeix que li agradaria molt que això passés. Trump trenca així l'habitual cautela de Washington al respecte i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Suècia, model d'estat socialdemòcrata, durant dècades celebra aquest diumenge unes eleccions que podrien portar l'extrema dreta al govern. Els comicis arriben precedits de 4 anys de govern conservador, amb una política migratòria dura i amb lluita contra el crim com a prioritats. Jornada familiar a Fira Tàrrega, amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. Companyies internacionals porten les seves propostes de circ, teatre, dansa o música fins a la capital de l'Urgell.
0: Esports.
2: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:15 de la tarda. Aquest dissabte, victòries de l'Espanyol per 0-2 al Camp d'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2, queda per aquest diumenge el Mallorca-Sabadell. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge la cursa llarga a partir de les 2. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
1: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora del dia de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons Evita3CAT Info, Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
1: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
1: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones i l'ha seguit Marta García.
5: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
6: Intentar convèncer al professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
5: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
7: Són a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
8: Vinc de l'Institut Ies Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
5: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
9: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si n'hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en aquest moment en suspensió.
5: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
1: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però, segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, l'Assemblea Nacional Catalana explica que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització i denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
10: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, en la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
1: I la CUP acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
11: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
1: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat. Obrim pàgina internacional. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
12: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
13: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom si això passés i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
12: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
14: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
12: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
1: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix. I l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern, ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
15: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges entre bandes rivals a tràfic de drogues colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
16: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
15: Sarah Stout, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
17: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela, desafortunadamente, han sido unos alumnos involucrados en las bandas y han pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
15: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves, de fins a 10 anys, amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
13: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
15: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
18: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogó de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30 a 32, torna a fer calor, torna a fer xafogó, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
19: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
1: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
20: New Delhi Declaration.
21: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
1: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es tradueix en la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
22: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
1: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment. I que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
2: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
2: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
3: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
2: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
4: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
1: Per accelerar el triatge dels immigrants que van travessar la frontera a finals de juliol, la Moncloa està enllestint la instal·lació de més espais a Ceuta per atendre'ls. La intenció és doblar les més de 3.000 places que fins ara ha posat a disposició. A l'esfera política, mentrestant, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i posar el focus a reconduir la situació sobre el terreny. Sentim Borja Semper, portaveu dels Populars, i Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
23: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
24: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
1: Segons el govern de Ceuta, són 13.000 els immigrants que encara queden a la ciutat.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: La número 2 de Podem, Irene Montero, ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
25: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez, como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
1: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, Casa i Feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
26: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
5: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
26: Aquest diumenge també juguen a primera el

0: i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5 i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
1: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo al Bernabéu per 4-1 amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
2: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: Aquest diumenge, també a la segona divisió, juga el Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, dos gols d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
3: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
1: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat a la Lliga F l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2:15, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2:44. Sentim Enric Mas.
5: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
1: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
6: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
1: Aquest diumenge la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina les Corts 0, Melilla 1, i a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya 4:15, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. I el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe a TV3. Encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge. A les semifinals, França 86, Alemanya 64 i Estats Units 76, Espanya 66.

0: desenvolupament d'aquesta tecnologia pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. També us hem explicat que la comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar, reclamant una educació pública, de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. A partir d'ara us explicarem que els bolets encara trigaran perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat, perquè els bolets necessiten molta humitat. I anirem a Fira Tàrrega, que aquest dissabte ha viscut la jornada familiar amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 1:45 de la tarda amb el retorn d'Eric García a la convocatòria. Aquest dissabte, victòria de l'Espanyol per 0-2 al Camp de l'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. Aquest diumenge torn pel Sabadell, que juga al Camp del Mallorca. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta, després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
2: Trescat Info.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3Cat Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
5: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
6: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure-la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom, si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
5: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Micheál Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
7: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
5: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998, i que es va anomenar escèpticament de Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida, davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants, partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
8: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès, i després de dècades de lluites, la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència, i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic, acusat d'alinear-se amb els unionistes. What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well. Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry, i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte, i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant. The organizers of this civil rights march promised that there would be non-violent. Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry. L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant, que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
0: A la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola, mentre el virus es continua estenent. Hi ha una setena província on se n'han confirmat els casos, situada al nord-oest del país i allunyada de l'epicentre del brot. Aquí, en les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats, és la segona més greu de la història, només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental, i que va causar la mort de prop d'11.000 persones.
2: Trescat Info.
0: El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent-ne clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
9: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar a l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
10: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos eren, si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
9: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
10: L'any passat, França era un competidor nostre perquè està exportant. I ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. França no tenen pantanos, no tenen res per d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies.
9: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció, que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
0: Aquest dissabte ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys, fins al 2002.
11: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
0: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
12: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats que són la construcció de l'espai europeu.
0: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels països catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant del món polític com acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu compromís amb Catalunya, la universitat i el servei públic. Acció Cultural del País Valencià l'ha catalogat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país. I l'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, l'ha recordat com a brúixola i mestra.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Als detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura, de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant màximes de 30 a 34, aquests 33, 34 a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una seixantena de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
14: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jong.
15: Turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
14: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques, de la francesa Cote Fall, que ha fet petit l'espai del reguer.
16: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
14: També el joc amb Nuestro Refugio Galáctico.
17: Hem hagut d'imaginar-nos una muntanya imaginària i ara estem construint un refugi. Ens han fet fer figures amb les cordes i ara estem intentant fer un refugi galàctic.
14: Per acabar el dia amb la poesia i la delicadesa de Violeta Hill i la conferència Arder Èpica de Reinaldo Rivera, la jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OFF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.
0: 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La mostra recull material de l'època, com ara octavetes, fotografies i cartells. Hi ha anat Ariadna Escoda.
18: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la Marxa de la Llibertat arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976, com estava previst. El dia que es commemoren precisament 50 anys d'aquest fet, s'ha inaugurat una exposició que recorda la iniciativa pacífica, que buscava escenificar la voluntat per deixar enrere el franquisme i avançar cap a la democràcia. Pilar Magrinyà, una de les integrants, posa el focus en el llegat que ha comportat aquell moviment per a l'independentisme.
19: Hi ha un llegat claríssim, no?, després de la sentència del procés, el poble es va mobilitzar i a partir de totes aquelles mobilitzacions recordaven molt la Marxa de la Llibertat. Eren manifestacions pacífiques, multitudinàries i que, a més, era, diguem-ne, la continuïtat de tot allò que vam començar nosaltres.
18: Per rememorar els fets i transmetre els valors democràtics a les generacions presents, però també les futures, la mostra tindrà un caràcter itinerant arreu de Catalunya.
0: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
20: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
21: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
20: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
21: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
20: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CET. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
21: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
20: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
21: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
20: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
0: 2 exemplars de dragonet blau obliguen a prohibir el bany a les platges de Tamarit i Altafulla, al Tarragonès. Protecció Civil ha detectat la presència d'aquest mol·lusc verinós de pocs centímetres i ha forçat a hissar la bandera vermella a les 2 ubicacions de la Costa Daurada per precaució. La picada d'un Glaucus atlanticus, conegut popularment com a dragonet blau, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. És un cosí marí dels cargols que s'alimenta d'animals com meduses i que té la capacitat d'emmagatzemar el verí de les seves preses i aprofitar-lo. I les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
22: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
0: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies.
2: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 16:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
3: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
1: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
2: 3Cat Info.
1: I jugats a la primera divisió aquest dissabte, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau Manolo González ha celebrat la victòria.
4: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues... crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
1: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo Vallecano per 4-1 al Bernabéu amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i carreres per l'equip blanc. Sentim a Mourinho valorar aquesta victòria.
23: Definir el dia com un partit de 45 minuts. 45 minuts, partit acabat. No té més història. La història pues, seria el 3-1, el 3-0, el 4-0... Yo sabía que el equipo no tenía fuerza ni física ni mental para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
1: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elche 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
24: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: Aquest diumenge també la segona divisió Mallorca-Sabadell a 16:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, 2 d'Esmi Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
25: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
1: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També jugats aquest dissabte a la Lliga F, Athletic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 20:45 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
2: 3Cat Info.
1: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Sentim Enric Mas.
26: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
1: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
2: 3Cat Info.
1: En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Aquest diumenge, la cursa llarga a les 2 en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5. A la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1. I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23.
2: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya a 3:45, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. En bàsquet, el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial femení aquest diumenge després de desfer-se d'Espanya i d'Alemanya, respectivament.
2: 3CAT Info.

Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el